0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li al Francisco, el català de la salsa i el sol.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Ara ens anem a sota terra. Anem a fer un viatge profund a la mina del Ninyin.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 17 de setembre. Les tres paraules del dia són rècord, personal, renúncia. Rècord, la nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu, i les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsat per la Generalitat. Personal, l'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal per cobrir plaça d'enginyer, tresorer i bibliotecari, i obert el període de matriculació i proves de nivell per l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27. Renúncia, l'Estat renuncia al fons europeu per l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, i el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Avui és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient a Sant Robert. Falten 38 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre. Falten 25 dies per al 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya. Pel que fa al temps, avui tindrem possibilitat d'algun plogim encara, tot i que el temps serà molt més estable, amb màximes d'entre el 25-26 graus. Demà divendres també poden aparèixer alguns xàfecs amb temperatures sense canvis. Ara és un bon moment per sembrar escarola, bledes, espinacs, enciam, raves i naps. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, el Camí Ral, recollida de poda i voluminosos al Centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'entrevista amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui parlem d'una sensació que segurament molts hem experimentat alguna vegada, la solitud. Vivim en una època en què sembla que estem més connectats que mai. Tenim el mòbil sempre a la mà, grups de WhatsApp, xarxes socials, centenars de contactes. Sabem què fan els altres, on són, què mengen o fins i tot com se senten. Però la pregunta és, estar més connectat significa sentir-nos més acompanyats? Perquè podem passar-nos el dia parlant amb gent a través d'una pantalla i alhora arribar a casa i sentir-nos sols. Podem tenir centenars o milers de seguidors i trobar a faltar algú amb qui simplement seure a parlar. Avui a l'Hora Maresma volem parlar de tot això, però també veure l'altra cara, perquè la tecnologia també ens pot ajudar a crear comunitat, mantenir vincles i trobar persones quan sabem utilitzar-les bé.
4: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Comencem parlant de la soledat i del seu augment entre els més joves amb la Laura Espanyol des de Ona Malgrat. Laura.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya Anna Seca, treballadora social del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord. Bona tarda, Anna.
7: Bona tarda.
6: Al programa d'avui parlem de la soledat, ja que tenim la impressió que es tracta d'un sentiment que cada vegada està més generalitzat. És així?
7: Sí. A mi tinc la sensació que cada cop tendim més a l'aïllament social. Sí que crec que és important distingir entre soledat volguda i soledat no desitjada. Que això crec que és important, perquè sí que tendim com que volem que tothom estigui molt acompanyat, però també és important el saber estar sols i conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè a través de la soledat volguda, també, no? Tenim tendència a estar més en pau, a saber escoltar-nos, a què necessitem, perquè tampoc és bo, no?, sempre estar rodejat de gent, perquè les persones que no saben ni anar a fer un cafè sol ni anar al cinema sol també és un problema, i això ens trobem el dia a dia. Llavors, hem d'intentar trobar l'equilibri entre aquests dos ítems.
6: Clar, perquè la soledat volguda seria que tu decideixes estar sol, però la soledat no desitjada és la que a nosaltres ja ens ve al cap quan parlem de soledat, que és les persones que no volen estar soles però no tenen amb qui estar.
7: És el que diem, no? La soledat no volguda al final és la persona que per raons emocionals, algun estat físic o un rebuig social no se sent part de la comunitat. I aquest és el problema, que com a comunitat necessitem apropar-nos a la gent i que cadascú tingui el seu espai en un grup. Tothom encaixa en un grup, el problema és que costa trobar, no?, les persones que ens podem sentir còmodes o afinitats. També ens està passant molt com a societat que no sabem què volem, no? Ara m'agrada, no sé, el manga, ara m'agrada el bàsquet. O sigui, ens costa definir-nos perquè volem encaixar en un grup. I llavors acabem no encaixant en res. I aquí és on entra la crisi aquesta personal de cap a on vaig, no? O quin grup agafo. I a vegades doncs, vas en grups que potser no acabes d'encaixar, però com vols formar part d'un grup, t'hi fiques en aquest grup. Però no te sents còmode. Llavors, és un problema això que tenim, que hem d'aprendre a escoltar-nos, hem d'aprendre a veure què ens agrada, què no ens agrada, i decidir cap a on volem tirar, sense deixar-nos influenciar per allò del voltant.
6: Clar, que em sembla interessant el que has dit, perquè sí que és probable que les persones que se senten soles tinguin gent amb qui sortir, tinguin un grup amb qui estar, però el fet de no encaixar amb aquest grup els fa sentir desconnectats i els fa tenir aquest sentiment de soledat, tot i que des de fora pugui semblar que tenen un grup i un suport.
7: Exacte, i això jo crec que ha fet molt de mal les xarxes socials, perquè això es veu molt, no? Tu entres en un Instagram i veus el grup de gent superfeliç, que van de festa, van a prendre alguna cosa, però tu no saps què hi ha darrere d'aquella imatge, no? I també, no?, les xarxes socials han creat aquesta buidor emocional, perquè tu et creus que amb aquest influencer és el teu amic i l'estàs escoltant cada dia perquè d'una manera connectes, perquè, bueno, tens l'afinitat o l'interès en comú, però no hi ha res darrere. Aquesta persona no et coneix. I això també està fent que, aquí parlo potser més pels joves, que es creï una realitat de relació social que no és. Llavors, aquí estem creant, no?, aquest perfil més d'aïllament social de joves. És que els joves estan sortint molt perjudicats amb aquest tema. L'àrea de les nostres gèneres ha sigut un puntàs, ha anat molt bé per algunes coses, però per les relacions socials per mi ha sigut ha anat cap a baix. I aquí és molt difícil fer un treball, no?, amb els que potser estan més amb les xarxes socials, perquè ara només veuen això. I hem d'intentar tornar, no?, aquesta comunitat de carrer, de sortir, de fer tribu. És que si no ens quedem a casa, i és el que està passant.
6: Clar. Clar, perquè quines solucions podríem buscar o podríem posar a aquest sentiment de cada vegada sentir-nos més sols, ja no només la gent gran, que és la imatge que et ve quan parles de sentir-se sol, sinó els joves, i entenc que també de totes les edats.
7: Jo crec que com a societat hem de començar a canviar la mirada. Hem d'intentar parlar del respecte, del companyerisme, de l'empatia. És que no sé què està passant, però cada cop per mi està costant més acceptar la varietat de persones. I ara hi ha molta varietat, moltes ideologies, molts pensaments, la identitat de gènere. Tot això sembla que estiguem com molt modernitzats, però a mi em dona la sensació que no. Que no. I hem de fer un treball molt exhaustiu per part de tothom d'obrir la ment. És que si no obrim la ment, jo crec que costarà molt trobar aquesta tribu i fer més carrer. tornar pues, a fer més, no?, als centres cívics, a centres oberts, als espais joves, tot això, omplir-ho més. No sé com es pot fer, eh? No sé si fer més difusió, més treball de casa. Jo crec que també, no?, les famílies tenim molt de treball a fer amb els infants, perquè jo que sóc mare també ho veig, tenim molta feina en treballar a aquest respecte i que surtin més al carrer, que no es quedin a casa. Llavors, jo crec que ens hem de preguntar què volem com a societat, cap on volem tirar i què volem aportar nosaltres per canviar-ho.
6: D'acord, doncs marxem amb aquesta reflexió. Moltes gràcies, Anna, per acostar-nos als teus coneixements a la ràdio.
7: Merci.
5: I en aquesta mateixa línia vivim més connectats que mai. Tenim WhatsApp, Instagram, TikTok i bé, com explicàvem al principi del programa, podem saber què està fent algú pràcticament en qualsevol moment i també parlar amb persones que són a quilòmetres de distància, però paradoxalment aquesta hiperconnexió també pot fer que ens sentim més sols. Així que volem mirar les dues cares a les xarxes socials, la cara A i la cara B, perquè poden perjudicar-nos, sí, però també poden ser una eina molt positiva si sabem com utilitzar-les. Comencem per la cara menys amable. Obrim Instagram i veiem gent viatjant, sortint amb amics, celebrant coses, parelles aparentment perfectes, i és molt fàcil acabar comparant aquella realitat que veiem a través d'una pantalla amb la nostra. Però, a més, estar constantment connectats digitalment no significa necessàriament sentir-nos acompanyats. De fet, les xarxes socials poden acabar tenint l'efecte contrari. Ens ho explica l'infermer Jordi Mitjà.
8: Les xarxes socials poden influir de manera significativa en el sentiment de soledat, tant en els joves com en les persones adultes. Tot i que aquestes plataformes permeten mantenir el contacte amb altres persones, sovint fomenten comparacions constants amb vides aparentment perfectes, cosa que pot generar sentiments d'aïllament, baixa autoestima i insatisfacció. A més, passar moltes hores connectat virtualment pot reduir les oportunitats de crear relacions presencials més profundes i significatives.
5: Per tant, aquí tenim aquesta primera cara. Les xarxes ens permeten estar en contacte permanentment, però això no sempre substitueix una conversa, una trobada o sentir que realment tenim algú al costat. I també hi entra un altre factor important: què consumim, durant quanta estona i com ens fa sentir. Perquè no és el mateix entrar una estona a les xarxes que passar-hi hores comparant-nos amb la vida dels altres. Però no tot és negatiu, girem el disc i anem a la cara B, perquè les mateixes xarxes, que poden generar comparació o sense de solitud, també ens permeten mantenir amistats, trobar persones amb interessos semblants als nostres, crear comunitat o sentir-nos acompanyats en moments en què potser presencialment no tenim ningú a prop. La diferència, moltes vegades, està en com les fem servir.
8: Tanmateix, l'impacte no és igual per a tothom. Quan es fan servir de manera equilibrada, les xarxes socials poden ajudar a mantenir vincles, trobar comunitats amb interessos compartits i reduir la sensació de soledat. Per tant, més que les xarxes en si mateixes, el factor determinant és l'ús que se'n fa i la qualitat de les relacions que es construeixen tant en l'entorn digital com en el presencial.
5: Així que potser la pregunta no és tant si les xarxes socials són bones o dolentes, sinó quina relació hi tenim nosaltres, si les utilitzem per substituir completament les relacions presencials o ens passem el dia comparant-nos, poden acabar fent-nos sentir més sols, però si són una eina per comunicar-nos, compartir, descobrir persones i reforçar vincles que també existeixen fora de la pantalla, la història pot ser ben diferent. Al final, les xarxes ens connecten amb molta gent, però sentir-nos acompanyats va una mica més enllà de tenir molts seguidors, molts likes o moltes notificacions.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
5: Seguim avançant amb aquest tema del dia. Estar sol o sola no sempre vol dir sentir-s'hi. I, en canvi, atenció, sentir-se sol pot passar fins i tot quan estem envoltats de gent. Aquesta reflexió, Marc, m'agrada molt i ens fa doncs, a entendre una mica més aquesta problemàtica i també a doncs, escoltar diferents persones, diferents veus, que avui ens portes al programa per conèixer doncs, més a fons el tema de la solitud.
9: Sí, exacte, Gemma. L'enquesta ha estat senzilla i li hem preguntat a la gent si s'han sentit mai sols en el passat o avui dia, és a dir, en el moment en què estem vivint, i els hi vam estar preguntant si era així. Per tant, el que farem és escoltar diverses veus. Ja veuràs que cada una ho explica d'una manera diferent i les anem comentant, et sembla?
5: I tant, em sembla perfecte.
9: Doncs vinga, som-hi.
10: En situacions complicades o que sents que les coses no van bé, on fins i tot a vegades tens gent que et fa costat i tot, però també de tant en tant busquem, suposo, una mica aquesta soledat com per recapacitar i per col·locar coses a lloc també. I que trobo que a vegades de tant en tant també està bé sentir-se una mica sol.
9: Està bé de vegades sentir-se una mica sol. Gemma, què opines? Perquè ve una mica lligat amb el que havíem explicat a altres seccions, no? D'aquesta solitud volguda.
5: No, em sembla molt, molt acertat, perquè, per exemple, la nostra companya, la Laura Espanyol, abans entrevistava a l'Anna Fonseca, treballadora social, que explicava precisament això, no? Que tampoc és bo passar d'un extrem a l'altre. Gent que està completament doncs, sola i se senten malament, o gent que sempre està envoltada d'altres persones. Clar. Perquè no suporten sentir-se sols.
9: Exacte, i aquest és un de... És difícil també, jo... penso en funció de la personalitat que tu tinguis i en el moment vital en què t'enganxis, si més madur, si menys, si prioritzant la teva vida i dir, val, em ve de gust a part de socialitzar, però escolta, si no em convé, m'hi separo, no? Vaig cap a un altre lloc amb altra gent, o sol fins i tot, no? Per aprofitar el temps, que el temps, això sí, Gemma, que va passant.
5: Totalment. Anem amb més testimonis, si vols, Marc.
9: Vinga, som-hi.
11: Doncs i tant, que m'he sentit sola... i ara pensant-hi diverses vegades. Però també és com idealitzem, no?, la companyia i com vivim ara, que sembli que més és millor, i a vegades només cal un amic, una amiga, la teva germana, per estar al teu costat i sentir que et recolza en moments difícils.
9: Què opines d'aquest comentari?
5: Doncs mira, mentre escoltava aquesta noia, el que em venia al cap era una frase molt, molt tòpica, de més val sol que mal acompanyat.
9: I tant.
5: I també estic molt, molt d'acord amb el que explica, perquè no qualsevol companyia és bona. Simplement pel fet de no sentir-te sol, estar amb algú que no et fa bé o que, vaja, que no és una bona companyia, és molt millor estar sol que mal acompanyat.
9: Exacte. De fet, ara, enllaçat amb això que acabes de dir, escoltarem un altre testimoni que ens explicava una situació que ella s'hi va sentir així, però en una relació de parella.
5: Vale, a veure si la podem...
9: Sí, exacte, a veure...
5: Perquè a més, aquest tema m'agrada.
11: Doncs jo una vegada m'he sentit molt sola estant dintre d'una relació de parella. Seria com una solitud emocional de sentir que no tens suport, que l'altra persona no t'escolta, que no hi ha iniciativa, que ets tu la que mantens el vincle. I això et fa sentir doncs, molt sola, però a vegades costa molt sortir d'allà.
9: Quanta raó, eh? De vegades, quan t'estimes molt algú, és difícil poder-ne sortir d'allà perquè tu creus que hi has d'apostar, perquè fermament és el que sents, però alhora tens aquest doble xoc, no? Que tu ho vols fer i ho sents perquè creus que és el que toca, perquè a més és la teva parella i te l'estimes, però és que alhora també t'està aquesta persona donant aquest sentiment de buit.
5: Clar, no, també em sembla això, no?, que si tens una parella i el que sents amb la teva parella és que estàs sol, és que...
9: Aquí hi ha alguna cosa que no encaixa.
5: No, o sigui, poden haver-hi, clar, sí, molts conflictes, no? Uh-huh. Doncs les persones a vegades no s'entenen, pensem diferent els uns als altres, poden haver-hi milers de conflictes, però si el conflicte és que et sents sol amb la teva parella, o sigui, per mi no hi ha com punt intermig, no? És com... hi ha un problema gros.
9: Exacte, perquè al final tu, com tu dius, has d'estar amb gent, ja no només parella, que t'escolti, que et doni consell o simplement et faci companyia en els moments complicats, i al final, si és una relació de parella i no tens aquests moments, perquè òbviament hi ha pujades i baixades, però si no els tens, millor deixar-ho estar i deixar anar, perquè al final qui s'acaba fent mal és un mateix, i si no, mira, millor estar sol, reflexionar, que de fet ja va bé de vegades, tots segur que tenim molts moments, o tu mateixa, Gemma, i jo també m'incloc, de dir, no estic malament amb ningú del meu entorn, però vull aquests moments per mi, no? Per pensar, per reflexionar, per estar tranquil. I al final, de vegades, són més útils aquests moments que altres que tu dius, no, compartir-ho amb gent perquè així no me sento sol segur, encara que sigui la meva parella, i per aquí potser van una mica els trets.
5: Quants talls tenim, Marc?
9: Ens en queden dos, i són curtets, de 20 segons.
5: Doncs va, escoltem... Si vols, escoltem els dos seguits, podem fer-ho?
9: Sí, tant.
5: Doncs va,
12: sol. Doncs bé, sol no m'he sentit en cap moment de la meva vida, ja que he tingut la sort de tindre una família molt unida i molt propera, però sí que he tingut una vida doncs, molt canviant, he anat canviant d'aires molt sovint, el que m'ha impedit construir un grup sòlid d'amistats. Llavors, en algun moment de la meva vida sí que poder notar una mica buit per aquí.
13: Jo diria que m'he sentit sola moltes vegades, la veritat. Sobretot quan he necessitat parlar amb algú o sentir-me acompanyada, i fins i tot a mi m'ha costat demanar ajuda a persones que són properes a mi, encara que sàpigues que hi són. Igualment, també t'he de dir que crec que estar sola no sempre vol dir sentir-se sola, i és un pensament que m'acompanya bastant en el meu dia a dia.
9: Aquí hi ha dues coses clares. Aquest últim, que ja l'hem tractat una mica, no? El d'aquesta noia que explicava que és un sentiment que l'acompanya i que de vegades s'hi ha sentit perquè el seu entorn no ha estat per ella. I, en canvi, aquell altre noi, no, Gemma, que ha comentat que el fet de que es mogués tant perquè la seva vida l'ha portat a canviar i moure's en diferents llocs no ha arrelat certes amistats i, per tant, no ha pogut tenir aquests vincles de sentir-se acompanyat en potser moments que ho necessitava, tot i que tens una família que, si tens la sort que és sana, doncs t'ajuda, no, en aquests moments.
5: Clar, jo crec sobretot, ja et dic, no sóc especialista en el tema ni tampoc sóc una professional de la salut, però sí que aquest vincle, des que ets molt petit, el fet de tenir una estructura familiar sòlida, clar, influencia molt després en quan et desenvolupes i ets un adult, la infantesa que has tingut, si no hi ha hagut doncs, aquesta estructura familiar... O, vaja,
9: hi ha carències després.
5: Sí,
9: i les trobes més a faltar i probablement encara depens més d'aquella gent nova que coneixes o que has estat uns mesos amb ella i llavors dius, és que separar-me suposa un trauma, hi ha gestions després que emocionalment no saps controlar i precisament, valgui la redundància, gestionar, i se't pot complicar. Per tant, com tu dius, sempre tot acaba una mica allà mateix, com creixes des que ets ben petit.
5: Sí, és com l'etapa més important de la nostra vida. Marc, m'encanta doncs, parlar d'aquests temes, crec que és molt important, interessant doncs, tenir aquest altaveu des de la ràdio i explicar-ho, però vaja, seguim avançant, així que gràcies i ens escoltem ara.
9: Molt bé, fins ara.
5: I avui parlem amb la Vicky Sánchez, una persona que es va separar i després, posteriorment, va tenir una parella amb la qual també ho va deixar. Ara, però, no busca parella, viu feliç a l'espera, o no, que torni a aparèixer, doncs, a l'amor. Saludem a la Vicky. Dani Grau, ja la tenim amb nosaltres.
14: Vicky, ho he resumit bé, això, o no?
15: Sí, perfectament, perfectament.
14: Val, perfectament, val. És això, no? És a dir, si ve, ve, i si no ve...

0: I mantenir-la, per entendre'ns?
1: Bueno, és que de fet no crec que sigui una decisió personal, eh? És una cosa que et ve donada. Llavors, a mi si m'hagués sortit parella, doncs, també estava disposada a tenir parella, no tenia cap problema, però el fet de no tenir-la tampoc m'ha condicionat a dir, oi, quina pena, estic sola, que a vegades la gent també, ai, no tens parella, o... Vull dir que a vegades culturalment també fa que sembla que hagis de tenir parella perquè si no sola, oi, què fas? I sola es poden fer moltíssimes coses i no necessites a ningú. Necessites gent al costat i que t'ompli. No necessàriament una parella. Pots tenir una colla, nosaltres amb els del country ens portem superbé, som com una família, no parem, anem amunt i avall, amb els del boli també entre partits i tot, si qualsevol cosa et fa falta també els tens allà, amb les noies del ganxet, a la feina, vull dir que no cal que sigui específicament una parella, que pot ser que a vegades pots tenir parella i el que he sentit abans que parlàveu, pots tenir parella i sentir-te molt sol, perquè la parella no està amb tu, i en canvi no tenir-ne i tenir gent que t'envolta, que t'omple, llavors, bueno, que si em ve no estic pas tancada, eh? Jo no és una decisió de dir, ah, doncs no, sinó és una cosa que et ve donada, doncs que, bueno, que tampoc, bueno, si ve, ve, i si no ve, doncs també, endavant.
0: I sobretot independència, de fer el que un vol.
1: Oi, això sí, no ve de donar explicacions a ningú. A la meva filla, en tot cas, i a ma mare, que són les que estan sobretot al meu costat, ma mare, per descomptat, i la meva filla, que amb l'edat que té fan la seva vida, però estan allà pel que calgui, i de fet sempre han estat i no hi ha cap problema i estan en qualsevol moment de feblesa, de una mica de baixó, no, d'allò, estan allà, només faltaria. Però per la resta, encantada d'estar tranquil·la, no haver de donar explicacions ni de res.
0: Què li diries a una persona que està en el pol oposat teu, és a dir, en el sentit de dir de que ho està patint perquè vol tenir una parella i no la troba o no l'escullen o passen d'ella o d'ell, diguéssim, què li diries?
1: Bueno, jo crec que s'ha de centrar en la gent que l'envolta, independentment això de que sigui parella o no. I jo crec que per tenir una parella també has de ser suficientment independent per després, quan la tens, no dependre d'aquella parella. Perquè és molt maco tenir una parella, però és maco tenir cadascú la seva vida o la seva manera de pensar, la seva independència i tot plegat. Perquè si no, al final, busques una parella per tenir algú i després sempre acabes depenent. I després és aquí on t'acosta després segurament, quan la cosa no va bé, trencar el vincle, perquè crees una dependència. Llavors, no, s'ha de tenir parella com a complement, no com una cosa obligatòria o no com una cosa que si no, no estàs bé, sinó estar bé tu i després una vegada estàs bé tu, pots tenir o no tenir i això no t'ha de condicionar.
0: És a dir, parella sí, jo t'ajudaré amb el que vulguis, però hi ha certs moments que cadascú ha de tenir el seu espai, és això.
1: Ah, sí, això per descomptat, jo crec que són les parelles que millor funcionen. Perquè, a més, tens coses a explicar-te, també. Quan tu fas diferents coses de la teva parella, sempre hi ha novetats, sempre hi ha... I després és això, és que el dia... Sempre volem, quan tenim una parella, que duri per tota la vida, que sigui la parella idíl·lica i que sigui tot. Però a vegades també hi ha moments que necessites tenir algú altre amb qui poder parlar, amb qui poder estar sense haver d'estar amb la parella allà al costat, i fer les coses que a tu t'agraden, que potser no coincideixen amb la parella, que no passa res, eh? Pots tenir una parella i cadascú tenir uns gustos diferents i després quan arribes a casa ho comentes, en parles o dius, tens coses a explicar-li i després fer coses junts, evidentment, però no té per què ser tot junt. Crec que tampoc no és gaire sa com a parella, eh?
0: Val. El model, acabem, Vicky, última qüestió, el model de societat actual... Vull dir, té virtuts i té defectes, com totes les èpoques, sí. Però va cap a que la gent, diguéssim, els que duren són uns raravis, perquè, per exemple, jo que estic de directiu en un club de futbol sala, el 70% sí. De persones que tenen els crios allà, doncs estan separats, tenen pares separats i tal.
1: Sí.
0: Per tant, la moda és separar-se i tenir més d'una parella al llarg de la vida. Vull dir, és el model actual. Bo o dolent, però és
1: el model. Bueno, com a model o com d'allò, digue-li com vulguis. El que passa és que al final en aquest aspecte evolucionem. Abans era la parella i havien d'anar tot arreu junts, i havien de fer tot junts, i això al final crema molt, en canvi.

0: una parella en la que cadascú tingui el seu espai, inclús amb els fills, eh? Que a vegades la tendència de que quan tens fills ja t'has de centrar només amb els fills. No, no, que també va bé de tant en tant deixar els fills amb cangur, amb els avis o amb qui pugui ser i fer vida de parella també. Vull dir que no només que facin independents, sinó poder-la fer una vegada tens criatures. També poder tenir els teus moments de parella, no de papa i de mama, sinó de parella com inicialment s'estava. Vull dir que jo crec que és molt sa això de tenir parelles, però tenir cadascú el seu espai i tenir cadascú les seves amistats i les seves aficions i després a casa compartir-ho. I no té per què ser dolent, eh? Perquè no té per què ni conèixer una altra persona ni res. Però crec que és molt sa.
1: Doncs molt bé, Vicky Sánchez, gràcies per ser amb nosaltres i per oferir una visió de dir no busco parella, però si ve, perfecte. I si no, també.
0: Sí, sí. I si no, doncs també.
1: Gràcies, Vicky.
0: Moltes gràcies. Patons. A vosaltres. Vinga, adeu. Merci.
2: Doncs ens ha encantat escoltar la història de la Vicky. Gràcies, Dani. Nosaltres ara farem doncs, un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Estem pendents de l'evolució d'aquesta nova situació meteorològica amb el pas d'una línia frontal que ha de fer que en aquesta tarda vespre, sobretot aquí a la comarca, hem de parlar de precipitacions. Unes precipitacions que localment podran ser de forta intensitat, però esperem que siguin també de curta durada i, per tant, les quantitats de precipitacions no siguin molt importants. No obstant això, puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat. La màxima inestabilitat l'esperem, el que dèiem, cap aquest vespre i també durant la propera matinada, i afectarà sobretot a la meitat sud del Maresme. Cap al nord de la comarca també plourà, però ho farà de forma menys destacable. A tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que siguin doncs, més baixes, clarament més baixes. De fet, aquesta tarda ja veurem com van cap avall i les mínimes, moltes d'elles, es registraran justament a última hora del dia d'avui. Demà, ambient més típic de les dates, temperatures plenament normalitzades, encara, com dèiem, de matí amb alguns aiguats. Després, al matí, pot quedar algun ruixadet, més tímid, menys important. A la tarda, també, de forma molt puntual. Però, en general, la inestabilitat demà ha d'anar disminuint amb el pas de les hores. Divendres espera un temps tranquil i dominat pel sol, encara amb algunes nuvolades al matí que marxaran ràpidament amb el pas de les hores.
2: I aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens parlarà de la Rita Payés, i també parlarem amb la Judit Jiménez sobre Baruma, una ONG que ajuda molt i que cal doncs, parlar-ne. Fins ara, no marxeu.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Tordera.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora.
9: Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
11: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
10: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
11: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: En 107.1 FM.
4: La xarxa de comunicació local.
12: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Vinga, som-hi, seguim en directe. Moment de fixar-nos en les xarxes socials i en les notícies que s'hi expliquen. Sergi Ferrer, bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem, com sempre, fent comarca i explicant alguna cosa del Maresme.
13: Doncs sí, parlem de la justícia que ha donat la raó als treballadors municipals de Pineda de Mar en el conflicte pels anomenats dies d'indisposició que permeten als empleats faltar a la feina per trobar-se malament sense haver de presentar una baixa mèdica. Una sentència del Tribunal d'Instància de Mataró estableix que els treballadors poden gaudir de dues jornades consecutives amb aquesta condició i sense que estiguin limitades a dos dies per any.
2: I això, Sergi, potser t'enganxo a, doncs, a, que no ho saps, eh? I t'entendré perfectament, però només els treballadors de Pineda poden tenir aquests dos dies o tothom?
13: Entenc que tothom, perquè clar, ja que ha passat per justícia i pel Tribunal d'Instància de Mataró, és a dir, capital de la comarca, entenc que afecta doncs, a tothom.
2: Clar, jo sé que existeixen els dies personals que no s'han de justificar, els pots demanar, però no sabia. Ara tinc dubte, eh? No sé si són diferents els dies personals, però vaja.
13: I també depèn de la raó per la qual...
1: Gemma, si és sentència ferma, senta jurisprudència. Per tant, afecta a tothom. A Calella, a Lloret, a Calafell i on vulguis.
2: Molt bé. Vale. Molt bé, doncs en prenem nota. Va, al món, en clau internacional. Què expliquem, Sergi?
13: Doncs la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i establir restriccions entre els 13 i els 15 anys. La mesura s'inclourà en una futura llei del nen europea que busca protegir els menors dels riscos associats a les plataformes digitals i als seus dissenys addictius. La proposta planteja que entre els 13 i els 15 anys els joves només puguin accedir a les xarxes mitjançant comptes supervisats pels pares i amb funcions limitades.
2: Molt bé, i el tema curiós?
13: Doncs que el neuropsicòleg Álvaro Bilbao explica per què molts nens responen res o no ho sé quan els pares els hi pregunten què han fet a l'escola. Segons l'expert, el problema no és necessàriament que no vulguin explicar-ho, sinó que preguntes generals com què has fet avui o amb qui has jugat o què has fet al pati poden fer-lo sentir com si estiguessin davant d'un interrogatori.
2: Em fa gràcia, Sergi, perquè a mi això encara em continua passant a dia d'avui. Ma mare em pregunta què tal, què has fet a la feina? Res.
13: Sí, s'adaptaria a la feina també, no només a l'escola.
2: També, és com quan no tens ganes de parlar, no? Pot ser.
13: Exacte, vens cansat, no? I et surt dir res perquè és el més ràpid, no?
2: O no sé, m'ha fet molt de riure també. Bueno, molt bé, molt bé. Sergi, anem a fer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant?
13: Doncs en comptes de preguntar què heu fet a la feina, si amb qui heu jugat al pati, etc, en comptes d'això preguntem si prohibiríeu les xarxes socials a menors de 13 anys.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que formulem avui al programa. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
13: Fins ara.
2: Canviant de qüestions, Carles Saiz és president del Centre d'Estudis Domènec i Muntaner, que organitza un cicle d'actes sobre Marià Serra històric alcalde de Canet en el centenari de la seva mort. Dani Grau, ja tenim el convidat.
1: Doncs sí, Carles, bona tarda, què tal, com estem?
14: Bona tarda a tothom. Bé.
1: Tot això comença aquest divendres amb una conferència que fas tu mateix a l'Escola Teixits, i diguéssim que obre, és el tret de sortida a quatre actes, no?, dedicats a l'alcalde Serra.
14: Sí, de fet és el primer que fem i que dona aquest tret de sortida, com comentaves, i ho fem doncs fent una conferència homenatge a la figura i al llegat d'aquest metge, que va tenir doncs una gran trajectòria pública a Canet de Mar a finals del segle XIX i començaments del segle XX. I, per tant, el que fem és descobrir o redescobrir la figura d'aquest personatge que dona peu a tota aquesta sèrie d'actes d'aquests propers mesos.
1: El personatge, segons una investigació que vas fer tu, amb, diguéssim, un treball de, diguéssim, d'històric, mereix aquest cicle. El mereix perquè té moltes arestes, és a dir, va ser una persona molt inquieta, no?
14: És una persona amb un compromís social i cultural important per al poble. Per exemple, a ell li devem doncs la creació, per exemple, de l'Orfeó canetenc, que seria doncs el primer orfeó doncs de Canet. A ell li devem també, per exemple, la creació de la Caixa del Poble, que és el que després va ser la Caixa d'Estalvis, doncs aquesta que tothom coneix. A ell li devem també, doncs, per exemple, la creació del Foment del Treball, que era com una mena de cooperativa de treball per tal de que els obrers s'organitzessin. Per tant, és un home que, malgrat que socialment doncs era un burgès, de fet era una persona doncs que a banda de ser metge era terratinent, tenia moltes propietats, doncs sempre va tenir doncs un ull posat doncs a la condició obrera, perquè creia que la millor manera d'evitar conflictes era doncs intentar ajudar tothom, no? Per això, per exemple, també era soci de l'Ateneu Obrer. Un burgès com ell segurament era l'únic que estava, diguem-ne, associat a l'Ateneu Obrer, no? I a banda de socialment i culturalment, doncs és una persona doncs que políticament també va tenir doncs una gran trajectòria dins del que seria el catalanisme polític. Per tant, podem dir que va aportar molta innovació en el poble, i al mateix temps doncs també va arribar a ser alcalde de Canet, ja de manera més tardana, cap al 1912, però va deixar, diguem-ne, un llegat polític important, amb tota una sèrie doncs de bones actuacions al poble, que evidentment doncs l'entronitzen com el pare del Canet modern.
1: En aquest sentit, també va tenir la sort de treballar conjuntament amb Maria Serra. Ai, amb Domènec i Montaner, eh?
14: Sí, de fet, el fet de que el Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, que ens dediquem a investigar i a difondre la vida i obra de l'arquitecte, sigui el que hagin tomat aquest compromís de tirar endavant tota una sèrie d'actes, hem d'anar, diguem-ne, justificar-ho d'aquesta manera. El doctor Maria Serra era el braç executor de gran part del pensament de Lluís Domènech i Montaner, no? I, de fet, la gran sort és que un metge de poble, perquè no deixava de que el doctor Maria Serra, el seu camp de treball acabava en el terme de Canet i fins a Sant Iscle de Vallalta, com és que un metge de poble estableix una gran complicitat amb un arquitecte de gran prestigi com era en aquell moment ja el Domènech i Montaner? Doncs, bàsicament, la resposta és perquè tenien un pensament comú, no? I, per tant, la paraula que els unia era l'higienisme i la modernitat. Domènech, des de Barcelona, tira endavant molts projectes doncs, de modernitat, entre d'altres l'obertura en una part de la Via Laietana, o, per exemple, el mateix concepte dels edificis que projecta amb grans finestrals per deixar entrar la llum i la ventilació. Per tant, l'entronitzen com un arquitecte higienista. I, per altra banda, Domènech doncs, era una persona que, Serra, que sempre doncs, intentava que les cases on visitava el malalt estiguessin molt ventilades, i això farà doncs, que s'uneixin i acabin projectant el Canet modern amb clavegueres, amb aigua corrent i amb tot un projecte d'espongiment dels carrers per tal de dotar-los de molta més qualitat.
1: Que per principi de segle XX era una autèntica revolució. Gràcies, Carles. Fins un altre, digues. Un segon.
14: No, dic que era una autèntica revolució, perquè fins a la República no es va declarar l'obligatorietat de tot això.
1: Doncs déu-n'hi-do. Doncs gràcies, Carles Saiz. Molta sort amb aquest cicle de quatre actes en relació a la figura de Maria Serra. Adéu.
14: A vosaltres.

0: Seguim endavant amb un nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix noves propostes de la comarca, i avui anem cap a Vilassar de Mar per parlar d'una jove artista de jazz i bossa nova que ha anat agafant molta popularitat aquests últims anys. Sergi.
1: Doncs sí, continuem el viatge per aquesta carretera musical, aquesta llarga carretera, i avui, en comptes de parlar d'una banda, parlem d'una artista. Parlem de Rita Payés.

Rita Payés va néixer a Vilassar de Mar l'any 1999 en una família de músics. Des de ben petita va estar vinculada a la música i va començar a formar-se en el trombó, un instrument que acabaria marcant bona part de la seva identitat artística. Però amb els anys, la veu també aniria guanyant protagonisme fins a convertir-se en una de les seves principals eines d'expressió.

Encara adolescent, Pallés va entrar a formar part de la San Andreu Jazz Band, la formació dirigida per Joan Chamorro, que ha estat una autèntica escola de talents del jazz català, allà on va coincidir amb músics com Andrea Motis, Magalí, Datzira o Elia Bastida, i va començar a combinar el trombó amb una altra faceta que amb els anys acabaria tenint cada vegada més protagonisme, i ja hem mencionat la seva veu. I hi ha una persona que ocupa un lloc especialment important en aquesta trajectòria, i és la seva mare, la guitarrista Elisabet Roma. Mare i filla van començar a treballar juntes i el 2019 van publicar Imagina, un projecte construït principalment a partir de versions.

A partir d'aquí, la trajectòria de Payés s'accelera. Arriben col·laboracions amb artistes de procedències molt diferents, com Sílvia Pérez Cruz, Salvador Sobral o una de les més inesperades de la seva carrera, C. Tangana. És, de fet, que aquesta trobada acabaria portant a Rita Payés als Premis Goya de 2022 i, posteriorment, a la gira de Sin cantar ni afinar del mateix C. Tangana.

Però si alguna cosa defineix Rita Pallés és precisament que resulta difícil posar-li una sola etiqueta. El jazz és la seva base, però la seva música també veu de la bossa nova, el bolero, el folk llatinoamericà, la cançó popular i el fado, que és un gènere musical molt emblemàtic de Portugal, amb melodies que expressen el saudade, que és la nostàlgia. De fet, ella mateixa ha explicat que els estàndards de jazz són una mena de casa per a ella, però també ha assenyalat influències tan diferents com la música brasilera, el pop o la música clàssica. Entre les seves referències vocals hi trobem figures com Billie Holiday o Cecil McLaurin Salvant. Escoltem, doncs, una d'aquestes referències de la Rita Pallés, en concret aquesta última.

De fet, aquesta barreja d'estils es pot escoltar especialment bé en la seva manera d'utilitzar la veu. Pallés no canta com una vocalista de jazz tradicional ni tampoc com una cantautora convencional. La seva interpretació és continguda, càlida i molt, molt, molt íntima. Mentre que el trombó funciona gairebé com una segona veu, respon a la melodia, crea contrapunts i obre espais per a la improvisació. I aquesta relació entre la seva veu i el seu instrument és una de les característiques que fan que el seu so sigui tan reconeixible.

0: Potser el més interessant de Rita Payés és que no sembla tenir cap necessitat de demostrar res. El trombó, la veu, el jazz, el bolero o la bossa nova apareixen amb naturalitat, sense que cap d'aquests elements hagi de dominar per sobre dels altres. I aquesta manera de fer també es trasllada als seus concerts. Una música que demana escoltar-la amb calma, parar atenció als petits detalls i deixar que les cançons vagin entrant. Una proposta que, sense fer gaire soroll, s'ha anat fent un lloc propi dins del jazz i la cançó d'autor actual. Fins una altra.
1: I arribarem al final del programa avui parlant de la tasca de Baruma. Ja hem tingut l'oportunitat de conèixer en altres ocasions a l'Hora Maresma aquesta ONG, però avui hi tornem perquè tenen novetats per explicar-nos. Ens acompanya de nou la Judit Jiménez, vinculada al projecte, per posar-nos al dia de tot el que estan preparant. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Doncs explica'ns, abans de tot, com sempre, per situar-nos ràpidament, fes-nos 5 cèntims per qui no conegui Baruma. Quin és, què és i quina és la vostra tasca?
3: Doncs nosaltres som una ONG d'aquí del Maresme que vam néixer fa uns 9 anys arrel d'un viatge del que és el fundador i la seva germana, els fundadors, que van anar a un casament a Senegal, i enmig del casament vam adonar-se'n per uns motius de que va aparèixer un nen molt mal ferit, molt malaltor i tal, doncs que hi havia una gran crisi sanitària. I no es van poder quedar de braços creuats i en aquell mateix viatge van començar a actuar. Quan van tornar cap aquí van decidir que havien de fer alguna cosa i van començar a construir l'associació. Uh-huh. I la veritat és que bueno, fem molts projectes, ja sabeu, empadurament femení, tasca sanitària, tema de reforma de post de santé, escoles, bueno, moltíssimes coses, evacuació de malalts, de vegades puntualment, i moltes més coses.
1: Ara, de fet, teniu novetats, no?
3: Sí. Malauradament ens hem trobat amb una cosa que ens ha copejat amb força perquè no ens l'esperàvem. A causa del canvi climàtic, que és una cosa que no podem controlar, la temporada de pluges al Senegal, que abans durava molt més, s'ha fet més curta i no hi ha tanta quantitat d'aigua. Llavors nosaltres, en els pous que treballem amb les dones, que és el que hem parlat diverses vegades ja, que és els ous en si, primer fa que les dones puguin treballar la terra, tinguin una seguretat alimentària, perquè clar, del que cultiven poden menjar, i a més del sobrant poden vendre i una mica d'economia. Ens estem trobant que els pous que tenim en els nostres horts s'estan assecant. Per què? Doncs que a causa del canvi climàtic i de la sequera, el nivell freàtic de l'aigua ha baixat i l'aigua hi és, però és més profund. Llavors s'ha d'aprofundir els pous que ja tenim existents. I clar, no comptàvem amb aquesta despesa i estem treballant en poder recaptar diners per poder-ho fer.
1: Clar, per fer com aquesta obra, no?
3: Sí, hem de aprofundir pous, hem de posar bombes solars, hem de fer coses perquè no se'n vagi a Norris tota aquesta feina i, sobretot, posar en risc, que ja s'està posant en risc, la sobirania alimentària de tota una comunitat. Clar. O sigui, molta gent, moltes persones.
1: De quina manera podem doncs, aportar el nostre granet de sorra?
3: Doncs nosaltres hem arrencat amb un crowdfunding a la pàgina web, si entreu al Migrano d'Arena. Només heu de posar Baruma i ja us sortirà crowdfunding, dona per l'aigua, és el crowdfunding de l'aigua, l'hem anomenat. I allà hi ha un vídeo que surt en Denis Fornés, en fundador, explicant molt bé el que ha passat, tot, diverses fotografies, i a més ja està, la gent està responent, però necessitem molt més, ja veuran quan entrin que no hi ha ni de lluny el que necessitem. Clar. Per poder aprofundir els fous. Però la veritat és que bueno, estem contents i, sisplau, la gent que pugui, que per poc que sigui, que no és obligatori donar una quantitat, que és el que es pugui. Uh-huh. El que es pugui, i si volen dir qui són, ho diuen, si no és anònim, no passa res, i és una cosa que ens ajudarà moltíssim. També si entren a les nostres xarxes socials, evidentment, cada dia jo estic refrescant l'enllaç a les històries perquè es pugui donar directament clicant a l'enllaç, o a la biografia de Baruma, hi ha un enllaç on també es pot entrar directament al crowdfunding i sigui més fàcil.
1: Uh-huh. Necessiteu una quantitat molt, molt elevada?
3: Hem engegat, amb els companys de Suïssa també, paral·lelament ells han engegat un altre enllà. No sabem exactament la quantitat, però nosaltres estem demanant uns 10.000 euros per poder fer. I amb el que aconseguim de tots, doncs, a veure el que podem arribar a construir. Uh-huh. De fet, clar, hem de pensar que és que mengen moltes famílies.
1: Clar.
3: D'això mengen moltes famílies, han hagut d'abandonar parcel·les, en el vídeo que hi ha en el crowdfunding i, bueno, i en l'Instagram que el vaig penjar, hi ha el testimoni de les dones i en tot surten dues de les dones que parlen i és el que diuen, no hi ha aigua, no podem regar, se'ns està secant tot, l'altre dia la gent marxa, o sigui, estan abandonant els horts perquè no ho poden treballar i hem de posar-hi remei d'alguna manera.
2: Clar, doncs ajudar, no?, fer comunitat i sí. Encara que estiguem lluny... Es pot ajudar d'alguna manera?
3: Clar que sí. Nosaltres, a veure, és que el fet és que ja és un projecte, ja el tenim instaurat allà des de fa molt de temps. Llavors el que fa molta pena és veure que havíem arribat a un punt que elles treballen, poden tenir menjar, poden tenir una petita economia, superfelices, perquè bueno, ja saps que el tarannà de les persones que allà és molt, molt diferent a nosaltres, que per qualsevol cosa estem amb cara de pruna agra, però allà no, i els veus que estan treballant i tot, i que encara estan lluitant, no us penseu que estan tirant la tovallola, la que encara té possibilitat d'estar allà, i venga, i veient que se li seca, però venga, i tirant, i seguint, insistint. Llavors, clar, sí que podem ajudar, i tant que podem ajudar. És que és això, ja et dic, no et dic m'has de donar 20 euros, m'has de donar 30, no, el que puguis, el que puguis, és entrar i donar el que es pugui. I ho agrairem moltíssim perquè és que, bueno, ja ho diuen que entre totes les pedres fan el mur, però també totes les gotetes fan l'aigua, no? És que l'aigua està allà, només l'hem de fer que brutlli cap amunt una altra vegada, que pugi.
2: Judit, com sempre, us felicitem per la tasca tan important que feu i bé, doncs animem a tothom que ens escolti a donar doncs, la seva aportació, sigui gran o sigui petita. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, doncs nosaltres demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. Xarxes socials.

0: Per entendre, jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que hem un FM i tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, eh, Joan? Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
1: No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, M1 ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada sobretot escoltar-les, i de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió precisament és explicar històries, i començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. Sí. La Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre a treballar en una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i és que ara sobretot hi ha molt agrícola, i el pagès per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, d'acord. Doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant...
2: I sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, o sigui, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir-ho d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica, si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional no et dirà el mateix perquè, per exemple, la poden verse la salte. I després el que faríem nosaltres encara passem a tirar raïm com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements de la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí, sí, sí, sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. Una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes perquè tots mengem, llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa que jo penso que sí que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor?
2: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper, tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de calcular.

0: de guionista, com estic de productor, i també, bueno, pues soc còmic, improvisador, i moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
0: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
2: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el Pedra, Paper, Tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
2: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim este joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que este joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008, que per internet descobrim que este joc, que també es diu Morra o Murra, fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar, i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, hi ha uns gravats a unes tombes egípcies, llavors no es dia morra, se dia el joc d'Atep, i este joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'este joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen el tenim a Egipte.
0: Rafael, que clar, sí. Jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya potser no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
2: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí. Pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dues persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar cada vegada que traiem les mans que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil perquè és un joc on pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa és que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
0: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
1: sí,
0: pensar-ho,
1: sí.
0: Eh?
1: Entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
2: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets, en un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè veiguen quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents, de fer combinacions en els cinc dits i la veu. Vale? Llavors...

0: aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt. I si no és punt, continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
0: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar, vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar, però se va perdre, vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar... Bueno, has de cridar. No és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Este joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastor. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius que la base la tenen, sobretot, per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta lo ganado, vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
0: Sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu,
2: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador? Fas de jutge? Feu de tot.
0: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
2: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
0: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis per això, justament perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment, perquè som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que són mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora, sí. Vam estar...
3: sencera.
4: Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que sabíem això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, s'ha tancat això? Diu, no, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo,
5: Sí, sí, sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí, si
5: ens haguéssim de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí, sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaven uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornar i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall que era un noi que es diu Arturo que bueno, aquell feia superbé i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat i llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és assignatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està ben. Molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una ens sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
5: Sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va una foto, va.
2: Que bé, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028, eh?
2: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Tresserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res... Soy
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Desde que arribé a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Re, una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Tresserres. Què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1 i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Que leí más fácil que porque la pronunciación de prensa faltan como diálogo, más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Sí, acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escuchando a este momento.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a dos nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora dos nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir dues places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagi millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, dos nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Avui us proposo d'escoltar una música que és gairebé impossible que ens deixi indiferents. Són, o els oferirem, els 6 concerts per a flauta, cordes i continu, opus 10, d'Antonio Vivaldi. Són 6 concerts publicats a Amsterdam cap al 1728 i en ells Vivaldi demostra una vegada més la seva capacitat extraordinària per convertir la música en imatges i sensacions. N'hi ha 2 d'especialment conegudíssims. La Tempesta di Mare, el primer, on la flauta sembla lluitar contra les onades, i El Gardelino, el tercer, on la flauta evoca el cant d'un petit ocell, el pinsà. I tenim també La Notte, el segon, molt més misteriós, amb els seus fantasmes i el son. Però jo diria que el més bonic d'aquests 6 concerts és que Vivaldi aconsegueix una cosa molt difícil: fer música elegant, virtuosa i alhora molt fàcil d'imaginar. La flauta parla, corre, canta, juga amb les cordes i de vegades sembla de vegades que es respiri. Per això, si avui tenim uns minuts, deixeu-vos portar per Vivaldi. No cal saber música per gaudir només, cal escoltar-la i deixar que la imaginació faci la resta. Hi ha una nota curiosa, és molt curiosa, i no sabem per quin motiu devia fer-ho, que el concert La Note és diferent dels altres 5 concerts perquè té 6 moviments amb episodis titulats Fantasma i Sono, mentre que els altres només en tenen 3. Ho deixarem aquí, doncs. Escoltarem ja tot seguit aquesta famosa gravació d'Antonio Vivaldi dels 6 concerts. L'única cosa a dir és que, curiosament, a la gravació, no sé per quin motiu, comença per el concert número 3, el Gardelino, que és en re, i el Gardelino és aquest que jo els he llegit, doncs, que se sent el cant del pinsà. Escoltem, doncs, el concert número 3, el Gardelino, que consta de 3 moviments.

Bé, fins aquí ha sigut això, el concert, com els he dit, de que no anaven. Aquest era el número 3 i ara escoltarem el número 2, que és La Note.

els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 17 de setembre. Les tres paraules del dia són rècord, personal, renúncia. Rècord, la nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu, i les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsat per la Generalitat. Personal, l'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal per cobrir plaça d'enginyer, tresorer i bibliotecari, i obert el període de matriculació i proves de nivell per l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27. Renúncia. L'Estat renuncia al fons europeu per l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, i el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Avui és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient a Sant Robert. Falten 38 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre. Falten 25 dies per al 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya. Pel que fa al temps, avui tindrem possibilitat d'algun plogim encara, tot i que el temps serà molt més estable, amb màximes d'entre el 25-26 graus. Demà divendres també poden aparèixer alguns xàfecs amb temperatures sense canvis. Ara és un bon moment per sembrar escarola, bledes, espinacs, enciam, raves i naps. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, el Camí Ral, recollida de poda i voluminosos al Centre Vila, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'entrevista amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana a hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La B7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
2: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
7: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat, interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treball sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers i, en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
2: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamón Carvajal.
8: Interior ha explicat que les ES Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
9: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alertes a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
10: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
8: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
11: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
2: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es van passar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
12: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
13: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa amb moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
14: Un mínimo de control estaría bien.
15: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves. Yo lo trobo perfecto.
16: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
15: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
17: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
18: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
19: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
2: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
20: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
2: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
21: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
0: estamos focalizados en este, en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta, y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
21: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica, i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, l'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
2: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
0: A la Lliga F, el Barça obre la 4a jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a la Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más sensitiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado. No es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10 a 9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
0: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
6: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius

0: edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
1: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
0: Uns professionals de la xarxa ITAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
2: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua, No en veuré.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: A les càlides aigües del mar davant de la costa d'Austràlia hi ha la Gran Barrera de Corall, la major estructura individual del món composada per organismes vius. Aquesta barrera de corall, que abasta més de 2.300 quilòmetres i acull una increïble diversitat de vida marina, és un veritable tresor natural. Els esculls de corall estan formats per colònies de petits animals anomenats pòlips de corall. Aquests pòlips segreguen un esquelet calcari que s'acumula amb el temps, creant l'estructura de l'escull. La Gran Barrera de Corall és la llar de més de 1.500 espècies de peixos, 400 espècies de coralls i 4.000 espècies de moluscos. Amb aquesta diversitat de vida marina, fa que sigui un ecosistema vital per a l'equilibri de l'oceà. Els esculls de coral també són importants per a l'economia local. Atrauen milions de turistes cada any i generen milers de llocs de treball a la indústria del turisme i la pesca. Malauradament, la Gran Barrera de Corall està en perill d'extinció. El canvi climàtic, la contaminació, la sobrepesca i el desenvolupament costaner estan amenaçant aquest fràgil ecosistema.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de

0: coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
2: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
0: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
3: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans respectables.
0: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.

0: la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i, bueno, creiem que anem creixent.
1: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
2: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SOS Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament. I ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
3: Interior ha explicat que les SOS Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
5: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
3: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez

0: secretari general de Comissions Obreres Educació i la mateixa consellera Niubó.
1: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
2: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
3: Un mínimo de control estaría bien.
4: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves. Yo trobo perfecta.
5: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
4: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
6: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
7: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
8: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
9: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
10: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
9: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, Local Red també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre ciberamenaces.
11: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de xoc que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
9: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
0: I a 7:45 us expliquem que creix la mobilitat en vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
13: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
12: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que han encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions, amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
14: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
15: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en el divadiza que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
16: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
0: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
17: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
18: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
17: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells. Tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
19: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
17: Uns professionals de la xarxa ITAC 12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
20: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
0: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
20: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
0: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
20: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora entreu, aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats i, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi?
20: Naturalment, és a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país, el que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura, i per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
0: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
20: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser a vegades són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
0: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
20: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
0: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
20: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanquiblau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans comunitats culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar de citats. Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: 8:03, és hora punta, per tant ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
3: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant, en general, la xarxa viària. Però, vaja, en tot cas, hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2, hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud a la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt, sobretot plena, a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara en molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana. I és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'últimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel o núvols simplement prims a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que ahir, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes dues hores aproximadament al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel i, en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
8: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
7: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol ja es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 12 minuts de les 8 del matí, la formació a l'escola de bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
9: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
10: Bon dia.
9: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
10: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
9: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui. Confieu que es puguin avançar posicions?
10: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
11: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat. Però a més també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
10: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques. Això serien estructures d'estat fortes per donar respostes a les emergències que venen.
11: Antonio del Río, des del sindicat UGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i poder-nos explicar en profunditat quines són les raons que expliquen la convocatòria de la manifestació convocada per aquest matí. Els bombers de la Generalitat reclamen nous esquemes de feina, un nou protocol, més recursos per fer front als nous reptes que passen de manera inevitable pels efectes del canvi climàtic.
1: Unes queixes, doncs, que ara sentíem gràcies a vosaltres que ens ho esteu fent en directe des del Parc de Bombers de Badalona, però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant tota la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Gimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 9:15. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
3: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equipament i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
0: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
0: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran potser novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
0: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, és clar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cascs d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar un,

0: fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències

0: Reuneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
1: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes, necessitem un cos de país, un cos únic.
0: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
2: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
0: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
3: Doncs de fet, molt bon dia, Helena. Doncs de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord, d'aquí a poca estona bufarà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Santa Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona, i fins i tot progressarà una mica més al nord, i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país, aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa, per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
4: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines, es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
0: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
0: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: I ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades va afectar o ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
1: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
0: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de 2 fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
7: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados y estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
7: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
9: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 del matí. Aquest ja serà el 6è any que s'apunta al programa i aquest matí s'ha trobat una situació inusual. Durant tot el matí els ordinadors han tret fum i fins i tot en alguns moments la pàgina web s'ha col·lapsat.
10: Lo que pasa que ahora hay un problema que no ha abierto la línea de los ordenadores para la península y tenemos que esperar.
9: Les agències de viatges del Baix Vallès s'han trobat amb llargues cues que han aplegat a viatgers recurrents i altres que tornen a intentar aconseguir el destí desitjat. N'hi ha molts que repeteixen aquesta experiència any rere any, sigui en parella o amb els amics.
11: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar algo.
12: Somos un grupo de 12. Entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
9: El procés per inscriure's als viatges de l'Imserso va començar el juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de baixballassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
0: Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Que inaugura la setena jornada de la Lliga.
13: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
14: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana líder invicta amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
15: aquesta Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu. Crec que és una cosa que, bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan encara va jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
13: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
16: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más intensiva, quizá que la de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí, y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
13: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel, que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
17: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironí afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UQAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es va mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB, amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels quatre jugadors lesionats, com poden ser Felerup o Jaciel Pérez. Així doncs, darrer test previ a la competició per a un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
13: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
18: D'acord, doncs ens ho apuntem.
13: Vinga, gràcies,
18: bon cap de setmana. Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes, i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
19: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
20: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
21: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
22: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
20: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
23: Em dóna la gana fer-me gran.
24: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
20: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
25: Vengo por lo de posar sin pantalones.
18: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu veient ara, eh?
1: Bon dia. Sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa, perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
2: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que sigui el museu màxim de segur perquè l'experiència sigui el màxim de segura i agradable, no? I l'altre, doncs, millorar també l'experiència visual, de cognitiva, amb noves activitats i sobretot amb quatre exposicions noves, temporals, que el que faran serà dinamitzar moltíssim amb moltes activitats durant aquest cap de setmana.
1: Això te la va preguntar, perquè precisament aquest dissabte i diumenge tenim jornades de portes obertes. Què hi trobarem exactament?
2: Doncs trobarem aquestes quatre exposicions, una que va del tema sanitari, l'altra de Montesa, una magnífica exposició, l'altra una exposició sobre el Miquel Tàpies, que és un enginyer d'aquí de Terrassa, i finalment una de robòtica que és impressionant, i a partir d'aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà, doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no?, de qui és el comissari.
1: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només han de venir, això sí, s'han d'inscriure, oi?
2: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta, perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot, doncs, tenim complert. Uh-huh. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i, per tant, doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
1: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la teulada, diferents alternatives, oi?
2: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes, per tant, precisament hem buscat això, no?, que sigui el màxim de participat.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manactec totalment renovat.
18: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no?, allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no?, que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
18: Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en veuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu des d'ara i fins les 10 del matí amb informació de servei d'aquest divendres 18 de setembre del 2026. Ara mateix 18 graus centígrads a l'exterior dels nostres estudis, una humitat relativa del 82% en un dia que esperem que sigui ennuvolat amb possibilitats d'algun pluixim de poca intensitat. Anem a conèixer més detalls del dia d'avui amb el nostre company Lluís Sabater. Repassarem amb ells els principals titulars del dia d'avui. Bon dia, Lluís.
2: Bon dia. Atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 26-27. La regidora de Serveis Socials, Toni García, recorda que la convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies al llarg del curs escolar.
3: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, que li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
2: Mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran a partir d'aquest diumenge 20 de setembre. Escoltem el rector de Tordera.
4: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
2: L'obra Dansa d'Agost de Brian Friel puja a escena avui i demà al Teatre Claver. El grup d'interpretació del teatre estrena una proposta escènica que transforma espais pocs habituals i acosta el públic a la història. Escoltem una de les alumnes del grup d'interpretació, també companya d'aquesta casa, Carme Fernández.
5: L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
2: Èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'Abans de l'Arxiu Històric de Tordera, conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa amb una part pràctica. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
6: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, ho farem, el tornarem a repetir en breu.
2: En esports, el Club Futbol Tordera comença l'aventura segona catalana aquest cap de setmana. L'equip tordarenc enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenc, que serà dissabte a partir de les 5 de la tarda. Un informatiu on estarem molt pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i de la previsió del temps amb en Joaquim Serra. Avui, a la segona part de l'informatiu, l'alcaldessa respon amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Plegat avui a l'informatiu a partir de les 10.
1: Molt bé, Lluís, estarem pendents. Fins després.
2: Fins després.
1: Fins aquí l'abans informatiu. Fem una primera pausa musical.

Les 9 i 7 minuts, anem a repassar el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Incorporem la premsa digital per incorporar també els titulars de darrera hora. Així llegim a diaris com El Mundo, que el trasllat de migrants a Ceuta, última hora, la Guàrdia Civil inicia el dispositiu per portar al port a una massa descontrolada. El País parla de llau inicial i moments de tensió en el trasllat d'immigrants al campament del port de Ceuta. L'agència EFE parla d'Amnistia Internacional, que demana investigar com a feminicidi l'assassinat de Claudia Tacoronte, detingut el presumpte responsable del feminicidi a Mèxic. En clau local, el periòdico destaca també la seva portada digital, que l'oposició demana la compareixença de la consellera Paneque per la renúncia a fons europeus per la desalinitzadora de la Tordera. Junts i PP han registrat una bateria de preguntes per esclarir què sabia el govern i com actuarà després de perdre el finançament de la Unió Europea. També en clau local, el diari El Caso explica el cas del robatori d'un cotxe a Blanes, fugida en contradirecció i accident que es va produir a la rotonda de la Nacional 2 davant de Marreixac, on es va produir aquest accident i on el fugitiu va acabar-se amagant en el graig d'una dona de Palafolls, concretament a la urbanització de Marreixac. Aquestes són les últimes hores digitals que podem llegir. Anem ara, sí, a les portades publicades en paper. L'Ara diu que el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. Carney aposta per reforçar l'aliança amb la Unió Europea en defensa, intel·ligència artificial, minerals crítics i seguretat energètica. El president dels Estats Units amenaça amb tallar les relacions comercials amb els 27. Crisi a Ceuta diu que l'Audiència Nacional autoritza finalment el campament al port. Ceuta està envaïda. El Parlament Europeu vota contra Sánchez. Fotografia per al primer ministre polonès. TASC avisa que Polònia està preparada per a una guerra més que híbrida. Macron convoca una reunió d'urgència amb tots els partits. Veiem la imatge del líder polonès. Dos apunts més en aquesta portada. El deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid. Arriba als 1,74 bilions, un 3,8% més que un any abans. I Victòria Alsina crea una fundació per reflotar el catalanisme. L'expresident Pujol apadrina la nova entitat Paral·lel 41. La Vanguardia diu que Ceuta trenca l'aliança dels populars i socialistes al Parlament Europeu. Una resolució aprovada pel Partit Popular Europeu, els patriotes de Vox i l'esquerra de Meloni considera que la ciutat va ser envaïda. Els socialistes i la resta de l'esquerra es desmarquen d'incloure crítiques a la regularització i acusar el Marroc. Per la seva banda, l'Audiència Nacional aixeca ara per ara el veto al campament d'acollida al port. Imatge per una riera plena d'aigua amb cotxes, diu alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els meteoròlegs alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i durant l'octubre a la zona mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. El tractament extrem es va preparar per a una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. Carney ofereix a Europa construir junts un ordre mundial just i estable. Fotografia pel premier canadenc. Els delictes cauen un 7,4% a Catalunya fins al juny. Rècord d'ingressos que no evita pèrdues en el Futbol Club Barcelona. El periòdico destaca que Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc. El fort temporal de pluges deixa un mort a Olivella. El govern insta Interior a aplicar un format d'avisos més flexible que faciliti la prevenció sense perdre eficàcia per cridar l'atenció davant d'una emergència real. Imatge de portada per al fòrum organitzat per aquest diari. Veiem a Míriam González, fundadora del partit Democràcia 21, que reclama més controls sobre el poder polític. Diu, no hi ha excusa perquè a Espanya no hi hagi regeneració al segle XXI. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta. Acorden que ha estat envaïda.
El govern accelera l'acollida de 1.700 migrants al port després del permís de l'Audiència. La Unió Europea assaja amb el Canadà un nou ordre mundial per fer front a Donald Trump. El Barça es desfà de Can Rigal en el seu pla de transformació patrimonial. Veiem la imatge d'aquest edifici antic. Moeve inverteix 1.000 milions en una gran planta d'hidrogen a Huelva. I la Universitat de Barcelona s'estrena a la Xina amb 3 màsters. Completem els diaris catalans amb el punt avui, que parla del patrimoni literari femení. Parla de l'interès editorial per les escriptores dels anys 20 i 30. Entrevisten el director de cinema Albert Serra. Diu: volia posar-me al servei dels creadors d'un gran espectacle. A Madrid, El Mundo diu que l'Eurocambra acusa Marroc i promou represàlies per Ceuta. El futbol de Ceuta davant de la desplantada. Diu: amb lo malament que estem, aquí hi ha aquells jugadors que es comporten com nens. El president del Ceuta, desconcertat davant del no de Mbappé, Konaté i Vinícius a lluir les samarretes. Veiem la fotografia del president en el camp del Ceuta. L'ABC diu que Brussel·les no cedeix, va ser una invasió i cap assaltant a la península. Els socialistes no convencen a l'Eurocambra de que la llau de Ceuta va ser una crisi migratòria i ministres del govern reconeixen pressions directes de la comissió. Fotografia pel petrolier encarregat pel govern marroquí als estillers espanyols el dia de la seva estrena. Diu: Navantia entrega un buc de guerra a Marroc en plena crisi per la invasió de Ceuta. I acabem la premsa generalista amb el diari El País. Destaca també que Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Donald Trump. Fotografia per Isabel Díaz Ayuso ahir a l'Assemblea de Madrid. Diu que Madrid admet que l'àtic anava a utilitzar-se com a allotjament ocasional. Veiem Ayuso aixecant la mà mentre es parla, dirigint-se als seus companys. L'Audiència allunya el trasllat d'immigrants al port de Ceuta. El tribunal permet l'ús temporal del campament. Robles assegura que l'exèrcit defensarà la convivència a Ceuta i Melilla. Marroc i Israel obren ambaixades sota l'impuls dels Estats Units. Barcelona posa en el punt de mira les places d'aparcament en vivendes. I la vacunació infantil es ralentitza a Europa. Mentrestant, un darrer apunt completa aquesta portada. En música, una Shakira reinventada aterra en un Madrid a la seva mida. Un quart de 10 del matí, hem repassat els diaris generalistes, anem amb els esportius i econòmics. L'esportiu dedica la portada a Adeyemi, celebrant un gol, diu: atrapa'm si pots. Karim Adeyemi s'ha guanyat el favor del públic i del vestidor amb la velocitat i la gran demostració en arrencada. Les seves actuacions li han valgut la tornada a la selecció alemanya de Jürgen Klopp. Avui a les 9 es juga l'Espanyol Elx a les 9 en la recerca, diu, de la tranquil·litat abans de l'aturada per seleccions. Florentino vol acabar amb la polèmica i viatja de manera oficial a Ceuta. Joan Garcia, diuen, només tenia molèsties. Es descarta una lesió important al genoll. Mundo Deportivo parla de sensació Adeyemi. Veiem també el jugador del Barça. Explica que l'impacte de l'Alemanya ha estat fulgurant i ha convertit els 22 milions invertits en un èxit absolut. Els pericos s'exigeixen els 3 punts i més regularitat avui a l'RCD Stadium. Ahir el Betis es va imposar al Getafe per 1-0. Abde impulsa el Betis, que iguala el Madrid a la segona plaça. A l'Europa League, amarga estrena de la Real Societat a casa, que va acabar perdent per 1-2. L'As dedica la portada a Mbappé. El veiem somrient al costat de l'escut. Diu: al Madrid passes a un altre nivell. La pilota d'or ha de tornar al Bernabéu, diu. Mourinho és un líder, una de les persones més intel·ligents que he vist a la meva vida. Entenc l'exigència. El que demano a l'afició és que anem tots junts.
El Marc dedica la portada a Harry Kane. En una entrevista diu: "No m'agrada parlar de mi. Els 73 gols parlen per si sols." La màquina del gol del Bayern i d'Anglaterra cotitza l'alça en la lluita tancada per arribar a la pilota d'or. I acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días recull declaracions del conseller delegat d'Indra. Diu: hem de fer-nos grans per consolidar-nos. El conseller delegat assegura que la firma no pot perdre el tren de ser referent en la indústria armamentística. El Economista diu que la falta de llum congela l'entrega de milers de vivendes i n'apuja el preu. El bloqueig elèctric genera sobrecostos que repercuteixen a la butxaca del comprador. I Expansión es fa ressò també de les declaracions, en aquest cas del president d'Indra, Ángel Simón, que diu que revoluciona la cúpula directiva. Últim així la renovació del comitè de direcció abans de presentar el nou pla estratègic. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Fem una nova pausa musical i tornarem amb un article d'opinió.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Un quart i mig de 10 del matí. Afegim opinió, concretament anàlisi, avui des de les pàgines del diari Ara, amb el comentari d'Antoni Bassas. El d'avui es diu: quan buidar un ull és una actuació absolutament perfecta.
4: Hola, com estan? El president de la Generalitat va viatjar ahir fins a Extremadura per celebrar-hi la Diada Nacional. Va dir que hi anava a presentar una Catalunya oberta, solidària i inclusiva. Em pregunto quan ha deixat de ser oberta, inclusiva i solidària Catalunya. O és que oberta, inclusiva i solidària vol dir espanyola? I em pregunto també a qui ho diu tot això, el president a Madrid, el rei, a l'IBEX 35, els votants del PSOE a Catalunya perquè no votin Abascal, perquè Illa marxarà d'Extremadura i el govern extremeny continuarà insuflant als extremeny els mateixos prejudicis anticatalans de sempre. Fixeu-vos que ahir, per argumentar que està en contra del nou sistema de finançament, que precisament és el que ha presentat la Generalitat de Catalunya, la presidenta extremenya, Maria Guardiola, va dir que vol evitar que repeteixi una nova onada migratòria extremenya. Em pregunto de què li han servit, doncs, a Extremadura 43 anys d'autonomia si encara estem així patint per onades migratòries. En fi, com saben, en aquestes ocasions la paraula que més es repeteix és solidaritat. Després de dècades de veure l'esforç fiscal que fem a Catalunya, un es pregunta on és la solidaritat amb els catalans, entre els quals milers i milers de fills i nets d'extremenys que han d'agafar Rodalies cada dia o l'AP7 on han de fer cua a les llistes d'espera de la sanitat. Insisteixo, el bon veïnatge sempre és bo, però ha d'estar basat en el respecte i, sobretot, ha d'estar basat en la veritat. Parlant de defensar els catalans dels serveis que li paguen a l'Estat, però que l'Estat no els presta o els presta molt malament, parlem, naturalment, de Rodalies. Robatori de cable de l'estació de França a Barcelona. Ahir va causar retards a la R Sud. I un es diu: home, quan et poden robar el cable ja a la mateixa estació de França, no és que tinguis la guàrdia baixa, sinó que no tens cap mena de guàrdia. I això, naturalment, va per a DIF. Pensin que és el sisè robatori de cable a l'estació de França en 10 dies. Però com que una notícia sovint s'entén millor al costat d'una altra, vegin això. Una jove ha creat un sistema per alertar dels retards de Renfe i Adif. És un sistema inventat per Marina Castellano, enginyera de 24 anys, de Badalona, que avisa de les incidències de Rodalies fins a 3/4 d'hora abans que els canals oficials. Em sembla que no cal dir res més. És un sistema que detecta, que verifica i processa milers de missatges de les xarxes que tots enviem: soc aquí, hi ha retard, no ve, sobre les avaries. Castellano és estudiant d'enginyeria matemàtica en ciència de dades a la Universitat Pompeu Fabra, i per això, quan va haver d'abordar el seu treball de final de grau, el TFG, de seguida li va venir al cap la idea de millorar la informació de Rodalies. Ella diu que per fer més fàcil, una mica més fàcil, la vida als usuaris. Home, si ho pot fer un estudiant, per què no ho fan els que cobren per fer-ho? Doncs perquè no pensen en la gent, és a dir, en el servei que presten. I ahir els vam dir que seguiríem el judici als 4 policies nacionals que van deixar borni Roger Espanyol. Doncs bé, el cap dels antidisturbis de la Policia Nacional, José Miguel Ruiz Iguzquiza, que durant l'operatiu de l'1 d'octubre va treballar amb el nom en clau de Marte, En la seva declaració va dir que no va obrir cap expedient als agents perquè, un cop revisades les imatges, van valorar que havia estat una intervenció absolutament perfecta. I va dir que les imatges de l'incident van ser insuficients per identificar l'escopeter perquè el cos no tenia diners suficients per investigar-ho. És a dir, disparen 17 bales de goma, que a Catalunya estaven prohibides per una llei del Parlament, les disparen a 14 metres de distància i directament contra el cos dels manifestants, sense fer-les rebotar a terra, i diu que va ser una intervenció absolutament perfecta. Home, va ser absolutament perfecta per buidar un ull. Bon dia.
3: Doncs fins aquí aquesta reflexió que ens apropa una mica més al punt de 2:15 del matí. De moment hi posem una miqueta més de música. Amb Sergio Rivero. Tornarem després amb informació de servei d'avui divendres 18 de setembre del 2026.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera.

Com dèiem, ara mateix 18 graus a l'exterior dels nostres estudis, previsió d'un dia ennuvolat amb possibilitat d'algun plogim. Avui és divendres, 18 de setembre del 2026, és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, proclamada per la ONU per conscienciar sobre la necessitat d'aconseguir una retribució igual per treballs d'igual valor. Avui és Sant Josep de Cupertino, conegut com el sant dels estudiants per la seva facilitat per levitar i tenir èxtasis místics que entraven profunda pregària. Avui fa anys l'actor nord-americà Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso i també l'actor James Marsden. Falten 37 dies pel canvi horari i en falten 24 per el 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, el proper festiu. Avui dia, com dèiem, entrenyinat amb temperatures suaus que rondaran els 25 graus. Demà continua aquesta situació amb el cel pràcticament serè i sense precipitacions. Avui llegim que el creixement de l'ús de la intel·ligència artificial en la restauració de pel·lícules mudes oblidades permet recuperar arxius cinematogràfics del segle XIX amb una nitidesa mai vista. Anem a l'hort, on pel setembre diu vigila el teu celler. Bon moment per recollir tomàquets, albergínies i per plantar enciams, bledes, espinacs i cols. Avui divendres

tenim de farmàcia de guàrdia i també durant el cap de setmana la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. I us recomanem a la nostra web que torneu a escoltar l'entrevista amb els polítics, en aquest cas amb la regidora d'Esquerra, Mònica Díguez. I acabarem amb una frase cèlebre de Jean-Jacques Rousseau, que diu que la paciència és amarga, però el seu fruit és dolç.

Dos quarts i mig de 10 del matí. Anem a repassar què era notícia en un 18 de setembre a Tordera. Avui fa 10 anys dues persones havien resultat ferides, una de gravetat i una altra de lleu, en una topada a la carretera GI-600 entre Tordera i Blanes. L'accident havia succeït al migdia amb un xoc frontal entre dos vehicles. Es desconeixien les causes de l'accident. El ferit greu havia estat traslladat a l'Hospital Trueta de Girona i el ferit lleu a l'Hospital de Blanes, segons havia informat el Servei Català de Trànsit. L'accident havia provocat retencions importants durant més de mitja hora en els dos sentits de la via. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, els sindicats de maquinistes CEMAF havien convocat 8 jornades de vaga entre aquell mes i l'octubre per demanar la incorporació de nou personal per cobrir l'ocupació no coberta i la recuperació de les circulacions suprimides. A més, els maquinistes també carregaven contra un eventual traspàs de Rodalies a la Generalitat i denunciaven l'incompliment del segon conveni col·lectiu del grup Renfe i la nul·la voluntat de l'empresa per solucionar-lo sobre noves incorporacions, processos de mobilitat i integració de personal. En un comunicat, el sindicat havia destacat la total pèrdua de confiança de l'organització cap a la direcció del grup Renfe i cap a les administracions. Per això havia deixat clar que la vaga era irrevocable i inevitable fins que l'empresa o el Ministeri de Transports, d'una manera real, dugués a terme cada una de les reivindicacions. I finalment, en un dia com el d'avui, de fa un any, els Mossos d'Esquadra havien detingut a Cornellà de Terri l'home de 61 anys, presumpte autor de l'homicidi imprudent i d'abandonar a la víctima en el lloc de l'accident en relació amb l'atropellament mortal que havia tingut lloc aquella setmana a Tordera. Els fets s'havien produït a la Nacional 2, al quilòmetre 681, en sentit Maçanet, quan una persona que havia aturat el vehicle al voral va ser embestida per un camió. L'avís es va rebre a les 9 del matí. Malgrat la ràpida actuació dels serveis d'emergència, la víctima va morir al lloc dels fets. S'encetava així una sèrie de notícies que havíem explicat des dels serveis informatius a la recerca i captura d'aquest conductor, que finalment culminava en un dia com el d'avui, de fa un any, a Cornellà de Terri, on va ser localitzat i detingut. I fins aquí les efemèrides informatives d'un divendres 18 de setembre al nostre poble. Tornem a tocar actualitat. Ho fem ara, però, arran de la música i amb una protagonista, Shakira, que aixeca ja el seu propi Macondo a Madrid amb 12 concerts, amb 650.000 espectadors i amb un impacte econòmic que es calcula al voltant dels 150 milions d'euros. Tot plegat, la cantant, que novament torna a estar a l'actualitat musical i ara també en concerts.

0: Radio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: En un dia com el d'avui, de l'any 1970, moria Jimi Hendrix. El llegendari guitarrista nord-americà va morir a Londres, considerat un dels músics més influents de la història de la guitarra elèctrica i pioner del rock psicodèlic. La seva mort va consolidar el conegut Club dels 27, i és que moria també amb l'edat de 27 anys, com ho haurien fet altres grans artistes. Ens quedem amb un dels seus clàssics, All Along the Watchtower, per començar aquesta secció d'efemèrides musicals fins les 10 del matí.

Escoltant la llegenda i la guitarra màgica de Jimi Hendrix dels anys 70, anem amb més efemèrides musicals en un dia com el d'avui, en aquest cas l'any 1976. Arribava el número 1 del Billboard Wild Cherry. La banda va aconseguir el primer lloc a la llista dels Estats Units amb el seu cèlebre tema de funk rock, Play the Funky Music.

Amb música dels anys 70, aquest Play That Funky Music, que escoltàvem els Wild Cherry, i seguim amb les efemèrides musicals. Saltem als anys 80, on la banda Kiss apareixia en un dia com el d'avui de l'any 1983 sense maquillatge. Durant una emissió especial a la cadena MTV, els membres de la banda de Hard Rock es van presentar públicament per primera vegada sense el seu característic maquillatge i vestuari, coincidint amb el llançament de l'àlbum Lick It Up.

I arribarem als 2000 recordant que Madonna llançava Celebration. La cantant publicava el seu quart àlbum de grans èxits que incluïa el senzill homònim i recorria tota la seva trajectòria musical des dels inicis fins als anys 80. Encara, doncs, amb una mirada al record, ens quedem amb aquest darrer tema musical de Madonna, Celebration. Amb ella ens acomiadem. Tornem dilluns. Que tingueu bon cap de setmana.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 2026-2027. La convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies al llarg del curs escolar. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Són divendres 18 de setembre de 2026. Mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran aquest diumenge. Escoltem el rector de Tordera.
3: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
1: L'obra Dansa d'Agost de Brian Friel puja a escenari avui i demà al Teatre Clavé amb el grup d'interpretació del teatre, que estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta al públic a la història. Escoltem una de les alumnes d'aquest grup d'interpretació, la Carme Fernández.
4: L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de 5 germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck, a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
1: Èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'Abans de l'Arxiu Històric de Tordera, conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa amb una part pràctica. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
5: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, ho farem, el tornarem a repetir en breu.
1: En esports, el Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana. L'equip tordereng enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenca dissabte a les 5. I més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte, una activitat emmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, en parlava la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
6: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Sant Tou.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Hem arrencat aquesta jornada de divendres amb nuvolades enfront de la costa. Fins i tot s'ha escapat alguna gotellada cap a l'àrea de Montgat, a l'extrem sud del Maresme. A Calella han caigut 2 dècimes de litre. Poca cosa, tot plegat. Esperem que aquests núvols es vagin retirant i que donguin pas cada cop a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda encara podran quedar alguns núvols, sempre poc destacables, sense pluges, i avui amb unes temperatures que aconseguirem conseqüència d'aquestes nuvolades de la matinada, doncs han pujat una mica les mínimes, però les màximes es mantindran semblants a les d'ahir. Temperatures agradables. De cara a demà s'espera que es mantingui la bonança, el temps estable, de fet durant tot el cap de setmana esperem que no hi hagi precipitacions i, a més, les temperatures que cada dia pujaran una miqueta més. Demà, 1 o 2 graus respecte avui. Demà passat ja podíem tenir alguna màxima cap a l'interior de la comarca fregant els 30 graus. I dilluns, altre cop recuperarem temperatures per sobre dels 30 en algunes àrees de l'interior del Maresme.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem avui amb l'alcaldessa Respon, amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials a Tordera, Toni García, recorda que a banda de les beques atorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. García recorda que la convocatòria es manté oberta tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes.
1: Aquest any a Tordera, en el curs 2026-2027, s'han donat 525 beques menjador. Important que sàpiga la gent és que aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per a aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
0: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs. Pel que fa al servei de menjador escolar, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicatària Certs Food i amb una previsió de servir aproximadament 215.000 menús al llarg del curs, uns 1.200 menús diaris. El servei es gestiona en diversos centres educatius del Maresme, entre ells l'Escola Ignasi Iglesias i Serra de Miralles de Tordera. D'altra banda, la parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses dominicals, coincidint amb el nomenament de mossèn Edwin Antonio Vázquez com a nou rector de Fogars de la Selva. A partir d'aquest diumenge 20 de setembre, els horaris de les misses dominicals quedaran establerts de la següent manera. A Sant Pere, la missa passa de 9:45 del matí a les 9 del matí. A Fogars de la Selva, la missa es celebrarà a 10:45 i a la parròquia de Sant Esteve de Tordera, la missa es manté a 11:45. Ho explicava aquesta emissora mossèn Equin.
2: Canvis d'horari. Sant Pere, abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Sant Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
0: Pel que fa a les misses del dissabte, es mantenen sense canvis a les 6 i a 7:45 de la tarda. El nomenament de mossèn Edwin com a rector de Fogars de la Selva coincideix amb la festa major d'aquesta localitat, dedicada a Sant Cibrià, Ciprià i Sant Corneli. Des de la parròquia s'ha demanat que tothom estigui al cas dels nous horaris que entraran en vigor aquest mateix diumenge, 20 de setembre.

0: Cinc germanes, una casa, un petit poble d'Irlanda i un agost de 1936 que ho canviarà tot. Aquest és el punt de partida de Dansa d'agost de Brian Friel, que el grup d'interpretació del Teatre Clavé porta a escena avui i demà. Es tracta d'una història tendra i nostàlgica sobre la família, els desitjos, els canvis i aquells instants que amb el pas del temps es converteixen en memòria. Ens parla de l'obra la Carme Fernández, que és alumna d'aquest grup d'interpretació.
1: I avui us convido com a alumna del grup d'interpretació del Teatre Clavé a venir el divendres a les 8 del vespre o el dissabte a les 6 de la tarda a veure l'obra que hem estat preparant i que porta per títol Dansa d'agost. L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
0: La proposta escènica és diferent de l'habitual, transforma espais poc convencionals i situa el públic molt a prop de la història gairebé com un personatge més. Les funcions seran avui, 18 de setembre, a les 8 de la tarda i demà, 19 de setembre, a les 6. El preu serà de 10 euros i pels socis de l'Associació d'Espectadors, 8 euros. Tota la taquilla va destinada a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té com a beneficiària l'entitat Hatta Kendeia. I l'Arxiu Històric Municipal Espai Prudenci Bertran ha organitzat un taller sobre la confecció, l'aprofitament i la cura de la roba del segle XX que ha exhaurit totes les places disponibles. El taller titulat La roba d'abans està conduït per la Carme Tàpies. La sessió combina una explicació inicial sobre com es tractava la roba antigament, com es guardava, com es cuidava i l'ús de plantes aromàtiques per perfumar els armaris, una part pràctica en què els participants a la elaboren una bosseta amb plantes aromàtiques com les que es posaven abans dins els armaris i la possibilitat també de personalitzar la bosseta amb una fotografia antiga de Tordera. Ho explica tot plegat la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
2: Ella explicarà doncs, el tractament que rebia la roba, com es podia guardar, com es cuidava, si es posaven doncs, plantes aromàtiques per donar bona olor a l'interior de l'armari. Llavors, el que es farà serà doncs, fer una bosseta i s'hi posaran plantes aromàtiques, no? Tal com es feia abans, les bossetes que es posaven a l'interior dels armaris. La bosseta també, qui vulgui, la podrà personalitzar amb una fotografia antiga de Tordera.
0: Totes les inscripcions s'han completat, s'ha exhaurit a places, atès que l'aforament de l'Espai Bertran és limitat, 14 persones com a màxim. L'organització, però, ha anunciat que repetirà el taller properament i que donarà nova publicitat ben aviat.
2: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, ho farem, el tornarem a repetir en breu. Ja tornarem a anunciar-ho, i jo penso que serà doncs, molt interessant. Com us dic, és clar, l'aforament de l'Espai Bertran és limitat i queben unes 14 persones com a molt. Per tant, doncs, aquest primer taller ja ens donarà una idea doncs, del que ens dirigeix aquesta senyora, i ja el proper doncs, ja tindrem més informacions, però vaja, bàsicament doncs, serà això.
0: A més del taller, l'arxiu ha avançat que la setmana vinent presentarà un fons documental relacionat amb el Club Bàsquet Tordera en un acte que tindrà lloc a l'antic Hospital de Pobres.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Després d'una pretemporada exigent, l'experiència Copa Catalunya, càrregues físiques i múltiples lesions, la competició oficial torna a escena. Aquest cap de setmana el Club Futbol Tordera dona el tret de sortida a una nova campanya lliguera, rebent a un vell rival, l'Sporting Vidrarenca. L'enfrontament marca l'inici d'una lliga, d'una nova etapa segona catalana, on cada punt val el seu pes en or i començar amb bon peu pot marcar la dinàmica de les pròximes setmanes. Pels locals, l'estrena davant la seva afició és alhora un repte i una responsabilitat amb les múltiples baixes que acumula la plantilla. El nou cos tècnic del Club Futbol Tordera, liderat per Guillem Ferrer, ha treballat de valent amb les noves incorporacions per ser un equip intens, proactiu i amb ganes de ser el dominador del joc mitjançant la possessió de la pilota i les transicions ràpides per les bandes. Tot i l'ambició local, al davant hi haurà un Sporting Vidrarenca que no posarà les coses gens fàcils. De fet, els visitants van certificar el descens dels tordarencs en la seva última etapa segona catalana. Podeu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. I en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'ha organitzat demà dissabte una pedalada familiar en aquesta setmana. De moment, l'activitat compta amb més de 60 inscrits. El punt de sortida serà a 4:45 al Parc de la Sardana, des del rètol de la Tordera en ruta fins a Santou. Amb l'arribada a Santou hi haurà un berenar. Ens parla de l'activitat Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental.
2: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Santou.
1: L'organització apunta que s'ha de portar casc i aigua, els menors han d'anar acompanyats per un adult.

0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica Esther Minguell.
1: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
2: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que, més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, l'entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Victòria Ferrer, directora general d'aquest Gremi.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem per aquest divendres, també ja de cara al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Tenim per davant una jornada que vindrà marcada per un temps que ha d'anar millorant. De tota manera, aquesta matinada, primeres hores del matí, les nuvolades que hi havia mar endins han arribat a deixar algun petit ruixat a la franja costanera de la comarca, un parell de dècimes cap a l'àrea de Calella, i zones pròximes també cap a Montgat, a l'extrem sud del Maresme, ha arribat a fer alguna gotellada, com dèiem, a primeres hores del matí. Unes nuvolades que s'han d'anar retirant i han de donar pas a un ambient cada cop més assolellat. De fet, a migdia ja esperem que domini el sol a bona part de la comarca, tot i que encara quedaran alguns núvols que també es mantindrien de cara a la tarda en alguns sectors de la serrada litoral i del centre-nord del Maresme. En general, poc important i sense pluges. Les temperatures avui, les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols durant la matinada, mentre que les màximes si fa no fa seran com les d'ahir. De cara a demà passarà el contrari, les mínimes baixaran una mica perquè el cel estarà més serè de matinada, mentre que les màximes, per contra, pugen lleugerament, encara amb uns valors normalitzats per l'època de l'any, en una jornada, la de demà dissabte, que estarà dominada pel sol a tota la comarca. Com a molt a primera hora puguem tenir algunes nuvolades mar endins, però que no han d'afectar el Maresme. De cara a diumenge, ambient més assolellat, temperatura que puja una miqueta més, alguna màxima ja fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, i dilluns començarem la nova setmana, altre cop recuperant les temperatures puntualment per sobre dels 30 graus cap a l'interior del Maresme, en una nova jornada que estarà dominada per l'estabilitat. De fet, segons els mapes d'avui, com a mínim durant tota la setmana vinent, no esperem precipitacions.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Benvinguts a una nova edició del programa L'alcaldessa respon. Aquesta setmana, per motius d'agenda de l'alcaldessa, el programa és enregistrat. Recordeu que ja per xarxes socials vam obrir convocatòria per rebre preguntes. N'hem rebut 13, alcaldessa. Alguna, un parell que es repeteixen, són preguntes que ja, de fet, a nosaltres, a les persones que ens envien aquesta pregunta, els hi fem constància que aquesta pregunta ja l'alcaldessa l'ha respost i que, en tot cas, si volen afegir alguna cosa més, li podem traslladar, però sí que és cert que tampoc podem estar repetint cada setmana la mateixa pregunta i repetir la mateixa resposta. Com sempre, li agraïm a l'alcaldessa que avui sigui aquí. Si li sembla, doncs, comencem amb les preguntes que hem anat rebent. La primera ens parla de les voreres de la zona de Can Dieta. Diu que estan molt brutes, amb molts matolls, sobretot a la vorera cap al pàrquing del CAP, concretament al carrer Doctor Arana, diu que obliguen a baixar de la vorera. Demana si es podrien arreglar.
2: Sí, ja s'ha de fer desbrossada de voreres a centre i a barris, especialment, que hi ha alguns barris que estan amb les voreres molt, amb les herbes molt altes, però sí que és veritat que aquí al carrer Doctor Arana hi ha un tram de vorera que veureu que no està fet, que forma part d'una unitat d'actuació, d'un pla parcial, i és allò que se n'han de fer càrrec els propietaris, promotors, en moment de desenvolupar-se. Per tant, per això no vol dir que no es pugui desbrossar i arreglar una mica perquè sigui transitable.
1: Entenc que habitualment l'Ajuntament, quan hi ha aquesta situació, que clar, Tordera és el que diem sempre, que és molt extens, sempre s'actua en zones, diguéssim, que més o menys estan clares, estan assumides, diguéssim, per l'Ajuntament.
2: Recepcionades per l'Ajuntament, exacte.
1: I quan hi ha zones que hi ha aquest punt entremig, suposo que és més complicat, no?, accedir. No sé si pot a vegades portar algun conflicte per l'Ajuntament, això.
2: De fet, estàs actuant en una zona que no és teva. Per tant, estàs actuant dintre d'una propietat privada i l'Ajuntament no pot fer-ho. Vindria a ser com una prevaricació, no? Com no pots actuar en un lloc que no és teu perquè estàs destinant recursos públics a un privat. Però aleshores sí que hi ha un tema de seguretat, de salut o de risc. Llavors has d'actuar-hi de manera subsidiària, que vol dir que l'Ajuntament actua i llavors passa factura a propietat.
1: Molt bé, avancem. La Maria vol saber com està el tema d'enderrocar els pisos blaus de davant de la guarderia. Diu que ja porta molt de temps i que és indignant, diu.
2: Sí, de fet porta molts anys i allò està vinculat, ho hem explicat també alguna altra ocasió, de fet feia temps que no ens feien aquesta pregunta, va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
1: Entenc que això és complex.
2: Sí, i més quan hi ha empreses subministradores d'aquestes tan grans al darrere. Ens passa amb Endesa, ens passa amb Movistar, sempre hi ha... Bueno, s'allarguen eternament els terminis i més quan és un centre transformador que dona llum a tot aquell barri, a tot aquell sector.
1: En Juanjo parla de brutícia acumulada a les escales entre el carrer Murillo i el carrer Cervantes. Diu que justament es va treure una paperera que hi havia i que ara segurament, diu, provoca aquesta situació.
2: Podem reposar la paperera, però sí que és veritat que a vegades allò és un punt on si seuen alguns nanos que han portat algun problema també de sorolls, ara especialment a l'estiu, que doncs estaven fins més tard al carrer, però així no per treure més papereres, o sigui, el que hauríem de fer és endur-nos la brossa a casa o llançar-la a la primera paperera que tornem. Podem reposar la paperera, però bé, ho vigilarem. En tot cas, primer s'ha de netejar, que es neteja, i l'altre és embrutir menys, que també hauria de passar, però si podem reposar la paperera, si aquest creuen que és el... si creiem que podem millorar, ho comentaré a la regidora.
1: Per situar-nos, estem parlant més o menys de la zona carrer Doctor Fleming, a prop del Serra de Miralles.
2: Una miqueta més avall, és el carrer que connecta, que anem entre el carrer Puigverd, Cervantes i Murillo i Cervantes, tot aquell que... O sigui, pots baixar des de Serra de Miralles ben bé fins a carrer Puigverd. És el trosset aquell d'escales que hi ha.
1: Molt bé. En Pau pregunta quan es podran igualar tots els pàrquings de terra del poble.
2: Igualar entenc que serà passar-hi una maquinada perquè no hi hagin sots. Bueno, són pàrquings de terres, justament el que explicàvem abans, això són propietats privades, que hem arribat a acords amb els propietaris perquè ens hi deixin aparcar, i aleshores el que hem fet és passar-hi maquinades perquè estiguin una mica més accessibles, en algunes ocasions per evitar molta la pols que aixequen, especialment durant l'estiu, que hi ha molts veïns en el sector del carrer Roger de Llúria, i hem fet intervencions amb potassa perquè no s'aixequés tanta pols, que al final és inevitable, perquè amb les calorades que ha fet, i les altres són els sotracs, però són pàrquings de sorra i has de fer inversió per tenir-hi manteniment i a més de desbrossades.
1: Anem a afegir-me la pregunta, però de fet hi ha moltes places de pàrquing a Tordera, estaríem parlant de superfície, jo ara pensava, vostè explicava, no? De pàrquings de terra, n'hi ha diferents espais, i a més que són grossos, vull dir que de vegades potser són coses aquestes que no valorem, que quan vas als pobles del voltant és difícil trobar una superfície tan gran dedicada a aparcament.
2: I tot i així encara estem acostumats a aparcar davant de la porta, O sigui, Tordera és un lloc que hi ha molt d'aparcament, hi ha molta extensió, i en 5-10 minuts arribes gairebé a tot arreu, perquè els pàrquings estan exactament molt descentralitzats. Pots començar des del pàrquing de la Mollera, passant per el pàrquing de Roger de Llúria, el centre Vila, el pàrquing del carrer L'Amistat, el pàrquing del sector 4 del mercat, estan, sí que és veritat, gairebé els accessos del poble, però en tenim un de molt gran, de gairebé 100 places al centre Vila. Tordera no té problemes de parcament.

0: S'ha sancionat alguna moto especialment que fa molta fressa, ho havíem comentat aquest estiu.
1: Controls, però, no se'n fan o no se'n veuen, o sí que se'n fan de...
0: Es fan controls preventius als accessos dels pobles i d'urbanitzacions, ja no només per motos, sinó també per tot tipus de vehicles.
1: La Míriam pregunta si algun dia es plantejaran canviar les plaques bilingües dels carrers de Sant Pere.
0: Doncs és una opció que tenim damunt la taula, sí que és una proposta que podria passar per la Comissió de Política Lingüística i també per al Consell de Cultura, perquè forma part també, no, de la història recent del nostre poble, igual que Sant Pere, al centre vila encara en queda algun que fa referència al carrer Espades, que són unes plaques de rajola que haurien de passar, hauria d'haver-hi consens amb tothom per treure aquestes plaques, però es pot fer la consulta. De moment encara no ens hem plantejat.
1: Pel que em diu, coneix l'assumpte, està concentrat a Sant Pere aquesta situació? Em deia que també hi ha diversos...
0: No, per exemple, al carrer Espases, si us fixeu, a l'entrada l'inici del carrer Espases amb creuament de Sant Ramon, si us hi fixeu, hi ha una rajola molt antiga que parla de la calle Espades. És una d'aquelles que queden de la història que caldria valorar si realment ho volem treure o no, i també parlar amb el propietari, en aquest cas, d'aquest edifici, de si la vol treure o no la vol treure, perquè és la seva façana.
1: La Madura ens fa diverses preguntes. La primera diu si és possible posar passos de vianants elevats a la cruïlla entre el carrer Girona i Gran de Sant Andreu i carrer Girona amb Mas Martí.
0: Mira, Girona amb Gran de Sant Andreu hi ha un parell de passos elevats i és veritat que la gent segueix corrent i molt en aquests espais. Més que passos elevats, es planteja la instal·lació d'esquenes d'asa, que és un sistema que sembla que ara està com més acceptat i que fa que no evitis aquest pas. Però si us afixeu al carrer Girona, això ben bé quan creues amb el carrer de Mas Martí, hi ha un pas elevat en aquell sector i una mica més endavant abans d'arribar a la Masia, per entendre'ns. Però sí que és cert que omplir el poble de passos elevats també és un inconvenient per motos, pels propis cotxes, que ho fan bé, per als vehicles pesats d'agricultura i ramaderia, per als vehicles d'emergència. Omplir el poble de passos elevats és un inconvenient al final per als usuaris que ho fan bé. Per tant, per tots aquells que ho fan malament, hi ha altres mesures més restrictives i més sancionadores, que és el que s'ha d'aplicar, i poder, en comptes de passos elevats, allà el que podríem posar-hi és un radar de velocitat.
1: També ens diu l'Amador que entre el carrer Mas Martí i el carrer Tarragona s'hi veuen sovint rates.
0: No em constava, però ho passarem a Medi Ambient per avisar l'empresa de desratització. Doncs se'ns ha donat en algun altre punt del poble al llarg d'aquest estiu. No sabem si és perquè no ha plogut fins ara fa res, però és avisar l'empresa de desratització perquè hi faci una campanya. En donarem trasllat a Medi Ambient.
1: La Nora ens pregunta per què, diu, hi ha tants pocs busos. Els que vivim a les Ferreres o Can Camps diu que se senten desemparats.
0: Mira, ara justament el Servei del Transport Urbà també és un dels contractes que tenim pendents de licitació, que s'ha de publicar una europea, perquè per import del contracte s'ha de tornar a licitar. És un dels punts que tenim damunt la taula per fer l'any vinent. El plec de clàusules tècniques i administratives està gairebé a punt, però també és un tema de costos. O sigui, Tordera és un terme enormement gran. No som una ciutat com Barcelona, per tant no ens podem permetre, amb tota la honestedat i amb tota la humilitat del món, tenir una flota de vehicles com tenen a l'Ajuntament de Barcelona o de Mataró, fins i tot. Per tant, hem de ser conscients que és un territori molt gran, que per cobrir-ho tot hauríem de pagar, no el que estem pagant ara, sinó quatre vegades més per tenir un servei de transport que, a més, als usuaris tampoc els costaria el mateix que els està costant ara. Hem de ser conscients de les capacitats que tenim com a poble i treballar en funció de les possibilitats, no estirar més el braç que la màniga. Poder sí que estaria bé ampliar fins a una línia més o una franja horària més aquests horaris, però les finances municipals no estan ara mateix o no podrien assumir el cost d'un autocar per hora. Impossible, inviable absolutament.
1: En parlar de costos, entenc també, però, que vostès tenen constància, no?, de si se'n fa un ús, si l'ús és important, si realment val la pena, doncs, fer tot això. A més, parlava de Roca Rossa i Can Camps, però també en altres urbanitzacions.
0: Amb totes les urbanitzacions.
1: Complex.
0: Però, clar, el bus no baixa mai ple. Però per què no baixa ple? Perquè no hi ha prou usuaris, perquè la demanda no és suficient i, per tant, l'horari que l'ofereixes no dona com perquè baixi ple, ho fem en un

0: horaris que la gent gran especialment el pugui utilitzar per anar a fer les gestions que es fan habitualment durant el dia, que són compres, metges, entitats bancàries, i a l'hora de retorn que et pugui coincidir per fer-ho fàcil per la gent. Aleshores el que es busca és una franja horària que pugui ser utilitzat. Però clar, determinar si exactament el bus no va mai ple, però determinar que no va mai ple perquè la franja horària que ofereixes no és la bona, això sí que no ho hem fet o no ho hem detectat.
1: Tenim una altra pregunta de bus. La Maria Pilar diu si posaran marquesines a les parades d'autobús de Masmora, que hi ha a peu de carretera.
0: Mira, justament aquesta és una demanda que ens varen fer aquesta setmana també des de l'associació de veïns d'una veïna de Masmora, i l'hem traslladat aquesta mateixa setmana al servei de carreteres, perquè és a baix, és la carretera GI600, la que ens demanava la millora de la parada, i per tant és competència de carreteres que ha de posar la marquesina si vol o no vol.
1: Però aquesta parada de bus que ens demana la Maria Pilar, que vostè fa referència, que entenc que és la que està a peu de carretera, és parada de bus, parlàvem, local, o no, ja d'altres línies, o està compartida?
0: El Segalers és de Generalitat, el nostre bus puja fins a les urbanitzacions, el bus urbà nostre puja. Vull pensar, sí, perquè a l'accés de Masmora hi ha marquesina, però sí que no hi ha marquesina, només hi ha el pal de parada a la carretera GI600, que aquesta és la que ha de posar la Generalitat.
1: En Christian diu: sovint es diu que es vol facilitar a la gent jove i les famílies que es pugui viure i construir el seu futur a Tordera. Malgrat tot, hi ha veïns que patim endarreriments de més d'un any en llicències i informes urbanístics. Existeixen, diu, terminis reals o compromisos ferms per acabar amb aquests endarreriments, o l'Ajuntament dona, diu, per normalitzada aquesta inactivitat?
0: No es tracta d'una inactivitat, simplement que hi ha moltíssima feina, hi ha moltes llicències d'obres per informar, i ho he explicat moltes vegades molts divendres. El problema no és només que informar, a vegades el problema ens trobem en requerir la documentació que es necessita a l'hora d'informar, és a dir, ens presenten un projecte i falta el no sé quin document, requereixes, dones el termini, te'l tornen a enviar, segueixes informant, et falta també aquest paper. Si quan un projecte es presenta amb tota la documentació, és fàcil de fer els xecs i de poder donar o no donar la llicència. Que tenim un problema de personal, o fins ara l'hem tingut, sí, ara hi tenim una nova arquitecta en aquest cas, que ens ajuda també a formar llicències, i per tant hauríem de ser bastant més àgils. Més enllà d'això, es presenten o es plantegen altres alternatives que puguin millorar aquesta situació? Sí, s'estan treballant, és molt d'hora, però existeix la possibilitat que a través de l'app tràmit hi hagi alguna millora a llarg termini, en el sentit que puguis presentar o puguis comprovar si efectivament tens tota la documentació que puguis presentar per poder demanar la llicència, i d'aquesta manera evitar, no?, tots aquests requeriments. Aleshores, quan tinguis tota la documentació, la presentes, i és molt més fàcil, que molt més àgil de donar, però això arribarà a llarg termini. Ara el que hem fet és posar una nova arquitecta tècnica que permeti donar un cop de mà també tot el personal d'urbanisme, però hi ha molt per informar.
1: Clar, Cristina ens parlava d'un any, entenc que també dependrà, com diu vostè, de cada cas, no?, i també dels requeriments que siguin necessaris, de la documentació.
0: Exacte.
1: I de l'avançada, de com d'avançat tingui cada usuari.
0: Correcte.
1: La documentació que li demanen, no?
0: Exacte, però és veritat que la pila és important. A més, tingueu en compte que el Pla General de Tordera és molt antic. Anem a un pla, és el que tenim, és del 2000, és del 2003. Per tant, hi ha normatives que al nostre Pla General estan antigues, que s'han d'adaptar, que s'han d'arribar. És complexa, no és fàcil.
1: Anem acabant, són preguntes, de fet, aquestes que ja han arribat alguna altra vegada en aquest programa. En Manuel diu si és normal que abans de les 7 del matí hi hagi bufadors de l'Ajuntament netejant el parc de la Sardana. Pregunta si hi ha normativa de soroll.
0: Mira, també ho hem comentat alguna vegada, que especialment en temporades de calor, el personal de l'Ajuntament ha de treballar quan no fa calor. Hem passat unes onades amb unes temperatures molt altes, i el que no podem fer és posar el personal a les 12 del migdia a bufar els parcs o a netejar els carrers. Per tant, hem de fer compatible el treballar amb les hores de sol. I l'altra és que la feina s'ha de fer, i per tant que es bufi, que passi la màquina, que faci soroll, que el camió de les escombraries passi a les 6:30 del matí, garanteix que la feina s'està fent. Vull dir que a vegades ens queixem de que no netegen, doncs sí, si netegen, i a més llavors ens queixem perquè netegen d'hora. La feina s'ha de fer, i hem de vetllar també per la seguretat dels nostres treballadors. Per tant, s'ha de fer aquesta hora, perquè si no, també si ho fas al vespre o a la tarda, a l'estiu, és quan els parcs s'estan utilitzant. Per tant, no podríem netejar mentre el parc s'utilitza, perquè evidentment aixeques polseguera, i s'ha d'intentar fer tot compatible.
1: I la Marisa ens repeteix preguntes, les porteries de la pista de l'amistat i el pas elevat al camí ral.
0: És el que dèiem, hem de buscar el sistema que pugui haver-hi un anclatge d'aquestes porteries perquè no es tombin, perquè podem, és un risc. I l'altre era?
1: El pas elevat del camí ral en la
0: sempre
1: zona, diguéssim, demana, de les oficines
0: acabo,
1: de la caixa.
0: Sí, sempre li acabo explicant el mateix, que és això, que estem pendents del pla de seguretat vial. Ara, finalment, crec que ens ha arribat ja la nova senyalització i podrem establir alguna mesura més que indiqui que allà hi ha un pas de vianants.
1: Molt bé, doncs, alcaldessa, hem acabat les preguntes que havíem rebut. Dels serveis informatius em preguntaven si hi ha alguna novetat arran de la notícia que ens donava ja fa uns dies del requeriment que fan vostès a l'ACA sobre la investigació arran de les pifes. Si com a mínim ha contestat l'ACA a la seva demanda de dir, escolteu, doncs intenteu restringir els abocaments que es fa d'aigua en el riu.
0: No, l'única novetat al respecte és que no ens han contestat el requeriment que vàrem demanar fa 15 dies ja o 3 setmanes, però sí que tenim una visita concertada per al proper 7 d'octubre amb el secretari de Governs Locals i el gerent de l'ACA, pel qual també demanarem resposta com a mínim verbal a aquest requeriment.
1: Doncs ho deixem aquí. Li agraïm, com sempre, que hagi vingut. Avui sabíem, com dèiem al començament del programa, que no hem pogut fer el programa en directe els divendres. L'hem enregistrat avui dijous amb les preguntes que hem rebut. L'emplacem per d'aquí 15 dies al locutori.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Nosaltres acabem aquí aquesta edició. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
3: Cada residu compta.
4: Hola a tothom, com esteu? Benvingudes, benvinguts al Cada residu compta. Marta Rubio, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal?
4: Ja vas arreglar la terrasseta? Ja
5: sí,
4: la tens
5: sí,
4: a punt, sí,
5: sí, vaig fent cosetes.
4: Vas fent cosetes,
5: sí.
4: Molt bé. I el canvi d'armari, què?
5: El canvi d'armari és que alguna cosa se'm resisteix encara, sí.
4: És d'aquelles que vas procrastinant el canvi d'armari?
5: Sí, o coses que baixes de dalt de l'armari pensant que potser en algun moment et posaràs i estic decidint a veure què fem.
4: Molt bé, escolta, fa uns dies amb la Tere parlàvem d'aquesta iniciativa que s'està fent al municipi de Rubí com a prova pilot a tot Catalunya, de fomentar encara més el reciclatge de la roba. I dèiem, no?, que només ens posem el 40% de la roba que tenim a l'armari. O sigui, és...
5: Ja m'ho crec,
4: eh? És escandalós, sí. Per tant, avui volíem parlar de com donar una segona vida a la roba. No cal llançar-la només perquè tingui un petit defecte, això ja ho tenim clar, aquí a Cada residu compta ho hem dit mil vegades, però anem a anar a coses concretes, Marta.
5: Sí.
4: Vinga.
5: Doncs, tenim moltes maneres de reparar-la, personalitzar-la i fer que la roba torni a ser útil i única. I, a més, així posem a prova la nostra creativitat, que és una cosa que sempre diem i ens agrada molt. El primer pas és identificar allò que no ens posem i detectar el motiu, sobretot. Si és perquè té una taca, si és perquè té un foradet o és perquè no encaixa amb el nostre estil actual.
4: Hi ha un motiu més, eh? L'altre dia vaig llegir, perquè vaig estar buscant temes sobre la roba... El lligam emocional.
5: Uf, jo sóc d'aquestes, eh?
4: Allò que et van regalar. Allò que et van regalar però no t'agrada i no t'ho has posat mai.
5: És que a mi fins i tot em costa de vegades anar a canviar la peça de roba si m'ho han regalat, perquè és com, ai, és que ho has collit per mi.
4: I llavors què fas? Te la deixes a l'armari amb aquest 60% que no et poses?
5: Sí, sí, sí, culpable. Fatal, fatal.
4: Molt bé. El tema emocional també entraríem aquí amb el tema de la roba.
5: O que ens queda petit, de cop, o alguna cosa així, sí.
4: Molt bé, doncs si és un petit defecte, què fem?
5: Sovint es pot arreglar a casa amb fil i agulla, que és un tema que a mi se'm resisteix encara, però ara anirem dient més coses. Si no saps cosir, que és el que em passa a mi, sempre pots portar-ho a que t'ho arreglin a una botiga local i així dones suport al comerç de tota la vida i fomentes un consum més responsable. Això està genial.
4: I fem aquesta R del reparar, que entra dins aquest conjunt d'erres relacionades amb els residus, doncs el reparar també l'hem d'exercir. Molt bé. Què més?
5: Ah, i també, si tens algun familiar, en el meu cas és la meva àvia, jo li vaig dient, això m'ho pots arreglar? També...
4: Quina sort!
5: Sí, ja.
4: Això, sí, sí, la vora, el botó...
5: Sí.
4: Jo saps què faig fatal? Jo ho poso en una bossa. Això ho arreglaré, això ho arreglaré, això ho arreglaré.
5: Però si ho portes, al final és el que importa, no? Encara que tardis una mica
4: llavors
5: més.
4: Llavors porto la bossa sencera, però igual han passat tants mesos que hi ha camises que eren d'hivern i ja som a l'estiu,
5: bueno,
4: o ja
5: m'he
4: oblidat, o fins i tot em demostro a mi mateixa que allò no calia que ho reparés perquè no ho he trobat a faltar. La Tere, que està aquí, ens acompanya des de l'altra banda de l'estudi, ens va fent que sí amb el cap, la Tere Zamora, col·laboradora també del programa, i va fent que sí amb el cap perquè ens som conscients de que tenim coses que no fem servir. Què més? Podem crear, no?
5: Sí, podem crear i podem personalitzar. Amb les peces que veiem que tenen un forat però que potser li volem donar una volta al disseny, doncs busquem aplicacions cosides, podem brodar retalls de tela també i transformar la peça que semblava inútil en aquell moment en una nova i personalitzada, que això és molt guai.
4: O fins i tot allò que vas explicar l'altre dia, quan parlàvem de les terrasses i dels balcons, que la gent feia amb roba que ja no utilitza fundes de coixí, això és molt divertit.
5: També. Sí, sí, de coixí, també he vist fundes per les tabletes electròniques.
4: O estotxos
5: pels bolígrafs. Sí, també, i els ordinadors també, molt guai.
4: És a dir, que això, i si no, una altra idea, però és que ara em mataré perquè falta molt, però coses per Nadal.
5: Decoracions. Sí, sí, sí, això és un tema que quan arribi el moment tornarem a parlar, perquè a nosaltres les coses així creatives i de decorar ens encanten.
4: Molt bé, per tant, el do it yourself aquest que diuen, que és la traducció de fes tu mateix, és ideal per això. I llavors, si de cap manera veig que això m'ho torni a posar, perquè m'ho va regalar el meu ex i no ho vull veure, què faig?
5: A veure, el que estaves dient era una manera perfecta de desfer-te'n una mica de...
4: No, no, no, me'n vull desfer del tot. Què faig? Ho porto a algun lloc, no? Que algú pugui aprofitar.
5: Sí, de vegades ho hem dit, que sempre tenim amigues, familiars, algú a la feina, companyes de feina, que segurament el que a tu no t'agrada li pot interessar a aquella persona i és completament el seu estil i estarà agraïda per sempre.
4: Escolta, fem un últim recordatori, Marta, perquè a banda de reparar, personalitzar, redissenyar la teva roba i la teva vida, si vols, com deia
5: també
4: aquell anunci d'una casa de mobles, fem això de pensar que llancem el contenidor de la roba. No ha de ser només roba en bon estat.
5: Exacte.
4: Hem de tenir clar que la roba que llancem al contenidor es pot fer servir a posteriori per diferents usos. És a dir, la que no està en bon estat es fa servir com a recurs per a produir noves peces, però la que està en bon estat sí que s'aprofita doncs, a través d'entitats socials per repartir allà on faci falta.
5: Molt important.
4: Doncs. Recordem també... Això no sé si ho saps, però en aquests contenidors també s'hi pot llançar roba de la llar. Tovalloles, draps de cuina.
5: Mai hi penso,
4: llençols.
5: La roba de la llar.
4: Clar,
5: sí.
4: Els draps de cuina, per exemple, es fan molt malbé, perquè si es fa servir...
5: Sí.
4: Que hauríem de ser així, és a dir, hauríem de fer servir el drap de cuina de tota la vida, de roba, no pas els de paper, perquè estem produint més residus.
5: Sí, fatal.
4: Clar, el drap de cuina, al final, o es taca, o es fa, o es gasta... doncs també el podem llançar al contenidor de la roba. Els llençols que ja no ens van, les tovalloles, el que sigui. Complements. Un cinturó, per exemple. Un mocador. Ara que estan tan de moda els mocadors... Jo he recuperat
5: Sí, tu en portes un,
4: Sí, avui sí. He recuperat mocadors de la meva mare i de la meva àvia, però clar, quan els he anat a recuperar, algun, jo mateixa m'he dit, Txell, això no cal. Doncs el contenidor de la roba.
5: L'enyorança que parlàvem.
4: L'enyorança. Aquell lligam emocional. Déu-n'hi-do, Marta, moltes idees avui per la roba. Gràcies, ens veiem la setmana que ve.
5: A vosaltres,
4: adéu. Vinga, adéu a tothom.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Cada residu compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Conta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
5: Hola, com esteu?
4: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Conta, aquests trucs, aquestes coses així, xules per fer amb residus o consells que ens poden
5: fàcils,
4: anar bé, no?
5: Sí,
4: fàcils, fàcils, perquè ho hem de posar fàcil. Escolta'm, quin bon temps, i ara, hora.
5: Oh, ja venia molt de gust,
4: Per tant... balcons, terrasses...
5: I és que al mínim...
4: Jardins, però el balconet aquest que t'hi cap la tauleta, sí, i la cadireta per fer el cafè. És fantàstic.
5: Exactament.
4: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser?
5: Exactament.
4: Doncs vinga, som-hi.
5: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
4: Vinga, primer pas.
5: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
4: Sí.
5: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
4: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
5: sí,
4: oi?
5: Sí, sí, una mica...
4: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius...
5: Que no tens espai ni per
4: exacte
5: seure. Sí.
4: Per tant, com ho fem, Marta?
5: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, i això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
4: Uh-huh.
5: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar... Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
4: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten,
5: sí,
4: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen, que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
5: és així,
4: transforma-me'l,
5: sí,
4: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de, mm-hmm, de la indústria...
5: Sí.
4: Com a estanteries, com a bases per plantes. És a dir que, imaginació al poder.
5: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això. També podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA. I així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
4: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
5: important
4: que no eren tan fàcils de llançar. Potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte a la taxa de residus, perquè ja saps que els visitors a la deixalleria, a molts municipis, sumen, eh? Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
5: Exacte.
4: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
5: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
4: Ah.
5: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo que sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat i fins i tot això el que dèiem. Als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
4: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, es troben meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi
5: també,
4: on pots trobar cadires que algú no vol... De vegades la gent es desfà de dues cadires.
5: També.
4: A xarxes també?
5: Sí, sí, sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
4: Fatal. Haurien de tocar avises, el telèfon. Sí,
5: sí, avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i... o aplicacions també.
4: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Pensar,
5: també.
4: Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
5: Exacte.
4: I després és hora de si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
5: Sí, sí, això és un tema, el DIY que li diuen, que és do it yourself, tu fas tu mateix, no?
4: Uh-huh.
5: Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, amb palets, fins i tot he vist gent que feia... jardins verticals d'aquests amb els palets.
4: Carai.
5: I vas penjant les plantes.
4: I deuen haver molts tutorials, no?
5: Sí, sí.
4: A internet.
5: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
4: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el
5: temps.
4: Hem
5: de trobar temps per ser més creatives.
4: Hem de trobar temps perquè crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi? I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar I a més parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou recursos. Què més, Marta?
5: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor el nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
4: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi, dues perfeccionistes aquí,
5: sí, per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
4: És un autoconvenciment.
5: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
4: Molt bé, quan ja tenim l'espai dissenyat amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost que sempre
5: hi
4: expliquem.
5: Sempre hi és el compost, no?
4: Què fem amb el compost?
5: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost, i bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
4: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
5: El teu llibre...
4: Exacte. No? Ai, anem cap allà?
5: Sí.
4: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana
5: vinent. Adéu, que vagi bé.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran actes polítics a Catalunya durant els propers dies. De fet, Abascal ja ha passat per Lleida i avui serà a Tarragona i Barcelona, mentre que Sánchez i Feijóo coincidiran el diumenge en actes a Gavà i Badalona. Les visites arriben en plena crisi per la situació migratòria a Ceuta i amb retrets de PP i Vox cap al govern espanyol. En aquest sentit, les forces de seguretat de l'Estat han començat aquest matí el trasllat dels migrants que encara es trobaven als assentaments de les platges del Trampolín i Benítez, a Ceuta, cap al campament instal·lat al port. El trasllat s'ha iniciat després que l'Audiència Nacional aixequés aquest dijous la suspensió temporal de la instal·lació. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat aturar el projecte i proposat alternatives d'acollida. I també en política, els consellers del govern de la Generalitat recorreran aquest dissabte també diferents punts de Catalunya per fer balanç de la meitat del mandat i explicar els avenços dels seus departaments. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, serà a Lleida, mentre que Albert Dalmau anirà al Vendrell, Alicia Romero a Mataró i Núria Parlon a Sant Boi de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un jove de 21 anys com a presumpte autor dels 6 robatoris de coure en només 10 dies a l'estació de França a Barcelona i en trams de via dels voltants que van provocar greus afectacions en la circulació ferroviària. Segons informen, aquest divendres els Mossos, el detingut té 14 antecedents penals. L'arrest d'aquest jove es va produir a última hora d'ahir dijous arran d'una ordre de detenció vigent emesa per la unitat d'investigació de l'àrea regional de transport urbà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. I 20 anys després de la implantació del primer cas casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, també serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. I avui totes les biblioteques públiques de Catalunya estan convocades a una jornada de vaga per reclamar millores en les condicions laborals. La mobilització impulsada per la Intersindical i CGT se suma a la vaga indefinida que mantenen des del maig els treballadors de les biblioteques de Barcelona. Les principals reivindicacions són millores en els horaris, els salaris i la seguretat davant dels torns rotatius, les jornades partides i els episodis de violència als equipaments. I pel que fa al temps, avui es retira la inestabilitat i el temps serà més estable, tot i que quedaran també alguns núvols i ruixats residuals a la costa de Barcelona. Ara al matí hi haurà més nuvolositat a la costa i a la meitat est, mentre que a l'oest dominarà el sol.
1: Notícies en xarxa. Els èxits de Ràdio Tordera. La música.

fruitante ja. Ja n'estic cansat de guiris, de cançons de petxanga per escap del més cobrat. I en la meva llengua autòctona començar jo a composar. I mirau-vos quina cosa la gent me comença a escoltar. I ara ja n'he fet 40 i així segueix cantant.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, Tordera. Avui comencem el magazín Mare aquí, és divendres, i això ja es nota una mica, oi? Arribem al final de setmana i avui volem fer una mica de tot, parlar, escoltar, descobrir coses, riure una estona i sobretot fer-nos companyia, perquè aquest programa no el fem sols nosaltres, el feu també vosaltres. Així que avui us volem preguntar una cosa molt senzilla. Què teniu pensat fer aquest cap de setmana? Teniu algun pla especial, una excursió, un dinar en família, una trobada amb amics o sols els que penseu aquest cap de setmana sofà, manta i tranquil·litat? Sigui quin sigui el vostre pla, ens el podeu explicar. Perquè avui, a l'àrea aquí, volem saber què passa a Tordera, què us preocupa, què us fa somriure i què teniu ganes de compartir. Doncs bé, preparar-vos perquè comencem.

Doncs bé, doncs nosaltres ara i aquí estem preparats per poder viure aquesta estona i començarem primer de tot fent aquest repàs de temperatures als diferents punts de la nostra vila de Tordera. Ens anem ja directament al que és el centre del poble amb la Paquita Albertí, si ja la tenim a punt, i sapiguem què passa al carrer Sant Jordi.

0: Doncs bé, ens assabentem d'aquesta temperatura que ens aporta sempre la nostra col·laboradora, la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura que van tindre ahir, la que tenim doncs avui directament.
1: Mira, la d'ahir va ser de 27 graus i 3 dècimes. I aquest dematí 16 graus en 6 dècimes.
0: Oh, que bé.
1: Estem bé ara, eh?
0: Oh, i tant.
1: No ens podem pas queixar.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: I ara actualment estem a 21 graus.
0: Molt bé.
1: Un 54% d'humitat. I marca núvols i sol.
0: Doncs a veure què ens depararà aquesta tarda i què ens depararà el que és aquest cap de setmana, perquè aquesta temperatura que tenim ara mateix és prou agradable. I bé, aquestes pròximes hores, si hi ha sol i també hi ha núvols, també podem estar prou bé. Molt bé, boníssim.
1: I d'aigua va ploure abans d'ahir 16 litres.
0: Molt bé, benvinguts, eh?
1: Sí,
0: molt bé,
1: però
0: bueno,
1: és molt poca cosa, eh?
0: No tant, va, ni regar va fer això, eh? Molt bé, després de mirar el cel, gràcies, Paquita, ens anem a mirar també, doncs, què passa al món. Però abans, nosaltres, el que farem és ja donar pas a aquestes dues persones que durant l'estiu ens han aportat, doncs, història d'aquests 50 anys de la nostra dansa. En Joaquim Costa, bon dia, Joaquim.
2: Hola, bon dia.
0: I també tenim l'Assumpció Jiménez. Bon dia, Assumpció.
3: Hola, bon dia.
0: Que avui tancarem edició i tancarem aquesta col·laboració que vau fer durant l'estiu. Anem explicant primer de tot, Joaquim, si te sembla una miqueta més d'història de la nostra dansa, no?
2: Ah, vols que expliqui història i no de la compositora?
0: També, també. Sí, sí, sí, però tot curtet, eh? Digue, bueno, endavant.
2: A veure, llegim una mica la biografia d'en Viladesau, eh? Comença tu, Sonsa.
3: Val, doncs sí. Doncs mira, en Ricard Viladesau i Carné. Va néixer a Calonge el 18 de gener de 1918. Va morir a Barcelona el 26 de gener del 2005. Va ser músic i compositor, especialment de sardanes i havaneres, i un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Va ser solista de diverses cobles fins que va entrar a la Principal de la Bisbal. Pau Casals el va batejar com el príncep de la tenora, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument.
2: Llavors, amb 7 anys, va entrar en el cor de l'església de Sant Martí de Calonge. Començà a aprendre música amb els de la Bisbal, en Josep Gomà i en Josep Mercader, taper i músic de cornetí. En Rafael Colom, fuster i músic, amb 12 anys va començar a tocar el flabiol, i als 14 a la tenora, a la Copla Principal de Calonge, d'on va passar a la Copla Orquestra Guíxols de Sant Feliu. Mentre rebia lliçons de tenora, en Josep Coll tocà a continuació amb l'antiga Principal de la Bisbal, fins a la Guerra Civil, on es va incorporar a una banda de música de la CNT fins que al fi de la contesa militar es trobà a la Ciutat Real.
3: Quan va tornar de la guerra, s'incorporà a la Principal de Palafrugell, però per poc temps. El servei militar el va portar primer a Galícia, per després acabar tocant a la banda de la 42 Divisió a Girona. Després d'una curta estada, a la Copla As d'Anglès, seria un dels fundadors de la Copla Orquestra Caravana, que impulsà entre els anys 1942 i 1949, però la baixa d'en Ferran Rigau propiciar que s'incorporés a la Principal de la Bisbal, dirigida per Conrad Saló. Era l'any 1950 i en formaria part fins al Carnaval del 1970. Aquesta copla, en Viladesau va ser el solista indiscutible de la tenora, en un moment en què també va coincidir amb el Moreno, Josep Puig, el Fiscorn, i l'Àngel Pont, el Tiple. Quan la Bisbal tenia formació orquestra, en Viladesau tocava el saxofon, la viola i el violí. En aquest moment era considerat el millor tenor de Catalunya i era l'únic capaç d'interpretar determinades obligades de tenora, com ara la seva pròpia composició serroncadora. El 1970 plegà sobtadament de la Bisbal.
2: I marxà a viure a Barcelona, on entrà a l'Orquestra Simfònica Ciutat de Barcelona, de la mà d'Antoni Ros Marbà, com a viola titular i tenora ocasional, fins a jubilar-se, si al cap de 15 anys continuar impartint la seva nova ciutat a les classes de tenora i tible, que havia començat a fer a la Bisbal i a Girona. Tingué més de 200 alumnes i els complementà ara amb una publicació del mètode per la tenora. Passà els últims anys de la seva vida a Llafranc i morí d'una infecció cardíaca a la Clínica Sant Jordi de Barcelona, on havia estat ingressat 10 dies abans.
3: Pau Casals, quan era a l'exili, va tenir l'oportunitat de sentir la principal de la Bisbal en diverses ocasions, segons explica Viladesau, i aquí el va anomenar, va ser quan el va escoltar i el va anomenar príncep de la tenora.
2: Bueno, això és una mica la biografia de Viladesau, i de fet nosaltres hem portat la sardana, que si m'ho casen d'allò, la posi, a veure si la gent ho endevina.
0: Val, molt bé.
2: Molt coneguda, a veure si la gent ho endevina o no.
0: Mentre va sonant de fons, sí que, doncs, com esteu delusionats, la gent de l'associació, amb aquesta rotllana que realment s'està fent, doncs, ampli la crida, en va pels veïns, també, perquè ho comentaven, no? Pot venir tothom, no?
2: Home, ara en tenim més o menys més de 100 inscrits.
4: Jo em vaig inscriure.
2: Sí, però, clar, nosaltres, per fer la volta als dos ponts, vam calcular que necessitaríem 1.200 persones.
0: Hòstia, també.
4: Així se'n falten moltes encara.
2: Per això t'he dit que depèn de les que hi hagi inscripcions, farem la volta més grossa o més petita.
0: Clar.
2: Jo penso també que la gent a última hora també vindrà.
0: Sí, sempre passa això, eh?
2: A última hora, ja veuràs que...
4: A la millor sense inscriure's ni res.
0: S'aconsella, doncs, per fer una col·laboració, comprar aquesta camiseta que teniu tan preciosa,
2: bueno,
0: realment.
2: És una aportació, eh? Vull dir que nosaltres, com aquell qui diu, la venem a preu de cost.
4: Són 10 euros.
2: Són 10 euros, només, eh? Però, clar, ho fem més que tot, perquè a veure si poguéssim fer-ho la rotllana amb totes les camisetes que portés el logo nostre.
0: Seria molt maco,
2: però, bueno, si no el porten o no el volen comprar, que no passa res,
0: problema.
2: Vull dir que vinguin.
0: Què tenen que fer per comprar-la, Joaquim?
2: Bueno, s'han d'inscriure en el link aquell que nosaltres hem
4: enviat. Ja ho posa, i demana la talla i tot.
2: Exacte, talla i el color,
0: i
2: ja està.
0: Molt
4: i
0: bé.
4: Hi ha diversos colors, i llavors tu tries el color i la talla.
0: Molt bé. Exacte. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta sardana.
5: De tota manera, potser cal aclarir, perquè jo m'he trobat amb gent que em diu, però que jo no sé ballar sardanes.
2: És igual.
5: Jo vaig pensar que era igual, que en principi jo tampoc sóc ballarina.
4: És igual, mous els peus i ja està.
2: No, no, aquí entre
5: la qüestió, per això ho he dit, perquè potser val aclarir-ho.
2: Sí, aquí
5: que
2: el que necessitem...
5: És una rotllana,
2: és una rotllana...
5: En tant que ens sapiguem donar les mans i fer
2: alguna cosa. Ja està.
0: I moure't una mica.
2: El que necessitem és gent que ocupi un lloc.
5: Exacte.
2: Vull dir que calculem nosaltres uns 80 centímetres persona. A veure, que sigui canalla petita o gran, que vingui, que s'hi posi, sàpiga o no sàpiga ballar sardana.
4: A veure si no haureu de fer un al mig de la riera. Perquè us sobra gent.
0: Vinga, anem cap a...
5: Pues es fa.
0: Anem cap a escoltar la sardana que ens proposa en Joaquim, persona, doncs, integrant de la nostra dansa, i a veure si la coneixeu. Si la coneixeu, truqueu 93 764 28 93, o si no, escriviu en el Facebook o el WhatsApp de Ràdio Tordera.

0: Bé, aquesta sardana és una catàsi quasi, a veure... és indiscutiblement qui no la sàpiga. D'acord? Vinga, doncs aposteu per trucar-nos, per apuntar-ho, que nosaltres estarem allò més agraïts, sapient que esteu doncs atents en el magazín de l'àrea aquí. I en Joaquim i l'Assumpció avui doncs acabarem aquesta edició que hem fet durant tot l'estiu explicant alguna de les anècdotes de història d'aquest llibre que vau publicar ja fa quants anys, Joaquim?
1: 50 anys. Ai, no, 25. 25 anys.
0: Vinga, explica un parell d'anècdotes i tancarem ja l'espai.
1: Una anècdota era que al principi, com que anàvem joves i anàvem com una motos, vam anar a repartir propaganda dels aplecs que fèiem primer, vam anar a repartir per tots els pobles, no? I per mala sort vam anar a Girona i vam clavar la propaganda en els arbres de la Devesa.
0: Ai.
1: Però esclar, els vam clavar amb grapes.
0: Ai!
1: M'entens? Va, després al cap d'uns dies ens arriba una multa. Oh, i què hem fet ara nosaltres, no?
2: Clar.
1: I resulta que era això, que ens havien clavat la propaganda amb les grapes en els arbres de la Devesa.
0: Esclar,
1: però bueno, però bueno,
0: és una cosa que la fas ràpid.
3: Una cosa feta amb bona intenció.
1: Sí, però... vam fer-ho, clar, ho clavàvem a tot arreu i allà vam... què més, no? I allò. I després l'altre va ser que també fent propaganda de la plec, fèiem un burro que ens havia deixat el germà d'en Salvador Martínez, un burro amb carro, i ens passejàvem pel poble, i ja està. Però clar, tot el dia vam estar passejant amb el burro. I després al vespre vam tindre que tornar a la casa seva. I resulta que quan va ser aquí, en el pont, per travessar la riera, no volia travessar.
0: Ai,
1: clar, amb les llums i amb els llums del cotxe, se'ns va parar allà, i no hi havia manera de que travessessin. Ens va trepitjar, estirava. Fins que un cotxe va venir i va dir, escolteu, tapeu-li els ulls. Li vam tapar els ulls, i trico.
3: Ah, clar, devia tenir por.
1: Tenia por dels cotxes... Bueno, d'alçada, no. Suposo dels cotxes que venien de frente i dels llums. Tenia por. Però, bueno, vam estar poder una hora i mitja allà estirant i el burro no seguia. Fins que va dir, tapeu-li els ulls. I li vam tapar amb un mocador de fer farcells, i li vam tapar els ulls, i després sí, pum, i cap a casa.
0: Molt bé. Aquí ho deixem, Joaquim.
1: Deixem-ho així, doncs.
0: Joaquim, què t'ha representat tu, una persona que fa tants anys que estàs dintre aquesta entitat?
1: Bueno, fa 50 anys jo que hi sic. I jo, la meva dona, fa 50 anys que hi som.
0: I què? Quina és la sensació d'arribar ara aquí,
1: mira,
0: en aquest 50 aniversari?
1: Per un costat estem cansats, però per l'altre estem molt il·lusionats. I a vegades penso, si ho deixem, què farem? No? Però bueno, ja ens agradaria que ens suplissin una mica el jovent. Vull dir, nosaltres ja els ajudaríem a darrere amb el que poguessin, però que sigués el jovent que comencés a tirar el carro. Sí.
0: Molt bé, Joaquim, felicitats.
1: Vinga,
0: a tu,
1: doncs,
0: a tota l'associació, i ja saps que aquí teniu aquest espai.
1: I amb això que me deia la Conxita, que el qui vulgui ballar o vulgui ballar a la sardana aquesta gegant, sàpiga ballar o no sàpiga, necessitem gent per fer la rotllana. Sàpiga o no sàpiga, petits, grans, vells, el que sigui, però que vinguin.
0: I si hi ha gent que ens escolta, que està en alguna residència, segurament que també pot venir.
1: I tant.
0: No m'agradant, no?
1: I tant. Sigui crida de rodes o sigui amb el que sigui, però
0: molt
1: que
0: bé,
1: vingui.
0: Molt bé.
1: Que hem de fer el rècord Guinness d'aquí Tordera.
0: Molt bé, gràcies. Joaquim, felicitats
1: doncs
0: a tu
1: doncs
0: i a tota la
1: preocupació.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
4: Ara i aquí.
5: 107.1 FM. Tordera.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, aquí volia arribar, i nosaltres que amb aquesta sintonia, no és l'habitual, però és la sintonia que tenim a mà, doncs sí que ens desitgem amb aquesta tertúlia, una tertúlia que en el dia d'avui doncs ens aportarà també opinions dels nostres companys. Tenim en Salvador Pont aquí, que el teníem desaparegut, el teníem de reportatge. Reportatge per tot arreu. Bon dia.
1: L'estiu, doncs... fem vacances i...
0: Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com anem, Salvador?
1: Comencem la tardor.
0: T'ha provat bé l'estiu?
1: Sí, m'ha provat bé.
0: Has quedat... Has viatjat molt per...
1: No, no. He estat molt a casa.
0: Sí?
1: Amb en Jaume. En Jaume treballava, per tant, l'has de portar la feina màxim adult i el dematí, a anar-lo a buscar... I la meva dona va anar a Sòria, se'n va anar a Sòria.
0: Ah, però que guai!
1: Sí, amb la Begoña i amb l'Andreu, amb els seus fills, i per poder passar allà el mes de juliol i part de l'agost, etc.
0: No,
1: i després van tenir, com que participen molt en Jaume i la Núria i també la Begoña, participen molt amb la colla gegantera de Blanes va estar convidada a Copenhague, amb un festival folclòric que fan, però que cada any el dediquen a una entitat, a una situació, a Catalunya o a un altre país. I Catalunya hi va enviar-hi, és un festival durant 4 o 5 dies, i va enviar-hi doncs, representants de la nostra cultura.

0: Sí,
1: molt bé.
2: I en la mesura que pogués no hi havia cap problema. Però bueno, benvinguts a tots i tornem-hi.
1: I tornem-hi. Tenim en Carles Andreu, l'altre costat de fil telefònic. Carles, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Què tal? Com anar l'estiu?
3: Bueno, l'estiu, molta calor. No he sortit de Madrid. Uh-huh. Aquests últims dies sí, puc donar algun passeig. I, bueno, i estic una mica millor.
1: Molt bé.
3: Però, bueno, no ho he passat bé, eh?
1: Bueno...
3: Una calor com mai.
1: Uh-huh. Aquest any ha apretat de veritat. Doncs bé, nosaltres encetarem aquesta temporada, aquesta pregunta, la llancem una miqueta més tard del conte, però la llançarem més aviat i que serà la que doncs aportarem perquè tota la nostra audiència pugui opinar. Una notícia d'aquestes que formaran part dels informatius a Ràdio Tordera, i parlarem de Tordera i parlarem doncs de notícia del que ha passat, del que no ha passat, etcètera, etcètera, i nosaltres donarem la nostra senzilla i humana resposta. Avui doncs ens han proposat des d'informatius aquesta pregunta. S'han estat otorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 226-2027. Tordera és dels pobles de la comarca amb un nombre més gran de beques concedides. Què opineu?
2: Jo crec que només amb aquesta dada és difícil opinar, perquè jo crec que s'hauria de posar la dada en context amb les famílies que han demanat, amb les que s'han concedit, els que no s'han concedit. És difícil poder dir s'han concedit, no podem dir si són moltes o són poques, perquè en definitiva desconeixem tot això que hi planteja.
4: Jo m'he buscat algunes quantes dades una mica també per complementar el que estàs dient. Tordera, en la seva pàgina web, posa que té 2.453 alumnes matriculats. Llavors m'he mirat les escoles, les Iglesias, la Roureda, etc., inclús la d'Orsavinyà, i l'única que no té menjador escolar és el Lluís Companys. No sé res de la Tordària, o sigui que els de secundària generalment no tenen menjador escolar. Per tant, les beques les concedeix el Consell Comarcal. I he tret el percentatge d'alumnes que tenim en primària i en dellonses amb respecte a les 252, i ens surt exactament 21% d'alumnes. Quan tu mires les notícies i veus que un terç dels nostres nanos a Catalunya, dades des de Càritas i ha sortit a la premsa, un terç estan en risc de pobresa, veus que el percentatge seria 33, el 33%, no? Després hi ha una cosa, una frase que has dit, que és de la comarca que més beques
1: més
4: té...
1: Més beques concedides.
4: Jo això ho poso en qüestió, m'agradaria veure la relació, perquè conec, no sé, Cerdanyola de Mataró, moltes llocs que són molt, que sé que hi ha molta de llonces. La beca de menjador també caldria saber una cosa que és fonamental, si és el 50% o si és... perquè és esglaonada segons el de llonces. El Consell Comarcal recull les gulles, que us puc dir per les beques que hem fet des de Càritas, que hem ajudat a escriure i a demanar...
1: Això és una entitat, de fet.
4: Sí, exactament, sí, com ara sí. Tu, que tu, una persona vingués a dir ajuda'm a escriure.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Per les que hem fet i per les respostes que tenim han sigut molt curosos. Això ho dic sobretot pels que diuen que coses tonteries, m'entens? Uh-huh. Han sigut molt curosos perquè hem tingut, per exemple, si no està correcta una data, hem rebut una carta dient això és correcte perquè aquesta percentatge... O sigui que d'alguna manera vull dir que els nostres serveis administratius han estat al tanto de que totes les coses que es diguin, almenys que hagin escrit i que siguin certificades d'alguna manera per altres qüestions. I aquests nanos reben un... Per tant, jo... M'he sentit una mica... A veure, penseu la situació de Tordera, penseu els serveis socials, penseu en tota una sèrie de coses, de necessitats que hi ha al voltant de Tordera, i que generalment les famílies, avui dia, el concepte pobresa, no solament el concepte que nosaltres tenim, que no poden menjar o aquestes qüestions, sinó que generalment pues, ja ens solem trobar salaris petits, que d'alguna manera aquests salaris petits no arriben a cobrir totes les necessitats d'aquella família, amb la llum, l'aigua, el gas i aquestes qüestions, i llavors demanen beca de menjador. Per mi, la beca de menjar

0: menjador és essencial. És essencial, i més la societat d'avui dia, una societat de consum, com a mitjà d'educació. Que ho faci o no ho faci a l'escola, això no ho sé. I m'agradaria... Però per les queixes que he vist en totes les vagues de menjador, amb totes les vagues que han tingut els mestres, hi ha hagut reivindicacions sobre la necessitat de que siguin ben pagats les persones que porten els menjadors, etc. Perquè el menjador, aquelles dues hores i mitja que el nano està pel menjador i que és cuidat per cuidadors, d'alguna manera hem de mirar de que sigui també un espai educatiu, no solament pel menjar, sinó per la convivència.
1: Permetem, Salvador. La regidora de Serveis Socials de Tordera, la Toni García, recorda que a banda de les beques otorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs 2026-27. Però que fa el servei menjador escolar, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicatària Sears Ford Area, societat limitada, i amb una previsió de servir aproximadament 215.000 menús al llarg del curs 2026-27, uns 1.215 menús diaris. El servei es gestiona en diverses centres educatius del Maresme, entre ells les Colines, Iglesias i la Serra Miralles de Tordera. Ja. Que va declarir el tema, per què deien de dades...
0: D'aquesta notícia, només la que més m'agrada és que l'Ajuntament també participi amb unes quantitats a les persones més límites o que més necessitats tinguin, que suposo que ha de ser a través dels serveis socials. Per tant, complementa...
2: Pensa una cosa, Salvador, jo crec que és cert que ho les concedeix el Consell Comarcal, però sempre amb els informes pertinents a cada municipi a través dels serveis socials. I de vegades hi ha un altre aspecte amb el tema de les beques menjador que no es té en compte i que crec que és molt important, i és que hi ha nens que, malgrat inclús que els pares puguin tenir mitjans, són nens abandonats. I el àpat, el menjador escolar, és l'únic àpat en condicions que fan al dia. I això que sembla que pot
0: semblar...
2: D'aquí
0: ve la importància.
1: Deixem entrar l'opinió de la Montserrat i d'en Carles.
3: Ells dos estan...
1: Vale, doncs en Carles Andreu...
3: En aquest aspecte ja han dit tot. Jo l'únic que entenc que el que acabàvem de dir, que cuidado amb les beques menjador, perquè hi ha molts nens que és l'únic que fan el dia, diguéssim, un àpat tal com Déu mana, calent i d'això. I llavors a mi el que també m'agradaria saber, en el sentit de que aquesta notícia falta més dades...
1: Està tota complementada en els informatius de Ràdio Tordera explicant tot.
3: M'agradaria saber la quantitat de gent que la sol·licita i la quantitat de gent que la rep, i per què queden fora, o per què...
1: En aquest cas també...
3: O quins són els paràmetres que es tenen en compte a l'hora de donar una beca. Vull dir, això m'agradaria saber.
1: En aquest cas, la regidora diu que la convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir famílies. En aquest cas, doncs... En aquest cas, Toni García diu que recorda que a banda de les beques otorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. Endavant, Carles.
4: Sí, bueno, jo ho veig des de lluny. Podria dir com funciona això aquí a Madrid, no? A les beques menjadors, que és el que tinc més a prop. Puc dir que, per exemple, es poden demanar, però la renta per càpita familiar no pot superar 8.400 euros anuals. I hi ha casos especials també, si també tenen accés directe o condicions específiques, per exemple, una ajuda íntegra, els que tenen la renda mínima d'inserció o de l'ingrés mínim vital. I també víctimes de violència de gènere, terrorisme o alumnat en acolliment, no? O beneficiaris de protecció internacional. Sí, això és el que puc dir de com funciona això aquí, i això és competència de la comunitat autònoma, i però que subcontrata molt, molt. I poca cosa més puc dir.
1: Molt bé, Montse, potser he detallat una mica del que comentaves, no, perquè volia donar entrada a mancades,
3: no, això, vull dir, ja està tot dit, vull dir, només, vull dir, posar en valor aquesta beca menjador, posar-la en valor perquè, vull dir, de la manera que van les coses, que no en un moment donat que no vingués algú i digués, els emigrants tots fora, no entren a la beca menjador, que tot pot arribar en aquest món, vull dir, sabem que, i després també els comentaris de que, esclar, totes les beques menjador van pels emigrants i els de casa no en tenen, això també és populisme que s'ha dit i es dirà, no? Perquè en aquests moments ara interessa dir això, però jo crec que no és veritat i poso en valor aquesta beca menjador perquè el que dèiem, no? Hi ha moltes criatures que si no fos per aquesta beca menjador no menjarien un plat calent.
2: Bé, pensa que és molt complicat establir els barems.
3: Clar, això és el que m'agradaria saber.
2: Perquè a vegades, o sigui, tu dius, vale, has establert una renta mínima, però clar, vull dir, hi ha determinats col·lectius que són autònoms i que la renta mínima no saps mai d'on està situada.
3: Sí.
2: I això a vegades la gent diu, però és que aquest d'aquí al costat cobra més que jo i li han donat i jo cobro menys i no li han donat. Això a vegades també és una qüestió que són converses de carrer, perquè la gent ho veu en un moment donat, però clar, mai et pots quedar amb la part externa. Segurament hi ha moltes altres coses darrere,
3: ja,
2: que els serveis
3: poden
2: socials...
3: Poden haver-hi famílies desestructurades que cobrin un sou, bon sou, però que l'estat desestructurada, el nen necessita una beca menjador.
1: Bé, és complicat també per poder-ho calcular tot plegat, perquè ara jo es poso un tema que me vaig trobar que realment doncs, me va colpir molt. Una persona que en totes les ajudes i tal, a l'hora d'un àpat, va menjar un bon entrepà, la mare, concretament, una bona cervesa grossa, i la criatura només va treure un rosegó. I la criatura es va quedar allà amb gana i qui érem, doncs vam demanar-li un àpat. Després dius, ostres, mare, sisplau, no? Clar que després és allò que s'hauria quasi de fer una anàlisi, no?, del manera del comportament doncs, d'aquest tipus d'ajudes. Ens anem directament ja cap a la Montse, que ens porta avui el tema també de polèmica, de tant en tant surt, però no sé com acabarà això. Vinga, explica'ns-ho, Montse.
3: Va sortir la notícia de que el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya donen llum verda a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això s'ha de matisar molt, s'ha d'explicar, perquè és clar, hi va haver-hi tota la controvèrsia inicialment quan AENA va portar un projecte de fer una ampliació de l'aeroport del Prat en la qual es carregava bona part del Delta de Llobregat i la Ricarda i tot això. Aquesta ampliació concretament que s'ha donat llum verda no dona pas a fer una ampliació de la pista ni toca... En principi no toca el que és la part mediambiental, una part poder sí, però no és el que tenim en ment quan parlem de l'ampliació de l'aeroport del Prat. En aquest cas, la Ricarda no es toca, la Ricarda ja sabem que no es podrà tocar mai perquè està protegida per la xarxa Natura 2000 i això no es podrà tocar, però en aquest cas el Ministeri ha tingut en compte 190 milions per... es preveu que es tocarà part del Delta de Llobregat i això ja és una part mediambiental. Llavors, la que es va fer, l'ampliació que es va fer el 2021, es va tocar també part del medi ambient, que hi va haver-hi una denúncia en la qual s'ha de fer unes compensacions, perquè quan es toca alguna cosa de medi ambient s'han de fer compensacions. Aquestes compensacions no es van fer i això ara està en litigi. Europa ho té pendent en litigi perquè es paguin aquestes compensacions. El 2021 no es van pagar. Ara aquesta, suposo que en aquesta ja hi contemplen un pressupost de 190 milions perquè consideren que sí que es tocarà. A mi el problema que em dona aquesta notícia és que estem entrant en l'ampliació del Prat d'una manera que arribarà el dia de que es farà la pista famosa i es farà tot el que es va fer iniciar en el projecte que AENA va fer inicialment. Jo, ara és la meva opinió personal, cadascú que digui la seva opinió, jo estic en contra de totes aquestes ampliacions perquè considero que Barcelona no necessita més turisme de borratxera. Perquè en aquests moments Barcelona està amb un turisme que, bueno, el teníem a Calella i ara el tenim a Barcelona, amb segons quines zones de Barcelona. Les emissions de CO2 que es fan en els vols, en els avions, no? És el principal emissor de contaminació, després els sorolls, molts sorolls, tot i que l'Ajuntament de Gavà ha dit que, bueno, si s'intenta apaivagar una mica tot el tema dels sorolls, doncs ells ja hi estarien d'acord, cosa que no hi està d'acord l'Ajuntament del Prat. Jo estic d'acord amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que diu aquests 1.700 milions que els hi costarà aquesta ampliació, per què no la dediquen a un altre medi de transport com Rodalies? Rodalies està molt malament. Doncs si Barcelona podem deixar de fer aquest tipus d'ampliacions, els podem invertir aquests diners en Rodalies, per què no? Podem, perquè Rodalies, vull dir, el que és el transport de mercaderies, amb el tren es fa un 3%, o sigui, l'ideal seria fer més transport de mercaderies per tren. La Generalitat ha dit que farà 4 noves estacions per poder fer això, però els experts han dit que amb 4 estacions no en fem res.
1: Tenim opinions, Montserrat?
3: Que si volem un bon servei de mercaderies haurien d'haver-hi 19 estacions. O sigui que tot plegat penso que és un despropòsit estar altre cop incidint i gastant-nos diners. Jo no sóc ecologista i no puc matisar moltes coses, però sí que sóc una persona que pago els impostos i m'empipa molt que aquests 1.700 milions que són part dels meus impostos vagin en una cosa que jo considero que no és necessària.
1: Salvador, vinga, va.
0: Jo crec que hem d'aprendre a ser petits com en Patufet i espavilats. Amb això únicament vull dir que aquestes pistes i aquesta d'allons és el que ens portarà més capacitat, evidentment. No sé quants milions de persones podran venir més i quantes persones ens poden portar, etc. I que és una mica entrar dintre de que la sostenibilitat es aconseguirà tinguent més. I aquest jo penso que és un error molt gran. La sostenibilitat no es aconseguirà tinguent més. La sostenibilitat és administrant bé el que tenim ja. I en aquí entraria la meva discussió. No tinc prous criteris com per dir-vos no voteu les dallonses, no voteu l'ampliació, o voteu aquestes coses, o voteu això. No em sento en capacitat per poder-vos-ho dir. Però sí de que hem de començar a ser més humils, tenir el que tenim, administrar millor el que tenim i anar tirant endavant, perquè jo penso que tenim mitjans suficients com per sobreviure i que ningú ens ofegarà. I per tant, amb aquesta política jo penso que podríem anar una miqueta millor, que no pas amb aquesta política que ens està ofegant i ens està, d'alguna manera, cada vegada fent més card el mode de viure de cada dia. I amb això, perdona que possiblement no és la temàtica de l'aeroport, no? Però sí que amb això de la temàtica de l'ampliació de l'aeroport hi veig aquest sentit de que ens allunyem molt de la pròpia sostenibilitat que necessitem.
1: Noble, Conxita, endavant.
2: A veure, jo penso que va ser un error no aprovar el pla que es va plantejar en el seu moment per a l'ampliació de l'aeroport. Per què? I ho explico. Les administracions sabem com funciona. Hi ha un pla, tu el pots aprovar inicialment, i això permet que hi hagin estudis de tot tipus, mediambientals. O sigui, aprovar una cosa no vol dir que s'hagi de fer allò, sinó que es comença a treballar tècnicament amb un tema. El fet de que a vegades ens neguem a treballar en una situació concreta, fa moltes vegades que de retruc sortim perjudicats més que beneficiats, perquè després pot ser que es tiri pel dret per altres bandes i que, per tant, aquelles possibilitats que teníem administrativament parlant d'oposar-nos a fer informes, dir això s'ha de salvaguardar, per salvaguardar això s'ha de fer això altre, ho perdem amb el trajecte. Per tant, ara ens estem trobant en una situació en què ens diuen es faran, que no és l'ampliació de l'aeroport, ja estem tots d'acord que no és així, però sí que ens estan dient es farà una inversió de 1.700 milions amb el tema aeroport de Barcelona. Jo crec que l'aeroport de Barcelona és un dels aeroports més importants del país i necessitaria, evidentment, certes reformes, millores, digueu-li com vulgueu. Però el que anava és el fet aquest de dir, escolta, estem ja prenent decisions amb una línia que veiem que es posa una partida per compensacions i perquè no toquis, i per... però tot això, si haguéssim tingut un planejament i s'hagués pogut treballar amb aquest planejament, seria molt més clar les situacions d'aquest tipus. I d'altra banda, jo crec que no compararia aeroport amb Rodalies, perquè són, jo penso que dos mitjans de transports que afecten a situacions diferents, i Rodalies necessita molta inversió, sense cap gènere de dudes. No s'havia fet, ara s'ha començat a fer inversió important, i jo crec que en uns anys, no l'any que ve ni a l'altre, es anirà millorant, i per tant tindrem aquest transport que crec que seria el que ens convindria a tots. Però jo no lligaria sempre una cosa, és com quan diem amb un pressupost municipal, doncs si hi ha carrers que no s'han asfaltat, per què dediquem diners a cultura o a esports? Doncs per què hem de dedicar diners a tot allò? Perquè hi ha gent que els afecta una cosa i hi ha gent que els afecta altra. Si parles amb la Càmera de Comerç, amb determinats sectors, segurament et diran que prioritari l'aeroport. És prioritari l'aeroport. Pues aquí, és que a mi em fa molta gràcia quan diuen és que els polítics per què serveixen? Pues serveixen en aquests casos perquè els sectors econòmics tenen uns interessos. La societat pot tenir un interès diferent i llavors els polítics són els que han d'intentar lligar els interessos perquè no perjudiquin i intentar beneficiar al màxim a la societat, és a dir, els ciutadans, els que estem de peus a terra, perquè és veritat, o sigui, tots nosaltres intentem fer dins del nostre àmbit petit el que podem per salvaguardar el medi ambient, no utilitzar això, no fer triatge, fer... I en canvi a vegades es prenen macrodecisions que el poc que nosaltres puguem estar fent ens ho esborren ràpidament.
3: Ja, però hi ha un tema. Vull dir, les decisions que es prenen de vegades són molt incongruents i en segons quin sentit són molt ràpides i en segons quin sentit són molt lentes. Perquè, per exemple, l'ampliació de l'aeroport, patapom, de seguida s'ha aprovat, de seguida el Consell de Ministres ho ha aprovat i tot... I el tema de Rodalies, tu dius que no l'enllaçaries, jo sí que l'enllaçaria. El tema de Rodalies, quants anys fa que dura que no hi posem fil a l'agulla i que cada moment estem ara amb els robatoris de coure? Cada moment estan robant coure. A veure, no hi pot haver-hi una vigilància especial? És que te dona la sensació de que hi ha molts interessos amb el tema d'Aena. Amb el tema d'Aena hi ha molts interessos perquè aquesta ampliació que es vol fer ja es va fer en el 21 una altra ampliació molt semblant. I la pista que no s'hauria d'allargar s'allargarà 500 metres.
1: Montse, perdona un moment. Ara estem llegats i ens n'anem del Prat, ens hem anat a Rodalies. Sí. Escoltem el que opina en Carles Andreu. Sobre el tema del Prat, i després, si cas tenim prou temps, que haurem de parlar de Rodalies. Endavant, Carles.
4: Sí, bueno, ràpidament. Bueno, del Prat, el que estic llegint és que sí, que hi ha una plataforma que es diu Zero Port,
3: sí,
4: i que és contrària a l'ampliació.
3: Fan una manifestació, em sembla que és el diumenge. El diumenge o el dissabte, sí.
4: Aquí hi ha, la seva aposta...
3: Hi ha moltes plataformes i moltes entitats apuntades, sí.
4: Bueno, i la seva aposta és substituir els vols curts per trajectes en tren, no?
3: Sí.
4: Que tinguin una duració de menys de 7 hores i que estiguin a distàncies inferiors a 1.000 quilòmetres. Però, bueno, però jo trobo faltar Rodalies. Rodalies, perquè últimament he fet viatges a Catalunya i de Madrid a Barcelona cap problema per tren, no? Mm. Però després ja comencen els problemes. Si vull anar a Tordera, per exemple, o a Hostalric, no? Trobo faltar, abans era una meravella viatjar, per exemple, amb el Catalunya Express, no? Que et sembla que anava directe de Figueres a Tordera i parava a Girona i a Sant Celoni. I ja directe fins a Barcelona, no? L'última vegada que vaig anar a Tordera, que va ser precisament al gener d'aquest any, doncs, ho vaig passar molt malament i vaig tenir molts problemes per arribar a Tordera. No, per arribar a Hostalric, en aquest cas, no? Però problemes de veritat, eh? Retards, a les taquilles no venien bitllets, menys mal que una persona doncs em va ajudar i em va dir, mira, passa per aquí, encara que no es pugui fer. I lo de Rodalies és... I la mateixa estació de Sants, el que arriba de fora, és una situació molt trista,
1: Carles, centrem-nos principalment amb el tema aquest de l'aeroport, perquè ara anem parlant bastant de rato més de Rodalies que del Prat.
4: No, del port, de l'aeroport, doncs el que puc dir és que em falten dades. Hi ha avantatges i inconvenients. Hi ha sectors econòmics que sí que volen l'ampliació, perquè volen que vingui més gent. No necessàriament turistes, sinó gent que faci viatges per negocis, no? I potser també poder tenir més contactes amb el continent americà.
3: Bueno, però són les companyies, o sigui, a l'aeroport del Prat no necessita una pista més llarga, la meva manera de veure. El que necessita són companyies que vulguin venir, que per falta de competitivitat se'n van a Madrid. O sigui, llavors aquí a Barcelona venen moltes companyies, no venen perquè se'n van a Madrid, perquè les condicions i la competició, la competitivitat és millor, i llavors se'n van a Madrid.
1: S'està fent fast fish amb el cap, així,
0: no,
1: a veure què.
0: No, volia, te vull contradir, Montse.
3: No.
0: Efectivament, els vols a Sud-amèrica s'ha d'anar a Madrid, i precisament per la falta de capacitat de poder rebre aquests vols des de Barcelona, i que realment...
3: Però no volen, aquestes companyies no volen venir.
0: Perquè no tenen els mitjans i no tenen les pistes adequades.
3: No.
0: I les pistes estan ocupades... Sí, home, bueno, és igual.
4: Poso en condició
0: que realment, vull dir, si ens poséssim aquí a posar-se els tècnics d'aviació, ens dirien que necessiten una pista més llarga. Una cosa és que la societat la vulgui, que els interessos ens interessin, o que realment Catalunya li interessi o no tindre aquesta pista més llarga. Però que serà útil per algunes coses que ara no ho és, sembla ser que sí.
3: Però
4: sí, una cosa... Un moment. A veure, és que a Madrid, per exemple, l'aeroport, el de Barajas, el poden ampliar sempre que vulguin, sense cap problema. Perquè tenen terreny de sobres, no tenen el límit del mar.
0: Que jo sàpiga,
4: no hi ha plataformes que suposin...
0: Perquè no hi ha cap plantejament. Espera, tu fes el plantejament i ja ho veuràs com surten les plataformes.
1: Clar.
4: Bueno, també.
1: Sí, clar.
3: Bueno, però hem de tenir molt en compte també, ens estan matxacant contínuament amb el tema de la contaminació i del canvi climàtic i de totes aquestes coses. I l'aeroport, els avions són els que contaminen més de tot. Vull dir, llavors ens estem contradint amb... aquí està, la pregunta és el tema econòmic sí o el tema mediambiental? A veure, en què quedem? O sigui, sempre els diners manen, no?
0: Aquesta és la pregunta,
2: Jo crec que és una qüestió d'equilibris.
0: Clar, sí. Però...
3: No, els diners manen i sempre intentaran que el que és el tema econòmic pues, triomfi a davant de lo que és altres coses que no donen diners. Vull dir, suposo que no tot s'acaba amb els diners. També podem mirar altres coses, no? Vull dir, aquesta és la meva posició.
1: Bueno, però el que mana, mana, eh?
3: Sí, és clar. Està demostrat, però per començar és el que deia en Carles, que hi ha una manifestació convocada el diumenge, no sé si és dissabte o diumenge, amb una quantitat d'entitats i de plataformes que estan en contra d'aquesta ampliació, sí. Perquè tothom tem que aquestes petites ampliacions s'acabin amb la inicial. O que algun dia la Ricarda desapareixi.
2: Però Montse,
3: aquesta és la por.
2: Montse, plataformes en trobaràs sempre. Oh. En quant als temes eòlics.
3: Sí, bueno, però...
2: Són supernecessaris. És una economia neta. Ah, sí, però a casa meva que no m'ho posin.
0: Exactament.
2: Les presons. Necessitem presons. Sí, és cert. Però,
0: però no me'l posin,
2: no me
0: a casa.
2: Posin. Uh-huh. I llavors, quan se diu un lloc, surten plataformes al voltant que diuen aquí no.
1: Sí.
2: Però bé,
3: és que és un tema molt sensible, perquè
2: això són temes d'equilibri.
3: Perquè hi ha el que hi ha la zona que hi ha el Delta del Llobregat, la Ricarda, tot això, no ho tenen altres zones. Vull dir, aquí és normal que aquestes manifestants es queixin. Per què? Perquè es malmetran una sèrie de coses que no es poden malmetre, estan totes protegides.
2: Jo penso que el problema és... no haver aprovat una planificació que permetés moure't dins d'uns paràmetres que fessin que es pogués protegir tot això. Perquè quan la gent deia, no, és que no es pot aprovar, jo deia, però escolta, que és una aprovació inicial, que és una manera de posar un tema, de dir, escolteu, anem a debatre aquest problema.
3: Però és que no es pot debatre perquè sense... no es pot fer sense tocar aquests espais.
2: Es pot debatre.
1: Acabem, Salvador.
0: Si hem d'acabar, voldria acabar amb el tema de les beques.
1: Espera't un moment.
0: Carles,
1: per acabar, i després en Salvador acabarà de rematar.
4: Bueno, doncs per acabar, veure què passa, expectació i mesurar els pros i els contres. No tot és contra, no tot són inconvenients, no? Augmentar el número de passatgers...
3: Perdona, Carles.
4: No vol dir que sigui dolent.
3: Perdona, Carles, aquest planejament que ha portat ara Aena, aquest es farà perquè no toca res de lo que és. Sí que toca, però ja hi ha uns 190 milions per la compensació. Però aquí lo important és lo que anirà passant després. Uh-huh. M'entens?
1: Vinga, Carles, gràcies. Salvador, vinga, va, remata
0: jo
1: tot.
0: Jo només voldria dir una cosa sobre les beques.
1: Vinga.
0: Això se soluciona molt fàcilment. Que l'escola pública tingui les escoles gratuïta al menjador en els nostres nens d'unes edats determinades.
1: A tots.
0: Les nostres escoles públiques ofereix dinar gratuït en els nostres nens d'unes franges d'edat determinades. I amb els seus serveis de llonces. Llavors solucionaríem això i crec que ajudaria molt al nostre país a avançar i a lluitar contra aquesta pobresa i aquesta pobresa que demà... i no haver d'estar triant a veure qui és que em vol, qui és que no em vol.
1: Bé, gràcies, Carles, per estar aquí a la tertúlia. Fins la propera.
4: I bon cap de setmana.
1: Conxita, gràcies per estar aquí.
2: Gràcies, bon cap de setmana. Montse, també.
1: Novament benvingut. I Salvador, superbenvingut, mare meva, trobem a faltar. Vinga, gràcies a tots.
0: Gràcies.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, divendres 18 de setembre. Les tres paraules del dia són beques, escena, aventura. Beques atorgades, 525 beques menjador a Tordera pel curs 26-27, i mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera, que envia els horaris de missa a partir d'aquest diumenge. Escena, l'obra Dansa d'Agost de Brian Friel, puja a escena avui i demà al Teatre Claver a càrrec del grup d'interpretació del teatre. I èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'Abans de l'Arxiu Històric de Tordera. Conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa i una part pràctica. Aventura. El Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana rebent l'Esporting Vidrerenca dissabte a les 5 i més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte. L'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Atorgades 525 beques menjador de Tordera per aquest curs 26-27, la convocatòria es manté oberta per afrontar situacions sobrevingudes durant el curs, ho explica la regidora de Serveis Socials, Toni García.
5: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de Serveis Socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
6: Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Esperem un dia amb ambient assolellat, amb temperatures suaus que rondaran els 25 graus. Demà, continuïtat de l'estabilitat meteorològica també de cara a diumenge. Queden 37 dies per al canvi d'horari d'hivern que es produirà la matinada del diumenge 25 d'octubre. Queden 24 dies per al proper festiu, que serà el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. Farmàcia de Guàrdia, La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que detenien un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l'atropellament mortal a Tordera, en concret a la Nacional 2. Fa 5 anys parlàvem de 8 dies de vaga Renfe per demanar la incorporació de nou personal. I fa 10 anys, dues persones resultaven ferides en un accident a la carretera Girona 600. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'entrevista amb els polítics aquesta setmana amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: A InstalSar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. InstalSar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera. Set punt un FM.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
6: I ens anem directament cap al minut optimista, el poder de la una paraula. Avui, doncs, us proposo una cosa molt fàcil, perquè estem a punt de donar entrada amb el nostre col·laborador, en Toni López, i també en Tomàs i la Tomàs, que ell és el seu portaveu. Però, primer de tot, vull parlar-vos d'aquest poder d'una paraula. Avui us proposo una cosa tan fàcil. Penseu en una persona que us hagi fet sentir bé alguna vegada. Potser us va ajudar en un moment difícil, us va fer riure, us va escoltar, o simplement va ser allà. I ara penseu, li ho heu dit mai? Perquè tenim una curiosa tendència. Donem les gràcies per dins, però moltes vegades ens oblidarem de dir-les. Una paraula pot semblar poca cosa, però pot arribar en el moment exacte en què algú la necessita. Un gràcies, un t'estimo, un comptes amb mi, un com estàs. Són paraules petites, però podem fer un dia molt més gran. Avui, si podeu, regaleu-ne una. Potser descobriu que el regal també us heu fet vosaltres. Bon divendres. Us estimem. Ui, ja ha entrat. Toni, bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
6: Escolta'm, que t'han arribat molts de whatsapps?
7: M'han arribat whatsapps a Dojo perquè en Tomàs i la Tomassa
6: sí?
7: També s'han fet les seves vacances.
6: Què dius ara, també? Aquests no s'ho perden res, eh?
7: Sí, sí, s'han anat a Madrid.
6: A Madrid?
7: Sí.
6: Ah, molt bé, que es vinguin.
7: Diuen que ara venen àtics a un preu molt bo.
6: Ah, sabés, clar, a veure, potser aquests seran els únics que ho compraran, no?
7: Home, si es presenten a les eleccions pel PP, segur que els hi regalen un àtic.
6: Tot bé.
7: Diu, alguns de vosaltres ja els coneixeu. Això ho hem de dir per la gent que s'incorpora. D'altres potser els descobrireu ara. Però us aviso una cosa. Si pensàveu que aquesta temporada estaríem tranquils, us equivocàveu. Perquè tornen a la ràdio en Tomàs i la Tomasa. Sí, sí, han tornat i sembla que tenen ganes de fer servir el WhatsApp, opinar i preguntar i, sobretot, de posar una mica de potes en l'aire aquest mateix programa.
6: Apa, què dius ara? Veu tanto, eh?
7: En Tomàs sempre té alguna cosa a dir. I la Tomasa sempre té alguna cosa més a dir sobre el que diu en Tomàs.
6: Ah, vinga. Tots dos no es barallen, eh?
7: Així és que ja us podeu preparar. No, si tenen molt bona relació.
6: Ah, sí,
7: és
6: no,
7: una relació idílica.
6: Jo, bueno, per el que dius, esclar, a veure, me'n fa pensar una mica malament que se deuen estar barallant, però no, es comuniquen, no?
7: Es comuniquen perfectament, vale. I a més, tots dos s'han jubilat aquest any.
6: Ah, cap aquí.
7: Per això han tirat la casa per la finestra.
6: Cap a Madrid.
7: Cap a Madrid.
6: A veure amb en Carles Andreu.
7: No sé si en Carles Andreu podria anar a veure el quartel militar on jo vaig fer el servei militar.
6: A Petònia, de veritat.
7: A Madrid, eh?
6: Sí, sí, sí.
7: I no me van dir ni una sola vegada polonès. Perdó, polaco.
6: Ah, va, això és el que es deia, no?
7: Ni una sola vegada. S'havia passat ja. I bé, en Tomàs diu benvinguts al nou Ara i Aquí. I
6: gràcies.
7: A més a més, també diu... Ja era hora. La Tomassa, més val que no t'hagis fet esperar gaire, que jo vinc amb feina. Ai, mare meva, ja hi tornem a ser.
6: Ui, en Tomassa, Tomassa es deu haver ja agafat en el sostre, ja.
7: I jo faria que no s'expliquessi exactament què faran cada dia, que l'audiència ho vagi descobrint.
6: Fantàstic, molt bé. Digue'ls-hi que gràcies, estem molt agraïts, eh? Molt bé, molt bé, molt bé.
7: I tant, seran agradades aquestes gràcies. Així la seva tornada es converteix en un petit esdeveniment del programa i cada aparició pot tenir una sorpresa diferent. Per demà, què podia començar a explicar en Tomàs? Per demà, res.
6: Per dilluns, o dimarts.
7: Ells vindran dilluns, dimarts i dijous.
6: Va, en principi. Ja heu quedat entesos així,
7: sí.
6: Eh? Molt bé.
7: De primer dia de temporada o de segon dia de temporada com aquest, jo faria que en Tomàs expliqués una cosa molt quotidiana i molt nostra. Què ha fet aquest estiu? És una manera molt natural de fer-ho tornar. Tomàs, has tornat. Però abans de començar la temporada, una pregunta obligada. Què has fet aquest estiu?
6: Ai.
7: Això és el que jo li he preguntat.
6: Sí, i què?
7: I en Tomàs diu, no t'ho creguis tot, eh? Que aquest home té molta imaginació. Això diu la Tomàs.
6: Clar, a veure.
7: Ja comença a dir, en Tomàs m'ha explicat que ha anat a Madrid, que s'ho ha passat la mar de bé passejant pels museus de Madrid.
6: Ah, molt bé, sobretot, un home instruït, eh?
7: Sobretot el Prado, que el pensava mirar en un dia i no va tenir temps, va haver de tornar.
6: Clar.
7: I sobretot està, diu que ja a la seva època està enamorat de la baronessa Thyssen.
6: Ah, què dius ara? Ai, la Tomàssa, ai, la Tomàssa. A veure, escolta'm, això t'ho va escrivint. Suposo que la Tomàssa no ho repassa, eh?
7: No, la Tomàssa no ho repassa, però la Tomàssa ja sap de la mort del seu home...
6: Ah, idíl·lic, no?
7: Idíl·lic,
6: sí,
7: idíl·lic.
6: Sí.
7: Tu saps aquelles parelles que fan una llista de cinc, que són els cinc famosos o cinc persones amb les que es poden anar al llit perquè els agraden tant que això ho fan.
6: Ah, sí, jo no sabia pas això.
7: Sí.
6: En Tomàs els de té?
7: Ah, en Tomàs té.
6: I tu?
7: La Demi, jo també.
6: Ah, vale, molt bé.
7: Però la meva llista no la diré.
6: Val, molt bé, me saltaria. Vinga, va, anem de sempre més coses.
7: I ara que comença la temporada, què li demanes a aquesta nova etapa? Això et permet que en Tomàs faci humor, però també que connecti amb el tema del primer programa. Tornar a començar. Tornem a començar després d'haver-ho passat tan bé a Madrid. I jo li dic, i per què no vas anar a Barcelona? Diu, perquè Barcelona la tinc vista d'un costat a l'altre i del nord a sud i de l'est a l'oest.
6: Molt bé, és un home un bon català, que és
7: el bon
6: que
7: català.
6: Tenim que fer, eh?
7: Sí, sí.
6: Tots plegats, eh?
7: Però una mica ha anat a Madrid a espiar la Isabel Díaz Ayuso.
6: Ah, vale. Però no, allà... del pis, així que ara me parlo del pis, a veure, també.
7: És que a l'àtic de la Isabel Díaz Ayuso pot anar a parar aquesta família.
6: Molt bé, anem nosaltres.
7: No, ja t'ho dic, han liat tant de merder que ara no saben si hauran de fer una rifa per rifar l'àtic.
6: Bueno, no participarem pas nosaltres, la gent de l'àrea d'aquí, perquè segurament que el número es farà pagar, eh?
7: Es farà pagar, sí, però fa molts de números.
6: Molt bé,
7: home, pensa que a Madrid són 7 milions de persones, a un euro vale 7 milions d'euros. I a l'àtic ha costat 6,3.
6: Explica, encara li sobraran cèntims,
7: no? Aquesta, la Ayuso, és com la Lola Flores, que tot el món ponga un euro per mi.
6: Molt bé, Toni, doncs acomiada i agraeix amb Tomàs i la Tomàssa.
7: Aquests espais estan macos.
6: Molt bé.
7: A reveure.
6: Moltes gràcies, Toni,
7: per fer de portaveu. Visca el sentit de l'humor.
6: Vinga, adeu.
5: ara i aquí.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I bé, sí que ara és un moment que entrem en una secció realment interessant. Doncs bé, aquest 18 encetem aquest espai innovador que ens aporta sempre, doncs, amb molta cura la nostra col·laboradora, la Meli Banyes. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, Rosa Maria, què tal?
0: Mira, molt bé.
1: Esperant que arribi la Meli.
0: Exactament, exactament. I agafem la segona hora del magazín i sí que, bé, expliquem una miqueta de què anirà aquest espai, has canviat de temàtica, doncs, i crec que serà molt i molt maco.
1: Doncs jo diria que també. Pues, la temàtica és simplement, pues, mira, és una brúixola que ens porta, pues, a diferents puestos d'Espanya. És que una brúixola té les seves agulles i se pren a un, pues, tira cap al nord, cap al sud, cap a l'est,
0: cap a l'oest. I què farà fent tot això? I què farà?
1: Ah, pues mira, vol anar a buscar les tradicions de totes aquestes regions.
0: Això.
1: Que vagi descobrint i que vagi, pues, que la gent es posi al dia sapiguent les històries de totes aquestes regions que són tan especials, perquè cadascuna d'elles té el seu encant i la seva manera de viure i d'haver viscut els seus antepassats. És a dir, que en principi avui, si tu vols, fem una mica la presentació o fem ja directament...
0: No, anem a fer la presentació i donem una miqueta de pista perquè la nostra audiència estigui preparada
1: perfecte.
0: Ja per saber el que hi haurà.
1: De moment, faríem, si de cas, el que seria la presentació tal qual, amb la música, que hem canviat també.
0: També,
1: hem fet una altra música.
0: Estem a nova,
1: nova temporada, nova música, El amor brujo de Falla, que aquest, de Manuel de Falla, millor dit, perquè Falla no
0: queda bé. És el que està sonant de fons, ara.
1: Exacte, sí, sí, que és una música molt impactant, que a mi, sincerament, m'agrada. En tenia diverses, per poder escollir, però, bueno, m'he de cantar per aquesta.
0: Fins ara has fet Pito Pito Colorito.
1: Tenien la Carmen de Bizet, que també, també m'encanta. Després tenien també... bueno, ara no recordo perquè han sigut tantes les que he anat eliminant que llavors al final dius bueno,
0: és complicat,
1: aquesta.
0: Com tens que estriar una sintonia o tens que posar una música
1: i després la d'avui no sé si s'està sentint bé l'aquesta sí, ara, al fons aquest tros és meravellós.
0: Vinga, expliquem, Meli.
1: Doncs mira, doncs començaríem en que la terra de Galícia, doncs que té unes tradicions superimportants.
0: I comencem per Galícia.
1: Galícia,
0: vale.
1: sí. Anem a Galícia.
0: Anem a Galícia amb la Ulu.
1: La Galícia, el Galícia, terra de tradicions, de xixueixos, de les meigues, de,
0: les bruixes.
1: Caimades. Les meigues són bruixes.
0: Ara.
1: El que passa que les bruixes són amb la nostra llengua i les meigues són amb l'idioma galego. Doncs això, les tradicions aquestes són molt, vull dir, es poden obrir amb un vano enorme, perquè hi ha les herbes que curen, hi ha les dones que anaven a buscar les herbes, que malauradament li deien meigues, cosa que no era certa. Les meigues eren senyores que anaven a curar gent malalta perquè vivien en unes distàncies enormes, perquè tenien unes cases al monte tal i el metge estava al poble. Vull dir, evidentment, es tenien de buscar la vida fos com fos, que no és igual, estem parlant d'una època molt antiga i llavors no és el mateix.
0: Alguna d'aquestes tradicions encara la conservem? Algun tipus d'herba que encara...
1: Sí, hi ha unes herbes especials, que són les de la nit de Sant Joan, que tenen una especial tradició i es posen aquestes herbes, es posen amb aigua aquella nit i llavors l'endemà doncs te pots rentar la cara, la pots veure, vull dir, més que res és el significat, no és el fet, sinó que tu creus i llavors te fa efecte per això, perquè tu simplement t'ho estàs creient. Llavors hi ha el tema, doncs, de la caimada, de la nit de Sant Joan, doncs, que també que és com una nit de Sant Joan nostra, que fan foc, que fan disbauxa, que celebren, pues, amb molta alegria. I tot el que és el passat d'aquesta gent, doncs intenten amb aquella nit del foc, pues, cremar-lo. I d'aquesta forma, doncs, comencem la nova etapa, diguem-ne, renovant la temporada d'ells a partir de Sant Joan i la nostra a partir d'avui.
0: La nostra.
1: I tant. I la nostra, doncs, amb aquest nom tan especial que l'hem buscat, que és la brúixola de les tradicions, que a mi em sembla especial per això, perquè és el tema brúixola, no? I llavors, doncs, hi ha altres, les meigues que dèiem, les bruixes, i també hi ha altres temes, que són la Santa Campanya, que és els morts que caminen.
0: Què dius ara? Això no havia passat mai, jo,
1: sí. És una tradició bastant, bastant allò que fa una mica inquietant, més aviat, no? Perquè es veu que és com una espècie de tradició que anaven caminant pel camp i veien com una sèrie de llums, llums, llums, i això representa que eren les ànimes.
0: Val.
1: Les ànimes dels morts.
0: Molt bé.
1: I llavors, és clar, la gent, que més val que no se la trobessin, perquè si tu la veies, veies aquelles llums, pensaves que algú a casa teu podia morir.
0: Podia morir. Caramba,
1: i això és una cosa, sí, pues, que també són... Però són tradicions que estan maques de saber, no? I després també, això de que les verbenes, verbenes, que no són verbenes, que són, més aviat serien les romeries, que és el que també fan. Les romeries són, pues, super emocionants, perquè és que és anar al puesto, pues, que és com nosaltres anem a Sant Pons, pues, sí, amb una capella determinada, i llavors allà, pues, fan més o menys el que nos... És que les tradicions, diguis o no, quasi en totes les regions d'Espanya tenen el seu significat i és molt semblant tots.
0: I el bo que és que serà, Meli, amb aquest programa, és saber-los, i que algunes que siguin de més a prop les intentem tornar a fer, eh?
1: Exacte.
0: No es poden perdre, eh?
1: No, és que es tracta d'això, de que no es perdin, perquè és que la majoria de persones que les han anat transmetent, que serien els avis, els nets, els avis, els fills, doncs tot això representa que, és clar, és important per això, perquè tot això és la tradició, que és el que consta, no és que hi hagi llibres, els llibres s'han anat escrivint després. N'hi ha un altre que és molt, molt simpàtic, que es diu El poder del soroll. Cling-cling-cling. Doncs el soroll es diu els folions. Els folions, si tu dius això, doncs són esquelles, tambors, gaites i crits. I la gent surt al carrer,
0: els que sap tocar,
1: a cridar, no? A fer soroll,
0: que és un dia determinat
1: per espantar els morts.
0: Pobrets, els morts també.
1: Però ancestralment perquè a Galícia han cregut molt en totes aquestes històries de
0: morts, ànimes i dels morts.
1: Sí, han cregut molt, però més que res també és perquè ells se senten una mica fent això, espantant-los, però a la vegada li tenen molt respecte, perquè com sempre abans la gent havia mort a casa i no anaven a l'hospital, la gent moria a casa, i llavors és que la tradició era, pues, fer la vella allà a casa, l'endemà, pues, anaven a... Vull dir, feien tot el que es tenia de fer com es feia abans, aquí també. I les tradicions aquestes són les que compten. Doncs no sé si ara podíem posar una música que ens donés pas a entendre el que és la terra galega.
0: Doncs vinga,
1: que la música aquesta, el que l'escolti li farà pensar automàticament que està a Galícia, perquè són... És, a més, no és ben bé la munyeira clàssica, sinó que és una munyeira d'unes noies que l'han feta, doncs, més, diguem-ne, diferent. I es diu Tanxugueires.
0: Tanxugueires.
1: Tanxugueires de terra.
0: Aquesta classe de parlar, a mi m'agrada, eh?
1: Sí, hi ha dues coses que els diuen que ells són molt, molt atrevides, perquè diu, ara ja sí que són la nit de les meigues.
0: Sí.
1: Que aquí. Eu no crec a les meigues, mai a ver-les aines.
0: Ai.
1: Que és, jo no crec que a les meigues, però a Berni n'hi ha.
0: Molt bé. Esclarem aquesta cançó.

0: Després, però és molt més, Melins has fet traslladar a Galícia, no? No. Pensa amb els maires, sí. I bé, doncs, a veure, com és aquesta tradició que tenen.
1: El que sí que és cert és que no he volgut posar la munyera, que ja la posarem la setmana que ve, si Déu vol, i ara ens despedirem fins a la setmana que ve amb una frase que també és molt galega.
0: A veure...
1: A Sant Andrés de Teixidor, vai de morto, que no en foi de vivo.
0: Ai.
1: A Sant Andreu de Teixidor, hi va de mort, qui no hi va anar de viu.
0: Ah, molt bé.
1: Que seria molt diferent que nosaltres a Montserrat és... No, no, està, no vas a Montserrat si no estàs ben casat,
0: ah, sí,
1: no?
0: Ah, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí. Sí. Bé, et veig que tenen molta afició, molta devoció, més ben dit, a Sant Andreu, no? Que
1: Sant Andreu, Sant Joan, Sant Joan també, sí, sí.
0: A veure, que tenen...
1: a veure, tu ja saps que els galegos són molt...
0: No religiosos, eh?
1: Exacte. Sí, sí, sí, no sí. Podem dir que no, bueno, que tot... És que abans, totes les regions ho eren molt més... que no són ara de religioses. Per tant, aquesta cultura que tenen molt endins d'haver mamat això, doncs és normal que les tradicions que tenien fossin així.
0: Sí,
1: ara nosaltres les tradicions les mantenim, però solament de què? De viva, babà, veure que si convé la queimada sí que
0: sí.
1: L'aguantem, perquè la queimada es pot continuar fent, però res més.
0: Molt doncs... bé, Meli. Molt interessant, és agradable aquesta evolució que es traslladis doncs, cada setmana, allò on te consideris, i que bé, en aquest cas sí que farem això, no. El que has fet avui, on és, quina és la tradició, com has explicat, d'on ve i què té de curiós, que a veure, doni-do el que té de curiós, eh? I, bueno, podria fer una pregunta final, però resulta que com que fem moltes preguntes al decurs de tot el magazín, ja deixarem
1: més que facin. Més val que els deixem una mica en pau. Diu, i tanquem la brúixola per només uns dies, perquè Espanya és plena de camins, i cadascú d'ells guarda una història, una tradició, una llegenda, un secret, i nosaltres anirem descobrint amb la brúixola de les tradicions.
0: Molt bé, fantàsticament bé. Aquest
1: serà.
0: És un bon títol, és una bona comiada, fins la propera setmana, i bé, gràcies.
1: Si Déu vol, gràcies a tu.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: I molta atenció, perquè ara l'estudi es converteix en un teatre. En un rincón de tu jardín. Tornant a l'àrea aquí, els polifacètics, aquest grup que a partir d'avui ens proposa una cosa molt especial, única i divertida, cada setmana una obra diferent i amb una condició, que ens ho passem bé. Teresa, bon dia. Què tal? Tens el micròfon molt lluny i
4: doncs amb això ja no te'n recordes. Ja me l'apropo, aquí.
3: Bon dia, Teresa.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Pere.
5: Bon dia a tothom.
3: Lluís, bon dia.
6: Bon dia, ben trobada.
3: Assumpción, bon dia.
7: Bon dia de nou.
3: Pilar, bon dia.
8: Bon dia, guapa.
3: I en Joaquim, ja ens hem retrobat, molt bon dia.
9: Bon dia, trempats.
3: Personatges. Situacions impossibles, embolics, malentesos i sobretot molt d'humor. No sabeu pas vosaltres el bé que ens ho passem nosaltres aquí, esperem que vosaltres des d'on ens escolteu també, perquè avui doncs no venim doncs a explicar-vos una obra, avui venim a representar-la com cada dia. Així que poseu-vos ben còmodes, a poseu una mica el volum i deixeu que comenci la sessió. Senyors i senyores, en tots vostès, els polifacètics.

0: que vau triant de dos, realment sí. Preciosa, eh?
1: Sí, sí, va ser una tria molt complicada.
0: Cerezo rosa, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, Lluís, sempre fem aquesta...
1: Bon dia a tothom.
0: Aquesta primera introducció i saludem a la Maria... La Maria, la Maria...
1: La Maria, la Maria, que la setmana Maria, que ve ja s'incorpora.
0: Ja vindrà, molt bé.
1: Ha agafat una setmaneta de descans.
0: De més descans.
1: Perquè ha tingut molta activitat.
2: I la Rosa.
0: I la Rosa,
1: i la Rosa també.
0: Ui, quines dues col·legues, mare meva.
2: Van juntetes.
0: Sí, sí. Vinga, va, Lluís, entrem ja.
1: Doncs bon dia a tothom. Programació del 18 de setembre. Estimats i fidels oients de Ràdio Tordera, enguany, després d'unes llargues vacances... o així ens ho han fet saber, aquest grup de polifacètics torna a la ràdio, tot dins d'aquest espai d'ara i aquí. Aquest estiu hem patit, com tots vosaltres, una calor insuportable i també el neguit per la manca d'aigua potable. Ens hem vist envoltats pel foc i, per acabar d'adobar-ho, més calor, quan ja semblava que tot s'havia acabat. En definitiva, un agost de 100 dies, però amb molta més intensitat. Un cop reunits tots els components d'aquest meravellós grup de polifacètics, hem decidit fer un repàs de les nostres vivències. S'ha de dir que la Maria Dolors està millor i que tots plegats tenim ganes de fer coses.
0: Maria Dolors, guapa, petonitos, des de la ràdio...
1: La Maria segueix tan bé com sempre i tot torna al seu lloc. La Rosa també està bé i no ha pogut venir encara. M'agradaria que tots els components... diguessin la seva. Maria, Rosa, Pilar, Sunsi, Maria Dolors, Teresa, Quim, Pere i Lluís, un servidor. La seva, referint-se a les vacances que han passat, quines vivències han viscut. Tots plegats volem saber com heu passat aquests dies. Avui també us oferirem una breu, però no menys interessant, adaptació llibre de Teresa Durant, del conte d'Andersen, La princesa del pèsol. L'elenc serà el següent, la Pilar com a Colombina, en Quim com a Arlequí, en Pere serà el rei, la Teresa farà de reina i de narradora, en Lluís de príncep, i la Sunsi, com no, farà de princesa.
0: Ai...
1: Esperem que, en resum, gaudiu d'aquesta rentrer improvisada. Gràcies per escoltar-nos i que tingueu un bon dia.
3: No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di, que aprisionó nuestro amor aquella tarde. Fue como
1: bella ilusión. I ara anem amb el conte.
2: Som a la sala del tro d'un palau amb tots els ets i uts. La Colombina està traient la pols quan entra l'Arlequí.
4: Arlequí! Oh, que bé! Ja tornes a ser aquí.
5: Ai, Colombina, Colombineta meva, no saps pas la sort que tenim de ser el que som. Ui, jo si fos príncep, la feina seria meva per poder-te festejar.
4: Festejar? Si és molt fàcil. Només cal ser tocat del bolet per fer-ho amb un brivall com tu. Oh.
5: No comencem, eh? No comencem, que rebràs.
4: Ui, encara ha de néixer i em faci mal a mi, eh? Tinc la pell molt dura, jo, i l'esquena molt ampla.
5: Justament, justament això és el que et volia dir. Oi que ja saps per què vinc de fer la volta al món acompanyant el nostre senyor príncep?
4: Oi, tant que sí, perquè el príncep tenia casera i es volia casar. Però sa mare, que és una senyora molt tocada i posada, li va dir que si no era una princesa de bo, no hi havia res a fer.
5: I com que per aquí... no n'hi havia cap de princesa de bo, son pare és tot un senyor rei i el va enviar a córrer món per veure si en trobava alguna.
4: I tu amb ell per fer-li de criat, eh? I què? Ja l'heu trobada, la princesa?
5: No, no n'hem trobat. Ni mitja princesa, ni una ni cap. El príncep està a Catrina, perquè ja no pot més. Té una dèria per casar-se?
4: Ai, ai, ai, que s'haurà de quedar conco.
5: Calla, calla, ximpleta, que venen cap aquí. Posta, posta al seu lloc.
2: Entren motivats el rei, la reina. El príncep els segueix. Els reis seuen al tro. Arlequí i Colombina a banda i banda. I el príncep bo i dret al davant.
1: He fet ben bé la volta al món per trobar una princesa com cal. Però sempre tenen un sis o un as.
2: Doncs no hi ha res a fer. o et cases amb una princesa de bo, o no hi ha casori.
1: Però jo em vull casar. M'avorreixo tot sol.
6: Noi, paciència. Ta mare, com sempre, ha dit l'última paraula. Nosaltres som reis de bo i de debò. Tu ets un príncep de bo i de debò. I no et pots casar si no és amb una princesa de bo i de debò.
1: De princeses, rai, n'hi ha més que un foc no en cremaria. Però cap no és prou fina. La que no duia les ungles brutes...
5: Li penjaven els mocs del nas. I la que no era papissota.
4: Feia xerrups tot menjant sopes. Ah, i la que no era coixa...
1: Tenia el nas guerxo. Ja no en queden de princeses de bo de debò.
6: Tot s'acaba en aquest món. Però no voldràs pas dur-nos a casa una bugadera, tanmateix?
1: I si em casés amb una comtesa, una duquesa o una marquesa? Vull casar-me. No podríem fer rebaixa.
2: De cap manera. Som de sang real, nosaltres. Ben ha de quedar alguna descadossera. No devia ser jo l'última, suposo. Au, cap a dormir, ara. I se sent soroll de pluja acompanyada de llamps i trons.
6: Ep, no tots són trons. Hi ha algú que truca a la porta. Arlequí, vés a obrir.
7: No, no, que estic dormint. No puc.
6: Doncs vés-hi tu, Colomina.
4: Ui, no, em fan por mi els trons.
6: Ha. Ai, caram, encara hi hauré d'anar jo.
2: Encén l'espelma, obre la porta i l'espelma il·lumina la princesa.
8: Bona nit. M'he perdut. Que em podríeu donar allotjament?
6: I qui ets tu?
8: Sóc una princesa.
6: Apa, però si vas tota xopa.
8: És que plou... Però sóc una princesa de debò.
6: De bo i de bo?
8: De bo, de bo, de bo, de bo.
6: Espera't, doncs.
2: Li tanca la porta als nassos, gira cua i desperta la reina que està dormint al dormitori.
6: Ep, desperta, dona. A baix hi ha una cosa tota mullada que diu que és una princesa de bo i de debò.
2: Què? Aviat ho veurem, si és veritat. Arlequí, Colombina, cuiteu, que hi ha feina.
5: Què passa? Què passa aquí i aquí?
4: Què mana, què hem de fer, oh?
2: Cuita, Colombina, a baix hi ha una princesa mullada. Fes-la passar, aixuga-la i dóna-li sopar. I tu, Arlequí, queda't aquí, que hem de fer el llit.
5: Això, rai, només cal canviar els llençols.
2: Romansos. A veure, Arlequí, tu, que tot t'ho fiques a la butxaca... No hi tens pas alguna cosa ben xica, ben xica?
5: A veure, veiem, veiem... Oh, mira, hi he trobat un pèsol.
2: Molt bé, molt bé. Anirà de primera. I ara vés a buscar matalassos, molts matalassos, doncs com 20 matalassos. I potser encara no n'hi haurà prou. Cuita-la aquí. Porta'm també uns quants matalassos de ploma. A veure, porta'm-en 20 pel cap baix. Molt bé, Arlequí. I aquí ha de dormir aquesta nit la princesa. S'apaguen les espelmes i la princesa s'enfila a la pila de matalassos. Quan es fa de dia, entra la reina amb una safata on hi ha l'esmorzar preparat, tot dient: «Bon dia, bon dia! Què? Com s'ha dormit aquesta nit?»
8: «Oh, terriblement! Amb prou feines he tancat els ulls amb tota la nit. Déu sap qui hi havia al llit. Hauria de dir que jeia damunt... No sé, d'una cosa dura, i tinc el cos blau i negre aquest matí. És terrible.
2: No pas, és meravellós.
5: I vet aquí, només una princesa de bo de debò podia haver sentit el pèsol a través dels 20 matalassos de llana i els 20 matalassos de ploma.
4: Ningú, sinó una princesa de bo de debò, no podia tenir una pell tan delicada.
5: I nosaltres vam córrer a cridar l'arcabisbe.
4: Perquè celebrés unes noces de sucar i pa.
5: I el príncep i la princesa ja varen ser casats. I la meva banda, espero que siguin ben feliços.
4: Arlequí, i el pèsol?
5: El pèsol el van posar al museu, on encara es pot veure, si ningú no l'ha robat.
4: I aquesta història és de bo de debò.
5: I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I ara farem una mica de repàs de les vivències de cadascú durant aquestes vacances.
0: Vinga, que la música ens acompanyi. Un moment.

0: vivències de l'estiu.
1: Teresa, sí, començarem per tu. Tens coses que explicar?
0: Escolta, m'ho han d'explicar-ho tot.
2: No.
0: No, perquè hi ha coses que no es poden explicar.
1: No.
0: Ah, és clar, per antena.
2: Serem discrets.
0: Ah, parlem. Sí. Ah. Tots fem una cara d'entremaliats que tornem, eh? Vull dir que a veure, què passarà aquí.
1: Ha passat la censura, eh?
0: Ah, va, sí, que sí, va. Vinga, Teresa.
3: Doncs per mi ha sigut ben distret a l'estiu, amb sortides per retrobar-me els bons amics i molta calor, això sí. Ballades de sardanes, balls tradicionals cada cap de setmana, després la festa major del poble, amb molta calor també. Però he de destacar que vaig rebre un esperat regal que feia temps que estava pendent i vaig anar a un concert a l'Espai Modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
0: Oh, que maco, no?
3: Extraordinari. El contingut era exclusiu de música dels Beatles. Grup de rock a la que encara avui estic ben enganxada, ja veieu. I quina calor. I per acabar l'estiu, uns dies al Prepirineu a fer salut i gaudir de la família. Entre banys al llac, sobre taules interminables, partides de parxís i la cirereta del pastís. Veure l'esperat eclipse solar.
0: Ah.
3: I ja tornem a ser aquí.
0: Ho vau veure plovent aquí, a l'eclipse, vau veure-ho bé?
3: Es va posar en núvol, el vam veure...
0: Ah, així és com aquí, eh?
3: Un minut. Però el vam veure, el vam veure.
4: Sí, va posar un núvol a davant, eh?
0: Mare meva, sí, de veritat, a tothom ens vam quedar, i segurament que tots ho anàvem dient, en particular a la casa, ui, al final no ho veurem, i al final va passar, eh?
3: Sí, senyor.
1: I tant, que sí.
5: Sí, tens tota raó.
1: Ara donem pas a en Pere, que ens expliqui la seva.
0: Ui, en Pere.
6: Bueno, jo, com que no hi comptava, no porto res escrit. I ho explicaré per la meva memòria, si no me falla. Bueno, vam fer una sortida de 5 dies i vam anar a la província, sí, d'Albacete, però Albacete i Ciutat Real. Vam estar en un hotel molt maco, era tot per nosaltres, que érem un grup organitzat per l'Esplai de Tordera.
0: Ah, molt bé.
6: I vam ser molt ben tractats, a part teníem una discoteca per nosaltres, i doncs allà fèiem ball, el que ens agradés i tot això. Les sortides principals que vam fer van ser el Campo de Criptana i el Campo de Montiel. El Campo de Criptana són els famosos molins de vent que... el Quixot, doncs, s'hi bralla. Ens van fer unes explicacions molt maques i entre els molins que hi han, n'hi ha un que és el que es visita, que té tota la maquinària que tenia en el seu temps. És tot de fusta, tot. Hi han unes rodes, unes engranatges i tota una sèrie de coses que és el que li agrada, la maquinària, és impressionant. Llavors hi havia un altre molí que el va comprar la famosíssima Sarita Montiel.
0: Ah, mira.
6: I en allà hi va muntar un museu que està ple de pòsters, fotografies amb gros format dels galants de Hollywood, d'espanyols i d'altres llocs, amb escenes de pel·lícules. I vaja, i uns vestits que també havia portat.
0: D'ella, de la Sara Montiel.
6: De la Sara Montiel, sí. Inclús hi ha un piano blanc de cua.
0: I que veia allà dintre.
6: Perquè,
1: petit.
6: Sí, petit, petit.
0: Ah, val, perquè...
6: No, però no compteu casual. Petitet, no, eh?
1: No.
6: Vull dir, més reduït que un de normal.
0: Val.
6: Les fotos, com es podeu imaginar, eren a raig, sobretot les senyores. El posar-se al costat dels vestits, dels galants de Hollywood.
0: Ai.
6: I això, doncs, escolta'm, era impossible poder mirar altres coses, però va anar molt bé. I llavors, en el Campo de Montiel, hi ha les famoses lagunes de Ruidera. Maquíssimes. Són, no sé si són 7 o 8 llacunes, que tenen la particularitat que estan com si fossin amb escales. N'hi ha una de superior i va, quan està plena, va baixant l'aigua, salta l'aigua, amb una altra. Esclar, això forma petites cascades que són meravelloses. Amb un envoltat tot de boscos, zona de pícnic, zona de campament, i hi ha el camí per visitar-los és un camí de 5-6 quilòmetres que les pots veure totes. Vull dir que vam passar uns dies, 5 dies, molt guapos, amb un... Ah, i a més ens van dir que havíem estat molt de sort aquest any, que amb el que havia plogut, les llacunes totes estaven plenes d'aigua i tot rejava.
0: Ai, mal, eh?
6: Cosa que l'any passat, la major part, només tenien una mica d'aigua al fons, però que, esclar, no anaven d'una a l'altra. Vam pensar 5 dies molt guapos i vaja, en un lloc que no coneixíem, i fantàstic.
0: És que hi ha petits racons, d'Espanya, que no tenen desperdici, eh?
6: Sí, perfecte.
0: Molt bé, molt bé.
6: I això va ser la sortida que vam fer, com diries, com si fossin... No eren unes vacances, però eren una sortida programada.
0: El mateix hotel, l'estat tots els dies, i d'allà. Això és fantàstic, eh?
6: Esmorzar, dormir, dinar, i sempre anàvem al mateix hotel, eh?
0: Molt bé, molt bé. Vinga, va, anem seguint.
6: Perdó, una cosa, ho dic perquè si algú li interessa, és un hotel que està molt bé, i a la població és Ossa de Montiel.
0: Ah, mira, veus, són noms que diem, no les hem escoltat gaire, no?
1: Ja t'ho preguntaré per anar-hi. Et toca a tu, Sons.
2: Sí, em toca a mi. Doncs, bueno, doncs jo cada setmana he col·laborat en un programa de Ràdio Tordera. He tingut aquesta sort. Amb en Joan Madrid, la Isabel Cuadrado i jo mateixa. També amb un altre programa, un cop al mes, veníem amb els de la nostra dansa i he col·laborat amb en Quim Costes. Entremig, vaig decidir visitar Itàlia, al nord. I és que amb en Jordi ja teníem previst fer-ho algun dia. I l'anècdota que, bueno, me va quedar molt aquí dintre, va ser que a Bèrgamo, població italiana, em van parlar de les fàbriques Reggiani de Bèrgamo i a Tordera. Me va... Bueno, potser els de la meva edat, els que hem treballat fibra color, esclar, Bèrgamo, el senyor Reggiani i Bèrgamo, Tordera. Anava
1: relaciona
2: així tot.
1: Tot.
2: Sí. El que vull dir és que també ens vam passar molt bé aquest estiu en aquí a la ràdio perquè teníem un grup d'estudiants joves i la Rosa Maria anava de professora, no, ara aquí, ara l'altre, ara... però ha sigut molt divertit.
0: Eh? I tant, se va passar molt bé. Molt bé.
2: Bueno, i això és tot.
0: Molt bé, molt bé.
2: Bé.
0: Pilar.
5: Ah, a mi em toca poder.
1: En Quim.
5: Mira, en Quim vol explicar el que ha fet aquest estiu. I començo. Mira, jo sóc en Quim, un jubilat de Tordera, que de dilluns a dissabte no fa res. I dissabte i diumenge fa festa. Sí. Voldria explicar...
1: Sembla l'Ajuntament, això.
5: Però no som de l'Ajuntament, eh? Voldria explicar el que he fet aquest estiu, a part de passar calor. Sóc membre fundador de l'Associació Sardanista de la Nostra Dansa, i amb ella hem organitzat conjuntament ballades de sardanes i baix folk a la plaça de l'Iglésia. També els concerts de sardanes per la mainada, la gent gran i de balls folk, amb les seves respectives cloendes. L'Ajuntament ens va proposar fer el pregó de la Festa Major per commemorar el 50è aniversari de l'entitat. Hem col·laborat amb la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre, servint el vermut per tota la gent. I ara, per acabar, volem intentar fer una sardana gegant que unirà el nucli urbà i els dos ponts de sobre la Tordera. Per això demano a totes les persones grans i petites que ens puguin ajudar que s'apuntin o bé que el dia 17 d'octubre a les 6 de la tarda ens acompanyin en el marc de la Fira del Conte i vinguin a la plaça per poder fer aquest rècord Guinness a Tordera. Per endavant, volem donar les gràcies a tots els torderencs i torderenques i a tot el públic en general. Moltes gràcies. Sou molt bona gent.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, en Quim, això de fer aquesta sardana, de qui va sortir la lluminosa idea? Bueno, perquè això sempre ha d'haver-hi algú que deixarà un petit suggeriment.
5: Donem de llosa a tota la Junta, no? Però poder el que va donar la idea, no sé si fa fer de dir-ho, va ser la Mercè Serra.
0: Ah, molt bé.
5: La teva germana.
0: Ah,
5: ja que ella,
1: mira per on.
5: En aquell moment van dir, escolta, tirem tiros, no? Escrivim els Reis.
0: Ja, quina no? Gràcia, no?
5: Vam començar a dir coses i sí. Dir bogeries i vam dir, oh, doncs bueno.
0: Perquè no ho fem, no? Exacte. Però provem, no?
5: Al principi vam dir, ostres, no sé com anirà, no? Sí. Però bueno, vam començar-ho a lligar i ara ens fa il·lusió
0: tant,
5: a veure si tant. Podem fer-ho.
0: Oi tant, oi tant, oi tant.
5: Hem de mirar a veure si podem ser aquestes mil i pico de persones, i si no, bueno, amb les que serem, farem.
0: Oh, i tant que sí. I recordem que tenim aquestes samarretes, aquestes camisetes tan maques que, bueno, jo no podré ser, ja ho sap en aquí, però ho volíem més personals, però sí que realment són maques i llueixen un bon 50 aquí davant, sí, i bé, sí, fem honor nosaltres també a la nostra dansa de Tordera.
5: Però bé, aquestes sardanes sàpiguen ballar sardanes, vagin coixos, vagin en cadira de rodes,
0: aquí està,
5: siguin nens, siguin petits, el que sigui, que s'apuntin i que vinguin.
0: Vaja,
5: el que necessitem és espai.
7: Que
5: no, exacte, que hi hagi espai per poder fer aquesta gran rotllana.
0: Vinga.
5: Vinga, doncs, endavant.
0: Esperem, esperem. Vinga.
1: Jo us faré un petit retrat d'un lloc que per mi és molt especial i que ja fa 35 anys que vaig visitant amb freqüència. No? Ho he titulat Vacances Totals. Aquest any, un cop més, he triat la que per mi és la millor opció, Saurí. Per fi rectificat, ja que per un error de transcripció, des de l'any 1955, constava com Saurí. Com cada any, la festa major coincideix amb la de Malgrat de Mar, la meva residència habitual, i com cada any també m'he de cantar per la muntanya. Saurí, situat a poc més de 1.200 metres i amb 12 habitants, aquest poble és un veritable paradís, vistes magnífiques, millors temperatures, tranquil·litat i contaminació nul·la. Un temps més raonable i, sobretot, menys humitat. Això fa que en ple estiu calgui tapar-se i tancar finestres a la nit. Per la festa major i gràcies a la fórmula d'associació de veïns, no ens n'estem de res. Cinema, bingo, jocs infantils, actuació, ball i un sopar multitudinari d'unes 150 persones. Clar està que tot això és possible gràcies a la participació dels forasters, com ara jo. Saurí té grans al·licients, a part que cap de les cases no és de nova construcció, sinó restaurada. I amb 300 o més anys. L'església, datada a l'any 900, mereix una visita a part. Aquesta ha estat restaurada recentment, tot seguint la tècnica dels frescos, i en el seu interior, gràcies a l'aportació de l'artista Santi Moix, aquesta està totalment decorada amb motius de la natura, flors, animals, insectes, a part d'escrits de gran notorietat dels nostres principals autors. Em sento un privilegiat per tot plegat i agraeixo l'oportunitat de gaudir-ho.
0: No, bé, no? Un poble, doncs, que jo no he fet nota, vull dir que...
1: No, et donaré tota la informació que vulguis.
0: Molt bé, molt bé. És que te la Pilar, a veure,
7: sí,
0: Pilar.
7: No, jo no he fet res de particular, eh? Però no he parat mai. He fet petites sortides, Montserrat, Núria, platja, piscina...
0: Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
7: No, i molt bones vetllades amb gent molt maca, això sí. I he pensat que d'aquestes vetllades, si he pogut fer feliç alguna persona, jo ja estic contenta.
0: Molt bé.
7: Però després a mi m'agrada molt llegir. I he trobat un escrit que m'agradaria dir-vos-ho, i ara us el llegiré. Però abans, resulta que no he anat de vacances, però ara m'han dit si vull anar al Marroc aviat.
0: O sigui... Oh, que bé! Oh, i el tanto, oh, el tanto, un Marroc.
7: No, vaig amb una persona que hi ha anat diverses vegades.
0: Val, ja sap, la cosa sí, ja coneix. Té
7: amics allà, té amics allà.
0: Molt bé, molt bé.
5: Que hi vas nedant o...
7: Mana?
5: Que hi vas nedant o com?
7: Amb patera. Però no sé si vindrà algú a buscar-me quan arribi allà i
1: va
7: em donarà...
1: per una agència que es diu La Patera Rosa.
0: Molt bé.
7: Bueno, color rosa m'agrada. Va, vinga,
0: el meu
7: escrit, aviam si us agrada això, diu: les il·lusions, el motor per realitzar. Les il·lusions són el motor de la vida i el motor de la mort, i l'amor és com un imant, atreu amor. I l'amor de dues persones és més fort cada dia, però, malauradament, no és així sempre. Hi ha dues coses que guanyen en envellir, un bon vi i un gran amor. Però compte a no perdre l'equilibri. Retrobem-lo si el perdem. Lluita per viure una vida equilibrada, tal com Déu ha fet l'equilibri de l'univers enter. Que ni el vi, ni les riqueses, ni el sexe, ni el treball, ni els plers, ni l'autoritat, no et facin perdre l'equilibri. Pensa que una senzilla fulla no esdevé groga sense el silenciós consentiment de tot l'arbre. Som nosaltres i les circumstàncies els qui construïm la nostra resposta a la vida. Cerca el que és natural i senzill, ja que l'alè de la vida és a la llum del sol, a l'aire pur i l'aigua neta. Sigues fidel a l'amistat i estima dins un clima d'educació, d'esperit de llibertat i de pau. Ja ho sé, que això és més fàcil de dir que de posar en pràctica, i que alguns consideren que és molt més interessant deixar de banda l'equilibri i l'austeritat i viure a ple, sense repressió de cap mena. Però jo penso que viure en plenitud és viure equilibradament, usant de tot sense abusar de res.
0: Ja està. Molt bé, maco, molt bé, molt bé. Doncs bé, ja has donat els senyals horaris de la una, el moment que és punt i final, i punt i final sempre com acabem a la setmana amb aquest grup, doncs, tan ferm dels polifacètics. Agrair-vos moltíssim que estigueu aquí, que expliqueu, que aporteu, que ensegeu molt totes les obres i que realment és un espai també que el feu amb molta il·lusió, com heu dit, i que, bé, aquesta paraula d'il·lusió hi ha vegades que m'he trobat molt malament al decurs, doncs, d'una etapa, molta gent no ho sabeu, però sempre he saltat el programa i intento acabar-lo amb aquesta paraula, no sé per què, tota la vida l'he fet servir, la il·lusió. La il·lusió és el que fa caminar, que fa vèncer moltes circumstàncies, i és el que mou el món, sí, i el que mou de fer una amistat tan justa, tan maca, doncs, com tota la gent amb els col·laboradors de la ràdio.
1: Venim amb moltíssimes ganes i farem moltes coses.
0: Amb il·lusió.
1: Perquè estem aprenent a baixar obres des d'internet, perquè l'Esteve ens ha donat un cop de mà.
0: Sí.
1: Aquesta que hem fet avui ja és producte de coneixements nous. I tot plegat jo crec que tindrem més eines per treballar.
0: Bé, les eines les heu fetes, molta il·lusió, com sempre dic, i bé, gràcies a tots. Us esperem per divendres. I ja no pararem, ja no pararem. Vinga, gràcies.
7: Ara no, fins a l'estiu.
0: Bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Igualment. Adéu-siau.
8: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
9: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 26-27. La convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies durant el curs. Ho explicava la regidora de Serveis Socials, Toni García.
10: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
9: Mossèn Egwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran aquest diumenge. Escoltem el rector de Tordera.
11: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogàs a 10:45 i nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
9: L'obra Dansa d'Agost de Brian Friel puja a escena avui i demà al Teatre Claver. El grup d'interpretació del teatre estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta el públic a la història. Ens parlava de l'obra la Carme Fernández, alumna del grup d'interpretació.
12: L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
9: Èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'abans de l'Arxiu Històric de Tordera, conduït per Carme Tàpies. Combinarà una part explicativa amb una part pràctica. Escoltem la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
13: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, ho farem, el tornarem a repetir en breu.
9: Esports, el Club Futbol Tordera comença l'aventura segona catalana aquest cap de setmana. L'equip torderenc enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els tres primers punts a casa contra l'Sporting Vidrerenca dissabte a partir de les 5 de la tarda. I més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte, l'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
14: Hem arrencat aquesta jornada de divendres amb nuvolades enfront de la costa. Fins i tot s'ha escapat alguna gotellada cap a l'àrea de Montgat, a l'extrem sud del Maresme. A Calella han caigut 2 dècimes de litre. Poca cosa, tot plegat. Esperem que aquests núvols es vagin retirant i que donguin pas cada cop a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda encara podran quedar alguns núvols, sempre poc destacables, sense pluges, i avui amb unes temperatures que, a conseqüència d'aquestes nuvolades de la matina, doncs han pujat una mica les mínimes, però les màximes es mantindran semblants a les d'ahir. Temperatures agradables. De cara a demà s'espera que es mantingui la bonança, el temps estable. De fet, durant tot el cap de setmana esperem que no hi hagi precipitacions i, a més, les temperatures que cada dia pujaran una miqueta més. Demà, 1 o 2 graus respecte avui. Demà passat ja podíem tenir alguna màxima cap a l'interior de la comarca fregant els 30 graus. I dilluns, altre cop recuperarem temperatures per sobre dels 30 en algunes àrees de l'interior del Maresme.
9: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
15: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
16: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
15: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Molt bon vespre a tots i a totes. Són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dijous, 17 de setembre. Un dijous que ens esperen moltes cosetes. També hem de repassar el partit ahir del Barça, que ha donat molt a parlar, i és que el Barça també ha fet història. Tot això ho parlarem d'aquí uns instants, com també parlarem una mica de la situació que viu el Girona. Ens acompanyarà ja una veu coneguda aquí a Ràdio Tordera. En breus sabreu de qui es tracta. Vinga, va, anem a entrar en sumari.

Vinga, va, doncs entrem una mica en matèria. Comentar-vos què tindrem avui. Primer de tot, amb aquesta actualitat general, repassarem una mica el partit del Barça d'ahir, que també va fer història per ser un dels més... la millor arrencada de Lliga. Per tant, amb tot això ho parlarem. I just després tindrem amb nosaltres en Genís Mas. En Genís ja la veu... és una veu coneguda aquí a Ràdio Tordera en els informatius i també els caps de setmana amb aquestes retransmissions del Club Futbol Tordera. Doncs avui enceta aquest show dels esports també a la seva compte personal. És la primera vegada que trepitja el show dels esports per parlar una mica sobre la situació del Girona d'en Clau Futbol. Ho vam repassar el dimarts una mica amb en Pau mínimament aquests resultats, però amb ell, un gironí, doncs veurem què n'opina de tot aquest inici de la Lliga d'ahir, les hipertensions, que li diuen, i també una mica com ha estat aquest mercat, que s'ha mogut molt el Girona, s'ha després de molts jugadors i també a noves incorporacions que amb ell les destacarem, les comentarem i veurem què li semblen.

Vinga, va, nosaltres ara sí que sí, anem a començar amb els materials, aquest show dels esports, aquest show diari. Anem a conèixer l'actualitat esportiva tordarenca d'avui dijous.

Avui parlem d'escacs i és que el Club d'Escacs a Tordera fa o impulsa un curset per infants amb un preu de 35 euros pels no socis i gratuït pels socis. L'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Aquesta iniciativa formativa, adreçada específicament per a nens i nenes, busca fomentar el pensament crític, millorar la concentració i desenvolupar el talent juvenil a través de la pràctica d'aquest esport. El concert es durà a terme del local Emili Vendrell i consta un total de 10 sessions que s'impartiran en horari de tarda, concretament de 5 a 7. El calendari oficial del curset s'estendrà durant els mesos de tardor i s'impartirà regularment cada dimarts, començant pel 7 d'octubre i acabant fins al 9 de desembre. Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el club subratlla els beneficis cognitius i socials de l'activitat, destacant que és un espai ideal perquè els infants facin amics i es diverteixin en un entorn saludable. Amb l'objectiu de fer els escacs accessible a tothom, el Club d'Escacs Tordera ofereix un curs de manera totalment gratuïta per als seus socis. I per aquells infants que no siguin socis de l'entitat, el cost de tot el curset d'aquestes 10 sessions és de 35 euros. Cada sessió durarà, això, 2 horetes, de 5 a 7, al local Emili Vendrell. El període d'apuntar-s'hi finalitza el proper dimecres, 23 de setembre, i l'organització ha habilitat dues vies per formalitzar les inscripcions, o bé a través de WhatsApp al número 607 94 20 82, 607 94 20 82, o presencialment el mateix dimecres 23 de 5 a 7, al mateix local de l'Emili Vendrell.

Vinga, va, coneguda aquesta actualitat esportiva tordarenca, anem una mica a l'actualitat esportiva general per conèixer les diverses notícies que tenim per explicar-vos en el dia d'avui. Vinga, va!

0: Parlem del Barça de Flick, perquè entra en la història de la Lliga. Només un equip havia marcat més gols en 6 jornades. El 7-2 contra el Racing dispara el Barça fins als 28 gols. El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga, on els blaugranes van sumar la 6a victòria consecutiva i segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts, sumant de 18 possibles. L'equip de Flick assoleix unes xifres mai vistes a la Lliga espanyola. Amb els últims 7 gols, ja té el segon millor registre golejador de la història de la Lliga, després de 6 jornades. 28 gols. Només el Sevilla, la temporada 1940-41, n'havia marcat més, 32 gols. A més, la diferència és de més 22 gols a favor. És la segona diferència que s'ha vist mai en aquestes alçades de la Lliga. El rècord és del Real Madrid a la temporada 87-88, amb un més 24. La dada que probablement té més valor són les 7 victòries consecutives per començar la temporada. Rècord absolut a la història del club. L'equip blaugrana s'ha convertit en el més golejador de tots els temps en una arrencada de competició, amb un total de 33 dianes en els primers 7 partits. El conjunt culer ha destrossat l'històric registre de 29 gols, vigent des de la llunyana temporada, atenció, 1950-1951. Una autèntica piconadora ofensiva que està deixant xifra de rècords en aquest inici de curs i que fa tremolar qualsevol defensa. A l'escala individual, el gran nom propi d'aquest inici demolidor és, sense cap mena de dubte, el de Rafinha. L'atacant brasiler està en un estat de gràcia absolut i ja suma 11 dianes, una xifra espectacular que el situa a només un gol d'igualar el rècord històric de 12 gols que va establir Mariano Martí la temporada 1943-1944. Per això el brasiler, tot i això, ha igualat la xifra de Messi a la temporada 17-18. Aquest és la notícia del Barça que compleix rècords. Tot i això, hi ha una mala notícia, i és que les proves mèdiques per Joan García diuen que estarà de baixa 3 setmanes. El porter blaugrana té afectat el menís del genoll i es perdrà el duel contra el Sevilla. Les proves mèdiques fetes aquest migdia a la Ciutat Esportiva han confirmat que Joan García té una molèstia al menís del genoll dret i haurà d'estar unes 3 setmanes de baixa. El jugador es perdrà el duel contra el Sevilla, però hauria d'estar disponible per Flick després de l'aturada de seleccions. El de Sallent té molestes al genoll dret arran d'una relliscada amb la gespa molla. El comunicat mèdic del club, però, treu transcendència en aquesta lesió. Els metges del Barça han descartat una lesió greu i que el jugador hagi de passar per quiròfan. I el genoll, ara lesionat, no és el que més va patir la temporada. Per tant, bones notícies. Ara Flick haurà de decidir a qui dona la responsabilitat per cobrir la porteria blaugrana en el duel de dissabte en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Aquest dimecres va confiar en Chesney, però el polonès va tenir una greu errada que va suposar el segon gol del Racing. El croat Livakovic seria l'altra alternativa, tot i que encara no ha debutat amb el Barça. I vinga, va, ara nosaltres, després de llegir aquesta actualitat esportiva de mitjana, anem a donar pas ja en els continguts del dia d'avui. Anem a parlar amb en Genís. Anem a parlar sobretot del Girona, però abans una miqueta, no?, sobre aquest inici de temporada tan demolidor que ha tingut el Barça. Però, sobretot, el contingut essencial és que parlarem sobre el Girona i un gironí, un aficionat, fidel aficionat al Girona, de fet, doncs ens veurà, ens dirà com veu ell el Girona en aquesta temporada a la Lliga Hypermotion, a la segona divisió espanyola, després de totes les sortides i de totes les entrades i del canvi d'entrenador, que donarà molt a parlar. Per tant, vinga, va, anem a donar pas a en Genís.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: a començar ara sí que sí les seccions del dia d'avui, o en aquest cas aquesta xerradeta, que com us comentava ara al principi, doncs tenim aquí amb nosaltres el nostre company també de Ràdio Tordera, que ja estareu acostumats a la seva veu, en Genís. Bona tarda, bon vespre. Genís, com estàs?
1: Molt bé, Jordi, què tal?
0: Home, jo encantat que estiguis aquí. És la primera vegada que et tenim en el show dels esports. Per tant, molt content de tenir-te. Com estàs?
1: Doncs molt bé. Amb ganes de parlar una miqueta d'esports, a veure què ens portes i de comentar com estan en aquests inicis.
0: Home, clar, ha sigut una setmana que tant les lligues no han començat, però sí que hem començat el show. El dilluns vam tenir una xerrada més amb l'Ot per comentar també aquest Club Futbol Tordera. Amb en Pau vam comentar també una mica l'inici del Barça, del Real Madrid. Vam comentar una mica per sobre del Girona, que d'avui és del que m'agradaria parlar, perquè gironí abans que culer, no?
1: Sí, gironí abans que culer. Per tant, parlarem una miqueta de tot plegat, de com han anat aquests inicis a segona divisió aquest any, per això. I bé, parlarem una mica de com estan anant aquests primers partits, també.
0: Abans de començar a parlar del Girona, que és el tema per excel·lència que ens portaràs avui per comentar-nos, també preguntar-te una mica, com ho vam parlar amb en Pau el dimarts i també ho vam comentar una mica per sobre ahir. Ostres, com estàs veient aquest inici de temporada, especialment del Barça? Perquè és la millor arrencada de tota la seva història, en 7 partits, 33 gols, 7 victòries, sembla un ritme, bueno, intrepidant, que més ahir, de fet, va guanyar per 7-2 al Racing de Santander. Com estàs veient tu a l'equip de Hansi Flick?
1: Doncs anava a començar precisament pel partit d'ahir, perquè, de fet, diria pràcticament que és l'únic que he vist del Barça aquesta temporada.
0: Vas triar bon partit, eh?
1: Doncs sí, mira, vas triar bon partit. I pel que vaig veure ahir, sí que és veritat que jo ja sentia, al final la gent va parlant del que passa, sobretot amb el Barça. I al final jo el que sentia de la gent del que va parlant del Barça i de primera divisió és que portaven un inici molt bo, les estadístiques no enganyen, però a més, si et fixes en el joc del Barça, ja es demostra en els primers minuts de partit i ja no parlem de la intensitat del final de partit. Vull dir, jo ahir que vaig veure aquest partit, amb un 7-2, si ara no recordo malament,
0: sí.
1: Va ser un partit que es pressionava, l'equip culer es pressionava des del primer minut de partit fins a l'últim, o sigui, els davanters, que inclús alguns no havien estat substituïts i seguien jugant els 90 minuts, seguien pressionant, i jo crec que al final Flick ha sabut posar la seva mà i ha sabut trobar un esquema que l'està afavorint moltíssim.
0: I és que es deia moltes vegades que, ostres, en el futbol t'has de saber reinventar, que la primera temporada de Flick, ostres, la defensa tan avançada funcionarà, va funcionar. La segona temporada, mira, li van pillar una mica el truc, va haver de reinventar-se mínimament, no ho va fer gaire. I aquesta temporada ho ha tornat a fer, sobretot, amb clau a pressió, ha canviat també l'estaf tècnic com a preparador físic. Ostres, l'arrencada al físic, l'aguante que tenen tots aquests jugadors, déu-n'hi-do, dona la feina a aquest estaf de Hansi Flick, que sap reinventar una mica, i ja, ostres, creus que està a la taula d'entrenadors com Guardiola i Luis Enrique a l'etapa del Barça?
1: Per mi està a punt d'entrar ja en aquest...
0: A punt, diries.
1: Sí, a punt d'entrar. Diria que encara no ha entrat, potser per el tema més doncs, material, pel tema títols, però estic segur que tard o d'hora ho acabarà aconseguint, i si més no en idees de joc o en revolució o en canvis dins del club, doncs per mi ja està... Si no està dins, està a punt d'entrar.
0: I, ostres, mercat. Què n'opines del mercat que ha fet el Barça?
1: És un mercat curiós, la veritat.
0: Molt perquè... curiós. Jo, mira que sóc culer, però t'ho dic, crec que de noms, mira, no t'hagués dit ni un, eh?
1: Sí, però per mi el que ha passat aquí dintre del Futbol Club Barcelona és que s'han dut a terme dues coses. La primera és un canvi de peces. Vull dir, jo crec que Flick el que ha buscat són peces, no tant els noms, perquè sí que és veritat que havia sonat Julián durant tot l'estiu, aquest nom que hem anat escoltant. També havia sonat Bastoni. Potser noms més contrastats ja, doncs a les primeres divisions de les seves lligues, i noms que estaven, doncs això, clarament que sí, venien per ser titulars i a fer, doncs això, gols i a defensar, que eren els, potser els dos perfils que li faltaven al Barça la temporada passada. Però al final el que ha passat és que han vingut peces, han vingut Adeyemi, Gabriel Jesús, Anthony Gordon, Cancelo un altre cop, i aquestes peces, doncs dintre de l'esquema de Flick, sigui com sigui, o perquè ell li ha posat aquesta mà, doncs ha acabat sortint efecte i ha acabat esdevenint en una bona plantilla. Al final veiem com, per exemple, Cancelo i Xavi Spark, que això ja és un altre tema que em sembla una bogeria, tots dos són dretans, juguen a la lateral esquerra i juguen més o menys amb la mateixa idea de joc, i al final són aquestes peces de que si tu poses un i després poses l'altre, és que tens pràcticament el mateix perfil de jugador durant els 90 minuts. Doncs jo crec que aquestes peces són el que està afavorint el joc del Barça i al final els resultats, també això, la reconversió de Rafinha, Antoni Gordon i Adeyemi llavors poden jugar a l'extrem esquerre sense que solapin al brasiler, i aquestes coses doncs suposo que estan afavorint perquè els resultats així ho indiquen.
0: És que dona la sensació, no?, que han deixat de fitxar a noms per fitxar perfils.
1: Sí,
0: i crec que és una de les coses més llestes, però que alhora pot portar més a discussió en el moment de fer el fitxatge. I això està clar. I comentaves la reconversió aquesta de Rafinha a nou. Ostres, jugant sense nou, mira, ha igualat a Messi.
1: Sí, avui ho he vist.
0: Rafinha ha igualat a Messi amb aquests 7 partits, 10 gols, la millor arrencada de la història també de Messi en el Barça, amb una temporada, la de 2012-2013, on va marcar 60 gols. Ostres, és que estem parlant d'unes xifres molt bones amb un equip que no té nou. I sí que és veritat que comentaves el nom de Bastoni, mira, aquí sí que jo hagués portat algú a la línia defensiva.
1: Potser la línia defensiva, agafant això que dius, sí que cal, perquè ell, per exemple, rotava Cubarsí. Sí que és veritat que jugava Gerard Martín, jugava Christensen, jugava Eric García, que són perfils que ho fan molt bé en defensa, que també potser contra equips de menor nivell doncs, ho poden fer encara millor, però potser falta algú amb una mica més d'experiència, una mica, no experiència, sinó més contundent, potser. Ells sí que tenen molt bon toc de pilota tots, i Eric García, per exemple, és contundent, però després trobo alguns perfils, per exemple, el de que sobretot cap a la banda esquerra, que Cancelo va cap a davant tota l'estona, Gerard Martín allà pot patir una mica més, i un perfil esquerre com Bastoni. A més, actualment, el Barça pràcticament en sortida de pilota i en construcció de joc es queden tres centrals, pràcticament, sempre. Llavors, Bastoni, jo crec que no seria un mal perfil perquè està acostumat a jugar així al seu equip. Potser això, però tret d'això, jo és que no criticaria absolutament res.
0: Com vas vist també l'arrencada de... Res, comentem una mica per sobre, sí. Perquè pràcticament estem arran d'això, ja ens centrarem més en el Girona, que és on podràs parlar més a gust del teu equip. L'arrencada del Madrid, amb la incorporació de Mourinho, com l'estàs veient?
1: Per mi, el Madrid ha aconseguit una cosa, que és trobar un perfil d'entrenador que havia de trobar, perquè la temporada passada se li va anar de les mans el tema del vestuari, ja no parlem dins del camp, sinó fora, i havia de trobar algú que posés a ratlla qui hagués de posar, que es fes respectar. Jo no crec que posar a ratlla, perquè jo crec que amb el respecte ja que té Mourinho al món del futbol, ja els propis jugadors saben que doncs, hauran de treballar, que hauran de córrer, que hauran de pressionar, que hauran de defensar, i crec que s'està començant a veure doncs, precisament aquestes coses. Ara, això no treu que certs jugadors a mi no m'acabin d'agradar, almenys en aquest inici de Lliga, i d'altres no puguin donar la seva... no hagin donat la seva millor versió encara. Jo crec que al Madrid li hem de donar temps, perquè sempre, per molt malament que estigui, dona guerra, i acaba traient resultats. Vull dir, serà que no hem vist anys que el Madrid semblava que no podria optar res i al final s'ha acabat plantant a la final de la Champions o a la final de la Copa, o ha guanyat la Lliga.
0: És la competició estrella.
1: Exacte, sí. Per tant, jo el que veig al Madrid és que, tot i que ha començat bé, perquè no és un mal inici, ha d'acabar de trobar coses, sobretot en defensa, de polir coses, d'acabar de perfilar també i de definir les posicions d'alguns jugadors, perquè n'hem vist alguna reconversió aquesta temporada, i jo crec que els resultats a futur acabaran arribant, perquè de moment hem vist un bon inici i jo crec que es mantindrà així.
0: Veurem després d'aquesta aturada de seleccions que ens arriba ara.
1: Sí.
0: Hi haurà aquest partit el diumenge, però després serà aquesta aturada de seleccions. Una aturada de seleccions que bé, que també afecta, per dir-ho d'una manera, el Girona.
1: Sí.
0: Que és per això que estàs aquí, Genís, per parlar del teu Girona, un Girona que la temporada passada va baixar de divisió, ara està a la hipertensions, que li diuen.
1: Sí.
0: Ara m'ho diràs, com ho estàs veient tu aquest inici de temporada, però, ostres, no sé quin regust està deixant aquest inici de temporada, després de deixar molts noms enrere, apostar per noms que fins i tot aquí a Tordera hem conegut,
1: sí.
0: ja fa anys, però també els coneixem. Per tant, no ho sé. Fes-me un primer de tot una mica la valoració general de com estàs veient el Girona en aquest inici inici de temporada.
1: Ara comentarem tots els aspectes perquè hi ha molta cosa a parlar, però com a inici de temporada jo et diria que la paraula que has fet servir, la hipertensions, tal com es diu la Lliga, seria l'exemple perfecte. Vull dir, he trobat un inici de temporada on el Girona de moment s'està trobant còmode dins la categoria, està trobant doncs una mica aquesta, està establint la relació amb aquesta lliga, perquè no és una lliga fàcil, és una lliga llarga, una lliga complicada, i està establint aquesta relació amb la lliga, i de moment s'està adaptant bé. Trobo que els minuts són bons de l'equip, hi ha hagut molts canvis, que això doncs sempre costa, però les primeres sensacions són positives, tot i que algun resultat no hagi acabat d'arribar o no hagi acabat de ser el que

0: Els últims minuts, de fet, és que el que passa és que no pot... Abel Ruiz, que va ser expulsat per doble groga, aquella expulsió és totalment inevitable. No s'ha de fer aquest tipus de jugades perquè va ser el que va condemnar. El Girona anava guanyant, portava l'avantatge al partit, semblava, tot indicava, que si seguien amb aquella... amb aquell joc el Girona podia endur-se el partit, un partit que no era fàcil perquè jo ho he comentat amb amics i coneguts que el Castelló és un dels equips que estarà dalt aquest any i que podrà optar a l'ascens, si més no playoff segur, perquè la pretemporada ja, el Girona ja va disputar un partit contra el Castelló 3-3 i va ser un partit on el Castelló jugava molt bé i es va tornar a demostrar. Vull dir, expulsió d'Abel Ruiz a la segona part, el Castelló aprofita i en 15 minuts et fan l'empat i et fan la victòria. Per tant, es deixa escapar aquí doncs uns punts que serien molt i molt importants. Però és el que et dic ara, a partir d'ara, aquests propers 3 partits, Cádiz i Albacete segur que s'ha de sumar 3 punts, vull dir, no és que es pugui fer, però és que s'ha de fer per mantenir-te ferm. I Mallorca per mi també. Mallorca no està en un bon moment i ho has d'aprofitar, perquè si no et retallarà punts.
1: Millor partit diries que va ser el de les Palmes, en aquell 5-2?
0: Sens dubte. Vull dir, un molt, molt bon partit del Girona, que et diria que també està molt empatat amb els... Clar, aquí passa una cosa. Jo vaig veure un partit que aquell, per exemple, el vaig veure en directe, que és el del Leganés, el primer partit, diria, de la temporada, i els primers 45 minuts són molt bons, i et diria que són els millors d'aquest inici de temporada. El que passa és que a la segona part et desconnectes totalment i són els pitjors minuts de la temporada. Llavors, com a partit, anem a dir que el de les Palmes, tot i que hi ha minuts que a mi no m'acaben d'agradar, però anem a dir el de les Palmes, també pel resultat, i per almenys aquestes sensacions que donaven els jugadors d'això, d'ambició, de ganes de pujar i de tenir un projecte sòlid i això, amb aquesta ambició.
1: Anem a parlar de la plantilla. Començant per la banqueta, perquè després de moltíssimes temporades Mitchell que ja va dir adéu, no sé si també era una decisió que també potser esperàveu als aficionats del Girona veient que el cicle potser s'acabava, i com estàs veient aquest inici amb el nou míster?
0: Per parlar i tancar el tema Mitchell, la final de temporada el mateix entrenador va dir que, tot i que ell no anava a renovar, se sentia molt culpable i hi havia l'opció de que seguís un any més per pujar el Girona a primera divisió, que això també entenc que hagués estat una peça clau a l'hora de quedar-te segons quines peces. L'entrenador no acaba renovant, se'n va a l'Àjax finalment després d'un parell d'ofertes, i comencen a sonar molts entrenadors, fins a, no sé si eren 14 opcions o 12 van sonar, que el mateix Quique Cárcel va dir, nosaltres teníem 12 opcions o 12 entrenadors, però al final no acabes fitxant cap d'aquests entrenadors i t'endús el del Girona B. No ho sé, aquí ja no entraré en aquest tema, però si més no és curiós.
1: Es van dir algun dels noms que... Un dels 12,
0: sí, no? Sí, un dels noms, per exemple, era Carles Martínez, que està al Bayer Leverkusen. Vull dir, clar, què triaràs? Un equip de primera divisió alemanya o un de segona espanyola? Va sonar altres noms, va sonar... Ara no recordo ben bé. García Pimienta va sonar. Va sonar també... algun entrenador que ha acabat a primera divisió amb aquests equips que acaben de pujar aquest any. És que em deixo molts noms, ara no em ve al cap perquè ja em quedo una mica enrere, però van sonar noms que dius, ostres, doncs potser hagués estat una mica millor, perquè clar, acabes fitxant l'entrenador del Girona B, Quique Álvarez, que no saps com et sortirà. No ha estat mai entrenador d'una divisió professional, anem a dir-ho així. Tot i així, per temporada correcta, anem a dir, de l'equip de Quique Álvarez, amb un esquema diferent, no té res a veure amb el que jugava el Girona de Mitchell, és un joc més de tenir la possessió, perquè al final el Girona té aquest esperit i té aquests jugadors que et fan poder tenir la possessió, però no de toc, de bascular, sinó més de pressionar, endur-te la bola i intentar crear ocasions. És un Girona que és més vertical, crea més ocasions, no juga tan bonic, però és més eficient, anem a dir-ho així. Et pot agradar més o menys, però al final també es transforma en resultats i està sabent treure bon rendiment de jugadors que potser no haguessin o no han destacat en el Girona de Mitchell.
1: Com a plantilla, jugadors, marxen molts jugadors, però també hi arriben molts de nou. Estàs content de moment amb aquesta plantilla?
0: et diria que...
1: Quina nota?

0: de fet li posaries?
1: Val, mira, m'agrada més aquesta pregunta perquè la primera és difícil de contestar. Anem a dir que denota un 7,5. Per mi és la definició de 7,5 de plantilla. O
0: bueno,
1: de 8, bueno, inclús, de 8.
0: Bueno.
1: No, diré de 7,5 millor. Sí, sí, sí. Baixo perquè és una molt bona plantilla, fitxes a jugadors que has de fitxar, però per mi un any més va estar-te en el mercat i un any més et deixes dues posicions que no cobreixes i que com se't lesioni l'únic jugador que tens en aquella posició, estàs molt, molt fora.
0: Per exemple?
1: Àlex Moreno. Lateral esquerre, només hi ha Àlex Moreno. Quique Cárcel va dir que Mateu Morey podia jugar allà. A mi no m'acaba de convèncer ni com a lateral dret. Veurem com a lateral esquerre si acaba jugant en algun partit allà. Tant de bo em calli la boca, però no li tinc gaires esperances, almenys en aquell lateral esquerre. I l'altre perfil que podia jugar al lateral esquerre era Mauro, un portuguès que ve del segon equip del Benfica, el Benfica B, que va fer un molt bon mundial. Ara no sé si era sub-18 el mundial que...
0: Sub-17.
1: Sub-17, mira, doncs és que és molt jove aquest noi. I que
0: 18
1: també
0: anys.
1: És un meló per obrir, no saps com et sortirà. Aparentment pinta molt bé, però no té ritme tampoc a segona divisió, una divisió professional, anem a dir-ho així. Llavors, això, el primer error per mi és que vas molt tard i el segon que et queden aquestes posicions. L'altre per mi és la del porter. Gazzaniga, jo soc un dels que defensen a Gazzaniga, em sembla bon porter, però per mi també necessita competència, perquè tregui el seu millor rendiment i per si no està a un bon nivell, que hi hagi algú tocant la porta. Perquè et quedes com a segon i tercer porter a Krabiskov, que és un nano ucraïnès molt jove també, que no té experiència pràcticament. De fet, l'única experiència que té a primera i segona divisió és amb el Girona i no arriba al nivell, està molt verd, li falten minuts, a Krabiskov li falten minuts. I l'altre és Sergi Puig, que també és un meló per obrir perquè estava al Girona B, a divisions bastant més baixes de les que juga.
0: Noves incorporacions, sobretot potser comentem la d'Unai, per exemple, i la d'Ethan, perquè són noms que fins i tot aquí a Tordera, sí. Els dos havien jugat, oi? Aquí a Tordera amb etapes molt prematures, quan eren molt més petits. Ethan de Blanes i Unai de Malgrat, per tant, dos que queden molt a prop. Ethan, que ja era de la temporada passada ja del Girona, però que va anar cedit a Granada, i fins i tot a Granada es van enamorar del propi Ethan. Aquesta temporada torna a Girona. I després Unai, que era del Girona, se'n va anar al Barça, i del Barça a l'Etihad. Va fer una, dues, tres temporades, i ara torna al Girona. Com veus tu aquests dos noms? Il·lusionen?
1: Il·lusionen bastant, almenys en la meva opinió. Són perfils joves, són apostes del club, que de moment una t'està sortint de perles i l'altra fa falta veure perquè encara no han pogut disputar de minuts. Però començo amb Ethan, i és que, si ho deies des de Blanes, de jugant al Calaguidor, aquest noi és que destacava allà on anava. Va destacar a Cornellà, va destacar a Europa quan està cedit una temporada, o sigui, una categoria per sobre, va destacar a Granades en la seva primera experiència a segona divisió, i està destacant a Girona. Per mi està sent una peça molt clau del Girona, que li feia falta, i és un jugador que és que et pot fer de tot, vull dir, va bé defensant, va bé atacant, va bé en la construcció de joc, sap fer de tot i va molt bé aquests perfils. I d'altra banda, Unai, que és de Malgrat, és un altre meló per obrir, perquè sí que és veritat que el Barça pintava molt bé. De fet, no sé si va disputar d'alguna pretemporada inclús amb el primer equip, no ho sé.
0: Dubto, no ho sé, ara no et sabria dir.
1: En tot cas, amb el Barça bé, pintava molt bé. Sí que és veritat que un cop se li diu que no comptarà amb el primer equip, decideix anar directament cap a Aràbia. Al final és una decisió que econòmicament et salva pràcticament la carrera.
0: Sí.
1: I ara torna a aquesta segona divisió i veurem com surt. A nivell qualitat, el noi no se li pot discutir que és boníssim. Ara, veurem si es pot adaptar a nivell físic a la categoria, perquè es veu que no està en la millor forma i que ha d'agafar rodatge. No perquè estigui passat de pes ni res, és per el ritme aquest que exigeix la lliga. Li falta això, agafar rodatge i... si tot va bé, jo crec que ens podria donar alguna alegria.
0: I de davanters, segueix estant Estuani, que va renovar, Abel Ruiz, que es va criticar tant la temporada passada de primera. Com l'estàs veient primer, Abel Ruiz, ara?
1: Anem a dir que és la millor temporada de moment que ha fet el Girona. Partint d'aquesta base, tampoc és un jugador que diguis, ostres, és espectacular. Anem a dir que està rendint. I que no vull tampoc tapar-me pel que va passar l'altre dia amb l'expulsió, perquè al final és un error que li pot passar a qualsevol, però tret d'això, està rendint bé, està marcant, que ja és alguna cosa, que amb el Girona és una cosa que no havíem vist, un davanter que no marcava gols, i que Mitchell deia que feia altres coses, però cap dels aficionats arribava a saber què era el que feia. De moment, està arribant inclús a marcar gols, per tant, bones notícies. Esperem que no es lesioni, que aquesta és una altra de les seves característiques, malauradament. I de moment és això. Quan acabi temporada et diré si ha estat una bona temporada d'Abel Ruiz. De moment anem a dir que es confia en el davanter i que esperem que segueixi amb aquest nivell.
0: I a les últimes hores de mercat va arribar Carles Pérez, que estava en el Celta, ex també blaugrana.
1: Sí.
0: Com l'estàs veient?
1: De moment molt bé. No m'ho esperava perquè la gent el criticava fins i tot a Grècia, vull dir, deien que arribava amb mal nivell, que els últims equips on havia estat no havia donat el nivell, i a segona divisió sembla que de moment el té. Al final és un jugador que entenc que té molta qualitat i que en una divisió potser menor és més fàcil destacar. Veurem a mesura que s'acostumi, que s'acomodi a la divisió, si no baixa el nivell, esperem que no, però crec que és una peça que en la rotació, perquè per mi no hauria de ser titular almenys de moment, pot ser una peça molt útil, la veritat. El primer partit que entra i et fa aquell gol, se'l treu ell sol. Per tant, recursos com aquests, va de conya. No és el fitxatge que m'hagués il·lusionat a mi per un final de mercat, i més sabent el que necessitava el Girona, però crec que és una peça que serà útil.
0: Havia sonat algun nom que al final no es va donar i que t'il·lusionava?
1: Havia sonat bastants noms. Per començar, m'il·lusionava, i sembla mentida, però un porter, que era el de l'Eibar, no me'n recordo el nom, era Maguna Noita, un nom així, és molt llarg el cognom, es deia John. Era un porter que va ser el porter, doncs, crec que era amb més partits en porteria zero la temporada passada, i alguna estadística més, havia estat dels millors porters de segona divisió, i m'il·lusionava perquè acabava contracte, el podies treure per 1 milió, i era una aposta de futur, perquè a més té 24-25 anys, i era una aposta de futur per pujar i després per mantenir-lo a primera divisió. M'hagués agradat veure'l, no ha pogut ser així, per tant, doncs, ens quedem amb el que tenim. I d'altra banda, sí que recordo alguna altra peça, a l'extrem, recordo que van sonar noms interessants, ara ben bé, no recordo, tinc molt mala memòria per aquestes coses. Un cop va tancar el mercat vaig fer un reset, vaig voler ja centrar-me en el que hi havia, però recordo que en atac sí que havia sonat algun nom important. No recordo quin, però bones peces. Havien sonat rumors interessants.
0: A Girona, que continua dins del grup Citigroup,
1: sí.
0: Però és el primer any que no rep cap cessió de sí. Cap equip de Citigroup. Com ho heu vist, els aficionats?
1: Crec que, sorprenentment, potser per la gent que no és del Girona, positivament.
0: Sí?
1: Jo, almenys per mi, i amb la gent que ho he parlat, sí. Perquè és un any en el que necessites centrar-te en un projecte que és pujar a primera divisió, i al final els cedits, i sobretot els cedits d'altres equips que no els interessa estar a l'equip en què està cedit, sinó en el seu propi, no estan plenament centrats. És el que passava en altres anys amb altres jugadors, no posarem a dir noms, però molts jugadors cedits no estaven 100% compromesos. Per tant, jo crec que està bé de cara a centrar-se en el projecte. O sigui, no sé com ho veiem.
0: Ostres, però, per exemple, el nom, la temporada, que es va fer tan bona temporada, Savinho, Ian Gouto, tots aquests que estaven cedits, ostres, van fer una magnífica temporada, i no ho sé, crec que també és depèn, no? És depèn del perfil de jugador. Sí que és veritat que alguns cedits doncs, no es troben de la millor forma perquè estan més centrats amb l'altre, però ostres, crec que aquella temporada sí que va acabar de funcionar.
1: Al final, també, jo crec que la diferència està en que aquelles primeres temporades els objectius eren uns altres, i els jugadors que venen tampoc són jugadors que tinguessin doncs, tanta projecció potser com altres. Per exemple, la temporada passada arriba Echeverri, arriba Vitor Reis, que són jugadors que són doncs, promeses, apostes del club, i que poden ser claus per al projecte. Savinho i Jan Couto arriben, doncs, Jan Couto, per exemple, arriba a segona divisió el primer any i no és el seu millor any, la veritat, com a gironí. El millor rendiment el treu un cop a, doncs, Mitchell ja ha trobat les peces i al final són peces que Jan Couto, per exemple, arriba això com a aposta del club un altre cop a primera divisió i surt bé, però perquè el jugador ja estava mentalitzat en que volia fer una bona temporada amb el Girona i no amb el seu club d'origen. Savinho el mateix, Savinho ve d'un perdut de la mà de Déu del Grup City,
0: sí,
1: del segon equip del PSV a Eindhoven a Holanda i del Troyes a segona divisió francesa, vull dir, perdudíssim, no havia tingut minuts i un jugador que ningú s'esperava que tingués aquest rendiment, a la pretemporada ja va deixar clar el que era, es va sentar en el titular i va fer la temporada que va fer, que per mi és la del millor jugador pràcticament de la història del Girona, que hagi fet una temporada així. Llavors, crec que el compromís d'aquests jugadors no és el mateix compromís que es trobava l'any passat amb altres jugadors que sí que potser estaven compromesos, això no ho discuteixo, però amb ells mateixos per treure un bon rendiment i l'any següent marxar. Jo crec que aquesta és la diferència, perquè Savinho a dia d'avui segueix publicant coses del Girona i segueix reaccionant als partits, els veu cada cap de setmana pràcticament, i en Couto més del mateix, i potser aquest més sentiment de pertinença és el que faltava. Per tant, els últims anys no ha estat així, no ha estat com l'any aquest que es classifica Champions amb Jan Couto, Savinho i companyia. Està molt diferent, s'ha dit, de qualsevol equip i sobretot del City, que no estaven compromesos, i crec que una temporada sense cedits pot ser una bona temporada, perquè els jugadors que estiguin íntegrament, doncs, que siguin propietat del club, puguin centrar-se en el que toca, que és l'objectiu de pujar a primera divisió.
0: I ja anem acabant, eh? Genís, clau, sortides. Estàs satisfet amb les sortides? Hi ha hagut algunes que han sonat més que altres? No sé si estàs content amb alguns jugadors que han deixat uns bons calés a les arques del club i també, bueno, es va també liar amb Sivankov.
1: Una mica de tot. Vull dir, estic content? Sí. Un altre cop penso que vas tard, i si vas tard amb les sortides, vas tard amb les entrades, això va així. Es generen molts milions, ara no recordo ben bé quina era la xifra, però molts milions, amb els quals tu podries haver fitxat alguna cosa més, a no ser que es vulgui destinar a altres motius, jo què sé, amb ciutat esportiva, etcètera, etcètera, que sé que també és una cosa que el Girona està desenvolupant aquests darrers anys, però per el que fa als fitxatges, es podria haver gastat alguna cosa més. Ara bé, vens a Sivankov els últims dies de mercat, vens a Unahi un cop ja s'ha acabat el mercat per a tu, perquè a Grècia el venen, doncs, crec que un dia més tard que acaba el mercat, per això també portes a Carles Pérez. I en clau sortides surten els que havien de sortir. Estic content que no hagi sortit Bannat, perquè crec que és una peça en clau per aquest any. Crec que és un davanter que al final fa gols i no ho sé, Abel Ruiz ho han comentat que no és el davanter més golejador. De fet, l'està fent servir de segon punta, de mitja punta, i crec que allà és on està jugant millor. Després, Estuani té l'edat que té i, pobre home, ja és que no li demanem més de tot el que ha fet ja. I Pixur és un jove també que vés a saber per què el fitxes. Jo crec que per tema comissions amb agents o alguna cosa així, però un noi que no havia jugat amb el seu primer equip de la seva divisió, que ja té 20-21 anys, que mateix 2,4 metres i que vés a saber què t'esperes d'ell. Pretemporada nefasta d'aquest jugador, però de jugador que no valia ni per segona ref, i inici de temporada, bo, sorprenentment, ningú s'ho esperava, no està jugant malament. Mentre segueixi sent així, jo estaré content ara. És un fitxatge que crec que no s'hauria d'haver fet i hauries d'haver fitxat una altra cosa. Amb les sortides, doncs content, perquè això, havien de sortir, van sortir, perdó, els que havien de sortir. Sí que crec que podries haver tret més calés i no regalar algun al jugador, o almenys apretar una mica més per jugadors que potser haguessin estat clau pel projecte, perquè sí que sentien que es podia pujar. Per exemple, Joel Roca, el vens per 4 duros, Arnau Martínez, per mi, també el vens per 4 duros, aquestes peces. Però bueno, tret d'això, la veritat que content, bé, content no, trist perquè marxin, però content per els ingressos que s'han obtingut i per més o menys com s'ha reconfigurat la plantilla. Ara bé, penso que al mercat d'hivern s'han de fitxar 3 perfils, 2 o 3 perfils per acabar de tenir una plantilla competitiva.
0: queda molta temporada per davant, només s'ha fet que començar. Anirem seguint també el Girona en aquesta secció d'en Pau i algun altre dia de tant en tant a tornarem a convidar, per tant estaràs benvingut per comentar una mica el Girona i com està en clau a dins d'aquesta lliga d'hipertensions, de moment a mitja taula. Veurem d'aquí un temps com estarà la cosa. Genís, moltíssimes gràcies. Ens anem veient també els caps de setmana en alguna retransmissió. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Vinga, va, i fins aquí acabem aquest show diari d'avui, dijous 17 de setembre, un dijous que sí, eren de tertúlies. Tranquils, no patiu, la setmana vinent tindreu més notícies, que els vostres tres tertulians preferits estan carregant també les piles amb vacances per tornar amb més ganes que mai. I compte, us ho dic, us ho dic ja, vigileu la setmana vinent, perquè tindran molt a comentar amb un estiu que ha estat massa llarg i han passat masses coses. Tot això ho sabrem la setmana vinent. Demà, amb moltes més coses, comença la Lliga del Club Futbol Tordera i hi tornarem a escoltar la veu de Guillem Ferrer aquí a la 107.1 de la FM. Moltes gràcies per acompanyar-me i acabeu de passar molt bona nit. Ens veiem demà, a reveure.

0: Radio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar aquest sensellarisme. Tot plegat s'ha discutit a la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena de juntes i entitats del tercer sector.
3: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
2: Conclou l'operació per traslladar al port de Ceuta 1.700 migrants que es trobaven a les platges del Trampolín i Benítez. Fons a l'executiu han apuntat que totes les places habilitades a les carpes han estat ocupades en un procediment que ha transcorregut en normalitat. 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat alguns moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. Com us dèiem, té una capacitat per 1.700 persones, però es calcula que les platges de Ceuta n'hi ha 4.000. I el govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat.
4: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
2: I justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, que en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats pels tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions que estan contractades. I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al dia 27 de setembre, Barcelona es convertirà en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats. I a la cita esportiva avui, pendents de l'Espanyol, que vol guanyar un partit a casa, el conjunt verd i blau rep a l'Elx en el primer partit de la setena jornada de primera divisió. Serà a les 9 de la nit.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda a tothom. Comença a l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui volem parlar d'aquelles persones que tenim més a prop de casa, els veïns i les veïnes, persones amb qui ens creuem cada dia al portal, al carrer, a l'ascensor o anant a comprar, però que de vegades ni tan sols sabem com es diuen, perquè abans la vida de barri era molt diferent. Es feia més vida al carrer, les portes a casa estaven més obertes, els nens jugaven junts i era habitual saber qui vivia al costat. Avui podem passar anys compartint replà amb algú i quedar-nos en un simple bon dia, i a vegades ni aquest bon dia existeix. Però potser la comunitat no ha desaparegut, sinó que ha canviat. Ara tenim grups de WhatsApp de veïns, ens avisem si passa alguna cosa, i quan hi ha un problema, la xarxa veïnal continua sent important. Això sí, la convivència també té els seus conflictes. El soroll, les mascotes, les terrasses, les obres, o fins i tot també les discussions a les comunitats. Per això, avui, a l'Hora Maresma, volem saber com ha canviat la nostra relació amb els veïns i les veïnes.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Abans, els veïns no eren només les persones que vivien al costat de casa, es coneixien, se saludaven pel carrer i compartien bona part del dia a dia. Però continua existint avui aquesta vida de veïnat, o ens hem tornat més individualistes? Per descobrir com han canviat les relacions entre veïns, parlem amb la Pepita Pla, una veïna de tota la vida de Premià de Mar. Pepita, bona tarda.
6: Hola, bona tarda a tots i a totes.
5: En primer lloc, benvinguda al programa a l'Hora Maresma. Parlem una mica del tema dels veïns i les veïnes. Mm-hmm. És veritat que abans la gent gairebé es coneixien entre tots?
6: I tant. Ara també els més antics encara ens coneixem, però tot ha canviat bastant.
5: Com era la relació entre els veïns?
6: Pues mira, que anaves a casa seva, vull dir, jo sabia el que feien ells i ells sabien el que feia jo, i tothom, tot i això, també treballava molt la gent. Uh-huh. Que aquí per mi estava molt ple de fàbriques, per tot arreu hi havia fàbriques i tallers més endavant. I el veí i la veïna, doncs, eren com de família, no?
5: Les portes de casa estaven més obertes que ara?
6: Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies uh-huh. entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? Perquè les portes són aquestes de fusta i les teníem així. Però tampoc hi pensàvem, amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer, que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i estàs veient coses, i abans tot això no hi era. Uh-huh. Perquè tu ets molt jove i si t'expliquen això els teus pares ja t'ho deuen haver explicat.
5: Sí.
6: Clar, abans ens reuníem el dissabte a veure el taxi que hi amb una estufa allà al costat, tots allà escoltant i ara és tot molt diferent.
5: Uh-huh. Què era el primer que feia un veí quan arribava una família nova, doncs, al carrer?
6: Tampoc no n'arribaven tantes, perquè jo me'n recordo que si jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa, això és el primer que feies. Uh-huh. Ara això no es fa.
5: Clar.
6: Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara, mm-hmm. si no ens coneixem de res, no?
5: Abans també, disculpa, era més normal, no?, o saludar-se pel carrer amb els veïns, tot i que potser no el coneixessis tant.
6: Sí, esclar, deies bon dia a tothom. Mm-hmm. I inclús, vull dir que, esclar, a col·le t'ensenyaven que si veies una persona gran que anava carregada, que l'ajudessis, i jo ho feia. I moltes vegades, doncs, moltes coses que ha canviat tot. No vivim malament, perquè vivim bé a casa nostra, però ens hem tancat molt.
5: Uh-huh. Abans, quan hi havia una notícia o una xafarderia, no? Quan trigava, doncs, a propagar-se aquella informació?
6: Ràpid, també. Sobretot si era una cosa molt grossa, de seguida ho sabien, tothom ho sabia, saps? Uh-huh. Però era local.
5: Clar.
6: El que passava a fora no ho sabies, perquè ara és automàtic.
5: Clar, ara amb les xarxes socials, no? L'internet, ens enterem de tot.
6: Jo, perquè no m'agrada, tot això. Vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no. Tinc el mòbil perquè em truquin uh-huh. i per poder trucar jo, però res més. No miro ni xafarderies ni res.
5: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
6: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus, només estan pensant en allò, i esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens.
5: Mm-hmm. Sí.
6: I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet amb aquests jocs, que juguen amb estrangers i juguen amb...
5: Clar.
6: I a mi em fa una mica de pena.
5: Si poguessis recuperar un costum veïnal que s'hagi perdut, quin seria?
6: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer, doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguem dir... Mm-hmm. Saps què vull dir? Com
5: sí.
6: A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
5: Sí.
6: I això s'ha perdut. Uh-huh. Jo sóc gran i veig que jo les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà embabicada, a veure el que deia un, el que deia l'altre, perquè podies aprendre moltes coses, però és clar, ara la informació està tota en un mòbil i la gent no necessita doncs, escoltar a ningú, perquè si jo dic alguna cosa en el meu net o el que sigui, dirà, àvia, va, saps?
7: Sí, sí. Clar, no, no es té tan en valor, no?
6: No.
7: Si la Pepita de fa doncs, uns anys enrere, amb 20 anys, passegés per Premià de Mar avui dia, què és el que més li sorprendria?
6: 20 anys? Potser
7: més enrere.
6: Més enrere, sí. No sé què em sorprendria, doncs... Jo quan van fer aquells pisos primers aquí a Premià vaig dir, això no s'omplirà mai. Anava bé també jo, eh? Vull dir, tenia una visió que diguem, bueno, anàvem passejant amb el meu home i vam dir, ui, els pisos aquests no s'ompliran mai, mira.
7: Clar, quanta doncs, gent.
6: Em sorprendria això, eh? Els pisos que han arribat a fer i les coses com estaven abans. Tampoc ens podem quedar estancats com abans, perquè és clar, llavors haguéssim sigut un poble una mica...
7: Clar. Sí, que no haguéssim evolucionat.
6: No, llavors si no evoluciones tampoc no va bé. O sigui que té la contradicció de que o fas el que tens de fer o evoluciones, perquè si no et quedes que
7: enrere. Pepita, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa i bé, doncs una abraçada molt forta i ens tornem a retrobar un altre dia.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: Seguim avançant i en la mateixa línia del que us estem explicant. Avui dia, si vivim en un bloc o en una comunitat de veïns, sens dubte costa que ens coneguem entre tots. De vista, potser sí que ens coneixem i el nom el sabem perquè el diu la bústia, però poc sabem del caràcter de cada veí, les aficions, la feina, els gustos... I a vegades, un petit contratemps domèstic ens pot servir d'excusa per posar-hi remei i això és la base d'un conte que ens expliquen des de Ràdio Arenys. Oriol.
8: Doncs sí, Gemma, mira, avui que parlem de veïns, en aquesta estoneta he decidit explicar-vos un conte que explica la història d'en Carles. En Carles és un nen de 9 anys que estava al balcó que dona al pati de llums, ajudant la seva mare a collir la roba estesa. A ell li encantava obrir les pinces una per una. La mare, mentrestant, anava recollint la roba, fins que va arribar un moment que el vent va sacsejar la corda i un mitjó, al qual en Carles ja havia tret la pinça, es va deixar anar i va caure. En Carles va dir que el necessitava per al partit de futbol del cap de setmana i la mare li diu, bé, tranquil, perquè segur que ha caigut al pati dels veïns de sota. I ell diu, doncs baixo a demanar-los que me'l tornin. Però resulta que el mitjó no havia caigut al pati, sinó al balcó de la senyora Gomis. La veïna el va veure aparèixer de reull i va anar a investigar. Sabia que la nena que vivia a la planta de sota jugava a futbol, però no seria molt estrany que hagués llançat el mitjó des d'allà baix? Segur que li havia caigut algun dels veïns de dalt. L'home que viu al tercer de l'altra escala té dos fills que es queden amb ell una setmana sí i una setmana no, però són massa petits per fer servir aquest mitjó, va pensar la senyora Gomis. Així que va deduir que devia haver caigut de l'àtic, on hi vivia una família amb un nen més gran. La senyora Gomis, doncs, va decidir pujar i tornar-li. L'ascensor estava al seu replà, va entrar i va pitjar el botó. Just en aquell moment, en Carles, el nostre protagonista, estava baixant per anar a recuperar el seu mitjó perdut. Quan va arribar a baix, en Carles es va aturar per recuperar una mica l'alè i va pensar que si el seu edifici fos com una casa de nines i tingués tots els habitants en una pila, podria col·locar cada veí a la llar correcta. Els coneixia de vista, però la veritat és que no sabia gaire cosa d'ells. En canvi, dels seus amics sí que en sabien molts detalls. Va trucar als baixos, al primer pis dels baixos, que hi vivia una família amb una nena, perquè ell de vegades l'havia sentit mentre jugava al pati, i va estar assajant què diria quan li obrissin la porta, però no ho va obrir cap adult, ho va obrir una nena, la Lucy. En Carles li va dir que li havia caigut un mitjó, que potser estaria al seu pati. I la nena li va dir, doncs vinga, anem a buscar-lo. Van sortir al pati, però no ho van trobar per enlloc. Caram, quin misteri. Si no és aquí, deu haver caigut al balcó d'algun veí. I tots dos van decidir recórrer l'escala, un per una banda i l'altra per l'altra, per buscar el mitjó. En Carles va tornar a pujar a l'escala i a la primera planta va trucar a la porta de la senyora Gomis, però no va contestar ningú, potser no era a casa. A la segona planta va tenir més sort i un home jove li va obrir la porta i el va convidar a entrar perquè busqués el seu mitjó. Mentrestant, la Lucy anava investigant i va entrar a la casa de la senyora Puig, que estava al sofà teixint una manta. En Carles i la Lucy es van trobar, es van mirar des del balcons i es van dir que de moment no hi havia sort, que no l'havien trobat. En Carles va seguir pujant, va pujar un pis més i va trucar al timbre de l'apartament que era just a sota casa seva. A l'altra banda de la porta va sentir els lletrucs d'un gosset, era Nemo. En Carles sabia el nom del gos, però no dels dos homes que vivien amb ell. En Carles els va explicar que havia perdut un mitjó i van anar al balcó a veure si el trobaven, però tampoc no hi era. A l'altre costat del pati, al balcó, hi havia la Lucy amb el veí. Quan els va veure, la Lucy va tornar a fer que no amb el cap. I ja va dir que no valia la pena que busqués més, perquè la trajectòria era impossible que hagués anat a parar amb un dels balcons de dalt. Bé, doncs què hi farem? Ho hem intentat, no cal que el busquem més. I en Carles va tornar cap a casa seva. Quan hi va arribar, una gran sorpresa. La mare estava fent un cafè amb la senyora Gomis i a sobre de la taula hi havia el seu mitjó. Havia caigut al balcó de la Dolors, així que l'ha pujat, li va dir la seva mare. I resulta que la teva mare està llegint el mateix llibre que jo, va dir la senyora Gomis. En Carles es va limitar a dir que moltes gràcies i va baixar a dir-li a la Lucy que ja havien trobat el mitjó. Una altra vegada va tornar a baixar les escales i li va dir a la Lucy que el mitjó era a casa, que la veïna del primer no li havia contestat perquè justament estava a casa seva tornant-li al mitjó. I la nena li va dir, doncs mira, almenys hem viscut una aventura mentre el buscàvem i hem conegut més veïns avui que en tots els anys que fa que vivim aquí. I tot perquè t'ha caigut un mitjó. I a partir d'aquí, doncs aquests veïns, que eren persones relativament desconegudes, tant per en Carles com per la Lucy, van passar a ser persones amb nom i cognom que tenien uns gustos, unes aficions, en un llibre, Gemma, que explica això, que en el nostre protagonista, en Carles, no s'imaginava que mentre intentava resoldre el misteri del seu mitjó perdut, coneixeria el secret més ben guardat del seu edifici. Aquest secret més ben guardat són, precisament, els veïns, que és el nostre tema del dia d'avui.
7: Molt bé, gràcies, Oriol, per aquest conte tan adequat al tema del dia d'avui. Fins ara.
1: Hora Maresma, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
7: La protesta veïnal en forma de mobilització a vegades acaba guanyant. Això va passar a Canet de Mar el 1978. En parlem amb en Bartomeu Ametller, Dani, aquí ja tenim amb nosaltres.
9: Doncs sí, era un temps difícil, Gemma, perquè era un temps predemocràtic, però es va aconseguir que no es faltessin, diguéssim, el passeig marítim o la façana marítima, perquè no hi havia passeig encara, amb unes pedres que un senyor que vivia molt a prop, doncs segurament sucava per darrere. Era un capo de costes de l'època franquista. Bartomeu Ametller va ser un dels veïns que va encapçalar la mobilització. Bartomeu, bona tarda, què tal?
10: Jo bé, i tu?
9: Jo també. Va ser així, no? Va haver-hi una mobilització important perquè, diguéssim, conservés la sorra, diguéssim, la façana marítima, no?, en aquella època.
10: A veure, nosaltres... era una època que hi havia moltes esperances i el que pretenia aquella gent era urbanitzar el front marítim de Canet, fer un passeig de mar de ciment, muntar-hi mil i pico d'aparcaments i fer-hi tres bases. És a dir, privatitzar la platja. I nosaltres no volíem que es privatitzés la platja. Nosaltres volíem continuar tenint aquella platja que havíem tingut sempre, millorar-la, sí, però no pas arribar a fer el que volien fer.
9: Mm-hmm, val. I ho vau aconseguir, tot i que vau fer mobilitzacions, recollides de firmes, sobretot una, em va recordar el company Campassol, a la plaça Macià, no? Vau fer una?
10: No, les firmes es van recollir a diferents punts de la vila i vam recollir, no sé, així de memòria, 1.400 i pico, que en aquell temps a Canet hi havia una població d'uns 6.000 habitants, i 1.400 firmes. 1.400 firmes eren moltes firmes, el qual vol dir que moltíssima gent de Canet volia conservar la platja tal com era i no volia que es convertís en una mena de negoci privat, d'alguna manera.
9: Evidentment.
10: I, perquè hi havien d'anar. I volien plantificar, a més dels més de 1.000 aparcaments, tres bases nàutiques fixes, vull dir, tres petits ports, alerta,
9: Sí, sí, sí, sí. En aquest sentit, Bartomeu, la pressió veïnal va funcionar i fins i tot m'he assabentat que va anar a veure el govern preautonòmic presidit per Tarradellas i que vau parlar, m'han dit, amb el que seria alcalde de Barcelona en aquella època, conseller de Tarradellas, en el govern preautonòmic, el Narcís Serra, no? És així?
10: Sí, sí. Va fer més en Narcís Serra per aturar aquell projecte que no pas nosaltres. Nosaltres vàrem, si no hi hagués hagut una persona al front de la Conselleria de Política Territorial que fos sensible al que nosaltres estàvem demanant, allò no s'hagués aturat. Vull dir, només que no hi hagués hagut en Narcís Serra, o no hi hagués hagut el govern Tarradellas en aquell moment...
9: O una persona sensible a la vostra causa, diguéssim, haguéssim llepat i haguéssim tingut un passeig marítim absolutament demencial, per entendre'ns.
10: Sí, perquè aquest projecte hagués prosperat si hagués nascut un any i mig o dos abans. No ho haguéssim pogut aturar.
9: Clar,
10: el vam poder aturar gràcies al conseller de Narcís Serra.
9: Serra, futur alcalde de Barcelona i vicepresident del govern de Felipe González. Doncs, Bartomeu, amb el triomf veïnal acabem, no tenim més temps. Gràcies i evidentment, a la façana marítima ara és, diguéssim, oberta, lliure i respirable. Gràcies, Bartomeu. Bueno. Abraçada forta. Adéu.
10: Apa, doncs. Adéu, adéu, adéu.
7: I seguim parlant del tema del dia. Us tornem a preguntar, coneixem realment la gent que viu al nostre replà o bloc de pisos o cases, les cases que, per exemple, tenim al costat o al davant? En Marc Tres Serres ens explica què li han dit els tordarencs i les tordarenques respecte a aquest tema. Marc, bona tarda.
11: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda. Escolta'm,
7: bona tarda.
11: Sí, digue'm. Escolta'm, estem de divendres i ara estava escoltant tant el conte que ens ha llegit el nostre company com també l'opinió de la senyora Gran i venim a complementar una miqueta. He intentat, dintre el que he pogut, anar pel carrer i la gent que ha volgut participar, doncs, que em donés el seu punt de vista. Tot i així, com t'he de dir, ara esbrinarem una miqueta com estan les relacions de veïnatge. Ah, és veritat que amb un molt poc percentatge. I llavors, d'altra banda, també, no sé, què en penses tu? Abans de començar el tema i escoltar els testimonis, tu has hagut de demanar, per exemple, mai la sal als teus veïns?
7: No, mira, jo crec que funciona diferent, depèn
11: d'on visquis,
7: del lloc,
11: no?
7: On vius. Clar, no és el mateix una casa que un pis. Quan he viscut en pisos, sí que és cert que tenia més coneixement de les persones que vivien al voltant, perquè te'ls vas trobant per l'ascensor, per l'escala. O sigui, al final crec que és més fàcil en un pis, en un bloc de pisos, conèixer la gent que viu allà. Quan vius en una casa, ara, per exemple, visc a casa dels meus pares, clar, sé qui són els veïns, però no parlo mai amb ells.
11: Clar, depèn de la relació que també tinguessis. Però de petita, per exemple, aquesta zona on ara vius, han sigut els mateixos veïns sempre? Han anat canviant? Els teus pares s'hi porten?
7: Gairebé... Quasi sempre diria que on visc jo, més o menys com que és una urbanització i les cases estan allà, més o menys tothom porta molts anys vivint allà.
11: Llavors hi ha certa relació entre vosaltres, o amb els teus pares, més ben dit.
7: És que no hi és.
11: És que bueno,
7: els veïns al costat tampoc són molt simpàtics i per tant és com...
11: Ui.
7: És que a vegades ni saluden, saps?
11: Ah, és com això molt estrany. És un altre tema, eh? Hi ha hagut gent que quan li he fet aquesta pregunta han dit, ui, no em gravis, eh? No em gravis, que això... I bueno, perdona, escolta, no
7: s'ha de ser sincer, s'ha de dir la veritat.
11: Jo he dit, podia ser de forma anònima, però hi ha molta gent que no s'ha volgut mullar per estalviar-se problemes, Gemma.
7: Molt bé, doncs va, anem a escoltar, si vols, aquestes persones que s'han entrevistat.
11: Som-hi, el primer.
12: Quina relació té vostè amb els seus veïns i veïnes?
13: No tinc cap relació, perquè cada uno va a la seva faena. I si tienen gossos que molesten, aún hay menos relació.
12: I creu que abans els veïns parlaven més entre ells que ara?
13: Molt més. I s'ajudava.
12: Per què?
13: S'ajudava. Porque ahora estamos metidos en un bucle que no hacemos caso a nadie.
11: Ep, aquí hi ha dues coses importants, eh? La primera, tema mascotes. Gemma, no sé si tu creus que això... Bé, jo crec que sí, que és un problema que en molts blocs de pisos... Per, que sí? Que
7: pot condicionar. Només mascotes. Jo et diria, vaig viure una temporada en un lloc que hi havia un nadó recent nascut al pis de dalt i mira, crec que és pitjor que un gos. O sigui, em sap greu, eh? Sé que és una mica lleig, això que acabo de dir, eh? Però el plor d'un nen petit, mare meva, o sigui, jo entenc els pares, eh? No voldria posar-m'hi a la seva pell, però clar, és que no és el meu nen, per tant, estic aquí aguantant... complicat.
11: Fins i tot, la meva tieta em va explicar que a l'antic bloc de pisos on vivia, estem posant exemples, perquè els oients ho entenguin, i a veure si els hi resulta familiar, ella deia que, clar, estava el primer, però el tercer hi havia també nens petits, dos en concret, i clar, i quan de vegades tiraven aquelles tovalloletes per la tassa del vàter, clar, i això s'embossava, perquè tothom fa servir les mateixes canonades.
7: Uf, ja. Yeah.
11: I això és tot un problema.
7: No. S'ha de ser molt cívic, si vius en comunitat.
11: I tant. I l'altre problema que ha comentat la dona en aquest àudio, a mi m'ha semblat molt rellevant, és
7: l'egoisme.
11: Sí, i el fet de la velocitat en què anem tots el dia a dia.
7: Som una societat, no tothom, però ens hem tornat individualistes, egoistes, només mirem per nosaltres.
11: De fet, tu no estaves parlant, ara, amb la persona que has entrevistat, amb aquella dona?
7: Sí, i la gent, fins i tot, a vegades, se t'apropa la gent al carrer. O sigui... ens pensem que tothom és dolent, que tothom ens robarà i a vegades potser algú se t'aprova per preguntar-te una cosa i hi ha com molta desconfiança, que no dic que haguem d'aquí d'anar a prendre alguna cosa amb algú que no coneixem de res, no? Però a mi a vegades em ve gent gran i em pregunta doncs, com funciona la màquina dels tiquets al pàrquing.
11: Sí.
7: No sé, i no m'espanto, no? I dius... No sé, ens hem tornat molt egoistes.
11: Mira, ara parlant de gent gran, i això que et pregunten de com fer X cosa, escoltem una noia que explicava la relació que té en el seu bloc de pisos amb, sobretot, persones grans.
14: Doncs sempre intento interaccionar amb els meus veïns, ja sigui saludant-los, apropant-me a ells quan els veig a baix del portal o quan estem dins de l'ascensor sempre intento tenir una interacció amb ells.
11: Clar, sobretot és gent gran el que explicava i també el tema de demanar-se coses, no? O la sal o algun objecte. Oi, perdona, he d'anar aquí, em pots cuidar del gos, que de vegades s'hi han trobat, no? Comentava això ella.
14: Doncs la veritat és que mai els he hagut de demanar res, però sí que els veïns meus de la mateixa planta sí que sempre que ens veiem doncs qualsevol cosa sabem que estem allà per ajudar-los.
11: Veus, ho tenen parlat, i com a mínim hi ha aquesta relació de cordialitat i saben que, bé, no, a ella no li ha passat, però sap que pot comptar amb ells o al revés. És maco això també.
7: Sí, sí, al final si et cal alguna cosa ho demanes, no? O sigui... No ho veig això que sigui un problema, però... I aquesta noia em sembla molt bé, Em sembla que és un exemple a seguir, perquè tant de bo tothom fos així.
11: Clar, jo crec que també és una mica el tarannà de cadascú, no? Els valors que t'ensenyen i, sobretot, el com ets tu o vols ser tu amb els altres, perquè, per exemple, aquesta noia segurament, si a ella li agrada també que li diguin o bon dia o hola de forma cordial i ser una persona... Ara no em surt la paraula... amable,
7: simpàtica.
11: Respectuosa, no? Que és un mínim, jo crec, de respecte, saludar amb algú que viu allà al teu bloc de pisos, per exemple, o quan entres a la feina, doncs ella també ho fa, i al final crec que la gent gran ho valora molt més que la gent jove. Sí, els que estan creixent.
7: Marc, tenim algun altre tall?
11: Sí, va, escoltem l'últim.
12: ¿Qué relación tienes con tus vecinos?
15: Muy bien, yo he venido de Francia no hace mucho tiempo, tengo buena relación con mis vecinos.
12: Y cuando tú les pides alguna cosa, ayuda o la sal o cualquier cosa que necesites con tus hijos que están aquí con nosotros ahora, ¿te ayudan?
15: Sí, porque yo hace 2 semanas tengo una alergia muy fuerte, mi coche no funciona y lo he pedido a mi vecino que me traiga a Santa Catarina. Él me dejó su coche la noche a las 2 de mañana. Hasta las 7.
12: ¿Y tú crees que los vecinos a día de hoy la relación es diferente a hace años atrás? ¿O no?
15: Yo creo que sí, que tengo una experiencia con vecinos franceses y aquí, yo creo que aquí mejor. Más familiares.
12: Más familiar.
15: Sí.
12: Clar, jo aquí crec que també juga molt, Gemma, el fet d'on puguis venir. Aquesta dona era francesa i per això tenia aquest accent, i ens explicava això, que, mira, més familiar on aquí, a Tordera...
7: Que a França.
12: Exacte. Jo crec que, el que dèiem, no? Una mica l'alterenar de cadascú.
7: Totalment. La cultura, una mica tot
12: sí.
7: Hi influencia.
12: Exacte.
7: Marc, moltes gràcies. Ens acaba el temps, però ens ha agradat molt aquesta secció. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
12: Molt bé, fins ara.
7: Molt bé, nosaltres ara anirem a fer un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
16: Hola, bona tarda. Avui jornada marcada bàsicament per la presència d'alguns núvols. Fins i tot aquest matí s'escapava algun petit ruixat a la franja costanera

0: Temps estable i assolellat a tot el Maresme.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres, tot seguit, farem una breu pausa de 3 minuts i a la tornada us portarem la secció de cinema, repassarem algunes pel·lícules noves que s'estrenen aquesta setmana amb en Dani Grau des de Canet. També us portem l'agenda teatral amb en Jordi Prats de Valls des de Palafolls i acabarem amb la secció de tecnologia a càrrec de la Laura Espanyol des de Malgrat. No marxeu, de seguida tornem. Fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Vinga, som-hi en directe, moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials i comencem pel Maresme. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran aquest curs 2026-2027 un ajut de menjador escolar. En concret, el Consell Comarcal ha concedit 9.744 beques, un 1,3% menys que el curs passat, que se'n van atorgar 9.875. Aquest descens coincideix amb una lleugera reducció del nombre de sol·licituds. Enguany s'han rebut 12.496, 120 menys que el curs anterior. I en clau internacional, si ens fixem què passa al món, un advocat penalista de Nou Mèxic ha estat sancionat després d'utilitzar ChatGPT per preparar la defensa d'un home condemnat a cadena perpètua per un assassinat. En la documentació presentada davant del Tribunal Suprem hi havia testimonis, noms de persones i informes policials que no existien, generats per la intel·ligència artificial. El lletrat Stephen Arons va atribuir els errors a ChatGPT i va assegurar que desconeixia el risc a la intel·ligència

0: artificial generés informació falsa. Les anomenades al·lucinacions. Déu-n'hi-do, quin advocat de pacotilla. Ho sento, però s'havia de dir. I el tema curiós del dia. El centre comercial Diagonal Mar de Barcelona ha sortit a la venda per uns 500 milions d'euros. L'actual propietari, Deutsche Bank, ha iniciat el procés per trobar comprador, tot i que no ha transcendit el motiu de l'operació. El banc alemany va adquirir l'immoble fa 10 anys, el 2016, fa una mica més que 10 anys, per uns 493 milions d'euros. Amb 90.000 metres quadrats, no euros, metres quadrats, de superfície, Diagonal Mar és el segon centre comercial més gran de Catalunya, només per darrere de La Maquinista. I amb això dit, anem a conèixer la pregunta del dia. I com que el tema d'aquest divendres, 18 de setembre, és els veïns, ara, els veïns d'abans, si coneixem els veïns, si no els coneixem, si són antipàtics, doncs us preguntem, coneixeu prou els vostres veïns o veïnes? Ens podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram. Estarem encantats de llegir-vos. Fins ara! I ara canviem de tema perquè toca parlar de cinema. Els divendres ens agrada parlar de cinema i repassem algunes de les pel·lícules, estrenes i històries que trobem aquests dies a la gran pantalla. Ho fem de la mà d'en Dani Grau. Dani, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume, què tal?
0: Molt bé.
1: Comencem amb un clàssic, ja en diverses versions, ja, però no posa número, Resident Evil, que és una història de por, una d'aquestes famílies de por, rotllo Viernes 13, però en Resident Evil, diu que en Brian, un missatger, es veu atrapat, doncs, inevitablement, una nit de caos a una ciutat i comença a col·lapsar per una amenaça desconeguda. I, evidentment, aquí comencen un caos i un terror tremendo que doncs, ens porta una nova trama de Resident Evil. Evidentment, diu ciència-ficció a la, diguéssim, a la informació que he consultat jo, però no és... Bueno, ciència-ficció també, però és més aviat terror, eh? Vull dir, és més aviat terror. Si no hagi vist Resident Evil, doncs que vagi, diguéssim, informat de que, diguéssim, si no li agrada el terror, que no la miri, a mi sí.
0: Que es pot emportar algun ensurt, no?
1: Sí, sí, un ensurt que, vull dir, sí, evidentment, ciència-ficció hi ha, perquè, evidentment, també hi ha ciència-ficció a qualsevol pel·lícula. També ciència-ficció, per exemple, La noche de los muertos vivientes, no? Vull dir, tot i que va ser fet als anys 70, no? Però vull dir...
0: Clar, que hauria de posar terror, i no ho avisa.
1: Sí, no, ho avisa, però vull dir, diu... Ciència-ficció es suspense i al final diu terror. Mm. Quan seria terror, suspense i ciència-ficció. M'entens? Seria tot al revés. ¿Vale?
0: Clar.
1: Seria al revés, vull dir.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs això, doncs, que li agradi doncs, una nova versió, una nova pel·lícula de la sèrie Resident Evil. Els que tenim una edat ja vam veure, i passo la segona pel·lícula, doncs uns dibuix animats, el Coyote i el Correcaminos, ¿vale? Tu ets molt jove i no...
0: No, però sí que ho he vist, Sí, sí que ho vaig arribar a veure,
1: El Mic-Mic, Correcaminos Mic-Mic, ¿vale? Doncs ara, doncs, li ha arribat el... ha fet una pel·lícula perquè el Coyote passi comptes amb l'empresa Acme, que és l'empresa de... explosius, que no li va funcionar mai, i ara, diguéssim, el Coyote en aquesta pel·lícula, que suposo que és entre animals i humans, val? Denuncia a la casa Acme perquè en el seu moment no va poder doncs, apotegar ni malmetre mai el Correcaminos, i ara el Coyote doncs, denuncia a la casa Acme, Vull dir que és una pel·lícula...
0: Però això és el perdona, Dani, sí, això és la descripció, o sigui, la sinopsi, o això és una...
1: Sí.
0: Vale.
1: El Coyote contracta un advocat no gaire bo, segons diuen...
0: Com aquest, no?, de Nou Mèxic, que s'inventava tot amb el xat GPT el tio.
1: Per denunciar Acme, perquè no li va funcionar mai, doncs, el tema. El repartiment hi ha John Cena, que és un lluitador d'aquests de pressing catch, vale?
0: Sí.
1: Que deu ser l'advocat, no ho sé, Will Forte i l'Anna Condor. No conec a Will Forte ni l'Anna Condor, però a John Cena sí que sé qui és.
0: Sí, jo també pel nom.
1: No li donen un Òscar, a John Cena. I, diguéssim, la pel·lícula més sèria i més potent d'aquesta setmana és Tiempo de Victoria, que dura 1 hora 40, és de guerra i un thriller històric de guerra i de suspens, que és, va sobre el desembarcament de Normandia, vale? En el qual hi ha un metròleg que el 1945, que devia ser allò, doncs li demanen 3 dies abans del dia del desembarcament quin temps farà. Ara, en Tomàs Molina, doncs mira històries i mira, té tots els mitjans com per veure si ve, perquè té satèl·lits i no satèl·lits, i abans, evidentment, en el temps que, doncs, per exemple, el meu padrí i oncle, que era meteoròleg professional, doncs, exercia, el qual em va ensenyar alguna cosa a mi, no gaire, però alguna cosa sí, doncs, evidentment, era molt difícil de predir, segons quin dia, i li van demanar a aquest senyor, que es diu James, es deia James Strack, doncs, quin temps faria per si havien d'avortar el desembarcament de Normandia, que va ser vital perquè els, diguéssim, els alemanys perdessin la guerra i guanyessin, diguéssim, bueno, els nazis perdessin la guerra i, evidentment, es portés un ordre mundial més normal que no pas el nazisme, no? I, per tant, doncs, una pel·lícula que surten personatges històrics com Dwight Eisenhower, que va ser posteriorment president dels Estats Units durant 2 mandats, un dels presidents més històrics, i que li van fer una sèrie als anys 80 que es deia Ike, i per tant, doncs, és una pel·lícula que m'apunto. El Tiempo de Victoria, només 1 hora 40, un bon temps per una pel·lícula.
0: Curteta,
1: acceptable.
0: Sí, està bé. 1:40 està bé. 3 hores de pel·lícula, com hi ha pel·lícules que són 3 hores, dura massa.
1: Lo que el viento se llevó, que se lleve el viento, i alguna cosa més.
0: Oppenheimer també dura 3 hores.
1: No l'he pogut acabar.
0: Jo ni he començat. Dani, anem acabant la secció.
1: Sí, recomanem ara, doncs fa 3 o 4 dies o 5, a Netflix, el català de Netflix, ha aparegut el Club Gastronómico, que és una sèrie on hi ha és una sèrie de 5 parelles,
0: sí,
1: que són molt amics, i llavors, bueno, un d'ells mora després d'un incendi, i no tot és blanc, sinó que comencen a investigar i es veu, doncs, que hi ha arestes, històries, no? I llavors van fent flashbacks entre actualitat i, diguéssim, el per què i el com arriben a les circumstàncies, i, evidentment, surten secrets i arestes i malrotllos i tot això.
0: Jo l'he començat, Dani, he vist, crec que dos capítols.
1: És lenta, és una mica
0: lenta. Però saps què m'agrada a mi d'aquesta sèrie? Sense explicar gaire cosa, eh? Però quan tu veus sèries o pel·lícules de plataformes, la festa i la diversió sempre és entre gent jove, gent universitària.
1: No, aquesta gent són de 40
0: a 20. I a més estan casats, tenen fills, com que a vegades ens pensem, no?, que la vida més enllà del matrimoni, de tenir fills, és avorrida i estem a casa avorrint-nos. No. I és com que, vaja, també hi ha diversió, no? Ara, potser no saludable, però s'ho passen bé.
1: He llegit que diu que Bergen, que és una ciutat noruega, diu que està a Bèlgica, amb el que he llegit jo, i Bergen està a Noruega.
0: Doncs mira.
1: Jo crec que aquests tios són nòrdics, la sèrie és nòrdica.
0: Sí, és nòrdica. Dani, doncs...
1: El Club Gastronómico,
0: l'apuntem, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: És lenta, però bona.
0: Però val la pena. Molt bé, Dani, gràcies. Fins ara. I després de parlar de cinema, parlem també de teatre. Moment d'apuntar la gent de les diferents propostes teatrals que ens porta avui divendres el nostre company des de Palafolls, en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Gemma, preparat per portar una alternativa al que deia Dani Grau, eh? Si no voleu anar al cinema, jo us proposo anar al teatre, que també hi ha propostes de molt bona qualitat.
0: Perfecte, doncs tu mateix.
2: Va, vinga, doncs, si consultem una miqueta l'agenda que tenim al Maresme, de fet, amb l'agenda amb la secció de teatre que normalment fem cada divendres, el que fèiem era parlar amb els seus protagonistes, avui nosaltres donem una passa més i el que volem és directament bombardejar amb propostes teatrals que la gran majoria podeu veure aquest cap de setmana. Per exemple, anem a la capital del Maresme, a la Sala Cabanyes, a Mataró, i és que aquests pròxims dies podreu visitar, si no l'heu vist ja, doncs dos musicals que van fer la temporada passada, que són Peter Pan i Wendy, que representaran aquest mes del setembre del 2026, i a l'octubre torna també el Gran Showman. Dos musicals claus, sobretot amb Peter Pan i Wendy, no sabeu com s'ho fan perquè Peter Pan i els nens puguin, doncs això, volar pels aires en un teatre. O sigui, indústria fina, diria gairebé, Gemma? Jo no sé si has vist mai en una obra de teatre algú volar dalt de l'escenari i veure-ho en directe, a no sigui que sigui el Mago Pop, que després
0: no,
2: en parlarem.
0: Jo vaig veure una persona asiàtica en una funció de teatre que feia de Jesucrist, que tenien un fallo tècnic i el pujaven massa cap amunt i sortia de l'escenari tot, sortia volant.
2: Vas poder veure el truc, que ni deien, això ja desinfla una mica, eh?
0: Ja, sí, però això era un vídeo d'aquests de xarxes, eh?
2: Doncs mira, sí. a Sala Cabanyes podreu veure precisament aquests dos musicals que, com deien, ja vam estrenar l'anterior temporada. A Mataró també teniu el Teatre Monumental, que escalfa motors aquest cap de setmana, perquè aquest diumenge, dia 20 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, fan la gala de presentació de la nova temporada d'Art en Viu a Mataró. A partir d'aquí, doncs, hi podrem veure diferents propostes teatrals, Cançó d'Amor i de Guerra, atenció que tindrem La nit friki, amb les veus de Bola de Drac, i també d'altres sèries que tots ens han agradat quan eren petits, Poesia en Viu i d'altres propostes que podeu consultar a través de culturamataró.cat. Però també es preparen ja propostes per Nadal. Deixa'm dir-te que si anem fins a Calella, Joventut Artística de Calella, el que està preparant és un càsting per tots aquells que vulguin participar a l'Estel de Natzaret. Diuen que et busquem a tu, per tant, Gemma, si t'hi vols apuntar, busquen personatges de Nataniel, Benjamí, pastors, dimonis i figurants. Això serà aquest diumenge.
0: Em van proposar una vegada a Sant Vicenç de Montalt ser l'Àngel, però vaig dir que no, perquè
2: vas dir que no.
0: Era un pessebre vivent i fa molt de fred, saps? I estàs allà parat i vas gairebé despullat, vas amb una manta, una túnica, no?
2: Déu-n'hi-do, sí. I són moltes hores, no. depèn de quins pastorets també són.
0: Clar.
2: Moltes hores.
0: No, vaig dir no, tinc feina.
2: Si volem sortir del Maresme, Gemma, ja per acabar i anar fins a Barcelona, recordeu que hi ha espectacles que valen molt la pena, com el Mago Pop. Això sí, ho haureu de mirar en temps, perquè a un mes vista no trobareu entrades. Recordeu que el trobareu al Teatre Victòria, o també, capitanejat per Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, La Truita, al Teatre Poliorama, un espectacle que també està molt bé.
0: Perfecte, doncs això seria tot, Jordi?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do, Una agenda ben farcida. Doncs moltes gràcies, fins ara.
2: A tu, gràcies, fins ara.
0: Vinga, va, som-hi, que avui estem d'estrena. Estrenem nova secció en la que parlem de tecnologia aplicada a diferents aspectes al nostre dia a dia. Per tant, una secció ben útil d'escoltar. Des d'una malgrat ens aportaran aquests temes tan interessants amb la Laura Espanyol. Laura.
3: Doncs sí, Gemma, avui estrenem secció i col·laboració amb l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, que està ubicat aquí al Maresme, a Mataró. Per presentar aquesta nova col·laboració, avui parlem amb el gerent de l'Eurecat, en Carles Fradera. Bona tarda, Carles.
4: Molt bona tarda.
3: Per qui no conegui l'Eurecat, explica'ns què és i com funciona.
4: Bé, com bé has dit, l'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya, un dels principals de l'Estat i també a nivell europeu, que es va crear fa 10 anys ajuntant la pràctica totalitat de centres tecnològics que hi havia en aquell moment per millorar la competitivitat de les empreses i per ajudar les persones a incorporar la tecnologia en el seu dia a dia. Nosaltres el que fem és recerca molt aplicada i sobretot innovació, ja dic, amb empreses de tota mida i amb persones.
3: I quin és el suport que reben emprenedors i empreses que treballen amb vosaltres?
4: De forma molt pràctica i planera, podríem dir de fer-los molt fàcil la incorporació de la tecnologia en les seves responsabilitats respectives. Tenim bons experts, però el que fem sempre és no intentar parlar d'una forma de llenguatge molt complicat, sinó adaptar-nos específicament i fent, transformant, nosaltres diem que fem innovació. No fem invents, sinó fem que els invents funcionin i, per tant, acompanyem a les organitzacions a que ho apliquin a casa seva, ho apliquin a la seva empresa, ho apliquin a la seva organització, i que les persones que formen part ho sàpiguen fer servir, ho coneguin i puguem desenvolupar, puguem fer noves innovacions plegats.
3: Treballeu amb un tipus de perfil concret o treballeu amb diferents empreses, emprenedors, persones?
4: La nostra raó de ser és aconseguir que tot Catalunya sigui més competitiva amb tot el teixit empresarial. Aquest és un teixit empresarial format per moltes petites i mitjanes empreses, unes quantes de grans, i afortunadament també moltes start-ups i empreses que van creixent ràpidament. Treballem per totes elles. Treballem aquí a Maresme, treballem també a la resta de Catalunya, tenim alguna presència també fora de Catalunya per aprofitar el nostre coneixement, però estem oberts a tothom, estem oberts a tothom. Per exemple, l'any passat vam treballar amb més de 2.000 empreses fent això, sempre innovació. La nostra solució sempre està basada en innovació tecnològica per preparar els territoris a superar aquests reptes tan grans que tenim, reptes industrials, reptes socials. Ens està canviant tot l'entorn, ens està canviant la societat i les empreses s'han d'adaptar permanentment.
3: I llavors les empreses i les persones que vulguin accedir a aquest servei, com hi poden accedir?
4: És a dir, que estem oberts a tothom. En el cas del Maresme, tenim la sort de tenir un dels nostres centres a Mataró, per tant poden venir físicament al nostre centre situat a Tecnocampus, a Mataró, o poden naturalment accedir a través de la web i contactar amb nosaltres, que els visitarem, els anirem a veure i mirarem si podem treballar plegats. A banda d'això, com que acompanyem les organitzacions però també a les persones, el que intentem és no només fer projectes innovadors, sinó fer formació i fer assessorament molt a mida. Llavors, una de les formes que poden accedir qualsevol persona que no es conegui encara és venir a la nostra formació, una formació molt orientada a la innovació, molt pràctica. Per exemple, ara aquests dies està en boca de tots intel·ligència artificial. La setmana que ve comencem un seminari gratuït, està ja finançat per un tercer, per veure com aplicar la intel·ligència artificial a les empreses. Doncs qualsevol persona que vulgui venir a aquest seminari o qualsevol de les activitats pot accedir a la web i serà molt benvingut. I nosaltres el que intentem és començar a innovar i llavors ja és un camí continu, perquè la innovació és com el gimnàs. Està de començar, però sobretot més important és mantenir-lo com a rutina.
3: Clar, llavors, a part de la formació, quins són els serveis que vosaltres oferiu?
4: Bé, sigui molt pràctic, fent servir algun lema que fa servir algun centre tecnològic també. Busquem problemes per trobar-hi solucions, però el que ens venen, quan ens ve algú és dir, tinc aquest problema. Aquest problema quin pot ser? Aquest problema pot ser, per exemple, tinc aquests sòls, aquesta terra contaminada. Contaminada. Aquí va haver petroli, on aquí va haver uns abocaments, i jo voldria aprofitar-ho per plantar-hi, o voldria posar-hi unes aigües netes, etc. Com puc netejar aquest terra d'una forma eficient? Doncs això aquí parlo com un exemple concret que hem fet recentment, on utilitzant microorganismes, bacteris, algues, hem fet la neteja d'un terreny amb el que s'anomena una bioremediació. Utilitzar sels vius per convertir en una cosa que està contaminada, el problema que estava contaminat, en alguna cosa que ja no sigui contaminada. Els problemes poden ser molt diversos, molt habituals, és a dir, a on te poso els meus productes, a quines botigues els poso per vendre més. Perquè si en una botiga en queden en la prestatgeria i en l'altra botiga no hi ha estoc, doncs vendré menys. Doncs aquí, aquesta predicció intel·ligent d'on t'haig de vendre perquè al cap de setmana hi hagi la màxima venda de client final, doncs ajudem a l'empresa. Això sí, busquem problemes i trobem plegats les solucions.
3: Doncs quines ganes de continuar parlant i conèixer totes aquestes tecnologies. Moltes gràcies, Carles, per apropar-nos la tecnologia a la ràdio.
4: Moltes gràcies a vosaltres per permetre explicar quines són aquestes tecnologies i sobretot sempre ho farem amb exemples reals que així permeten conèixer millor els detalls d'aquella solució.
0: Doncs bé, nosaltres acabem el programa d'avui. Tornem dilluns amb un nou programa i un nou tema del dia. Que tingueu un bon cap de setmana. Adeu!
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
4: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
3: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
4: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Esquerra, Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller Espadaler pel servei de traducció al judici de Roger Espanyol. Les tres formacions han demanat la compareixença del conseller de Justícia per donar explicacions sobre les incidències en el servei de traducció al català durant el judici per les lesions de l'1 d'octubre. Reclamen al departament que expliqui les mesures correctores i les solucions estructurals que preveu adoptar per garantir el dret d'utilitzar el català a la justícia i evitar que situacions similars es repeteixin en el futur. No deixem l'àmbit judicial perquè el govern espanyol allarga el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà de 2026, que era quan caducava. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat avui després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat, per la seva banda, que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya.
8: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
7: I l'Ajuntament del Prat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport per part del grup parlamentari de Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix 48 hores abans de la manifestació de diumenge contrària a aquesta ampliació.
0: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
7: Per cert, que hem sabut que Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat. Les obres duraran un any i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, a més un ban on demana una part de la població que no consumeixi aigua de l'aixeta ni tampoc l'utilitzi per netejar-se les dents o cuinar per l'excés d'arsènic. Així que es poden dutxar i rentar les mans. Les darreres analítiques fetes al dipòsit de la carretera de Carals han indicat la superació del nivell recomanat. El consistori està treballant per solucionar-ho. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya reobre portes avui gairebé després d'un any en obres i ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb una programació molt especial.
9: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
10: Vinga, doncs molt ràpid.
9: Què et sembla?
10: Vinga.
9: Quan val, t'ho dic així, eh? Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
10: Doncs,
9: ho repeteixo?
10: Sí, vinga, digues.
9: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
11: Anna, què? Tu hi has pensat ja? L'Antona doncs... Guanell ja ens ha enviat la solució, eh?
10: Les sardines, les havia oblidat del tot.
11: Ja, també que vas fer amb l'ampolla i el tap, oi?
10: Sí, oi? Doncs amb les sardines, tot el contrari. Espero que l'Anton no m'ho tingui en compte. És que aquests dies he anat una mica de bòlit amb aquella entrevista pel proper programa.
11: Ah, la del dibuixant.
10: Sí, sí, sí, hem aprofitat que el Juan Díaz Fáez és a Barcelona per conversar sobre la campanya de la Carme, te'n recordes?
11: Ah, sí, sí, eren aquells dibuixos tan simpàtics del metro i el bus, oi?
10: Exacte. L'entrevista t'encantarà, crec. No te la pots perdre.
11: No tinc manera. Però no canvis de tema. Estàvem amb el preu de les sardines de l'Anton. A veure si abans no acabem avui ho pots resoldre.
9: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines? Segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: El dia que vam parlar amb el Miquel García, el nostre rambler viticultor, ja vaig explicar que, efectivament, de tant en tant, tinc uns rampells Scarlett O'Hara, rotllo, deixo tot, me'n vaig al camp amb les vaques, les ovelles i les gallines. També et vaig dir que són això, rampells de frivolitat. Però hi ha casos de gent que ho diu seriosament i ho fa. I avui tenim la història d'un valent que, efectivament, ho ha fet, que és el Román González. El Jordi Gibert l'ha convidat a l'estudi perquè ens expliqui com ho ha fet. Román, Jordi, benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
1: Jordi, com que és el primer dia que ramblegem amb Ràdio 010, pots fer-nos 5 cèntims, a mi i a l'oient, de qui sou, tu i la ràdio?
2: Oh, i tant, doncs Ràdio 010 comença a sonar el 107.2 de l'FM l'any 1989. De fet, 010 es convertia el nom del poble, Oló, en números d'idees originals que tenien als anys 80. Jo vaig començar a participar-hi cap allà el 2008, quan un grup de joves la va reobrir després d'uns anys sense activitat. I bé, sobre mi, us diré que a part de treballar a la ràdio soc arqueòleg i encara participo en projectes de recerca per aquí la Catalunya Central quan puc sortir de l'emissora.
3: Ja apunto, Anna, no pateixis.
1: Em comences a conèixer, Arnau. Jordi, ens posem a buscar un dia perquè ens expliquis això de l'arqueologia, aquest Indiana Jones del Moianès que tenim al Rambla 54, superinteressant. De moment avui, Jordi, has recuperat una història que és més contemporània, de fet absolutament contemporània, perquè el Román ha arribat fa poc a la comarca del Moianès i s'ha instal·lat concretament a l'Estany, oi?
2: Exacte, l'Estany és el poble que tenim més a prop aquí a Santa Maria d'Oló i fa uns mesos, fins aleshores fornera del poble, va haver de deixar la feina perquè li van detectar una intolerància al gluten que li impedia treballar amb la farina. Aleshores la por era que si en el poble trobarien algú que s'atrevís a agafar un negoci petit com un forn en un poble de que no arriba als 400 habitants, un micropoble. I és aquí on apareix el nostre convidat d'avui, en Román González. Román, com et va arribar, diguem, aquesta oferta, aquesta possibilitat, com arribes a l'Estany?
4: Bueno, va ser una mica inesperat, perquè justament vaig veure que hi ha un forn en un altre micropoble, Veget, que fan com estades de l'ofici on t'ensenyen realment quina és la feina de forner i com es treballa, i em vaig buscar a veure si hi havia bastants negocis en traspàs. I justament vaig veure que simplement hi havia aquest, i en un parell de setmanes vaig decidir visitar-lo realment, tant el poble com el que és la botiga, em va enamorar.
2: Ara, el que no t'he explicat és que el Román, abans de fer aquest canvi de vida, ell estava treballant a un lloc de molt prestigi que potser et sona, que és el celler de Can Roca.
1: Ostres, si em sona.
2: Llavors, clar, com decideixes, Román, marxar d'una de les cuines més prestigioses, que segurament molta gent hi vol estar per muntar-t'ho pel teu propi compte?
4: Bueno, al final és un somni que sempre he tingut des de petit, el fet de tindre com el típic forn de poble amb un forn de llenya, algú que sigui un ofici com el que eren abans, que realment és bastant interessant que no es perdin, perquè hi ha molta gent gran, hi ha molt poc
2: gent jove, no? Relleu, sí, generacional.
4: Això mateix, que no es vulgui dedicar, i jo crec que és bastant important el fet de que no es perdin.
1: I vas a petar a un poble que no arriba als 400 habitants buscant què? Tranquil·litat, proximitat, un altre ritme, una mica de tot?
4: Això mateix, buscava un altre ritme. Al final portava 2 anys bastant a tope a les cuines, i crec que és bastant important el fet de decidir quan parar o quan realment començar a construir el teu propi camí.
2: Clar, entenc que també un lloc com aquests del celler de Can Roca, no? El ritme ha de ser frenètic.
4: Sí, sí, sí. Hi ha bastantes històries que tinc de després d'un event o després d'un servei, rotllo, que estic fent amb la meva vida.
2: I clar, tornant a aquest moment, no? De que decideixes canviar-ho tot, arribar a l'Estany, aquí la família, què? Un dia arribes a casa i dius, marxem, me'n vaig cap a un poble i ho canvio tot. Com reaccionen ells?
4: En un principi no s'ho van prendre bastant bé. O sigui, al final, ma mare el que deia és perquè vas a deixar una feina bona en un lloc bo.
1: Com som les mares, eh?
4: Sí. Per un lloc on realment és algo inestable, o sigui, jo no ho veia gens clar. Però vaig decidir creure en el projecte i no escoltar, sinó a mi mateix. I un cop van començar que tot això rutllava, que estava molt segur del que feia i que realment el que és tema números sí que sortia endavant, van començar a confiar.
1: Roman, i ara què diu la mare?
4: Ui, ara m'ajuda.
1: Bueno, o sigui, això sempre, no?
4: Sí, sí, sí. O sigui, està ella tenint dos dies a la setmana i realment està molt contenta amb la feina que faig i tot com està anant.
1: Jo ja he dit que ho dic cíclicament, això de me n'aniré a un poble i tal, sense cap mena d'intenció, però sí que m'interessa saber si has pogut fer fa pocs mesos, si has pogut fer una mica de balanç en el sentit de dir què he guanyat i què he perdut, si és que has perdut alguna cosa. Igual no has perdut res.
4: Jo crec que no he perdut res. O sigui, he guanyat bastant un estil de vida millor. Més que res perquè tranquil·litat, tot el que vulguis, silenci també. És més, ara quan vaig a ciutats o pobles més grans és com que m'agobia tot aquest soroll que hi ha al voltant i trobo a faltar el silenci. Però es guanya molt. Molta gent m'ha preguntat si realment és interessant el fet de fer el canvi de vida a un poble petit i sempre estic dient que sí, que no s'ho pensin.
2: Clar, Roman, a més tu fas pa artesanal, pa de veritat, un mercat potencial de només 400 persones, però no feia una mica de respecte a això de... Abans mencionaves els números, no? No sé si has tingut por que no sortissin en algun moment.
4: No, perquè l'antiga propietària em va passar els seus números i em va dir que en principi haurien de sortir. Sí que els primers mesos van ser una mica complicats perquè, clar, entendre un forn de llenya no té res a veure amb els forns convencionals que s'estan fent o utilitzar avui en dia. I vaig dir això, mig any en poder entendre i poder treure un producte de qualitat. A partir d'aquí tot ha anat cap amunt. I realment no estem fent pa per un poble, sinó estan venint tots els habitants de la comarca, que això realment és el que no ens esperàvem.
2: Mm-hmm. O sigui, venen veïns, per exemple, d'aquí a Olot, venen a buscar el pa.
4: Sí, sí. Bé, el més lluny que m'he trobat és Sabadell.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do, Sabadell. Hi ha una tirada, no?
4: Sí.
1: I què diuen els teus veïns del teu pa? Jo m'imagino, ha de ser un luxe que visquis en un lloc així, no arribes a 400 i de cop i volta tens un pa de 3 estrelles Michelin.
4: Ells estan molt contents amb el producte i amb el nou forner. I és això, o sigui, ells tampoc s'ho esperaven. Sí que en un principi es van espantar, perquè al final és això, és un canvi molt brusc de fer el típic pa tota la vida, fer un pa com aquest més modern, de fermentació lenta, massa mare i de més. I els hi va costar una mica acostumar-se a aquest nou producte, però un cop s'han fet a ell, estan encantadíssims.
2: Deu ser molt diferent cuinar per un restaurant d'alta cuina, 3 estrelles Michelin, que pels teus veïns, no?
4: Sí, sí, sí, més que res, perquè, clar, les opinions d'en un restaurant no t'arriben, sinó simplement el feedback del cap de cuina. I aquí els veïns t'ho diuen tota la cara.
2: Et tenen a trucar al timbre de casa.
4: Això mateix.
1: Clar, si se't crema el pa, t'esperen a la porta, no?
4: Sí, sí, sí, o em piquen a la finestra sempre que la tinc oberta.
1: Roman, t'he de dir que jo durant molts anys vaig viure en un edifici de l'Eixample de Barcelona on encara, i remarco l'encara, hi havia un forner d'aquells de tota la vida que llevava el pa de dia i treballava de nit, l'Andreu Parera. Tu ets d'aquests? Com el fas tu el pa i en quins horaris?
4: Jo en un principi entrava a les 12 de la matinada i allà començava el que són les amassades el dia següent. Totes les masses les faig el dia anterior, les deixo fermentar en bloc a la nevera, en fred, perquè vagin lentament creant el que és la malla glutínica. I a la matinada el que faig és formulo que són els diferents pans que fem i després fermenten allà a l'obrador, que clar, el forn que tenim, això fermenta bàsicament en un moment. Actualment, quan ja m'he fet el forn, el que he pogut aconseguir és fer tot aquest format de producte més ràpid, i estic aconseguit entrenant a les 3 de la matinada actualment.
1: Déu-n'hi-do,
4: sí,
1: eh? Que...
4: sí, però al final és com la gent realment valora aquest producte, no em costa gens el fet de matinar i tot això. Sempre he sigut una persona matinera i no m'ha costat gens acostumar-me a aquests horaris. I després, un cop està ja tot enfornat, atenc a la botiga i m'estic fins a la 1 o 2 de migdia els dies que queda producte, i si no, si a les 10 del matí és tot venut, ja és quan tanquem.
5: O sigui, si has acabat ara al migdia, ara escoltar la Rambla i sopar i a dormir.
4: Això mateix, sí, sí. Bueno, a les tardes surto a córrer o vaig en bici, que també va bé per alliberar la càrrega mental.
5: Molt bé, cada cop hi ha, Roman, més forns impersonals, sobretot a les ciutats, forns més industrials que trobem a benzineres, grans superfícies. És una pena que perdem aquesta part més de la nostra cultura, de la nostra cultura gastronòmica, no? Com ho podem revertir, això?
4: És complicat. Una pregunta una mica complicada, més que res per... bueno, realment no sé per què. Sí que són uns horaris bastant difícils de portar, sobretot en l'àmbit social, perquè treballes tant de nit majoritàriament i cap de setmana i festius. Aleshores, clar, jo el que estic veient últimament és que els joves el que busquen és treballar menys cap de setmana i portar una vida com més lleugera en l'àmbit laboral. Però realment jo crec que és un ofici que no s'hauria de perdre, perquè, com bé dieu, és una llàstima que realment no es vengui pa com es veia abans i vagi guanyant tot aquest sector més industrial.
1: Fins i tot des d'un punt de vista de salut, no?
4: Sí, sí, sí, o sigui, realment no té res a veure. I ara aquí els veïns m'ho diuen tothom, és que els pans que es fan aquí no té res a veure amb el que tu fas.
5: Hem parlat sobretot de pa, però tu també fas altres coses, ets pastisser també. Què és el que té més èxit més enllà del pa que comentaves entre els teus dolços?
4: Ostres, depèn del dia, eh? O sigui, ara sí que estan guanyant molt terreny els croissants. Abans els feia de llard, ara els estic fent de mantega. Cada cap de setmana estic intentant traient productes nous. Ara han tret una mena de niu que va omplir de una compota de figues i una crema de festuc, i aquest niu cada mes aniran canviant segons temporada i segons festivitat que hi hagi. I la coca de forner també és com un mític dels forns de pa d'aquí de Catalunya, i la gent també sempre és el primer que agafa.
1: Roman, salivem només de sentir-te, eh? Escolta'm una cosa, a tu la crida pel pa i per la pastisseria, quan et va arribar? Com acabes en aquest món? De petit ja deies jo vull ser forner, o tens família que es dediqui a la cosa del pa, o com vas acabar aquí?
4: No tinc família que es dediqui, o sigui, realment mons pares, un és autòmata i ma mare és gestora. O sigui, realment no em ve de família, sinó que em ve per part de ma àvia. De quan era ben petit, ella em va com iniciar en aquest món fent el típic pastís de iogurt, el típic pa de pessic, i a partir d'aquí és com que vaig començar a innovar, canviant sabors, canviant la forma o incloent més ingredients. I no va ser fins al 2016 que ma mare em va regalar un llibre sobre pa, i a partir d'aquí ja vaig començar com a crear la meva massa mare. I el típic que, com comença tothom, fent pa pels amics, fent proves i de més.
1: Recordes quin llibre era?
4: Era del Xavier Barriga.
1: Ah.
4: Sí, crec que venia amb un diari, i el va comprar i me'l va regalar directament. Aleshores sí que vaig començar com a estudiar un altre àmbit que no tenia res a veure amb el que és pastisseria i tot el món de la fleca, però sí que sempre estava com en un tercer pla tot aquest món, perquè feia com petits caterings on hi havia empanades, hi havia mini croissants i demés perquè la gent mengés. I no va ser fins al 2020 que em vaig realment dir, hòstia, això és el que m'agrada, això és el que m'omple, i vaig estar estudiant a la Hoffman al curs ja professional per poder dedicar-me, i ja des del 2020 fins ara ha sigut un no parar.
1: Realment, donar de menjar a la gent i veure cares de felicitat és una de les coses, com a mínim a mi, és una de les coses que més m'omple a la vida. Sempre dic que una de les coses que més m'agrada és cuinar per la gent que m'estimo.
4: Això mateix, sí, realment tot el feedback que estic rebent positiu, jo no m'ho esperava.
5: I Roman, clar, més enllà de la feina, l'estany, què tal? T'hi has pogut adaptar bé?
4: Sí, en un principi no. Perquè, clar, tot això, com comentava, les opinions que et vinguen a la cara, en una part m'ho esperava, però en una part no que fossin tan directes, des d'un principi.
5: No tenen pèls a la llengua, l'estany.
4: No, però realment és un canvi molt positiu, la gent és molt maca i fan poble, sí, realment fas comunitat. Sempre ho comparo com si estiguessis vivint en un bloc de pisos, simplement que hi ha més gent i és més gran.
1: Ens deies abans que estàs convençut que no has tingut cap moment de dubte.
4: No, o sigui, realment en aquest canvi no vaig dubtar cap moment. Mons amics diuen que estic una mica boig perquè sembla que dic de canviar, ho faig com molt a la directa, mai m'ho penso, però perquè crec que és com bastant important en aquests canvis de vida tan bruscos, per així dir-ho, està com molt convençut del que has de fer, perquè en el moment que dubtes jo directament ja diria no ho facis, perquè pots acabar patant, o sigui, psicològicament parlant.
1: I has tingut algun amic d'aquests amb qui treballessis, o algun conegut amb qui treballessis al celler de Can Roca que t'hagi visitat i hagi dit, ostres, doncs mira, potser en Roman ho va fer bé, o d'algun altre àmbit així més cosmopolita?
4: Em va vindre a visitar un professor de la Hoffman que en un principi no vaig creure que era ell, fins que es va treure la gorra, les ulleres de sol, no vaig reconèixer, però així del celler no, encara no.
1: I el professor de la Hoffman què et va dir? Que bé, el canvi de vida i que bé el pa, suposo.
4: Sí, o sigui, va ser una mica trist perquè va vindre un dia que era tancat.
1: Ostres,
4: justament estava fent bunyols.
1: Sí.
4: Clar, es va presentar amb tota la família i vaig dir, mira, jo si vols us fregejo una mica de bunyols i així els tasteu. Em van dir que no. Però realment, quan van veure tot el que és l'obrador i realment el forn, que és el protagonista, va estar molt content pel canvi i va dir realment el missatge que intento donar, que realment aquests oficis no s'han de perdre perquè és una llàstima.
5: Clar, jo he vist el teu obrador, Roman, és molt petit. No sé si tens perspectives de futur en el sentit de, si les coses van bé, ampliaries el forn?
4: La idea és ampliar-ho, o sigui, en un futur i en un projecte per poder oferir més productes, sí.
1: Però seguint amb el forn de llenya, eh?
4: Això mateix, sí. Crec que és el protagonista de tot.
1: Sí. Però, que digues.
4: En tema de bruixeria és algo com bastant complicat de controlar, perquè, clar, al final estàs amb temperatures molt altes per tema de pa. I això sí que és un producte que m'està costant molt de controlar. Últimament sí que està anant bastant millor, però no crec que ho canviï, perquè gustativament no té res a veure amb un forn convencional.
1: Clar, la gent que cuina sempre amb foc, no? Sempre diuen que és especial i igualment arriscat, perquè cada foc és diferent. Cada dia deu ser diferent el teu forn.
4: Sí, i inclús la llenya que s'utilitza et fa una flama completament diferent. L'antic forner utilitzava pi, jo estic utilitzant roure. El roure és una llenya, per d'econòmicament més cara, que et deixa la brasa durant més temps. Això sí que m'ajuda a controlar molt més la temperatura i que a l'hora del pa no em baixi tan ràpid, però clar, en altres productes més
5: diguéssim tot el que són croissants,
4: sí, allà sí que la temperatura em costa bastant molt més que baixi.
5: Mm-hmm. Clar, per als projectes que tens et veus temps vivint a l'estany?
4: Sí, no tinc pas pensat moure'm, o sigui, realment estic molt content del canvi i la veritat és que espero que sigui per molts anys.
1: Doncs esperem que sí, Roman. Aquí em diuen per ordres l'Arnau i companyia, que estan allà al darrere, que a veure si muntem una excursió, que ens hem quedat aquí tots amb moltes ganes de tastar el teu pa.
4: Jordi, ja us estaré esperant.
1: Vinga, gràcies. Moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí al Rambla 54 amb aquesta olor de llenya, de pa, de croissants sortits del forn. Ha estat realment, mai més ben dit, un gust. Una abraçada i fins aviat.
5: A vosaltres, fins aviat.
4: Adéu.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
6: I Anna, què tal? Com va el programa? Escolta'm una cosa. Vaig passejant per la ciutat, aquí just al centre de Sant Cugat, i acabo de passar justament per davant de la porta del Museu del Còmic de Catalunya. I he pensat, dic, ves que a la Morgades no li agradi parlar sobre el tema. Recordo que tu vas explicar al primer programa que tot això del còmic a tu et molava i tal. Doncs segur que podria ser una entrevista interessant. Jo recordo que hi he entrat un parell de vegades, però una va ser molt especial, perquè va ser el dia que vaig poder parlar amb el Paco Ibáñez, el creador del Mortadelo i Filemón, un senyor, la veritat és que molt divertit, va ser una entrevista molt agradable i va ser una experiència interessant. No sé, jo t'ho deixo aquí sobre la taula, ja em diràs si vols que fem alguna cosa. Petons.
7: Ei, Carme. Ostres, quin luxe això d'una entrevista amb l'Ibáñez, Em fas una mica d'envejeta bastanta. Escolta'm, que sí, que ho vas entendre bé. A mi allò del còmic m'encanta, no és que m'encanta, superpirra, diríem, i serà fantàstic parlar amb aquesta gent. Tinc moltíssimes preguntes per fer-los, sobretot perquè no sé si... A vegades penso que els catalans potser no som conscients de la cultura del còmic que tenim aquí des de l'època de la República. Escolta'm, busquem un forat a l'agenda i parlem, però compte-hi i ben aviat. Vinga, una abraçada, adéu.
0: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
1: Eric López, ben tornat al Rambla 54.
8: Molt bona tarda de nou, Anna.
1: Escolta, ens deies per WhatsApp fa unes hores que al Museu de Lleida hi teniu uns escacs. Aquests dies estem molt ficats en això de jugar als escacs, amb una història que ens volies explicar, oi?
8: Doncs sí, Anna, mira, aquests escacs són una curiositat del museu i és una col·lecció que és una mica diferent dels que estem acostumats.
1: Diferent per què?
8: Doncs mira, per poder contestar-te millor, m'he apropat, no?, a aquest Museu de Lleida i he parlat amb la seva directora, la Clara Arbues, i ella ens ho explica a les mil meravelles.
9: És un conjunt de peces de cristall de roca, d'una qualitat increïble, d'un material extraordinari, d'una transparència única. En aquest sentit, seria un joc d'escacs dels pocs que es conserven d'època medieval a la península Ibèrica. El que fa extraordinari és el fet de la seva antiguitat.
8: I mira, i ara hem escoltat a la Clara, no? Acaba parlant de la seva antiguitat, no,
1: sí,
8: Anna?
1: Sí, sí.
8: Doncs això, m'explicava que són del segle X, de l'època fatimita, o sigui, ja fa una miqueta de temps, i que hi ha diverses hipòtesis sobre la seva procedència, però el que saben segur és que arriben procedents de l'Àfrica a través de l'Àndalus.
1: Arnau, hi ha uns escacs que tenen més anys que jo. I que van venir de l'Àndalus i van arribar fins a Lleida.
8: Sí, sí, i Lleida és l'última estació, però a banda de l'entrada per l'Àndalus, a Ponent també tenen més història, com quin era el propietari, o més ben dit, la propietària, mira.
9: D'una antiga nissaga de cavallers, no?, de medievals, de la noblesa medieval del país, en aquest cas, doncs, procedent d'Age, de la parella, en aquest cas, és Arnau Mir de Tost i Arsenda, la seva dona, la seva esposa, que, de fet, els escacs que sempre s'havien dit d'Arnau Mir de Tost, doncs, al contrari, no? La que tenia els escacs en propietat és Arsenda, la seva esposa, que li deixa, no?, en testament al seu marit. I hem de pensar que no només tenien un joc d'escacs, sinó que segurament més d'un, i, per tant, doncs, bueno, que ens en arriba un tros, un fragment.
8: I, Anna, deixa'm continuar explicant una miqueta aquests escacs.
1: Digues, són, és molt interessant són, aquesta història.
8: Són una meravella, sí, sí. Mm-hmm. Doncs quan el cavaller Mir de Tost mor, deixa els escacs en herència a l'església. I recordem que estem parlant d'Age, a la comarca de la Noguera. Mm-hmm. A finals del segle XIX, quan es configura l'antic museu diocesà de Lleida, el bisbe Massaguer en aquell moment recull de les parròquies, doncs, els objectes més importants i valuosos, que són els més susceptibles de ser robats, i així, doncs, els escacs queden catalogats allà. I ja a finals de el segle XX s'incorporen, doncs, al Museu de Lleida.
1: Eric i la Clara diu que tenen una part d'aquest joc d'escacs. La resta on para?
8: No t'ho creuràs, Anna. La veritat que no t'ho creuràs, i són a l'Orient Mitjà.
9: Nosaltres tenim les blanques, diguem-ne, no? La part del joc de les peces, en aquest cas, de cristall de roca, de més

0: dels escacs que estem parlant. Era un producte de luxe i superexclusiu i, com bé comentes, no, la Clara em va explicar molt bé com és la seva composició.
1: És un element de la natura, és una variant del quars molt especial, no és gens habitual. Per tant, és una raresa en la natura i, per tant, la converteix el seu treball, a més escultòric, és molt difícil. Val? Hem de pensar que té una duresa, el quars aquest, un cristall de roca, té una duresa de 7 en l'escala de Mohs. Hem de pensar que el diamant en té 10 i, per tant, és més fort, més dur que l'acer o el metall d'època medieval.
2: Eric, tu has anat al Museu de Lleida, ens deies, i has tingut la sort de veure aquests escacs de prop. Què tal?
0: Home, déu-n'hi-do, eh? Quan coneixes tota la història fa impressió, la veritat. Jo no sé dir-te quines de les peces que vaig veure em van cridar més l'atenció, però la Clara sí que ho tenia claríssim, mira.
1: Ens agrada parlar de l'àlfil perquè és una figura que representa un elefant. La paraula àlfil en àrab vol dir elefant, justament, però vindria d'aquesta abstracció de l'animal elefant. Pensem que en l'islam no es podia representar ni la figura humana ni la figura animal, però sí que estan com simbolitzats d'una manera que els pots reconèixer, no? I aquest àlfil té com dues banyetes i, bueno, a nosaltres ens agrada sempre parlar de l'àlfil més que del rei o la reina o els peons.
2: Ostres, no ho sabia, això, que l'àlfil en realitat era un elefant.
0: Sí, sí.
2: Sí? Tu ho havies sentit a dir mai?
0: Home, a veure, no, però mira, és el que diuen, no és la dita aquesta de mai t'aniràs a dormir sense saber una cosa més, no?
2: Doncs sí, avui hem après que l'àlfil aquest dels escacs ve en realitat d'un elefant, que s'assemblen ben poc, avui en dia. Gràcies, Eric, per aquesta història dels escacs. Deixa'm corregir el títol, són els escacs de l'Arsenda, no? Perquè
0: exacte,
2: durant molts anys han estat els escacs de Mir de Tost. No, la propietària era ella.
0: De la seva dona.
2: Exacte, els escacs de l'Arsenda.
0: Correcte.
2: Tornem a reblejar ben aviat, que vagi molt bé.
0: Molt bé, Anna, moltes gràcies.
3: Som-hi, Marga, on vulguis.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Pots dir meua, eh?
4: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
3: Perfecte, molt bé.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a El Nou FM.
1: Que xula que és aquesta música, Ivan. Em sap com greu parlar-hi a sobre. Com a contrast als escacs de l'Arsenda, o per portar la cosa als nostres dies, hem volgut buscar una empresa que es dediqui a fer-ne d'escacs avui. Bé, parlo en plural, però en realitat qui l'ha buscat és l'Ona Fàbrega. Ona, ben tornada al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, Anna.
1: Deia que buscàvem una empresa que es dediqui a fabricar escacs i tu en tens una, oi? Qui són?
2: Exacte, Anna, mira, és Mora Play, vale? És una empresa que es va fundar el 1940 a Sant Pere de Torelló i que, tot i que fan tota mena de jocs de taula, els escacs són una de les seves especialitats. De fet, són l'única empresa de l'Estat que fabrica les peces dels seus jocs des de zero. Jo vaig anar a veure la seva propietària, l'Anna Bassaganya, perquè ens expliqués una mica més d'aquest procés.
3: Nosaltres fabriquem peces d'escacs com s'havia fet abans, en una torneria aquí al nostre poble de Sant Pere de Torelló, i el que hem fet una mica és agafar els orígens de tot això, modernitzar-ho una mica, per tenir la marca que tenim avui de Mora Play. Són una mica gruixut perquè dic que som els únics de l'Estat en fabricar peces d'escacs, però realment fins i tot és una mica més enllà. A Europa segurament també som els únics que fem escacs pròpiament el 100% fabricats aquí.
1: Déu-n'hi-do, de Sant Pere de Torelló fins a Europa. Quin orgull, no?
2: Sí, sí, i a sobre, no només pel fet de ser els únics a Europa que fabriquen les peces des de zero, sinó també per la manera com ho fan, perquè ells tenen tota una filosofia darrere de la producció que els caracteritza.
3: Nosaltres doncs, venim d'una empresa que ja existia, que va fer escacs durant molts i molts anys, que va ser un referent a Espanya d'aquestes peces, creant un model propi que va ser un model que es jugava de forma oficial en tornejos, i nosaltres hem mantingut exactament aquest disseny perquè hem fet servir

0: eines, utillatges i la manera de fer de com ho feien abans, tot molt manual i molt tradicional, però sí que és veritat que hem anat incorporant algun model nou per fer les peces com més adequades o més modernes a les demandes dels jugadors d'escacs actuals, com és això de les peces plomades, per exemple.
1: Anna, et volia fer una pregunta. No
2: digues,
1: sé si,
2: digues.
1: Si tu ets aficionada als escacs o potser ets més de jocs com el parxís o el que no sé, explica'm.
2: Doncs mira, d'entrada potser et diria que m'agraden més els escacs. I aquí he de confessar que jo de petita feia extraescolar d'escacs i que vaig fins i tot anar a alguna competició. M'interessaven força. T'he de dir, però, que tenim un taulell d'escacs a casa i que està aparcat des de fa molt de temps, però que ahir em va agafar com una mica el cuquet. Ves que aquest cap de setmana no l'acabi recuperant i acabi fent una partida contra algú. T'he de dir també que el parxís i l'oca doncs tampoc els diria que no, eh? Que depèn del moment. Vull dir, m'agrada bastant tot.
1: Crec que ens assemblem bastant, però mira, sigui quin sigui el joc, More Play, però tenen un objectiu molt clar, no? Que és mantenir el respecte i l'estima pels infants i alhora també apostar per una fabricació local i, òbviament, de proximitat.
2: Doncs és una bona filosofia amb els productes que fan. Hauríem de potser tenir-la molt més en compte per als infants abans de donar-los pantalles i altra mena de ginys. Potser més daus i menys botons?
1: M'agrada aquesta frase. L'Anna també m'explicava que hi ha molts nens abduïts per pantalles, però que també hi ha una corrent a l'alça de gent que defensa els avantatges del joc analògic.
0: Penso que és com una mica un efecte rebot. O sigui, sí que hi ha molta part de societat i fins i tot canalla, no? que estan molt dia a dia amb les pantalles, però també hi ha aquesta vessant de mares, pares, avis, no? Que volem que tornin a tirar una mica el joc d'abans, perquè en sabem els avantatges i sabem que és molt bo, no? Pel seu aprenentatge.
1: Clar, i si parlem dels jocs tradicionals, també hem de parlar dels materials amb què es fabriquen. A More Play utilitzen, entre altres materials, el boix, que és una fusta que ha estat molt present en la fabricació dels seus jocs. El problema és que en els darrers anys una papallona invasora ha provocat la mort de grans quantitats de boix, fet que n'ha dificultat l'accés i també la disponibilitat. Però a part del boix, també treballen amb fusta d'olivera i amb altres fustes tropicals.
2: Quan preparàvem aquesta entrevista, em deies que el boix és un material que té la seva dificultat per manipular-lo. Això potser encara li donaria més valor a les peces que fabriquen a More Play.
1: Exacte, i per exemple, una de les altres coses que a mi personalment em va sorprendre és que tenen molt clar que per molts anys que passin hi ha jocs que mai passaran de moda i els escacs diu que són un exemple clar.
0: Jo em sembla que és un joc que no morirà mai, o sigui que sempre s'hi jugarà. I un jugador d'escacs que li agradi, que sigui aficionat, sempre vol tenir un tauler i unes peces físiques a casa seva. I les vol bones. I nosaltres fem bones peces d'escacs, de qualitat, fetes aquí, i és un producte molt especial. Realment tenim aficionats que els agraden molt i són com molt fans de les nostres peces per jugar-hi ells o per regalar-ho.
2: Doncs, Ona, apunto ja mateix un joc d'escacs de More Play a la carta als Reis. Per cert, recuperem aquesta sintonia inicial, que és de Queen's Gambit, de Gambito de Dama, perquè l'Anna està molt agraïda, aquesta sèrie de Netflix, no?
1: Mira, Anna, ha estat tot un talisme.
0: Feia poc que havia comprat l'empresa i va ser una bona sorpresa saber de l'existència d'aquesta sèrie. Vam començar a notar una pujada de ventes estranya, de cop i volta, i un client, un botiller, que ven els nostres escacs a la seva botiga, em va dir, ostres, Anna, que no ho saps, què està passant? I dic, no, què passa? I em va dir, no, que hi ha una sèrie a Netflix que està sent la número 1 i que, bueno, que la gent torna a tenir molt interès pels escacs. I això va fer que sí, que augmentéssim molt les ventes i també molta presència, publicitat, ens va anar molt bé, la veritat. I encara dura una mica.
1: Mira, Anna, t'he de confessar que a mi Gambito de Dama em va tenir bastant obsessionada durant una temporada, fins al punt de voler-me convertir en una jugadora professional. No sé on tenia el cap, de veritat.
2: Ostres, i com ho portes?
1: Doncs mira, de moment els escacs com tu són un passatemps i no una feina, tot i que mira, mai se sap, perquè potser d'aquí uns anys m'entrevistes al Rambla 54 com una jugadora professional d'escacs, eh?
2: T'imagines? Quan siguis famosa, quan siguis la Rosalía dels escacs, llavors no ens diguis que no, eh, Ona?
1: Et donaré totes les exclusives, Anna.
2: Ona, doncs, moltes gràcies per descobrir-nos Moraplay i les teves passions. El dia que vulguis podem quedar i fem una partida.
1: Exacte.
2: Aquest cap de setmana potser ens va una mica malament, que vosaltres teniu una mica de música a Vic, però qualsevol altra, escolta'm, ens trobem a mig camí i a veure què passa.
1: Exacte, t'espero allà, no?
2: Vinga, fins aviat.
1: Fins aviat.
3: Quant val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Ivan, segueixo pensant, però la veritat és que avui estic una mica espessa, eh? L'Anton em renyarà.
4: No, dona, jo crec que si fas bé els càlculs t'han de sortir bé.
2: Ah, com que tu ja... Tu bueno, tens aquí el WhatsApp, tu saps el número, eh?
4: Vaig però estar una tarda.
2: Jo segueixo aquí fent números, si et sembla. Endavant, segueix amb el programa i vaig a veure si ho resol.
4: Vinga.
5: Doncs...
6: M'he d'apropar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.
7: A la selva del camp hi ha sorolls que formen part del paisatge. La porta que s'obre, el paper que embolica la carn, el ganivet contra la fusta i aquella pregunta que repeteix cada dia. Què et poso? Però aquest paisatge té data de caducitat. A finals d'aquest any, les tres carnisseries tradicionals del poble tenen previst abaixar la persiana. I això, en un municipi d'uns 5.700 habitants, és molt més que perdre tres botigues. Casa Daniel, Carnisseria Pepita, Cal Anton. Tres negocis familiars, tres històries ben diferents i un mateix problema. No hi ha relleu. Els tres propietaris es jubilen pràcticament al mateix temps i cap dels seus fills ha volgut continuar l'ofici. Però hi ha una petita excepció. Daniel Vilalta, de Casa Daniel, busca algú que es faci càrrec del seu negoci. En Daniel Vilalta porta 45 anys darrere del taulell i diu que ja ha cotitzat prou. El negoci de Casa Daniel es remunta a l'any 1880. És la tercera generació de carnissers de família. I ell va començar a anar a l'escorxador quan tenia 15 anys. 45 anys després, la situació és molt diferent. Les seves filles han estudiat, tenen altres feines i no volen continuar amb el negoci.
8: Nosaltres vam pujar cap aquí dalt, vam comprar aquest local i vam muntar la carnisseria aquí, Casa Daniel. Això fa sobre uns 40 anys ara que estem aquí. Allà baix també hi vam ser quasi 30 més, també, amb uns pares. I, bueno, ha arribat una temporada que em sembla que ja quasi l'Estat ja s'ha dit que es podem jubilar quan vulguem. I és el que estem mirant ara. A veure si podem fer un traspàs, que ja han vingut dos o tres visites a fer traspassos, que han anat bé. Sortir els diaris i TV3 i Canal Camp i tot arreu. Això ha anat la mar de bé. I, bueno, que és el que volem, que hi hagi un traspàs i que aquest negoci no es tanqui.
7: Perquè el problema no és que aquests negocis no funcionin. Segons explica Daniel, de Casa Daniel té instal·lacions, clients i activitat. El que falta és una persona que vulgui agafar-ne el relleu. Uns metres més amunt hi ha la carnisseria Pepita. Miquel i la seva germana representen la tercera generació de carnissers de la família. També van començar molt joves, als 14 anys. Van arribar a tenir granja pròpia i escorxador i durant anys controlaven pràcticament tot el procés, des de la cria fins a l'elaboració. Ara, però, diuen prou.
9: Bueno, doncs nosaltres, aquí a la carnisseria Pepita, que sempre s'ha dit carnisseria Pepita, doncs aquí deu fer uns 55-58 anys que estem aquí. Primer estàvem amb uns pares, amb uns avis, estaven a la plaça de l'Ajuntament, al davant mateix de l'Anton, i allí hi havia els avis. Allí va ser quan D'allí van tindre les dues filles, la mare i la tieta, i elles tenien la carnisseria. I després, clar, els fills grans, ma germana i jo, i ells dos, els dos fills, doncs van dir, separem-se. Uns pares van decidir d'agafar un altre local. I uns pares van triar aquest. I ells se van quedar al local del davant, on eren, perquè allí on estaven de lloguer. I no, molt bé, doncs vam baixar cap aquí baix. Primer una part, que era petita, que llavors en aquella època hi havia el taulell de marbre que teníem. Va ser el primer congelador que hi va haver a la Selva, en aquella època. I després, com nosaltres vam quedar a la botiga, va ser quan la vam engrandir el que vam poder. I així s'està. Vull dir, els pares van jubilar ja fa uns anys, gràcies a Déu encara estem tots dos, i clar, ho veuen tot això, el canvi que ha fet. El que ha passat aquí en aquest poble ha passat a tot arreu.
7: No és només jubilar-se, és arribar al final d'una manera de treballar, perquè ser carnisser no és només vendre carn, és aixecar la persiana al matí, preparar les comandes, atendre el taulell, fer embotits, netejar, desossar, tornar a obrir a la tarda, i quan s'acaba la jornada encara queda feina. I després hi ha un problema molt més pràctic. Si el carnisser cau malalt, qui obre la botiga? Un supermercat pot substituir una persona. Una carnisseria petita, moltes vegades, no. Finalment, hi ha l'Anton Ferreter, de Cal Anton. Ell farà 63 anys a final d'aquest 2026. En el seu cas, la jubilació té també una raó personal.
10: El meu pare i la meva mare són els que eren els carnissers de la plaça de l'Ajuntament. Llavors, bueno, jo ajudava, anava amb el matadero, és allà on vam començar tots, allà vam començar, i després ajudava a la mare. Després va haver un moment, que és el que dèiem abans, havíem de casar i això, i doncs jo vaig agafar i vaig sortir del negoci i me'n vaig anar a treballar fora de l'àmbit de la carnisseria. Tot i que els dissabtes anava a ajudar la mare allà a la plaça, clar, va arribar un moment que quan la mare es va jubilar va dir, què vols fer? Llavors amb la Dolo teníem el local, la casa era nostra, i vam dir, provem-ho, sabem de què va, i per què no? I si tota la vida ets un assalariat, va dir, tindre un negoci propi, no sigui que després, quan haguessis tingut 50 anys, t'haguessis arrepentit de no haver tingut, o de no haver continuat una cosa que la coneixies, no? I ara ja fa 24 anys que sóc aquí. Elaborem aquí, treballem aquí, en petit format, però, bé, llavors ara, doncs, bueno, les coses han anat com han anat, i ara la meva mare m'està donant un cop de mà, fins que a final d'any me puc prejubilar. I és el que faré, sí. Més per ma mare que per mi.
7: La seva dona va morir l'any passat i la seva mare, de 88 anys, encara l'ajuda a la botiga. L'Anton podria continuar, però no pot assumir contractar una persona. I aquí apareix una altra paradoxa. Hi ha feina, però no hi ha estructura per sostenir-la. Si les tres carnisseries tanquen, què passarà? La resposta més senzilla és també la més significativa. Els veïns podran comprar carn al supermercat.
10: A Vilallonga, el Morell, s'ha quedat sense carnisseria. Al Cuber, penso que només n'hi queda un, ja. Llavors, al Mostell Castellvell, clar, aquests el que fan és baixar aquí perquè li han dit que allí està i allí és bo.
9: Inclús la persona que sempre ha anat a comprar un carnisseria també venen aquí i diuen és que el meu carnisser és jubilat. Clar. El meu carnisser és jubilat. I on t'he d'anar? Doncs he vingut a fer cap aquí a la Selva. Haurà provat un dels altres i n'hi ha algun que ha anat aquí a buscar el que deies tu. No sé, li vaig les botifars o anant-se'l combinant.
10: Cuinant, i llavors vés allà, vés a Cal Miquel, vés a Cal Daniel, vés a Cal Anton, que no fallarà.
9: Per gent de fora, abans també era molt diferent perquè venia molta gent a l'estiu de la part de Barcelona, que tenien les cases i tot. I clar, l'estiu hi havia una venda diferent.
10: Es passava per Setmana Santa.
9: Exacte. I ara ha arribat a l'agost i el lloc és al revés. La gent ja no és el mateix. D'aquí van a fora. I busques algú i tot. I quan arriba un pont, ara queda això. I ara ha arribat un moment que despatxes igual una setmana, millor una setmana normal que quan t'arriba la festa major o la fira. Abans al revés, quan venia la fira, bueno, guarda'm això, guarda'm el llat, a la llata, guarda'm el tall, guarda'm això, i tot això ja ha canviat un món, eh?
10: Sí, que ha canviat.
7: Si tanquen les tres carnisseries, els aproximadament 5.700 habitants de la Selva tindran el supermercat com a principal alternativa dins del municipi. Però una carnisseria és no només un punt de venda, és un lloc on algú sap qui ets, sap quina carn t'agrada, et recomana què fer amb el dinar del diumenge i de vegades simplement et pregunta com estàs i com es troba la família. També ha canviat la manera de comprar. No poden competir amb una gran superfície en volum, però poden competir en producte, en ofici i en tracte. I malgrat tot, la història encara no està del tot escrita. quan hem dit Casa Daniel busca relleu.
8: Bueno, jo ja ho he comentat una miqueta abans del començament. Ja he tingut tres visites. Jo crec que lligarem bé, perquè ha de ser, i sobretot és algú que vol seguir, vol vindre dos o tres mesos abans que plegui per veure com treballem. Vindrà a treballar tres mesos abans per aprendre bé, tal com ho estem fent, perquè hi hagi una continuïtat. Perquè, és clar, un local i un negoci d'un poble, si avui se diu Casa Daniel i el tanques i demà es diu Casa Pepito, tot nou, gent nova, producte nou, això és una miqueta... La gent mica reacis amb això. Jo crec que si fem una continuïtat així, lo seguirem aguantant. Espero, jo tinc ganes d'això. Nosaltres no sé com anirà, però... El meu tinc ganes que segueixi.
10: Bueno, el teu, a més, és un espai, perquè és un espai tancat, és un local, un nostre, almenys el meu cas és casa meva, és molt difícil, perquè, clar, jo a dalt a l'entresol hi tinc el paper, i tinc les bosses, el producte, les bosses d'envasar el buit, la màquina del moldre, el pebre, els pebres, clar, això ja invadeix un espai que dius, home, no el pots separar, no és una cosa que diguis, mira, posem tres cortines, no pots. Llavors, clar, el meu és molt més difícil, Però, bueno, i a més, sí, la continuïtat, no, perquè els meus fills han estudiat, ells tenen la seva feina. I ja està, vull dir, si això és el que dèiem sempre, si això hagués sigut una cosa que haguessis dit, hòstia, és que això ho hem de conservar perquè és que dona. La cua hauria d'arribar a Salou. Però, bueno, les circumstàncies, ja ho hem estat explicant abans tot això, doncs, bueno, la gent va i ve, porta i desporta. Llavors, quan t'arriba el moment, dius, bueno, què he de fer? Doncs què has de fer? Doncs, bueno, jo ja tinc els meus anys cotitzats. I punt. I també em toca, doncs, com a molta altra gent. Ens toca a tots tres com a la gent normal del món mundial.
8: Com a la gent normal.
10: Clar, que li arriba el seu moment i diu, mira, no, jo ja he treballat el que he treballat, i ja en tinc prou.
8: Ara es trobem... Molts dies te trobes amb gent de la colla que diu, jo ja ho estic, jo l'any passat, sí. Jo em jubilo demà, jo la setmana que ve i l'altre. I jubila tothom i només n'hem quedat uns quatre autònoms. Vull dir que jo crec si podem arribar a jubilar-nos com tots i la vaig ser greu. L'últim tancarà la porta.
11: Un tall. Jo em trobo igual. Mira, ma germana ja fa temps que tenia que estar jubilada. A mi em toca ara, doncs ella ha aguantat el que ha pogut, doncs, i ara també hem de dir que prou. Les dues xiquetes meves, vull dir, també ja totes dues treballen a fora, ja no han volgut saber res perquè d'això. Les de ma germana exactament igual, i clar, quan senten, quan te veuen autònom, que si et fa mal la cama has d'estar allí, si et fa mal la munya que has d'estar allí, una mica de tall has d'estar allí, tot això, tot això diuen, ep, més de vacances, pagues ponts, aqueductes i xandalles, tot això és història, ja.
8: Sí.
7: La història de les tres carnisseries de la Selva no va només de carn, va de jubilacions, de fills que trien altres camins, d'autònoms que no poden permetre's una baixa, de botigues que necessiten moltes hores per funcionar i d'un poble que potser, sense adonar-se'n, està a punt de perdre una part del seu passatge quotidià. Perquè els oficis també formen part de la memòria d'un poble. I a la Selva del Camp, aquesta memòria té molts anys. En Daniel Vilalta, de Casa Daniel, en Miquel Rabascall, de Carnisseria Pepita, i l'Anton Ferreter, de Calanton, abaixaran la persiana. I davant d'aquest fet tan insòlit, entre la població plana una pregunta. I ara què?
12: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
13: Ostres.
14: Rama 54, Marta...
12: Ja no Amana Morgades, Valldosera.
14: Valldosera. Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
12: Vale, un altre cop.
14: Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
12: Perfecte.

0: La solució. Si un quilo i mig de sardines val un euro i mig, vol dir que un quilo de sardines val, senzillament, un euro. Com que una dotzena i mitja de quilos de sardines són 18 quilos, 12 de dotzena i 6 de la mitja dotzena, total 18, i com que cada quilo val un euro, com abans hem raonat, tindrem que una dotzena i mitja de quilos d'aquestes sardines valen 18 euros. Així, la solució correcta és 18 euros.
1: La xarxa de comunicació local.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn. El cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ràdio Tordera.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és divendres 18 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible a les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma. I al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. S'han donat 525 beques de menjador a les escoles de Tordera. Segon titular. Canvis d'horaris a les misses de Tordera i Fogars de la Selva. Tercer titular. El Teatre Claver presenta l'obra de teatre Dansa d'Agost. Quart titular. El Club de Futbol Tordera comença la nova temporada de Lliga. Primera notícia. S'han donat 525 beques de menjador a les escoles de Tordera. Això permetrà que molts alumnes i nens i nenes de diferents escoles del municipi puguin dinar de forma gratuïta. I això afavoreix a les famílies que no tenen diners perquè tinguin aquesta ajuda. Notícia 2. Canvis d'horaris a les misses de Tordera i Fogars de la Selva. El mossèn Edwin serà ara també el capellà de la parròquia de Fogars de la Selva. Aquest canvi fa que hi hagi nous horaris durant els caps de setmana. A la parròquia de Sant Pere, la missa començarà més d'hora, a les 9 del matí. I a la del centre de Tordera, a l'església de Sant Esteve, no hi ha cap canvi i la missa es farà a 11:45. Notícia 3. El Teatre Claver presenta l'obra de teatre Dansa d'Agost. Els alumnes de teatre fan una obra sobre la història d'una família d'Irlanda. I es farà d'una manera especial. El públic estarà molt a prop dels actors. Es pot anar a veure-la avui divendres a les 8 del vespre i demà dissabte a les 6 de la tarda. Notícia 4. El Club de Futbol Tordera comença la nova temporada de Lliga. Els nois més grans del club de futbol jugaran el seu primer partit demà a les 5 de la tarda a Tordera. L'equip s'enfrontarà a l'Sporting Vidrarenca. Els jugadors tenen moltes ganes de guanyar. El partit es podrà veure en directe per al YouTube de Ràdio Tordera.

0: Recordem els titulars del dia. Primer, s'han donat 525 beques de menjador a les escoles de Tordera. Segon, canvis d'horaris a les misses de Tordera i Fogars de la Selva. Tercer, el Teatre Clavé presenta l'obra de teatre Dansa d'Agost. I quart, el Club de Futbol Tordera començarà la nova temporada de Lliga demà dissabte. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
2: Well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel.
3: Ai, sóc la Teresa i això és música per tu. Aquesta temporada, aquesta nova temporada de música per tu, farem una variació. Començarem amb l'Elvis. Heartbreak Hotel és la música que està sonant ara mateix. Bueno, al ser el primer dia potser m'enrotllo una mica més. Va, vinga. Música per tu, farem un viatge ple de música de tots els temps. Recordeu que les cançons no són velles, són grans èxits. Escoltarem els èxits que vam ballar, les cançons que vam cantar i la música, ja, ja, ja ho sabeu que aquí m'emociono, la música amb la que ens vam enamorar. I també podreu demanar una cançó. Com? Pues escrivint al WhatsApp de Ràdio Tordera, dient quina cançó voleu, el vostre nom, si va dedicada o no, simplement perquè us agrada. I com demaneu la cançó? Paper i boli, vinga, som-hi. 611-481-381, que és el WhatsApp de Ràdio Tordera on teniu que escriure dient quina cançó voleu. 611-481-381, i jo, encantada, us la posaré.

Ai, aquestes cançons dels 70, 80, 90, que tant ens agraden a nosaltres aquí, a Música per tu, eh? No puc dir que m'agraden a mi, però també a vosaltres. Sí, tant que sí. Vinga, anem amb la Britney Spears. Spears, ja sabeu que no. Aquest estiu no hi ha après anglès. Al revés. Quasi, el poc que sabia se n'ha anat. S'ha fundido. Així que ho tenim molt malament ara. Baby on More Time. Qui ens cantava això? Bastanta gent, però en aquesta ocasió la canta la Britney Spears.

Diu, oye lo que quieres, bebé, o baby en aquest cas. Tinc el que necessites, saps el que tinc? Tot el que t'estic demanant és perquè em donis una mica de respecte quan arribi a casa. Escolta, carinyo, quan arribis a casa no et faré mal mentre no... No et faré mal mentre no estiguis, perquè no vull fer-te mal, perquè t'estic demanant alguna cosa molt, molt clar. T'estic demanant respecte. Respecte quan arribis a casa. Respecte quan estic a punt de donar-te tots els meus diners, tot el que puc donar-te a canvi d'amor. Ostres, ostres, quina lletra! Quan arribis a casa, només seràs meu. En fi, tot aquest rotllàs que us he pagat és per dir-vos quatre pinzellades de la lletra en castellà, perquè com sempre l'escoltem en anglès, a vegades no tenim idea, ens agrada molt la cançó, ens agrada com sona, però realment què ens està dient? Us he fet una miqueta de resum dintre del meu anglès, eh? Ja sabeu que el meu anglès està per sota de la mitja normal. Jo necessito algú que m'ensenyi. Si hi ha algú a Tordera disposat, pues jo agrairia, oi? Gratuïtament, evidentment, que em donés quatre pinzellades a mi d'anglès. No, ara, sense bromes, anem amb una cançó brutal de l'Aretha Franklin, que és Respect, preciosa, divina. I la lletra, ja sabeu...

I aquesta, que és maca, Miguel, mi chica, la meva noia. Ai, The Temptations.

Ai, que maca, per favor. Ja sabeu que només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits de sempre. Jo podria començar fins per 50, si voleu, imagineu-se. 70, 80, 90, 2000 i els d'ara, per què no? Normalment, a Música per tu, sempre ho faig així i no m'agrada canviar. Si funciona, per què canviar-ho, no? Com diu aquell. Si funciona, per què canviar-lo? A no ser que vosaltres tingueu alguna cosa a dir. I la podeu dir al WhatsApp de Radio Tordera, al 611-481-381. Al WhatsApp de Radio Tordera, 611-481-381. Demaneu-me una cançó, sigui de l'any que sigui. Jo us la posaré, eh? Em podeu dir per què, si us agrada, si no us agrada. Si voleu dir el vostre nom, si va dedicada a algú, si no. Sobretot el nom de la cançó. Al 611-481-381. I bé, continuem amb aquesta ratxa que estem una miqueta cap a aquells anys, eh? Aquestes cançons tan maques. Jo ara aniria amb Guns N' Roses quan ens cantaven Sweet Child O' Mine.

una cançó preciosa i em sembla que us ho vaig comentar no fa gaire. Estava en un teatre, el Neil Diamond, que ja està gran i ja està amb Alzheimer, i la persona que estava a l'escenari cantant va començar a cantar "Is It With Caroline" i ella va començar a tatarejar sentat al seu seient, que estava pues, amb un... Com us dic, com en un primer pis del teatre, no? Amb una llotja d'aquestes particulars. I algú estava, no sé si era la filla, devia estar amb ell, i el va fer aixecar i li van donar un micro. I va continuar la cançó. Oh, és com esgarrifo, perquè ho he vist, eh? Busqueu-lo per internet, perquè és esgarrifant com la canta. I tenint en compte que, bueno, que té aquesta malaltia tan dolenta, que la conec perfectament familiarment. Venem una miqueta de marxar. Aha ens cantava "Take on me". Toma ja. A ballar.

Ah, ja us havia posat una cançó antiga i a més en castellà, però és que la vaig escoltar ahir perquè em va donar molta il·lusió i tal com la va sonant, jo l'anava cantant. O sigui, no us ho perdeu això perquè, vamos, no té desperdici, eh? Bé, com us estava dient, no té desperdici, estava mirant una sèrie que, per cert, us recomano. Estic per fer un programa de sèries, perquè de veritat, o de pel·lícules, perquè amb el que a mi m'agrada, es diu El que la no limpia, i la noia protagonista es diu Zaira Morales. Papelón, papelón, eh? Surt bastanta gent coneguda, és espanyola, però està superbé. De com per necessitat ella es fa una espècie de narco, no? És la història de la seva mare, o sigui, realment això li va passar a la seva mare i s'ha fet la pel·lícula i ella és el protagonista. Bueno, tot aquest rotllo, és que a vegades m'enrotllo massa, ho entenc, és per dir-vos que em va encantar aquesta cançó i em va portar records de quan jo era jove. Clar, quan jo era jove, música en català en teníem poca, potser alguna del Serrat, alguna del Diango, alguna del Raimon, el Lluís Llach, però vull dir, poca, poqueta cosa. Més bé, aquestes eren reivindicatives, no? Bueno, les del Diango i Serrat i tal eren d'amor. La tieta us la tinc que posar, que és preciosa, de Serrat. Veieu com m'enrotllo? No pot ser això. Bueno, van tocar aquesta cançó i jo soleta anava dient qui la cantava. I al meu cap anava pum, pum, pum. I dic, Medina Zahara, pam, pam, pam. Títol de la cançó. Ah, pues, aviam, todo tiene su fin. I vaig pensar, mira, com tinc que anar a fer el meu programa, demà la posaré. Bueno, a lo millor a vosaltres no us agrada. Poder, però si teniu alguna cosa a dir, la dieu, eh? Que podeu dir-ho per al WhatsApp de Ràdio Tordera, que és per on demaneu les cançons, al 611-481-381. Demaneu-me cançons, al 611-481-381. Pues Medina Zahara ens va fer aquesta cançó tan maca, que és Todo tiene su fin.

Bé, tinc que dir que és una cançó de quasi de 4 minuts perquè té molta música, és preciosa, però clar, com era una pel·lícula van posar el trosset que canten, no? I a mi em van vindre records de quan jo era jove i l'escoltava. La veritat és que és una cançó molt maca. Canviem rotundament, ens anem amb el nostre Sergi Dalma quan ens canta aquestes cançons italianes en castellà. Això ho fèiem a la temporada passada aquí a Música per tu. Ja dic, jo no penso canviar. Si voleu que canviï alguna cosa, només la teniu que demanar. Ara anem una miqueta a Itàlia i després passarem i acabarem, com sempre, el programa en català. Tenint en compte que aquest estiu hem fet un programa amb cançons en català, per mi brutal, eh? No sé si a vosaltres us haurà agradat, però ha sigut molt maco el programa d'Un mare de música que s'ha fet aquest estiu amb cançons molt de català, molt de català, i hem tingut grans èxits i bueno, hem estat el dia. Hem posat els catarres dient els diumenges, com es diu aquesta dels diumenges, i ha sigut number one, ells estan contentíssims, però nosaltres aquí ja l'havíem posat abans que fos number one. Bueno, entonces vosotras, yo quiero verte danzar, Sergio Dalma.

0: Bueno, comença el primer programa de la temporada 2026-2027. Encara no hi ha cap petició formal, però bueno, a vegades m'arriben informalment, eh? Us vaig explicar que un dia vaig trobar un senyor a la fruiteria i em va preguntar si jo era la que feia d'això i li vaig dir que si volia demanar-me una cançó, i em va dir no, nena, jo vull que me diguis com he de fer-ho jo vull aprendre. I va acabar aprenent, i la va acabar demanant. Bé, com aquesta vegada no, pues bueno, he agafat una miqueta a l'entorn de casa i bueno, us l'estic buscant, eh? Però ara, pues, com estem amb les italianes, he pensat que aquesta pot ser xuli. Paroles, paroles de l'Ida i a la Alain Delon. Toma ja el que estic dient. Us en recordeu de l'Alain Delon? Quan és jove. Que guapo, mare de Déu, quines pel·lícules! Vinga, som-hi una mica romàntics.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai.

Una cançó preciosa, sempre cantada per qui sigui, però aquesta versió de l'Alain Delon, no em digueu, que no té un què, eh? Té aquell això. Bé, la cançó és demanada pues, per la Jessica. La Jessica és coneguda meva. Efectivament, la demana per la seva filla. I en aquest cas jo l'empleo per tots els meus nets, tal qual. Estic parlant de la meva filla, de la meva neta. Així que, com en tinc quatre, jo l'amplio per als quatre nets, que és una cançó preciosa, però he de dir que és la cançó de les més preferides de la meva filla, en de que no l'hem posat vegades a casa. Era Sonrises i Làgrimes, la cançó, ei! I la cançó que en té moltes, totes són maques, però aquesta particularment me l'ha demanat ella. Diu, mama, em pots posar això? I jo dic, i tant, filla meva, i tant. Així que, per als meus nets, i per als meus fills, pel meu gendre i per la meva jove, per tots, venga, Edelweiss, de la Julie Andrews, per vosaltres.

una cançó preciosa que parla d'Edelweiss, que és una flor que surt a les muntanyes d'Àustria, i quan està... Encara està nevat, però bueno, és quan arriba la primavera, no? Només surt en aquesta època de l'any, és molt difícil de trobar, i ha començat cantant el Christopher Plummer, continua la Julie Andrew amb els nens, és una cançó preciosa d'una pel·lícula preciosa, que si teniu nens, és estupendo. Bé, el que us deia, qui ha sigut number one aquest estiu? Catalanet, catalanets, catalans nostres de casa. Però número un, aquesta cançó, que l'han fet nova per aquest estiu. Diumenge sense drama. Catarres, venga, som-hi, per vosaltres. Ja comença a fer-se clar.

Ai, hem escoltat els Catarres els diumenges sense drama, que sense voler jo us vaig començar a posar aquest estiu i va acabar sent, bueno, ja jo crec que a finals de juliol ja era number one. Bé, ara, qui demana, com no tinc peticions, perquè és el primer programa de la temporada, doncs recordeu que podeu demanar al WhatsApp de Radio Tordera al 611-481-381, 611-481-381, i aquesta ocasió la demano jo. Per què? Perquè és una cançó molt maca, és del nostre Jean-Manuel Serrat, la canta en català, i a més, tinc que dir que jo crec que quasi tots de nosaltres hem tingut una tieta com aquesta. Jo en tenia tres, dues estaven casades, aquesta era viuda, tenia un fill, o sigui que era el meu cosí i padrí, o sigui que em portava molts anys amb ell, perquè jo sóc la menuda de casa, jo tenia un germà que em portava 13 anys, imagineu-vos els cosins. Aleshores, pues, bueno, jo tenia aquesta tieta que donava la vida per mi i tenia més nebots, eh? Ojo. Però jo era la petita. Així que tot el que havia fet pels altres i pel meu germà i pels meus cosins, jo no ho sé perquè no hi era, però sé el que va fer per mi. Jo cada any m'anava una setmana a casa seva. I bueno, allò era fer festa major, festa grossa. La festa major del Poblenou també era. Casualitats de la vida, eh? Però bueno, aquesta cançó de la tieta a mi sempre em fa plorar, perquè em recorda a la meva tieta. Així que per tots vosaltres, la tieta de Joan Manuel Serrat. Som-hi!

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 26-27. La convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies durant el curs. Ho explicava la regidora de Serveis Socials, Toni García.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Mossenec Güent assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran aquest diumenge. Escoltem el rector de Tordera.
3: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45 i nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
1: L'obra Dansa d'Agost de Brian Friel puja a escena avui i demà al Teatre Clavé. El grup d'interpretació del teatre estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta al públic a la història. Ens parlava de l'obra la Carme Fernández, alumna del grup d'interpretació.
4: L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
1: Èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'abans de l'Arxiu Històric de Tordera, conduït per Carme Tàpies. Combinarà una part explicativa amb una part pràctica. Escoltem la Mercè Torrelles, responsable de l'arxiu.
5: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, ho farem, el tornarem a repetir en breu.
1: Esports, el Club Futbol Tordera comença l'aventura segona catalana aquest cap de setmana. L'equip torderenc enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els tres primers punts a casa contra l'Sporting Vidrerenca dissabte a partir de les 5 de la tarda. I més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte, l'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Hem arrencat aquesta jornada de divendres amb nuvolades enfront de la costa. Fins i tot s'ha escapat alguna gotellada cap a l'àrea de Montgat, a l'extrem sud del Maresme. A Calella han caigut 2 dècimes de litre. Poca cosa, tot plegat. Esperem que aquests núvols es vagin retirant i que donguin pas cada cop a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda encara podran quedar alguns núvols, sempre poc destacables, sense pluges, i avui amb unes temperatures que, a conseqüència d'aquestes nuvolades de la matinada, doncs han pujat una mica les mínimes, però les màximes es mantindran semblants a les d'ahir. Temperatures agradables. De cara a demà s'espera que es mantingui la bonança, el temps estable. De fet, durant tot el cap de setmana esperem que no hi hagi precipitacions i, a més, les temperatures que cada dia pujaran una miqueta més. Demà, 1 o 2 graus respecte avui. Demà passat ja podíem tenir alguna màxima cap a l'interior de la comarca fregant els 30 graus. I dilluns, altre cop recuperarem temperatures per sobre dels 30 en algunes àrees de l'interior del Maresme.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
8: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat fins la Garrotxa, concretament fins les Planes d'Hostoles, perquè hem gravat un programa al Gorg del Molí dels Murris, també conegut popularment com el Gorg dels Murris. I hem vingut fins aquí per parlar d'una novel·la on el Gorg és el protagonista, o concretament qui viu, una dona d'aigua molt maligna que tindrà un impacte enorme en la família protagonista. Estem parlant d'ella, és el Gorg, d'Ivan Belsunce, publicat per Espècula, una novel·la de terror que agafa tots els tropos, els posa en una coctelera i crea la seva pròpia obra. Belsunce ho explica així.
9: Em va costar molt trobar el títol, sóc molt dolent posar títols, i feia servir com acudit Catalan Horror Story, perquè igual que American Horror Story, fem un aglutinat de tòpics i, no, i sacsegem la coctelera i ho deixem anar, doncs amb la novel·la he fet una mica el mateix. No sé si diria sacsejar i deixar anar, crec que he sigut una mica més calculat, però hi ha tots els tòpics del gènere que a mi m'agrada transitar. Ho tenim tot, no? Tenim el folklore, tenim, com ho deies, tenim el folklore, tenim la Casa Encantada, tenim la Mare Terrible, tenim l'incrèdul, tenim l'ambigüitat entre això és una crisi de salut mental o el sobrenatural és real.
8: En aquesta conversa parlem amb Belsunce sobre d'on surt aquesta novel·la i sobre els temes de rerefons que passen per la pèrdua, pel dol, per la culpa i per qui som quan ens passen una sèrie de coses que ens canvien per sempre. Comencem! Abans d'entrar en aquesta conversa amb l'Ivan Belsunce, ens agradaria posar-vos una mica en context, sobretot del on hem anat a fer aquesta conversa. Recordareu que la temporada passada un dels últims programes que vam fer va ser en una cova, a l'Espluga de Francolí, parlant de Fatum. Aquell espai tan peculiar va crear un ambient que, sens dubte, us ha agradat. Ho hem vist sobretot en les visualitzacions de YouTube. I teníem ganes de repetir una mica l'experiència de gravar en un lloc diferent, una mica íntim també, perquè hi ha llibres que necessiten d'aquesta intimitat per poder-los explorar. I tenint en compte que el primer llibre d'Ivan Belsunce és una novel·la que es titula Ella és el Gorg, vam dir, què, hi anem? Anem a un Gorg? I vam decidir anar al Gorg del Molí dels Murris, també conegut com el Gorg dels Murris, que es troba a les Planes d'Hostoles, a la Garrotxa. Per què hem triat aquest Gorg? Doncs bé, hem triat aquest Gorg perquè està ubicat en un espai que és molt accessible, que està ben senyalitzat i que ofereix precisament aquesta sensació d'estar una mica sols al món per tenir aquesta conversa. Està situat a l'espai protegit del Brugent, on hi ha 4 Gorgs. O sigui, és un municipi molt petit, té només 1.700 habitants, però cada any registra una enorme afluència de visitants en aquests Gorgs. De fet, tot i que finalment no ha pogut ser per aquí el dia de la gravació, sí que vam parlar amb la persona que s'encarrega dels accessos, en Nani, que és un naturalista que, a més, és mag. Hauria tingut una entrevista, eh? Llàstima que finalment no va poder venir. Ens va explicar que tot va començar precisament amb el Gorg dels Murris, es va començar a fer popular i va passar de que hi anessin unes 500-600 persones l'any a unes 23.000. Clar, aquestes xifres són enormes i tenen un gran impacte en el que és l'indret natural. Llavors es va decidir regular els accessos. És a dir, si després d'aquesta entrevista teniu ganes d'anar al Gorg dels Murris, si aneu en temporada de calor, és a dir, des de Setmana Santa fins a finals de setembre, em sembla que van comentar, doncs haureu de fer una reserva prèvia per internet. I si hi ha massa gent apuntada per aquell dia, doncs no hi podreu anar, perquè es limiten els accessos. Nosaltres hem gravat aquest episodi, ja ho veieu, ara, mes de setembre, un dia entre setmana, i un dels gorgs d'aquesta zona estava molt ple de gent. Però nosaltres ja havíem decidit que gravaríem el Molí dels Murris perquè, si veieu el vídeo a YouTube, ho tindreu clar, era l'idoni per transmetre aquesta sensació que transmet Ella és el Gorg. Només afegir que ens hauria encantat poder fer l'entrevista al Nani, aquest responsable dels accessos, perquè la seva faceta de mag ens va semblar increïble. Resulta que el Nani combina aquesta feina dels accessos als gorgs amb la feina d'il·lusionista que fa juntament amb la seva dona. Fa bolos per tot arreu i entre ells té uns projectes a l'Àfrica. Va diferents vegades l'any a l'Àfrica a fer màgia per nens de col·lectius desafavorits. Per tant, una persona doncs, molt peculiar que, a més, va resultar que sempre porta unes pedres pintades a la butxaca per fer els seus trucs de màgia. I si llegiu Elles al Gorg, veureu que les pedres pintades hi tenen un paper molt important. Amb aquesta introducció i aquest context fet, anem a escoltar aquesta conversa amb l'Ivan Belsunce.
10: Ivan acaba de treure la seva primera novel·la, Ella és el Gorg, publicada per Espècula, i hem de dir que fa més o menys un any, per aquestes dates, ens trobàvem el Jordi Casals d'Espècula a la Setmana del Llibre en Català, i ens deia, sortirà un llibre que és una passada, ens encanta, i és d'un autor que no sabíem absolutament res i que hem conegut a través de la Cat Compro. A veure, Ivan, explica'ns aquesta història de com va el teu manuscrit a Espècula a través de la Catcon Pro. Què sabies tu de la Catcon? Com l'has començat a moure?
9: Bé, doncs, bueno, aprofito primer per agrair en Jordi, perquè és veritat que ell ha sigut superentusiasta amb el projecte des del primer dia, i és una cosa que quan ets autònom ell, doncs s'agraeix molt, perquè, bé, llences una mica a la piscina, no saps quina serà la rebuda, però bé, tenir un editor que creu tant des del principi amb la novel·la d'algú desconegut com jo, doncs la veritat és que és d'agrair, i ha sigut un goig. I el tema de la Catcon, doncs bé, com ja he avançat una mica, el món de l'autoria novel·la és un infern, és la travessia pel desert. És molt difícil fer-se conèixer, sobretot quan ets una mica outsider, com és el meu cas. Jo no tinc padrins literaris, jo tampoc no tinc una formació especialitzada ni en literatura ni en gènere, etc. Però sí que tenia un manuscrit sota el braç. Jo vaig fer tot l'itinerari de narrativa i de novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, i aquesta novel·la era el meu projecte. Aleshores, quan vaig acabar, doncs, el manuscrit el vaig donar per acabat, perquè t'hi podries estar fins a l'infinit, però arriba un moment que has de dir prou, tanco, ja no tocaré més aquest text. Doncs potser sobre el gener del 25 ja vaig dir, ja està, el manuscrit serà aquest, i comença doncs la cacera d'editorials, i jo no coneixia absolutament a ningú. Per tant, tot va ser doncs la consulta de les mil i una webs, de les mil i una editorials. Primer comences amb les que tu consideres que estarien interessades, per tant, editorials del gènere, editorials dels que ja coneixes el catàleg i, per tant, penses que hi podries encaixar, i al final ho acabes enviant a la campana, m'explico? Perquè al final arriba un moment que estàs a casa teva amb una ansietat que et mors, perquè dius, no ho estic movent, no sé què. Bé, en tot aquest context, una antiga mestra meva de l'escola, que ara és companya, em va enviar un post d'Instagram dient-me, Ivan, i això? M'ho ha passat una alumna. I era un banner, un post d'Instagram que parlava de la Catcon Pro. Jo no ho coneixia, jo tampoc no coneixia la Catcon, i m'hi vaig apuntar amb aquest projecte, amb Ella és el Gorg, com a projecte a presentar a les editorials participants.
10: I com ha sigut el procés de desprendre't del manuscrit, que passi per l'editor i que torni a tu? Perquè suposo que el moment de correcció, de debat, de ai, això perquè ho has fet així, deu ser tot una experiència, no?
9: Sí, la veritat és que va ser molt guai. Tinc molt poques
10: ets
9: coses...
10: Ets massoca, no?
9: No, va ser molt guai. O sigui, no tinc res negatiu a explicar sobre aquest procés, més enllà de l'angoixa meva pròpia de m'estan enganyant, això és mentida, en qualsevol moment algú em dirà era una broma i no et volíem publicar, només ens volíem riure de tu. O sigui, això ho vaig patir, però perquè jo estic boig, no perquè fos una cosa que fos real, d'acord? En Jordi sempre ha sigut supertransparent des del principi, i des del primer moment, el primer contacte, em va dir la novel·la necessita molt poca feina, però alguna coseta.
10: Cosa que per un editor és un regal, això,
9: sí,
10: no?
9: Sí, suposo, no ho sé. Per mi tot ha vingut de nou, però la veritat és que ha sigut un somni, literalment un somni fet realitat. I bé, sí que va haver-hi alguna conversa molt interessant al voltant de què fer amb alguns punts de dubte, si algun capítol doncs era dient deixar-lo on era o si col·locar-lo en un altre lloc, capítols que directament van acabar desapareixent, però també vam tenir com... No diré discussió acalorada, perquè en absolut va ser acalorada, però sí que va haver-hi debat al voltant de bueno, i què fem això, perquè veiem el punt, però també veiem el... I bé, la veritat és que va ser una conversa molt, molt xula. Ell sempre, des del principi, em va dir tu ets l'autor, per tant, tu tens l'última paraula sempre. I em vaig sentir molt bé, molt còmode.
10: Clar, a Elles el Gorg tractes molts temes, ja els anirem desgranant, però així, grosso modo, tenim d'una banda la figura mitològica de les dones d'aigua, però la vessant més xunga que hi ha, o sigui, la dona d'aigua, que és més una maledicció que una benedicció, diguéssim, ja en parlarem. Després hi ha la part de cases encantades, que la gent que li agraden les cases encantades gaudirà molt d'aquesta novel·la, i després hi ha una altra part, que és per la que m'agradaria començar, perquè jo crec que és el motor de la trama, que és el dol, no? Que és una història de... una família que està tocada per un procés de dol, que això deixa les seves empremtes i que anys després encara cueja. D'on surt aquesta història? Perquè jo sospito que surt d'aquesta subtrama, però potser no, potser m'estàs dient no, jo volia parlar de dones d'aigua, però a mi em dóna la sensació que no, que volies parlar de l'impacte en les famílies del que és perdre algú.
9: Sí, sí, literalment. Sí que és veritat que el germen creatiu de la novel·la va ser el paisatge. O sigui, jo vaig començar dient el Gorka estarà al centre de la novel·la i jo construiré la història al voltant. Però sí que és veritat que jo tenia clar des de molt al principi que jo volia explicar la història d'algú molt ancorat al passat per culpa, mai millor dit, d'una pèrdua, d'un dol, d'una mort. Aleshores, doncs bé, volia explorar la dinàmica familiar quan una pèrdua d'aquestes característiques succeeix. Sense entrar en massa detall, la pèrdua que s'explica en la novel·la és força traumàtica pel protagonista i per tant doncs, la novel·la ens planteja només començar com aquest protagonista, que ja té una certa edat, doncs, no ha acabat d'aconseguir solidificar doncs, vincles significatius, no? Un projecte vital significatiu a causa d'aquesta pèrdua molt aviat en la seva vida, també hem de dir. Aleshores, diguéssim que aquesta pèrdua ens presenta, no?, a l'inici aquest personatge, aquest protagonista, doncs, absolutament paralitzat i ancorat en aquest passat. I sobretot, doncs, diguéssim que l'evolució del protagonista al llarg de la història succeeix al voltant, o el conflicte del protagonista al llarg de la història és el retrobament amb la seva mare. Perquè diguéssim que aquesta pèrdua i aquest dol és el desencadenant o és el detonant de, diguéssim, bueno, és el que desfà completament la relació entre mare i fill, i quan la història comença, doncs, la mare crida el fill perquè torni a la llar, diguéssim. Aleshores, doncs, el primer dilema amb el que es troba el protagonista és què faig, no? Torno a casa meva i em veig les cares amb la meva mare o em quedo aquí i continuo en aquest forat negre, no?, que he viscut tota la vida, no?
10: Clar, la primera part de la novel·la, de fet, és molt, molt poc fantàstica. Vull dir, és molt del que totes les famílies que hagin viscut alguna pèrdua s'hi sentiran identificades quan la llegeixin. I també hi ha una part molt important de la culpa des dels dos prismes, la culpa de la mare, que en el moment que passa aquesta pèrdua ella no estava bé, està en una depressió, o almenys és el que podem deduir del que va passant, i la culpa de l'altre membre de la família, del protagonista, que també estava en una situació que podríem dir que ell podria pensar que ha desencadenat una mica tot el que ha anat passant, no? O sigui, jo crec que el dol i la culpa són com les dues germanetes que mouen tota la novel·la i que justifiquen, no?, que els personatges actuïn com actuen i sentin el que senten, no?
9: Sí, el dol i la culpa van de la mà. Crec que fins i tot la culpabilitat o el sentiment de culpa per què podria haver fet, amb què m'he equivocat en relació a la persona que hem perdut, és que és una part gairebé indissoluble del procés de dol. Si li podem dir procés, que és una paraula que no m'acaba d'agradar, però en fi. Per desgràcia, ho he viscut en les meves pròpies carns, has de lidiar amb el sentiment de dir això ha passat per culpa meva, quan moltes vegades no és un veritat. Sentiment irracional, molt irracional. En el cas d'ella és el Gorg, aquest sentiment no és tan irracional, però crec que una cosa que és curiosa de la culpa derivada d'un dol és que internament diguéssim te l'adjudiques a tu mateix o a tu mateixa, què és el que jo no he fet, si jo hagués estat més atent, si hagués dit, si hagués fet, però de cara en fora centrifuguem aquesta culpa cap a altres persones. Aleshores, jo amb el protagonista he volgut una mica transitar aquesta dualitat i trobarem un personatge que es carrega la culpa d'aquesta pèrdua per esdeveniments concrets que tampoc no desvetllarem.
10: Això s'ha d'anar descobrint mica en mica.
9: Perquè jo crec que és una mica la gràcia de... Crec que una de la gràcia de la novel·la, i una cosa que també carrega molt l'atenció i l'expectativa, és però per què es matxaca tant aquest noi, no? Mm-hmm. Sí que penso que hi ha, doncs això, moltes vegades et matxaques irracionalment, és simplement una part natural del procés de dol, però bueno, és que de vegades també hi ha aquella trucada que no has fet, aquella conversa que no has tingut i que és molt difícil treure't del cap, no? Mm. Aleshores, doncs, volia un personatge que transités aquesta dualitat constantment. I a la vegada que el lector no pareix de fer-se la pregunta de, bueno...
10: Què li passa, no?
9: Què ha passat, no? Què no se m'està explicant perquè ell es m'aixequi d'aquesta manera tan heavy, no? Aleshores, això per una banda amb el personatge protagonista, amb en Pau, però després tenim la contrapart de la seva mare, de l'Àngela, que jo l'he volgut col·locar en un altre lloc. Diguéssim que quan... també sense entrar en molts detalls... quan entrem amb el seu punt de vista, quan veiem el relat explicat des de la seva vessant, comencem amb una dona que ja ha passat un dol i que està llesta per tornar a casa seva. Com una manera de reclamar, doncs, els seus records i la seva llar d'infància, però sobretot la llar que va compartir amb els seus dos fills, que al final és el que ella troba a faltar. I com això, doncs, salta pels aires per també certs esdeveniments que es donen al llarg de la trama. Això per una banda. Però també, és a dir, crec que el que funciona molt bé per moure el conflicte entre ells dos, a banda de que el protagonista centrifuga molta de la seva culpa cap a la seva mare, també hi ha moltes coses que no li ha perdonat a la seva mare i que no hi ha, diguéssim, volta de full. La seva mare ha fet moltes coses malament, per entendre'ns, no? Però bé, una de les coses que m'agradaria transmetre també amb aquesta història i amb el llibre en general és que hem de ser una mica més compassius els uns amb els altres, sobretot quan tenim una pèrdua en comú.
10: I això d'unir més que no pas separar, no?
9: Sí, diguéssim. Sí, sí. I com a la vida real moltes vegades aquestes coses separen absolutament, però perquè moltes vegades la convivència fa mal perquè inevitablement et retornen records i et retornen, doncs... flaixos de coses que no tens ganes de reviure, no?
10: Clar.
9: Aleshores, bé, tot això és on volia col·locar els personatges de la novel·la. I sí que és veritat això que deies, que al principi l'element fantàstic va apareixent a gradient, no? Molt al principi és imperceptible, després una miqueta a poc, i al final no diré explosió, perquè no és un final explosiu,
10: home,
9: però...
10: Home, Déu-n'hi-do, eh?
9: Déu-n'hi-do.
10: Sí.
9: Era important per mi, la novel·la no deixa de ser una novel·la de fantasmes, per tant, és una novel·la de gènere, i crec que és important com a tòpic del gènere el tòpic de l'incrèdul, no? I en Pau és l'incrèdul.
10: Clar, ara un petit matís, els oients veuran que estem fent moltes voltes perquè hi ha molts spoilers que no volem fer, sí. O sigui, hi ha moltes coses que no volem revelar,
9: sí.
10: Perquè la gràcia del llibre és anar-ho descobrint de mica en mica, eh?
9: Sí.
10: Però clar, si no tractem certs temes, tampoc no estem parlant del llibre.
9: Sí.
10: Quan entrem al gènere, tu has dit, una novel·la de fantasmes, el primer que ens trobem de cara quan ja entra la xitxa, diguéssim, de la narrativa, és una casa que sembla que està encantada, no? Que,
9: sí.
10: Que hi passen coses estranyes, o almenys
9: sí.
10: Ja no és la casa que el Pau recorda quan era petit, no?
9: Sí.
10: Hi ha unes pintures que són més aviat creepies, no?
9: Sí.
10: Ja passen coses, no?
9: Sí.
10: En aquella casa, però primer... està molt, molta part de la novel·la està en aquell dubte de si és la mare que està com un fenferro i ha maquejat la casa perquè sigui com una mena de manifestació del que ella creu,
9: sí.
10: O és que realment hi ha alguna cosa allà, no?
9: Sí. La novel·la té tots els tòpics del gènere a uts i per haver. Ara amb el temps, el novembre farà un any que està publicada i per tant el gener farà 2 anys que la vaig donar per finiquitat. Sembla mentida. Ara que ho penso amb la distància, sembla una sèrie que m'agrada molt, que diu American Horror Story.
10: L'adoro.
9: La novel·la és... A vegades em va costar molt trobar el títol, soc molt dolent posar títols, i feia servir com a acudit Catalan Horror Story, perquè igual que American Horror Story, fem un aglutinat de tòpics i sacsegem la coctelera i ho deixem anar. Doncs amb la novel·la he fet una mica el mateix. No sé si diria sacsejar i deixar anar, crec que he sigut una mica més calculat, però hi ha tots els tòpics del gènere que a mi m'agrada transitar. Ho tenim tot, no? Tenim el folklore, tenim, com ho deies, tenim el folklore, tenim la casa encantada, tenim la mare terrible, tenim l'incrèdul, tenim l'ambigüitat entre... Això és una crisi de salut mental o el sobrenatural és real? He de dir que aquestes preguntes que es pot fer el lector amb la lectura, jo me les vaig fer escrivint també. No sempre vaig tenir clar si volia que l'element sobrenatural fos explícit, per complexa, Al principi pensava que no se'm prendria seriosament si escrivia una novel·la de fantasia i una novel·la de gènere.
10: Sí, sí, no tenies... Sí. Però sabies que estaves escrivint una novel·la de gènere o no?
9: No necessàriament.
10: Val.
9: No necessàriament. Però al final vaig arribar... O sigui, em vaig trobar amb certs bloquejos a nivells creatiu de no saber com tirar la història endavant i només es van desbloquejar quan vaig fer explícit l'element sobrenatural i això també va ser com un alliberament per mi i la novel·la va fluir bastant més o com a mínim el procés d'escriptura. Per tant, sí, la novel·la és una novel·la de fantasmes, és una novel·la de terror i trobaré un element sobrenatural clar i explícit, però com a moltes novel·les de terror, doncs aquest element sobrenatural també fa la metàfora o diguéssim, o, no sé si de metàfora, però sí, de cambra d'eco, de moltes coses que al final no deixen de ser sentiments humans.
10: Ara m'has recordat, m'ha fet un link mental dels meus, que hi ha una novel·la que es diu Sota el fang, no sé si la coneixes, del Joan Roca Navarro, que ell va agafar el folclore de l'Ebre i va fer una novel·la doncs, que era com un thriller, però que tenia folclore de l'Ebre, i ell no volia fer una novel·la de gènere, volia fer un thriller. I ens explicava que fins que ell anava fugint del gènere i la novel·la li anava portant. I ara quan ho has dit, jo crec que potser hi ha molt d'això en els escriptors de gènere, no? De dir, no, no, vull fer una cosa que sigui canon, que sigui narrativa, que sigui acceptat per tothom, però és que la meva ment funciona com a gènere.
9: I a més perquè els tòpics els tinc al cap, però perquè són tòpics que a mi em fan gaudir. Aleshores, era gairebé natural acabar en aquests llocs comuns, però també tenia molt clar que volia que fos una novel·la de personatges i que el conflicte entre els personatges i que els sentiments dels personatges al voltant de la tragèdia fos el que mogués la història, més enllà que no pas l'element sobrenatural. Tot i així, l'element sobrenatural també posa sobre la taula coses molt interessants, com bé, la banalitat, l'absurditat o fins i tot no, com la immediatesa de la tragèdia. Ara hi ets i en un segon no, i el teu món s'ha capgirat, que és una cosa amb la que molta gent pot ressonar, encara que no xali amb les dones d'aigua sinistres, m'explico. Jo també m'ho he passat molt bé escrivint així, també ha sigut com molt repte per mi dir, vale, ara vull que aquest capítol faci molta por, com ho puc aconseguir mitjançant l'escriptura, mitjançant l'atmosfera, mitjançant les accions dels mateixos personatges. Per tant, bé, La casa encantada em va sortir una mica com a també un molt bon escenari per fer tot això, perquè al final no deixa de ser un lloc que conté records i això al protagonista ja li fa molta por retrobar-se amb el seu passat.
10: Perquè ell ha fugit d'això, no?
9: Perquè ell havia sortit corrents d'aquí per no haver d'afrontar el que va passar, no? I també, doncs, era una... Ell era molt jove, també volia donar-se una oportunitat a ell mateix, no?, de viure la vida, que és una cosa que li retreu molt a la seva mare, no?, i que també és una mica els ingredients de tot aquest xup-xup dels antecedents de la història que acaben esclatant amb el que acaba esclatant. Aleshores, doncs, la casa encantada no només em conté els records d'un passat del que no, del que vols fugir, sinó que també doncs conté la mestressa de la casa, no? amb el que tot això comporta. Això és casa meva, però a la vegada sóc un estrany, perquè aquesta casa no la porto jo. I també hi ha una certa pugna entre els dos protagonistes també en quant a qui gestiona la casa, qui neteja la casa, com és que la casa està d'aquesta manera, com és possible que l'hagis degradat, l'hagis deixat degradat tant, i com això també és un mirall
10: de la degradació de la mare, no?
9: De l'estat d'ella, no? També.
10: I ella durant moltes hores no hi és, no?
9: Sí.
10: I és com aquesta casa buida que ets tu però alhora no ets tu, no? I
9: sí.
10: M'has fet venir però no hi ets, no?
9: Però no hi ets, i a la vegada la teva presència és a tot arreu.
10: Sí.
9: Amb el tema de les pintures, el tema del pintar, ho vaig voler utilitzar per caracteritzar l'Àngela. Crec que necessitem una bona novel·la també s'aguanta a sobre personatges memorables o com a mínim que tingui certs punts que digues, ai sí, la pintora. A mi m'agrada...
10: L'artista bohèmia.
9: Sí, sí, a mi m'agrada com fer això, intentar com donar aquest toc als personatges, tot i que siguin personatges que venen d'arquetips. L'Àngela és la mare terrible, sense més ni i sense menys. Però bueno, crec que el tema de l'art em donava com el punt de... com gestionem la pèrdua, no? Aleshores, l'Àngela ho fa, això. Ella gestiona la pèrdua amb l'art, pintar a les parets de la casa, per ella és ressuscitar aquests fantasmes des de la vessant més positiva possible, no? Perquè ella ho pinta, com a mínim inicialment, d'una manera, i després ho fa d'una altra, no? I això també a mi m'anava molt bé per marcar el desenvolupament del personatge.
10: Tu ara has parlat de l'art, també vincules l'art amb la natura, perquè hi ha una part de l'art de agafem les pedres del Gorg, un Gorg com aquest, i les pintem, i això té una funció i un simbolisme que ja ho feien els meus nens quan era petit, jo ho estic fent ara amb un altre objectiu, no?
9: Sí, jo aquí he de dir que això és una cosa que jo he fet.
10: Sí?
9: Sí, sí, jo he viatjat per Rius i m'he endut... Igual no ho hauria de dir.
10: I no direm agafat... quins rius i ja està.
9: No. I hem agafat no pedres de riu, que em disculpin els geòlegs, i els he pintat a casa, amb el típic rotulador. Hem fet mandales, hem fet paraules, hem fet... I ho hem fet entre amics, i els tinc a casa.
10: Els guardes tots?
9: Sí, o com a mínim alguns. Ara, després de tanta mudança, potser ja no. Però els tinc a casa. I recordo pensar... Quan veus, no, aquesta pedra pintada, recordes el dia, recordes amb qui eres, sobretot. Dius, ai, mira, això ho vaig fer amb aquestes persones, estava aquí. I a la novel·la, doncs, el record és molt important. Aleshores, aquestes pedres, aquest MacGuffin, perquè no deixen de ser una mica MacGuffin, em vinculaven això, els personatges amb el passat, però també em vinculaven els nens a la seva mare, que és una cosa que també necessitava per fer, diguéssim, la dinàmica una mica més especial o una mica més complexa que ho diu la meva mare perquè tal... sinó crec que també necessitava com el punt de connexió i crec que aquest és un punt, un dels punts.
10: I anem a la protagonista, almenys per títol, que és la dona d'aigua. Ella és el Gorg.
9: Sí.
10: A mi aquesta dona d'aigua em recorda a la nena de The Ring, però en dona, no?
9: Sí.
10: O sigui, és molt... fa molta por, no? La imatge d'aquesta ombra que surt de l'aigua i que no sembla que tingui molt bones intencions.
9: No.
10: Clar, les dones d'aigua normalment quan les recuperem, ara almenys últimament, no? Les dibuixen com unes dones hermoses, que sí que tenen aquesta part de mala llet, però només si et portes malament amb elles, no? És com... I en canvi tu agafes una dona d'aigua, ostres, doncs molt fantasmal, no? I molt, molt tètrica. Com ha sigut el agafar la dona d'aigua i portar-la a l'extrem de... la seva pitjor cara?
9: Bé, bueno, m'ha agradat molt. M'ho he passat molt bé fent-ho. O sigui, tenia moltes ganes de que la novel·la hi hagués el monstre, per dir-ho d'alguna manera, tot i que no me la imagino monstruosa, però sí que me la imagino molt sinistra i molt terrorífica. Aleshores, m'ho he passat molt bé. Volia generar una mica aquesta... que jo crec que existeix molt al voltant del folklore i al voltant dels éssers mitològics de... aquest és el meu domini, tu ets un estrany aquí, aleshores tu no tens poder aquí mana aquesta entitat que no entens, que no coneixes, i el fet de fer-la aparèixer al Gorg, doncs, és que va ser molt fàcil, perquè al final, doncs, les llegendes al voltant de la dona d'aigua hi són a tot arreu, ara estan molt de moda, com tu bé deies. Sí que és veritat que potser no des d'un punt de vista sinistre o de terror, però a mi m'ha semblat gairebé natural aquesta versió. Tampoc no crec que sigui molt original de la interpretació sinistra de la dona d'aigua, no? Tenim coses com la Llorona, tenim coses fins i tot els Ojos Verdes del mateix Becker, que també era

0: Aleshores, crec que també el procés creatiu és un trencaclosques que et falten moltes peces i mai saps d'on vindran. Aleshores, i jo el tema del Gorg tenia moltes ganes de posar-lo en una novel·la perquè és un paisatge que m'encanta i perquè n'he visitat bastants al llarg del país, perquè en tinc un del que soc un enamorat que visito sovint, gairebé com a ritual, i m'agrada banyar-me i quan m'hi banyo passo por perquè, sí, perquè és profund, perquè és fosc i penso que hi ha per aquí sota, i això és una idea que em vaig endur. Després tinc, doncs, això, tens les peces del trencaclosques que venen de les coses que llegeixes, de les coses que mires, i després penses quin tipus de personatges visitarien això. Després, doncs, tinc aquest costum tonta amb les meves amigues de pintar pedres, o sigui, no saps molt bé d'on
1: ve molt tot, tu,
0: però
1: no?
0: Al final, doncs, acaba encaixant, vas agafar les peces, no saps molt bé d'on.
1: No, però realment, ara estem aquí gravant en un Gorg, és de dia, no fa por, no? Però si ara se'ns fessin, no sé, quarts de nou del vespre, tu t'hi banyaries aquí?
0: Doncs mira,
1: home, no. Aquest no és tan profund com el que dius tu, però no,
0: no? Perquè a més ara estic com molt sugestionat, ara sí que penso en
1: la dona maligna aquí, sí. Sí, a veure què hem de vigilar, sí, no? Sí. Home, al final també aquestes imatges del folclore servien per avisar, no? De dir, compte amb els gorgs, no us banyeu aquí perquè tal, i això ho hem anat perdent, no?
0: Sí, totalment, també hi havia com aquesta... El llibre també tenia aquesta ànima d'una mica de la rondalla, una mica de folklore propi del poble, que al final es va quedar diluint i es toca una mica per sobre en el llibre. Però inicialment sí que tenia com moltes ganes que hi hagués com la rondalla d'aquesta dama que es menciona en el llibre molt per sobre, amb el topònim del Gorg, s'anomena el Gorg de la Dama. També ens agradava la idea, i ho dic en plural, perquè aquesta va ser molta... La conversa principal que vam tenir amb en Jordi Casals, amb l'editor, va ser al voltant d'això.
1: Perquè tu tenies títol primer, o quan vas donar el manuscrit, o no? Vull dir, el títol és suggestió de l'editor, o fruit d'aquest debat?
0: Doncs mira, ja
1: o...
0: ni el recordo quin era el títol quan vaig enviar el manuscrit. Hem donat moltíssimes voltes al títol. Jo sóc molt dolent posant títols. El que sí que tenia molt clar és que no volia que el llibre es digués la noia de o la dona de, perquè hi ha 25.000 llibres que es diuen així, i és una mania meva, que no volia que el llibre es digués així. Aleshores vam estar... Crec que al final la versió del títol que em convencia més era La dama del Gorg, però em semblava també com un títol molt clàssic, molt clàssic. I al final se'm va acudir que d'ella és el Gorg, que si m'ho preguntes ara, encara el dubto, la veritat, però és que ho diu posar títols, o sigui, és horrorós. Però m'agradava perquè tenia un punt una mica més, no sé si dir-li modern, però no és el típic llibre, no és el típic títol. Crec que és un títol que li escau molt a la història perquè pot referir-se a diferents personatges, no només el que tenim al cap.
1: Jo reconec que vaig estar mig llibre pensant a qui et referies amb el títol, perquè realment hi ha moltes referències que és que clar...
0: A mi això m'agrada, és el que més m'agrada d'aquest títol, que qualsevol dels personatges principals podrien entrar dintre de la pregunta que es fa algú quan llegeix aquest títol, que és com, bueno, qui és ella? O
1: qui és ella? És la mare? És algú altre que apareix?
0: I per això al final vam acabar triant i al final el Jordi m'ha dit, mira, nen, tu tria tu, ja n'hi ha prou.
1: Deixem-ho així, no?
0: Sí.
1: A mi hi ha uns altres personatges que apareixen que em van fer gràcia, però que alhora doncs és la versió... A veure, com ho explicaria? Jo li dic els hippies. No vindria a ser ben bé hippies, però...
0: Sí.
1: Seria el rebranding de l'exorcista, tu vas a buscar el mossèn. A qui vas a buscar quan tens una casa encantada i una dona d'aigua per allà, no? O sigui, és la versió moderna, no?, de qui et pot treure d'una situació així.
0: Sí, total.
1: No sé com els hi deies tu, els que jo els hi dic els hippies.
0: Sí, no, aquest personatge és un personatge que li tinc un amor especial, crec que és un personatge molt tendre, és un personatge que em vaig divertir molt escrivint. I a més també era una mica mal de cap a l'hora d'escriure, perquè tota història que té un cert punt de màgia o un cert element sobrenatural té el mal de cap de dir, això he d'explicar-ho al lector, però tampoc no vull explicar-ho, no vull ser explícit, no? Ara no vull fer un capítol de lore perquè quin avorriment. I la gràcia és que la informació arribi de la manera més orgànica possible, des de la interacció dels personatges, però clar, com expliques, doncs, el que s'explica a la novel·la d'una manera orgànica o d'una manera fàcil. No ho és. A nivell d'escriptura va ser una mica mal de cap, i un dels professors que vaig tenir a l'escola mentre planificava la novel·la em va dir, mira,

0: tòpics del gènere existeixen per alguna cosa. Fes-los servir. O sigui,
1: fes-los teus, no?
0: Clar, fes-los servir i fes-los teus. Aleshores, aquest personatge és la mèdium de qualsevol història de fantasmes que sempre apareix. Una mica més endavant del midpoint sempre hi ha una mèdium que t'explica què és el que està passant. Val?
1: Perquè tu fins fa dos dies no sabies què estava passant. Clar, estàs més perdut que un pulpo en un garatge.
0: Els lectors ho necessiten, penso. Crec que també hi ha diferents graus. Hi ha gent que li agrada que li expliquis absolutament les 200 pàgines de world building, hi ha gent que no li agrada absolutament res. Jo estic una mica en l'entremig. Però vaja, aquest personatge, el personatge de la Marta, per mi era la mèdium, no? Perquè aquest professor que vaig tenir va ser... em va dir, quin és el personatge que explica la història? Jo, el mèdium. I em diu, vale, doncs escriu una mèdium.
1: Doncs és el mèdium, no?
0: Però buscat la manera de fer-ho el més propi possible, no? Que no sigui una còpia del que hem vist 50.000 vegades. Per tant, la funció narrativa és aquesta, però sí que vaig voler escriure una cosa que jo encara no m'he trobat, que és el que deies tu, molt encertadament trobo, que és l'actualització. No, si abans no anaves a la bruixa a demanar la poció quan tenies un mal de panxa, doncs ara també vas a la bruixa quan tens un mal de panxa, però és un altre tipus de bruixa o no és la que tenim al cap, no? Aleshores sí que em vaig voler basar en això que tenim totes molt al voltant de, bueno, d'aquestes noves, no sé si dir-los teràpies, però aquestes noves tendències al voltant de l'espiritisme, que des d'un punt de vista de cultura pop em semblen molt interessants. Jo soc un desconegut, jo no crec absolutament res, però...
1: Sí, però ara no et banyaries.
0: No, exacte, perquè perquè la sugestió és molt poderosa i crec que els temes d'espiritisme i esoterisme actual a mi m'interessen molt i fins i tot he participat de cert rituals i de certes
1: pràctiques. No em digues que has fet una ouija, eh?
0: Sí, clar.
1: Ostres!
0: Evidentment.
1: Jo no m'atreviria.
0: Evidentment, que s'han fet buides i tant i tant. Doncs això, aleshores doncs vaig voler fer això i crec que ha quedat un personatge com molt creïble.
1: És que,
0: mira, molt divertit.
1: Com a anècdota, fa uns mesos en el club de lectura que tenim a la Biblioteca Carles Rahola de Girona vam llegir Carcoma, no sé si l'has llegit,
0: sí.
1: De la Laila Martínez,
0: sí.
1: És que també connecta molt, no? I allà parlen molt de los santos, no?
0: Sí.
1: I los santos i los santitos i no sé,
0: sí.
1: Què. I un membre del club de lectura, que també és escriptor, deia, però és que això dels gurús espirituals d'ara no deixa de ser un rebranding de los santos, no? I em vaig quedar amb aquesta frase i vaig pensar, és que té raó, a qui recorreríem ara si no se'ns han caigut els nostres pilars de que sostenen les creences, no? I els que
0: sí.
1: Som mig-mig o els que sou descreguts, dius, si em passa alguna cosa, aquí puc anar a consultar, no? I crec que és molt oportú aquest personatge perquè no desencaixa amb el moment actual. No estem anant al segle XIX
0: no.
1: O al segle XVII i que vingui aquí el mossèn i ens solucioni la papereta, no? És algú que podríem trobar-nos a qualsevol botiga d'esoterisme, no?
0: Sí.
1: Vull dir que això
0: sí,
1: està molt bé. I en aquest capítol a mi també m'agrada molt que veiem un altre moment vital de la mare, que nosaltres la coneixem en els seus pitjors moments des del punt de vista del protagonista, del Pau,
0: sí.
1: Però la mare també ha tingut els seus moments d'estar mig bé o
0: sí.
1: Bé, no? De tenir la seva lucidesa i de voler-se'n en sortir.
0: Sí, totalment.
1: Llavors també jo crec que és una mica buscar la part polièdrica d'aquesta persona que coneixem amb una depressió, com és fora d'aquesta depressió, no?
0: Sí. Tenia moltes ganes de donar-li certa profunditat a l'Àngela també, donar també certa explicació de què fa el que fa. Crec que diguéssim que el camí que ella comença de la mà de la Marta doncs té les seves conseqüències, no? Diguem-ho així, cap pel lo bo tant com per el dolent, eh? Jo també des d'un punt de vista propi i que m'interessa a mi com a escriptor i que m'interessa el gènere i per què fem el sobrenatural explícit i no metafòric és perquè també busquem aquesta cosa de hi ha d'haver alguna cosa més, no pot ser que això sigui tot, crec que hi ha un punt d'això.
1: Clar.
0: I l'existència del que s'explica a la novel·la, encara que sigui terrorífic, també és una constatació de que això no és tot, no? Hi ha altres coses. Jo no és la meva creença personal, però encara tinc aquesta guspireta de...
1: És que això que dius també és un dir, jo he perdut algú, però aquest algú, alguna cosa en queda, no? Si existeix alguna cosa
0: clar.
1: Més, en canvi, si no,
0: clar.
1: Doncs no, no?
0: I això també ens posa molt, ens fa la pregunta, que jo és una pregunta que he fet moltes vegades, que és què passaria si jo pogués tornar a contactar amb les persones que m'estimo i que he perdut. Seria una cosa bona? Seria una cosa desastrosa? Bueno, crec que la novel·la també genera conversa al voltant d'això.
1: Jo crec que hi ha una reflexió també final, que no sé si era, la volies fer explícitament o no, que és en quin moment podem deixar de mirar enrere i toca mirar endavant, perquè jo crec que és algo que en diferents punts de la novel·la, no? Clar, la mare diu, vine que m'està passant una cosa, no? Però la mare li queda, el temps que li queda ho sap, el fill s'ha d'enfrontar a què passa a partir d'ara, i ell pren unes decisions que potser el lector no prendria, no? No sé fins a on volies arribar amb això, no? Vull dir, volies animar la gent a dir, tu, que la vida són 3 dies i hi ha un moment que has de pair certes coses, o si creus que hi ha coses que realment et deixen una empremta que és molt difícil de superar. Pregunta de psicòloga.
0: Wow.
1: No, però és que clar, jo el llegia i em preguntava, dic, és que a mi fins a cert punt m'enfada al final, no? Perquè jo hauria fet alguna altra cosa, però clar, jo entenc que no estic en aquella situació o que no he passat el que ha passat al pobre Pau, no?
0: Si m'ho preguntes demà, probablement respongui completament diferent, però la resposta que donaria avui és que hi ha coses de les que no te'n surts.
1: Vaja. Quina depre.
0: I no passa res.
1: Aleshores, quedes com et quedes i ja està, no?
0: Argumentaria que el protagonista no es queda com es queda. Jo crec que el protagonista fa un viatge i fa una evolució i fa un canvi. Si aquest és el canvi que a nosaltres ens agradaria veure, això és una altra pregunta. També crec que... Clar, és que tampoc no vull entrar amb molta discussió al voltant del final, per tampoc no esbudellar-ho.
1: Això no és un club de lectura, els oients però no l'hauran llegit.
0: Si algú és, diguéssim... Si algú és aficionat, ha llegit error, els finals acostumen a ser d'una certa manera. Jo també vaig buscar l'arquetip del gènere fins i tot amb el final. No tenia molt de sentit. Una altra cosa, la meva opinió. I a més també penso que el recorregut del personatge justifica les decisions. Moltes vegades... I crec que és on la literatura és més interessant, sobretot les històries més lidiades per personatges, és que lo important és que entenguis per què pren aquella decisió. Una altra cosa és que tu prenguessis una decisió.
1: Sí, és totalment coherent.
0: Però mentre entenguis la decisió que ha pres, jo ja em dono per satisfet.
1: Sí, és totalment coherent, l'únic que m'enfada. No, una cosa no treu l'altra. Clar, tu ara parles molt dels arquetips, de que fa servir tots els tropos del terror, però clar, jo llegeixo aquest llibre i... per trencar una llança, que no vull que l'oient pensi que llegirà un llibre convencional, perquè no ho és.
0: Jo crec
1: que agafes els tropos, però... Mira, jo sempre dic una cosa que qui m'hagi seguit ja l'ha sentit mil vegades, perquè jo som molt fan d'Expediente Warren i d'Insidious. I són pel·lícules que tenen tots els tropos del terror. Tu saps que quan t'ensenyen un llac hi haurà algú ofegat, i que quan hi ha una branca d'un arbre hi haurà algú penjat, i quan està al llit li agafaran el peu amb la mà. Sí. Ho saps. Però està tan ben fet que t'espantes igual. Doncs jo crec que amb Elles el Gorg passa una mica això, de dir, la casa encantada, sí, però és que quin cague que dona aquesta casa, que incòmode estic quan el personatge voreja per aquí, no? La dona d'aigua, realment jo crec que no és un llibre convencional en el sentit de más de lo mismo, encara que es faci servir els tropos del terror, no?
0: T'ho agraeixo molt per una banda i per altra estic d'acord. Com a mínim aquest és l'ànim que jo tenia a l'escriure. Fer servir com els convencionalismes del gènere, perquè com molt ben va dir aquest professor, els convencionalismes del gènere existeixen per alguna cosa. Els llocs segurs o coneguts ens agraden, ens fan gaudir. Jo moltes vegades quan estic triant un llibre, amb els llibres potser no, perquè com que sóc escriptor moltes vegades també llegeixo per ampliar i veure què fan altres persones, però amb altres continguts culturals com el cinema sí que vaig dir, a veure, això tindrà allò? Vale, perfecte, doncs l'aniré a veure perquè segur que m'agradarà. I ho deixo si està bé, i la novel·la té vocació de fer certa reflexió al voltant de temes bastant heavies, però la novel·la, la primera vocació que té és ser una novel·la entretinguda. Això és com el que tenia...
1: Ho és.
0: La primera prioritat era que fos una novel·la entretinguda, perquè si no, què estem fent?
1: Ho és si a la teva zona de confort és el terror. La meva ho és.
0: És veritat, clar que sí.
1: I sí que parlàvem fora de micro que hi ha gent que la va començar i va dir, no sé cap on va perquè ostres, no acabo de veure... Clar, triga una mica, es fa a foc lent, però és que jo crec que també el terror té molt d'això, no? Sí. De que et pugui anar posant aquella atmosfera dintre i que tu vagis llegint i et quedi aquell mal rotllet de... Jo ja fa mesos que vaig llegir aquest llibre i aquí estem parlant-ne i m'estan venint els records de les escenes i penso, és que per mi un llibre bo és això, no? Que passi el temps i es quedi amb tu. Ara que tu deies, mira, el novembre farà un any, com ha anat l'acollida d'elles al Gorg? Perquè jo, la gent que conec que l'ha llegit, estan tots encantats, però no sé fins a quin feedback t'ha arribat a tu com a autor.
0: Bé, jo la veritat és que estic molt content. Tinc la sensació que les persones que han llegit el llibre, doncs, els hi ha agradat. Des de l'editorial també s'ha defensat molt i la veritat és que ha sigut una experiència molt bona. També m'ha portat a fer un munt de coses que no imaginava que faria mai, com estar parlant amb tu ara, que la veritat és que està sent un gust. Conèixer altres autors i autores que han escrit llibres que jo he llegit i que he disfrutat, que és una cosa que tampoc no m'havia passat mai. I
1: anar a la CatCon i tot, a donar consells, no, també?
0: Sí, i tant, i tant, i tant. O sigui, a cada espai que puc ocupar em sento una persona molt privilegiada de poder parlar del llibre i sobretot de poder compartir impressions amb les persones que l'heu llegit i veure que hi heu ressonat, perquè al final el que busques quan escrius... Bueno, també això, aquí entraríem en una conversa també molt llarga, sobre per què escrius i el que escrius, però bueno, hi ha una necessitat de connectar, està clar, hi ha una necessitat de comunicar, aleshores no vols estar sol amb el teu propi eco, no? Aleshores veure que hi ha gent que se l'ha llegit i que ha ressonat, doncs això, no? Que ha ressonat amb la trajectòria que fan els personatges, doncs és molt guai. És molt guai.
1: Clar, tu ara abans deies jo, que era un outsider, ara estàs dins, ara ja formes part de la privilegiada secta del fantàstic en català. I ara és quan ve la pregunta obligada, no? Que és què estàs escrivint ara, si seguirà sent gènere i una mica doncs, això que ens trobarem després d'això.
0: Doncs he aprofitat les vacances d'estiu per fer una miqueta de feina, per fer una miqueta de planificació i ara estic preparant la següent novel·la. Ara estic en fase molt inicial de planificació. Jo fins que no tinc una idea amb la que em sento còmode i amb la que penso que puc estar motivat, doncs no m'hi poso, perquè tinc el temps. Que una cosa que també m'està passant aquest any és com, veig el llibre i dic, això ho has escrit tu? Quan? En quin moment has escrit això?
1: Quantes hores de son he pres?
0: Sí, sí. Aleshores, diguéssim que embarcar-se en un altre projecte d'aquestes característiques un altre cop també té com certa planificació logística que he de fer, perquè el dia té les hores que té, tinc moltíssimes feines, però ara estic com molt content perquè he trobat un fil. Aleshores, ara estic com intentant preparar algo que m'agradaria que fos una altra novel·la.
1: De gènere.
0: Sí. I mira que vaig començar pensant, quan vaig començar com el brainstorming, pensava, bueno, no té per què ser una novel·la de gènere.
1: I és que cada cop que pregunto això tinc por que l'altra persona em contesti que és una novel·la de la Guerra Civil.
0: No.
1: Llavors, clar, quan em diuen això, que m'ha passat unes quantes vegades, la meva cara és un...
0: No ho és en absolut.
1: Faire,
0: no ho és en absolut. No ho és en absolut.
1: Gràcies. Fet, no necessitem més novel·les de la Guerra Civil.
0: Tinc ganes, o sigui, vull escriure una cosa que no tingui res a veure amb Elles al Gorg. Res a veure. Vull que els temes siguin diferents, també em vull veure a mi què tal escrivint un altre tipus d'història, però he tornat al gènere i crec que he tornat a l'error. El que s'està coent és això.
1: Benvingut.
0: Sí. Però bueno, de moment és superinicial,
1: Doncs moltes gràcies, Ivan, per passar per l'Idíl·lic, per aventurar-te a venir a aquest Gorg, que no és el teu, però hem buscat el que s'assembli més al Gorg de la novel·la. Esperem veure moltes més coses teves publicades i que puguem seguir parlant d'ara endavant.
0: Moltes gràcies.
1: Fins aquí aquesta conversa des del Gorg dels Murris sobre Ella és el Gorg d'Ivan Belsunce, publicat per Espècula. Abans de marxar, però, volem donar les gràcies, com sempre, als mecenes de l'Aixeta, que fan possible la nostra itinerància. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Vosaltres, ara que comença temporada, si us voleu apuntar a la nostra Aixeta, és molt fàcil. A les nostres xarxes socials hi veureu l'enllaç i podeu triar la modalitat que vulgueu, des de 2 euros al mes fins a la xifra que vosaltres vulgueu per mantenir viu aquest projecte. I res, animar-vos a que estigueu atents a les xarxes socials perquè comença l'època més moguda de l'any per l'àmbit fantàstic, des d'ara i fins al desembre. Un munt d'activitats, festivals, propostes de tot tipus i serem pràcticament a totes, sigui fent programes en directe o sigui fent cobertura. I ens encantaria veure-us-hi entre el públic si us queda a prop de casa i teniu poca cosa a l'agenda. Em sembla que no em deixo res, així que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
8: No, primer has de fer la digestió.
7: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo d'aquí no em moc.
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 2026-2027. La convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies al llarg del curs escolar. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Som divendres 18 de setembre de 2026. Mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran aquest diumenge. Escoltem el rector de Tordera.
3: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
1: L'obra Dansa d'agost de Brian Friel puja a escenari avui i demà al Teatre Clavé amb el grup d'interpretació del teatre, que estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta al públic a la història. Escoltem una de les alumnes d'aquest grup d'interpretació, la Carme Fernández.
4: L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
1: Èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'Abans de l'Arxiu Històric de Tordera, conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa amb una part pràctica. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
5: Dir-vos doncs això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant ho farem, el tornarem a repetir en breu.
1: En esports, el Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana. L'equip tordereng enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenca dissabte a les 5. I més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte, una activitat emmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, en parlava la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
6: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Sant Tou.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Hem arrencat aquesta jornada de divendres amb nuvolades enfront de la costa. Fins i tot s'ha escapat alguna gotellada cap a l'àrea de Montgat, a l'extrem sud del Maresme. A Calella han caigut 2 dècimes de litre. Poca cosa, tot plegat. Esperem que aquests núvols es vagin retirant i que donguin pas cada cop a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda encara podran quedar alguns núvols, sempre poc destacables, sense pluges, i avui amb unes temperatures que aconseguim conseqüència d'aquestes nuvolades de la matinada, doncs han pujat una mica les mínimes, però les màximes es mantindran semblants a les d'ahir. Temperatures agradables. De cara a demà s'espera que es mantingui la bonança, el temps estable, de fet durant tot el cap de setmana esperem que no hi hagi precipitacions i a més les temperatures que cada dia pujaran una miqueta més. Demà 1 o 2 graus respecte a avui, demà passat ja podíem tenir alguna màxima cap a l'interior de la comarca fregant els 30 graus i dilluns altre cop recuperarem temperatures per sobre dels 30 en algunes àrees de l'interior del Maresme.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem avui amb l'alcaldessa Respon, amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials a Tordera, Toni García, recorda que a banda de les beques atorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. García recorda que la convocatòria es manté oberta tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes.
1: Aquest any a Tordera, en el curs 2026-2027, s'han donat 525 beques menjador. Important que sàpiga la gent és que aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per a aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
0: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs. Pel que fa al servei de menjador escolar, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicatària Certs Food i amb una previsió de servir aproximadament 215.000 menús al llarg del curs, uns 1.200 menús diaris. El servei es gestiona en diversos centres educatius del Maresme, entre ells l'Escola Ignasi Iglesias i Serra de Miralles de Tordera. D'altra banda, la parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses dominicals, coincidint amb el nomenament de mossèn Edwin Antonio Vázquez com a nou rector de Fogars de la Selva. A partir d'aquest diumenge, 20 de setembre, els horaris de les misses dominicals quedaran establerts de la següent manera. A Sant Pere, la missa passa de 9:45 del matí a les 9 del matí. A Fogars de la Selva, la missa celebrarà a 10:45 i a la parròquia de Sant Esteve de Tordera, la missa es manté a 11:45. Ho explicava aquesta emissora mossèn Equin.
2: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Sant Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
0: Pel que fa a les misses del dissabte, es mantenen sense canvis a les 6 i a 8:45 de la tarda. El nomenament de mossèn Edwin com a rector de Fogars de la Selva coincideix amb la festa major d'aquesta localitat, dedicada a Sant Cibrià, Ciprià i Sant Corneli. Des de la parròquia s'ha demanat que tothom estigui al cas dels nous horaris que entraran en vigor aquest mateix diumenge, 20 de setembre.

0: Cinc germanes, una casa, un petit poble d'Irlanda i un agost de 1936 que ho canviarà tot. Aquest és el punt de partida de Dansa d'agost de Brian Friel, que el grup d'interpretació del Teatre Claver porta a escena avui i demà. Es tracta d'una història tendra i nostàlgica sobre la família, els desitjos, els canvis i aquells instants que amb el pas del temps es converteixen en memòria. Ens parla de l'obra la Carme Fernández, que és alumna d'aquest grup d'interpretació.
1: I avui us convido com a alumna del grup d'interpretació del Teatre Claver a venir el divendres a les 8 del vespre o el dissabte a les 6 de la tarda a veure l'obra que hem estat preparant i que porta per títol Dansa d'agost. L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
0: La proposta escènica és diferent de l'habitual, transforma espais poc convencionals i situa el públic molt a prop de la història gairebé com un personatge més. Les funcions seran avui, 18 de setembre, a les 8 de la tarda i demà, 19 de setembre, a les 6. El preu serà de 10 euros i pels socis de l'Associació d'Espectadors, 8 euros. Tota la taquilla va destinada a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té com a beneficiària l'entitat Hatta Kendeia. I l'Arxiu Històric Municipal Espai Prudenci Bertran ha organitzat un taller sobre la confecció, l'aprofitament i la cura de la roba del segle XX que ha exhaurit totes les places disponibles. El taller titulat La roba d'abans està conduït per la Carme Tàpies. La sessió combina una explicació inicial sobre com es tractava la roba antigament, com es guardava, com es cuidava i l'ús de plantes aromàtiques per perfumar els armaris, una part pràctica en què els participants a elaboren una bosseta amb plantes aromàtiques com les que es posaven abans dins els armaris i la possibilitat també de personalitzar la bosseta amb una fotografia antiga de Tordera. Ho explica tot plegat la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
2: Ella explicarà doncs, el tractament que rebia la roba, com es podia guardar, com es cuidava, si es posaven doncs, plantes aromàtiques per donar bona olor a l'interior de l'armari. Llavors, el que es farà serà doncs, fer una bosseta i s'hi posaran plantes aromàtiques, no? Tal com es feia abans, les bossetes que es posaven a l'interior dels armaris. La bosseta també, qui vulgui, la podrà personalitzar amb una fotografia antiga de Tordera.
0: Totes les inscripcions s'han completat, s'ha exhaurit a places, atès que l'aforament de l'Espai Bertran és limitat, 14 persones com a màxim. L'organització, però, ha anunciat que repetirà el taller properament i que donarà nova publicitat ben aviat.
2: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, tornarem a repetir en breu. Ja tornarem a anunciar-ho, i jo penso que serà doncs, molt interessant. Com us dic, és clar, l'aforament de l'Espai Bertran és limitat i queben unes 14 persones com a molt. Per tant, doncs, aquest primer taller ja ens donarà una idea doncs, del que ens dirigeix aquesta senyora. I ja el proper doncs, ja tindrem més informacions, però vaja, bàsicament doncs, serà això.
0: A més del taller, l'arxiu ha avançat que la setmana vinent presentarà un fons documental relacionat amb el Club Bàsquet Tordera en un acte que tindrà lloc a l'antic Hospital de Pobres.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Després d'una pretemporada exigent, l'experiència Copa Catalunya, càrregues físiques i múltiples lesions, la competició oficial torna a escena. Aquest cap de setmana el Club Futbol Tordera dona el tret de sortida a una nova campanya lliguera, rebent a un vell rival, l'Sporting Vidrarenca. L'enfrontament marca l'inici d'una lliga, d'una nova etapa segona catalana, on cada punt val el seu pes en or i començar amb bon peu pot marcar la dinàmica de les pròximes setmanes. Pels locals, l'estrena davant la seva afició és alhora un repte i una responsabilitat amb les múltiples baixes que acumula la plantilla. El nou cos tècnic del Club Futbol Tordera, liderat per Guillem Ferrer, ha treballat de valent amb les noves incorporacions per ser un equip intens, proactiu i amb ganes de ser el dominador del joc mitjançant la possessió de la pilota i les transicions ràpides per les bandes. Tot i l'ambició local, al davant hi haurà un Sporting Vidrarenca que no posarà les coses gens fàcils. De fet, els visitants van certificar el descens dels tordarencs a la seva última etapa segona catalana. Podeu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. I en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'ha organitzat demà dissabte una pedalada familiar en aquesta setmana. De moment, l'activitat compta amb més de 60 inscrits. El punt de sortida serà a 4:45 al Parc de la Sardana, des del rètol de la Tordera en ruta fins a Santou. Amb l'arribada a Santou hi haurà un berenar. Ens parla de l'activitat Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental.
2: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Santou.
1: L'organització apunta que s'ha de portar casc i aigua, els menors han d'anar acompanyats per un adult.

0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica Esther Minguell.
1: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
2: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que, més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, l'entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Victoria Ferrer, Victoria Ferrer, directora general d'aquest Gremi.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Parlem del temps. Previsió meteorològica que esperem per aquest divendres, també ja de cara al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Tenim per davant una jornada que vindrà marcada per un temps que ha d'anar millorant. De tota manera, aquesta matinada, primeres hores del matí, les nuvolades que hi havia mar endins han arribat a deixar algun petit ruixat a la franja costanera de la comarca, un parell de dècimes cap a l'àrea de Calella i zones pròximes també cap a Montgat, a l'extrem sud del Maresme, ha arribat a fer alguna gotellada, com dèiem, a primeres hores del matí. Unes nuvolades que s'han d'anar retirant i han de donar pas a un ambient cada cop més assolellat. De fet, a migdia ja esperem que domini el sol a bona part de la comarca, tot i que encara quedaran alguns núvols que també es mantindrien de cara a la tarda en alguns sectors de la serrada litoral i del centre-nord del Maresme. En general, poc importants i sense pluges. Les temperatures avui, les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols durant la matinada, mentre que les màximes si fa no fa seran com les d'ahir. De cara a demà passarà el contrari, les mínimes baixaran una mica perquè el cel estarà més serè de matinada, mentre que les màximes, per contra, pugen lleugerament, encara amb uns valors normalitzats per l'època de l'any, en una jornada, la de demà dissabte, que estarà dominada pel sol a tota la comarca. Com a molt a primera hora puguem tenir algunes nuvolades mar endins, però que no han d'afectar el Maresme. De cara a diumenge, ambient més assolellat, temperatura que puja una miqueta més, alguna màxima ja fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, i dilluns començarem la nova setmana altre cop recuperant les temperatures puntualment per sobre dels 30 graus cap a l'interior del Maresme, en una nova jornada que estarà dominada per l'estabilitat. De fet, segons els mapes d'avui, com a mínim durant tota la setmana vinent no esperem precipitacions.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Benvinguts a una nova edició del programa L'alcaldessa respon. Aquesta setmana, per motius d'agenda de l'alcaldessa, el programa és enregistrat. Recordeu que ja per xarxes socials vam obrir convocatòria per rebre preguntes. N'hem rebut 13, alcaldessa. Un parell que es repeteixen són preguntes que ja, de fet, a nosaltres, a les persones que ens envien aquesta pregunta, els hi fem constància que aquesta pregunta ja l'alcaldessa l'ha respost i que, en tot cas, si volen afegir alguna cosa més, li podem traslladar, però sí que és cert que tampoc podem estar repetint cada setmana la mateixa pregunta i repetir la mateixa resposta. Com sempre, li agraïm a l'alcaldessa que avui sigui aquí. Si li sembla, doncs, comencem amb les preguntes que hem anat rebent. La primera ens parla de les voreres de la zona de Can Dieta. Diu que estan molt brutes, amb molts matolls, sobretot a la vorera cap al pàrquing del CAP, concretament al carrer Doctor Arana, diu que obliguen a baixar de la vorera. Demana si es podrien arreglar.
2: Sí, ja s'ha de fer desbrossada de voreres a centre i a barris, especialment, que hi ha alguns barris que estan amb les voreres molt, amb les herbes molt altes, però sí que és veritat que aquí al carrer Doctor Arana hi ha un tram de vorera que veureu que no està fet, que forma part d'una unitat d'actuació, d'un pla parcial, i és allò que se n'han de fer càrrec els propietaris, promotors, en moment de desenvolupar-se. Per tant, per això no vol dir que no es pugui desbrossar i arreglar una mica perquè sigui transitable.
1: Entenc que habitualment l'Ajuntament, quan hi ha aquesta situació, que clar, Tordera és el que diem sempre, que és molt extens, sempre s'actua en zones, diguéssim, que més o menys estan clares, estan assumides, diguéssim, per l'Ajuntament.
2: Recepcionades per l'Ajuntament, exacte.
1: I quan hi ha zones que hi ha aquest punt entremig, suposo que és més complicat, no?, accedir. No sé si pot a vegades portar algun conflicte per l'Ajuntament, això.
2: De fet, estàs actuant en una zona que no és teva. Per tant, estàs actuant dintre d'una propietat privada i l'Ajuntament no pot fer-ho. Vindria a ser com una prevaricació, no? Com no pots actuar en un lloc que no és teu perquè estàs destinant recursos públics a un privat. Però aleshores sí que hi ha un tema de seguretat, de salut o de risc. Llavors has d'actuar-hi de manera subsidiària, que vol dir que l'Ajuntament actua i llavors passa factura a propietat.
1: Molt bé, avancem. La Maria vol saber com està el tema d'enderrocar els pisos blaus de davant de la guarderia. Diu que ja porta molt de temps i que és indignant, diu.
2: Sí, de fet porta molts anys i allò està vinculat, ho hem explicat també alguna altra ocasió, de fet feia temps que no ens feien aquesta pregunta, va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
1: Entenc que això és complex.
2: Sí, i més quan hi ha empreses subministradores d'aquestes tan grans al darrere. Ens passa amb Endesa, ens passa amb Movistar, sempre hi ha... s'allarguen eternament els terminis, i més quan és un centre transformador que dona llum a tot aquell barri, a tot aquell sector.
1: En Juanjo parla de brutícia acumulada a les escales entre el carrer Murillo i el carrer Cervantes. Diu que justament es va treure una paperera que hi havia i que ara segurament, diu, provoca aquesta situació.
2: Podem reposar la paperera, però sí que és veritat que a vegades allò és un punt on si seuen alguns nanos que han portat algun problema també de sorolls, ara especialment a l'estiu, que doncs estaven fins més tard al carrer, però així no per treure més papereres, o sigui, el que hauríem de fer és endur-nos la brossa a casa o llançar-la a la primera paperera que tornem. Podem reposar la paperera, però ho vigilarem. En tot cas, primer s'ha de netejar, que es neteja, i l'altre és embrutir menys, que també hauria de passar, però si podem reposar la paperera, si aquest creuen que és el... si creiem que podem millorar, ho comentaré a la regidora.
1: Per situar-nos, estem parlant més o menys de la zona carrer Doctor Fleming, a prop del Serra de Miralles.
2: Una miqueta més avall, és el carrer que connecta... que anem entre el carrer Puigverd, Cervantes i Murillo i Cervantes, tot aquell que... O sigui, pots baixar des de Serra de Miralles ben bé fins a carrer Puigverd. És el trosset aquell d'escales que hi ha.
1: Molt bé. En Pau pregunta quan es podran igualar tots els pàrquings de terra del poble.
2: Igualar entenc que serà passar-hi una maquinada perquè no hi hagi sots. Bueno, són pàrquings de terres, justament el que explicàvem abans, això són propietats privades, que hem arribat a acords amb els propietaris perquè ens hi deixin aparcar, i aleshores el que hem fet és passar-hi maquinades perquè estiguin una mica més accessibles, en algunes ocasions per evitar molta la pols que aixequen, especialment durant l'estiu. Hi ha molts veïns en el sector del carrer Roger de Llúria i hem fet intervencions amb potassa perquè no s'aixequés tanta pols, que al final és inevitable, perquè amb les calorades que ha fet, i les altres són els sotracs, però són pàrquings de sorra i has de fer inversió per tenir-hi manteniment i a més de desbrossades.
1: Anem a afegir-me la pregunta, però de fet hi ha moltes places de pàrquing a Tordera, estaríem parlant de superfície. Jo ara pensava, vostè explicava, no?, de pàrquings de terra, n'hi ha diferents espais i a més que són grossos, vull dir que de vegades potser són coses aquestes que no valorem, que quan vas als pobles del voltant és difícil trobar una superfície tan gran dedicada a aparcament.
2: I tot i així encara estem acostumats a aparcar davant de la porta, O sigui, Tordera és un lloc que hi ha molt d'aparcament, hi ha molta extensió i en 5-10 minuts arribes gairebé a tot arreu, perquè els pàrquings estan exactament més molt descentralitzats. Pots començar des del pàrquing de la Mollera, passant per el pàrquing de Roger de Llúria, el centre Vila, el pàrquing del carrer L'Amistat, el pàrquing del sector 4 del mercat, estan, sí que és veritat, gairebé els accessos del poble, però en tenim un de molt gran, de gairebé 100 places al centre Vila. Tordera no té problemes d'aparcament, el problema ve quan volem aparcar la porta d'allà on tenem, que aquí sí que no es pot, hem de fer possible també l'accés peatonal a tot arreu.
1: Clar, i anava a fer els que s'han fet arran de les obres del carrer Gaudí, que en principi entenc que s'han quedat, no tenen data, entenc que són terrenys privats i que hi ha un acord, i que en principi no tenen data de que es deixin de ser aparcament.
2: De moment no tenen intencions d'edificar, per tant els utilitzarem d'aparcament, sí.
1: Seguim, avancem, a banda de parlar d'aparcament, en Josep ens demana si s'ha fet algun control de soroll dels tobarros de cotxes i motos. Pregunta si hi ha policia que es dediqui en aquests assumptes.
2: Hi ha policia que s'hi dedica i també s'ha sancionat alguna moto especialment que fa molta fressa, avui hem comentat aquest estiu.
1: Controls, però, no se'n fan o no se'n veuen, o sí que se'n fan de...
2: Es fan controls preventius als accessos dels pobles i d'urbanitzacions, ja no només per motos, sinó també per tot tipus de vehicles.
1: La Míriam pregunta si algun dia es plantejaran canviar les plaques bilingües dels carrers de Sant Pere.
2: Doncs és una opció que tenim damunt la taula, sí que és una proposta que podria passar per la Comissió de Política Lingüística i també per al Consell de Cultura, perquè forma part també, no?, de la història recent del nostre poble, igual que Sant Pere, al centre Vila encara en queda algun que fa referència al carrer Espades, que són unes plaques de rajola que haurien de passar, hauria d'haver-hi consens amb tothom per treure aquestes plaques, però es pot fer la consulta. De moment encara no ens hem plantejat.
1: Pel que em diu, coneix l'assumpte, està concentrat a Sant Pere aquesta situació? Em deia que també hi ha diversos...
2: No, per exemple, al carrer Espases, si us fixeu, a l'entrada l'inici del carrer Espases amb creuament de Sant Ramon, si us hi fixeu, hi ha una rajola molt antiga que parla de la calle Espades. És una d'aquelles que queden de la història que caldria valorar si realment ho volem treure o no, i també parlar amb el propietari, en aquest cas d'aquest edifici, de si la vol treure o no la vol treure, perquè és la seva façana.
1: La Madura ens fa diverses preguntes. La primera diu si és possible posar passos de vianants elevats a la cruïlla entre el carrer Girona i Gran de Sant Andreu i carrer Girona amb Mas Martí.
2: Mira, Girona amb Gran de Sant Andreu hi ha un parell de passos elevats i és veritat que la gent segueix corrent i molt en aquests espais. Més que passos elevats, es planteja la instal·lació d'esquenes d'asa, que és un sistema que sembla que ara està com més acceptat i que fa que no evitis aquest pas. Però si us afixeu al carrer Girona, això ben bé quan creues amb el carrer de Mas Martí, hi ha un pas elevat en aquell sector i una mica més endavant abans d'arribar a la Masia, per entendre'ns. Però sí que és cert que omplir el poble de passos elevats també és un inconvenient per motos, pels propis cotxes, que ho fan bé, per als vehicles pesats d'agricultura i ramaderia, per als vehicles d'emergència. Omplir el poble de passos elevats és un inconvenient al final per als usuaris que ho fan bé. Per tant, per tots aquells que ho fan malament, hi ha altres mesures més restrictives i més sancionadores, que és el que s'ha d'aplicar, i poder, en comptes de passos elevats, allà el que podríem posar-hi és un radar de velocitat.
1: També ens diu l'Amador que entre el carrer Mas Martí i el carrer Tarragona s'hi veuen sovint rates.
2: No em constava, però ho passarem a Medi Ambient per avisar l'empresa que de desratització. Se'ns ha donat en algun punt, algun altre punt del poble al llarg d'aquest estiu. No sabem si és perquè no ha plogut fins ara fa res, però és avisar l'empresa de desratització perquè hi faci una campanya. En donarem trasllat a Medi Ambient.
1: La Nora ens pregunta per què diu que hi ha tants pocs busos. Els que vivim a les Ferreres o Can Camps diu que se senten desemparats.
2: Mira, ara justament el servei del transport urbà també és un dels contractes que tenim pendents de licitació, que s'ha de publicar una europea, perquè per import del contracte s'ha de contractar, s'ha de tornar a licitar. És un dels punts que tenim damunt la taula per fer l'any vinent. El plec de clàusules tècniques i administratives està gairebé a punt, però també és un tema de costos. O sigui, Tordera és un terme enormement gran. No som una ciutat com Barcelona, per tant no ens podem permetre, amb tota la honestetat i amb tota la humilitat del món, tenir una flota de vehicles com tenen a l'Ajuntament de Barcelona o de Mataró fins i tot. Per tant, hem de ser conscients que és un territori molt gran, que per cobrir-ho tot hauríem de pagar no el que estem pagant ara, sinó quatre vegades més per tenir un servei de transport que, a més, als usuaris tampoc els costaria el mateix que els està costant ara. Hem de ser conscients de les capacitats que tenim com a poble i treballar en funció de les possibilitats, no estirar més el braç que la màniga. Poder sí que estaria bé ampliar fins a una línia més o una franja horària més aquests horaris, però les finances municipals no estan ara mateix o no podrien assumir el cost d'un autocar per hora. Impossible, inviable absolutament.
1: En parlar de costos, entenc també, però que vostès tenen constància, no?, de si se'n fa un ús, si l'ús és important, si realment val la pena fer tot això. A més, parlava de Roca Rossa i Can Camps, però també en altres urbanitzacions.
2: En totes les urbanitzacions.
1: Plecs.
2: Però, clar, el bus no baixa mai ple. Però per què no baixa ple? Perquè no hi ha prou usuaris, perquè la demanda no és suficient i, per tant, l'horari que l'ofereixes no dona com perquè baixi ple. Ho fem en uns horaris que la gent gran especialment el pugui utilitzar per anar a fer les gestions que es fan habitualment durant el dia, que són compres, metges, entitats bancàries, i a l'hora de retorn que et pugui coincidir per fer-ho fàcil per la gent. Aleshores, el que es busca és una franja horària que pugui ser utilitzat. Però clar, determinar si exactament el bus no va mai ple, però determinar que no va mai ple perquè la franja horària que ofereixes no és la bona, això sí que no ho hem fet o no ho hem detectat.
1: Tenim una altra pregunta de bus. La Maria Pilar diu si posaran marquesines a les parades d'autobús de Masmora, que hi ha a peu de carretera.
2: Mira, justament aquesta és una demanda que ens varen fer aquesta setmana també des de l'associació de veïns d'una veïna de Masmora, i l'hem traslladat aquesta mateixa setmana al servei de carreteres, perquè és a baix, és la

0: a la gent jove i les famílies que es pugui viure i construir el seu futur a Tordera, malgrat tot hi ha veïns que patim endarreriments de més d'un any en llicències i informes urbanístics. Existeixen, diu, terminis reals o compromisos ferms per acabar amb aquests endarreriments, o l'Ajuntament dona, diu, per normalitzar aquesta inactivitat?
1: No, no es tracta d'una inactivitat, simplement que hi ha moltíssima feina, hi ha moltes llicències d'obres per informar, i ho he explicat moltes vegades en molts divendres. El problema no és només que informar. A vegades el problema ens trobem en requerir la documentació que es necessita a l'hora d'informar. És a dir, ens presenten un projecte i falta el no sé quin document. Requereixes, dones el termini, te'l tornen a enviar, segueixes informant. Et falta també aquest paper. Si quan un projecte es presenta amb tota la documentació, és fàcil de fer els xecs i de poder donar o no donar la llicència. Que tenim un problema de personal, o fins ara l'hem tingut, sí, ara hi tenim una nova arquitecta en aquest cas, que ens ajuda també a formar llicències i per tant hauríem de ser bastant més àgils. Més enllà d'això, es presenten o es plantegen altres alternatives que puguin millorar aquesta situació? Sí, s'estan treballant, és molt d'hora, però existeix la possibilitat que a través de l'app Tràmit hi hagi alguna millora a llarg termini. En el sentit que puguis presentar o puguis comprovar si efectivament tens tota la documentació que puguis presentar per poder demanar la llicència i d'aquesta manera evitar, no, tots aquests requeriments. Aleshores, quan tinguis tota la documentació la presentes i és molt més fàcil, que molt més àgil de donar, però això arribarà a llarg termini. Ara el que hem fet és posar una nova arquitecta tècnica que permeti donar un cop de mà també tot el personal d'urbanisme, però hi ha molt per informar.
0: Clar, Cristina, ens parlava d'un any, entenc que també dependrà, com diu vostè, de cada cas, no? I també dels requeriments que siguin necessaris, de la documentació.
1: Exacte.
0: I de l'avançada, de com d'avançat tingui cada usuari.
1: Correcte.
0: La documentació que li demanen, no?
1: Exacte, però és veritat que la pila és important. A més, tingueu en compte que el Pla General de Tordera és molt antic. Anem a un pla, és el que tenim, és del 2003, per tant hi ha normatives que al nostre Pla General estan antigues, que s'han d'adaptar, que s'han d'armar. És complex, no és fàcil.
0: Anem acabant, són preguntes, de fet, aquestes que ja han arribat alguna altra vegada en aquest programa. En Manuel diu si és normal que abans de les 7 del matí hi hagi bufadors de l'Ajuntament netejant el parc de la Sardana. Pregunta si hi ha normativa de soroll.
1: Mira, també ho hem comentat alguna vegada, que especialment en temporades de calor el personal de l'Ajuntament ha de treballar quan no fa calor. Hem passat unes onades amb unes temperatures molt altes i el que no podem fer és exposar el personal a les 12 del migdia a bufar els parcs o a netejar els carrers. Per tant, hem de fer compatible el treballar amb les hores de sol. I l'altre és que la feina s'ha de fer i, per tant, que es bufi, que passi la màquina, que faci soroll, que el camió de les escombraries passi a les 6:30 del matí, garanteix que la feina s'està fent. Vull dir que a vegades ens queixem de que no netegen, doncs sí, si netegen, i a més llavors ens queixem perquè netegen d'hora. La feina s'ha de fer i hem de vetllar també per la seguretat dels nostres treballadors. Per tant, s'ha de fer aquesta hora, perquè si no, també si ho fas al vespre o a la tarda, a l'estiu, és quan els parcs s'estan utilitzant. Per tant, no podríem netejar mentre el parc s'utilitza, perquè evidentment aixeques polseguera i s'ha d'intentar fer tot compatible.
0: I la Marisa ens repeteix preguntes, les porteries de la Pista de l'Amistat i el pas elevat al camí ral.
1: És el que dèiem, hem de buscar el sistema que pugui haver-hi un anclatge d'aquestes porteries perquè no es tombin, perquè és un risc. I l'altre era?
0: El pas elevat al camí ral en la zona, diguéssim, demana, de les oficines de la Caixa.
1: Sí, sempre li acabo explicant el mateix, que és això, que estem pendents del pla de seguretat vial. Ara, finalment, crec que ens ha arribat ja la nova senyalització i podrem establir alguna mesura més que indiqui que allà hi ha un pas de vianants.
0: Molt bé, doncs, alcaldessa, hem acabat les preguntes que havíem rebut. Dels serveis informatius em preguntaven si hi ha alguna novetat arran de la notícia que ens donava ja fa uns dies del requeriment que fan vostès a l'ACA sobre la investigació arran de les pifes. Si com a mínim ha contestat l'ACA a la seva demanda de dir, escolteu, doncs intenteu restringir els abocaments que es fa d'aigua en el riu.
1: No, l'única novetat al respecte és que no ens han contestat el requeriment que vàrem demanar fa 15 dies ja o 3 setmanes, però sí que tenim una visita concertada per al proper 7 d'octubre amb el secretari de Governs Locals i el gerent de l'ACA, pel qual també demanarem resposta com a mínim verbal a aquest requeriment.
0: Doncs ho deixem aquí. Li agraïm, com sempre, que hagi vingut. Avui sabíem, com dèiem al començament del programa, que no hem pogut fer el programa en directe els divendres. L'hem enregistrat avui dijous amb les preguntes que hem rebut. L'emplacem per d'aquí 15 dies al locutori.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Nosaltres acabem aquí aquesta edició. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Davant l'impacte de la crisi a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost per al sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta davant la Comissió Europea per crear un gravamen temporal a escala comunitària. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal i demana a Brussel·les analitzar si les grans empreses del sector estan obtenint guanys mesurats per la situació de crisi. L'objectiu és aplicar un impost de solidaritat que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
2: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios en la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer, ho ha anunciat avui l'alcalde Jaume Collboni durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat. La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços, l'anomenat dret de tanteig i retracte. I Front Comú dels ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló per reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien la falta de professionals als consultoris dels municipis i saturació al cap de Torelló. A Sant Pere, per jubilació d'una metgessa. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar. Els tres alcaldes demanen Salut i l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles. I 23 biblioteques de Barcelona que havien d'obrir portes aquest matí no ho han fet en el marc d'una nova jornada de vaga de la plantilla per reclamar millores laborals. Són dades de l'Ajuntament. D'aquestes 23-21 tenien personal treballant a porta tancada. A la tarda, 39 és les que havien de fer servei i 34 no ho han fet. I seguim parlant de llibres, perquè des d'avui fins al 27 de setembre el passeig de Lluís Companys a Barcelona acull la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català, una de les principals cites de l'any pel sector editorial, que coincideix amb la celebració de la Mercè. La setmana reuneix editorials, llibreries, institucions, s'hi apleguen 282 segells i es faran més de 300 activitats.
3: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
3: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui divendres 18 de setembre. Anem a tancar la setmana amb energia.

Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me en aquest divendres d'inici de temporada on tenim preparats mil i un continguts per recordar i també per començar fent bien per aquell cap de setmana que promet ser d'allò més especial perquè el Tordera, atenció, comença la seva aventura a la segona catalana de futbol. Vinga, va! I per conèixer més detalls, és hora d'entrar més en continguts. Anem a entrar en sumaric per explicar-vos què tindrem en el dia d'avui. Vinga, va, que comenci el show!

Vinga, va, hem de començar amb energia, perquè aquest cap de setmana el Club Futbol Tordera comença de nou la seva aventura segona catalana després de 2 anys. I és per això, i com cada divendres, tindrem aquesta prèvia amb en Guillem Ferrer, entrenador del primer equip del Club Futbol Tordera, per explicar-nos com arriba el conjunt torderenc després de la seva del seu pas per la Copa Catalunya i després d'algunes sessions que vam comentar amb l'Ot el dilluns. A banda de parlar amb Guillem Ferrer per conèixer avui divendres com està l'equip a falta de poc, de menys de 24 hores doncs, per aquest partit contra l'Sporting Vidrarenca a les 5 de la tarda demà dissabte en el Camp Municipal d'Esports, recordarem l'entrevista postpartit que va fer amb l'Ot Manresa, com també recuperarem algunes de les paraules del que espera que sigui l'Ot Manresa doncs, aquesta temporada del conjunt torderenc, i compte que són bastant esperançadores, eh? Per tant, avui serà un programa ben complet de Club Futbol Tordera. Parlarem del conjunt torderenc, parlarem sobretot de futbol, perquè l'ocasió ho demana. És que torna l'emoció, torna la lliga regular, a falta d'un parell de setmanetes perquè també a l'hoquei, i atenció, al futbol sala, també comencin les noves jornades. Vinga, va, nosaltres per començar anem a posar-nos una mica d'actualitat esportiva general i acabarem també amb la Torderenca, doncs per entrar més en temari amb el Club Futbol Tordera, perquè hem de fer aquesta prèvia. També farem la prèvia a continuació del Barça, que juga també demà dissabte contra el Sevilla. Vinga!

Comencem primer fent aquesta prèvia del conjunt blaugrana, perquè Hansi Flick avui a la roda de premsa han mantingut la incògnita de la porteria. I el tècnic blaugrana ha parlat abans de visitar el Sánchez-Pizjuán aquest migdia. La roda de premsa no podia començar d'una altra manera que parlant de la porteria. Flick, com sempre, no s'ha pronunciat sobre qui jugarà contra el Sevilla, però sí que ha parlat de Chesney. Ha dit, és molt important tenir qualitat en aquesta posició. Amb Livakovic tenim un porter de molt bon nivell. Sobretot, si mires enrere, vam guanyar la Lliga amb ell i va ser responsable d'això. Per mi és un porter fantàstic i amb molta experiència. Pel que fa a la situació del polonès contra l'actuació del polonès contra el Racing, ha dit, ho vaig dir després del partit, tots ens equivoquem i Tec ho sap. Vaig parlar amb ell des del primer control, sabia que tenia problemes i esperem que no li torni a passar. Tec coneix la nostra filosofia i com volem jugar. Dominic Livakovic acaba d'arribar i s'està adaptant a la nostra idea de jugar a futbol. Sempre es tracta de pensar en el millor de l'equip, sempre analitzem la situació i pensem el millor per l'equip. I sobre Joan Garcia i el seu descans ha estat molt clar. Sempre ho decidim junts. Vam parlar amb ell i amb l'equip mèdic sobre les molèsties que tenia. No és res important, però necessita descansar. Flick no vol parlar de possibles rècords de victòries. Sobre el nivell de l'equip en aquest moment, sap que cal treballar cada dia per mantenir-lo. I ha parlat de les rotacions. Cada partit comença 0-0 i el Sevilla a casa està molt bé. Serà important jugar amb confiança i controlar el partit. L'important és centrar-nos en nosaltres mateixos. Volem guanyar i aquesta és la feina que tots hem de fer. També, ja ho veurem, però evidentment que hi haurà alguns canvis. És normal i ho hem de fer. El que puc dir és que Cubarsí jugarà. Per ell va ser important descansar contra el Racing. El tècnic alemany ha destacat la feina i el caràcter de Adeyemi. És molt ràpid, deia. Adeyemi és un bon noi. Té molt respecte al vestidor. L'equip el vol, especialment quan va arribar. I amb aquestes actuacions, l'adaptació encara és més fàcil. Alemanya no estava en un bon moment i el millor va ser un canvi. Soc feliç que es decidís per nosaltres. Crec que la seva qualitat i se l'ha de cuidar i li donarem confiança. També s'ha referit a la propera aturada de seleccions a partir d'aquest dilluns, del proper dilluns. Molts jugadors aniran amb les seves seleccions. Si és bo o no, és una cosa que no puc canviar. Evidentment, quan els jugadors estan fora estem preocupats, però crec que les seleccions... Intento pensar en positiu. Quan tornin, tindrem alguns dies per recuperar-nos i centrar-nos en el Getafe. I parlant de seleccions, a la llista de Luis de la Fuente, la gran novetat és Roberto Fernández. A Blaugrana, Fermín també torna a la selecció espanyola. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha donat la llista de convocats per Espanya per les quatre partits de la Nations League contra Anglaterra, República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. El blanquiblau Roberto Fernández és la gran novetat de la llista. Feia 4 anys que no hi havia un jugador de l'Espanyol a la selecció espanyola quan es va seleccionar José Lu. El davanter de l'Espanyol, el madridista Huisin i el porter de l'Inter Josep Martínez són les tres novetats més destacades de primera. A la llista hi ha 7 jugadors del Barça i destaca la tornada de Fermín, que es va perdre el Mundial per lesió. En canvi, no hi ha Joan Garcia, lesionat, que ha estat substituït pel valencià Josep Martínez. L'estat de gràcia de Roberto Fernández, autor de 6 gols amb l'Espanyol, l'ha portat a una convocatòria somiada. El davanter de Puente Genil ha protagonitzat una arrencada de Lliga espectacular amb el conjunt perico. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo i Fermín. En canvi, no hi és Gavi. A més dels jugadors del Barça i de l'Espanyol, la llista d'Espanya hi ha catalans com David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marco Corella. Els jugadors estan convocats el dimarts 22 de setembre. A partir de dilluns hi haurà la finestra de seleccions, amb 3 setmanes sense futbol de primera. Els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar, juntament amb el blanquiblau Javi Hernández, han estat convocats, en aquest cas, per la selecció espanyola sub-21. L'equip entrenat per David Gordo s'enfrontarà el 25 de setembre a Finlàndia, l'1 d'octubre a San Marino, a Cervallà, i el 6 d'octubre rebrà a Romania, a Eivissa. A la llista també hi és el davanter del Madrid, Carlos Espí.

A la selecció alemana, el club també ha revolucionat la seva llista convocant de nou a Adeyemi. Però qui també ho ha fet ha sigut Xavi, perquè ha convocat, ha fet la seva primera convocatòria i deixa fora a Memphis Depay, màxim golejador històric dels Països Baixos. El nou seleccionador neerlandès marca el perfil propi des del primer dia i pren la decisió més sonada en la seva primera convocatòria. Xavi Hernández ha començat la seva etapa al capdavant de la selecció dels Països Baixos amb una decisió de gran impacte. Ha deixat fora de la convocatòria Memphis Depay, màxim golejador de la història del país. La seva absència és la gran sorpresa de la primera llista del tècnic català per als partits de la Nations League. L'exentrenador del Barça s'estrenarà oficialment a la banqueta neerlandesa apostant per una renovació parcial del grup i ha prioritzat futbolistes en millor moment esportiu, a més de Memphis Depay. També s'han quedat fora jugadors amb experiència internacional com Wout Weghorst i Martin de Roon. La decisió és especialment significativa perquè Memphis Depay continua sent una de les figures més reconeixibles del futbol neerlandès. Tot i això, el davanter del Corinthians no ha entrat en els plans inicials de Xavi, que ha volgut marcar el perfil propi des del primer dia. Entre les novetats més destacades i de les primeres convocatòries de Ruben Van Bommel, extrem del PSG, del PSV, perdó, fill de l'exbraurana Marc Van Bommel, i el migcampista, compta amb aquest nom, Gibai Zegil, del Feyenoord, també està a la llista Boy Berman, absent en moltes convocatòries durant l'anterior etapa de Koeman. Les lesions també han condicionat a Xavi i impedeix la presència de diversos pesos pesants, entre ells Frenkie de Jong, que haurà d'esperar per retrobar-se amb el seu antic entrenador del Barça en aquesta nova etapa, la selecció neerlandesa. Xavi debutarà el 24 de setembre contra Alemanya a la primera jornada de la Nations League, on debutarà també a Jürgen Klopp a la banqueta germànica, amb Adeyemi com a novetat a la llista després d'aquests bons partits amb el conjunt culer.

0: Anem a parlar amb Clau Tordarenca i amb dos notícies d'esport. Comencem amb una pedalada familiar que arriba demà dissabte a més de 60 inscrits. L'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'ha organitzat dissabte una pedalada familiar per la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. De moment, l'activitat compta amb més de 60 inscrits. El punt de sortida serà a 4:45 al Parc de la Sardana des del rètol de la Tordera en Ruta fins a l'ermita de Sant Tou. A l'arribada de Sant Tou hi haurà un berenar. Explica els objectius de la pedalada la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero. Escoltem-la.
1: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Sant Tou.
0: L'organització apunta que s'ha de portar casc i aigua i els menors hauran d'anar acompanyats d'un adult.

I ara sí, ja anem a parlar del Club Futbol Tordera perquè comença la seva aventura a la segona catalana demà dissabte. L'equip torderenc enceta una nova il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenca, demà a les 5 de la tarda. I és que després d'una pretemporada exigent, l'experiència a la Copa Catalunya, càrregues físiques i múltiples lesions, la competició oficial torna a escena. Aquest cap de setmana, el Club Futbol Tordera dona el tret de sortida a una nova campanya lliguera, rebent a un vell rival conegut, l'Sporting Vidrarenca. L'enfrontament marca l'inici d'una lliga, d'una nova etapa, segona catalana, on cada punt val el seu pes en or i començar amb bon peu pot marcar la dinàmica de les properes setmanes. Pels locals, l'estrena davant de la seva afició és alhora un repte i una responsabilitat amb les múltiples baixes que acumula la plantilla. El nou cos tècnic del Club Futbol Tordera, liderat per Guillem Ferrer, ha treballat de valent amb les noves incorporacions per ser un equip intens, proactiu i amb ganes de ser el dominador del joc mitjançant la posició de pilota i les transicions ràpides per banda. Tot i l'ambició local, al davant hi haurà un Sporting Vidrarenca que no posarà les coses gens fàcils. De fet, els visitants van certificar el descens dels torderencs en la seva última etapa a segona catalana, ja farà 2 temporades. Recordeu que tornen les retransmissions i això vol dir que podreu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Us esperem allà.

0: Vinga, va, nosaltres ara sí, després de llegir aquesta actualitat esportiva tordarenca i també abans la general, anem a donar pas al cantó per donar l'entrada a Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, perquè ens parli una mica sobre aquest partit. Fem una mica de prèvia, i és que avui divendres ja comencen les prèvies. Abans, però, anem per ordre cronològic, anem a escoltar primer les paraules de Guillem Ferrer just a l'acabar el partit contra el quart, perquè també comenta una mica sobre aquesta temporada. Després recuperarem les paraules que va fer amb l'Ot Manresa el dilluns i seguidament tindreu les declaracions de Guillem Ferrer. Vinga, va, donem pas a l'Ot, que tindrà aquesta entrevista de postpartit que vam tenir el passat dissabte. Vinga, va!
1: Ens parlarem ara amb el míster del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Guillem, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Míster, com has vist aquest partit?
2: Bueno, contra un rival de categoria superior, crec que pues, ells eren millors. Ens ha costat entendre això, perquè estem acostumats a altres coses i no és fàcil quan tens rivals que, doncs, que cada vegada que jugues doncs, et pressionen, te recuperen la pilota i bueno, ens hem col·lapsat un punt en això. Sí que és cert que crec que els gols són bastant evitables a la gran majoria. El primer sí que és cert que en surten i fan un molt bon gol. Els altres, bueno, alguns discutibles i alguns crec que força evitables, però bé, al final és la condició quan jugues contra un rival que és millor, al final t'equivoques més, això està claríssim, no hi ha més.
1: Campions de segona catalana, la lliga que jugarem ara, i a més ens deia el míster, amb un equip molt jove, la majoria de juvenil nacional.
2: Sí, bueno, que també van pujar el juvenil preferent, el juvenil nacional, els conec molt, que la generació aquesta del 2007, els he entrenat a molts que estaven aquí, els he entrenat, o els seus germans, o he enfrontat contra ells sempre, per tant, els coneixia bé, sabíem l'Eudal, per exemple, l'extrem que jugava aquí la primera part, cada vegada que tenia situació contra un era molt perillós, i els he dit, i bueno, n'hi ha hagut dos o tres que l'Adrià ho ha pogut fer bé, però a la que no hem pogut fer-ho bé, doncs se'ns han anat i ha fet gol, no? Per tant, bueno, al final era difícil, el partit d'avui era molt difícil, ho sabíem, teníem il·lusió, la veritat, per seguir passant rondes. Al final, ells ara mateix són el millor equip de tot Girona que estan classificats a Catalunya, i teníem aquesta il·lusió de ser nosaltres, està claríssim.
1: Perquè, míster, això et volia preguntar, el Club Futbol Tordera ha arribat... Mira, perdona, haurem de tirar una mica més endavant, em sembla, que començarà el partit. Et volia preguntar, el Club Futbol Tordera és el primer cop en la història que juga a Copa Catalunya i, òbviament, arribar a tercera fase també és històric. Com ho has viscut?
2: No, la veritat és que molt contents. Ja és un gran mèrit jugar-hi, vol dir que has fet molt bé les coses i doncs al final vam passar la primera perquè crec que érem millors, la segona doncs també, vam fer un molt bon partit a la Jonquera, la veritat. A bon matí també, l'únic que no es va transformar en gols, però la Jonquera sí que és cert que vam fer un segurament el millor partit de tota la pretemporada. Però bueno, tens aquesta sensació de que estàs en pretemporada, el partit de bon matí, per exemple, vam arribar molt justos perquè feia una setmana que estàvem entrenant, era la segona setmana i els jugadors no estaven preparats per jugar 90 minuts. Inclús avui potser no estan tan preparats, però bueno, com s'ha donat ja dos o tres partits, doncs al final això crec que també ha donat de fer aquest punt de preparació ells mateixos, perquè al final a nivell d'entreno ja ens hem centrat molt més en entrenar i poc més, perquè si no haguéssim patat tots els jugadors. Per tant, bé, content, la veritat, content amb com s'ha donat. Passar dues rondes, doncs al final crec que les vam passar perquè vam ser millors que el rival, i avui que no ho hem sigut, doncs no l'hem passat. Al final el futbol, crec que en aquestes tres jornades de Copa ha sigut just.
1: I, míster, et volia preguntar també sobre el partit d'avui, un partit que hem arribat amb moltes baixes, no?
2: Sí, bueno, tenim baixes de lesió, com les tres d'Ombro, no? En Gio el primer dia es va fer mal aquí, en Dani i en Juanma el tercer dia, a Mataró, en el mateix partit van fer mal dos jugadors a l'Ombro. La veritat, si et soc sincer, no s'havia lesionat mai cap jugador meu des dels 14 anys que porto entrenant, tinc 32, a l'Ombro, i en 10 dies se'm van lesionar 3. En Carlos també, que ha tingut un accident de cotxe bastant important, no ha sigut res dintre del d'això, que també li vull enviar un missatge d'ànims. Bueno, teníem en Pau tocat de l'isquio, que bueno, la setmana que ve en principi ja pot començar a entrenar. En Carlos Rodríguez també, que començarà la setmana que ve a entrenar. Per tant, bueno, els recuperarem per la jornada 1. I alguns jugadors que estaven de vacances, que al final... un jugador em va demanar si podia marxar abans de iniciar la pretemporada, 10 dies abans. Li vaig dir que sí, i me trobo avui amb 0 laterals, ni dret ni esquerre, al camp. No? I bueno, al final són coses que passen, i l'Adrià i en Jandro pues, ho han solucionat, ho han fet molt bon partit tots tots dos. En Kevin també quan ha pogut jugar, doncs també, que al final un recurs que tenim del juvenil, que sabem que té condicions per fer-ho. I bé, al final hi han coses que es poden controlar, hi ha coses que no, i no hi ha més. Mira, l'única lesió d'aquestes que us he explicat, l'única és la d'en Pau, que va petar. No, és que no va venir ni arribar a petar de l'isquio. Per tant, bueno, sí que és cert que està sent exigent, però bueno, ara ja que s'acabin les vacances, que s'acabin les feines, que s'acabi les feines d'estiu, perquè necessitem a tothom el 2000%, si no, serà difícil.
1: Et volia preguntar per l'Àlex Sánchez, que ja ha tingut uns minuts aquests últims partits, però avui per càmera l'hem vist.
2: Sí, bé, crec que l'única cosa positiva de tot és que l'Àlex està tornant a jugar, i ho estem fent, crec, bastant progressiu. El primer dia va jugar 10 minuts a la Jonquera, si no m'equivoco. El dimarts va jugar 25 minuts aquí a casa, un partit d'amistós que vam fer, i avui ha jugat 35. Per tant, anem acumulant minuts, que ell es vagi sentint bé, si entrenant va igual que l'heu vist ara, va a fondo, i l'important és que vagi sentint bé, que el genoll vagi responent bé per anar fent passos endavant, i ojalà en 2-3 jornades el tinguem a disponible al 200%.
1: Et volia preguntar, avui que crec que oficialment acabem la pretemporada, quina valoració en fas?
2: Bueno, una mica això, no? Ja els jugadors ho saben, per mi és un tram molt important de l'any, perquè és on tens més temps per poder treballar, per poder no plantejar els partits al cap de setmana, sinó fer-ho molt més teu. I bueno, ha sigut difícil, entre aquestes lesions que et comento, entre jugadors que estaven fora de viatge i tal, doncs al final ha sigut un pèl difícil. Ha sigut un pèl difícil i no estic gaire content de tot això. Després, l'actitud dels jugadors, com sempre, és bona. El dia de Mataró sí que és cert que no va ser del tot positiu. També veníem de jugar el dia abans, i bueno, va ser un partit així una mica així, però tant avui com Ronin, que hem perdut amb rivals millors i amb gols en contra bastant avoltat, crec que l'equip ho ha donat tot. Avui perdíem 4-0 i hem tingut totes les situacions de gol les hem tingut perdent 4-0, per tant això vol dir que els jugadors segueixen tinguent gana i segueixen tinguent l'actitud que toca a pesar del resultat i a pesar de com vagi, igual el dia de Ronin. Per tant, al final ens hem de quedar en això, i ara ja pues, començar la Lliga i preparar bé el partit del Vidreres la setmana que ve, que tenim moltes ganes.
1: Vull perdonar que ens allarguem una mica més l'entrevista, però que...
2: No ens hem vist
1: aquest estiu, i et volia preguntar sobre els fitxatges i com els valores.
2: Bueno, doncs mira, al final l'Enzon era fàcil perquè el teníem, ja l'havíem tingut aquí. Sí que és cert que bueno, estem treballant amb ell, quin és el seu millor lloc per poder jugar i poder sentir-se més còmode. Amb Mamadou, que l'he tingut sempre a Llagostera tota la meva vida també, i que crec que ens donarà moltes coses diferents del que necessitàvem. I després en Carlos, que està lesionat, que crec que és un jugador amb talent, és un jugador que ens donarà moltíssim. Són tres jugadors d'un perfil diferent al que teníem, que és una mica el que necessitàvem i el que volíem, i crec que serà molt positiu per l'equip quan estiguin, i quan estiguin al nivell de tot, la veritat. Crec que són tres reforços que necessitàvem i que ens donaran moltíssim.
1: I la Lliga, que ja coneixem tots els rivals, quina previsió, quina valoració en fas?
2: Mira, només et dic que l'any passat es van salvar el Blanes, que va ser el primer en salvar-se, amb 42 punts. Dels altres anys, sí que és cert que va haver-hi el Covid i tal, nosaltres amb 32 baixem. I en un any normal ens véssim salvat, perquè vam quedar cinquès d'últim. Per tant, i si mires altres anys, amb 30, 32, 33, es salvava la gent, i l'any passat va ser 42. I crec que aquest any serà molt similar a l'any passat, perquè la veritat és que els equips estan treballant molt bé, els equips estan fent molt bé les coses, tu mires les plantilles i són molt bones plantilles. Els entrenadors que hi han ja estaven a la categoria, perquè el del Blanes ha anat l'Arbúcia ha anat l'Arbúcia ha anat al Vidreres, el del Vidreres ha anat a... El de Bescanó ha anat al Vidreres, sí, i el del Vidreres ha anat al Blanes. Per tant, i el del quart, que van pujar l'any passat, ha anat al Bescanó. Per tant, que tothom està allà mateix i tothom coneix molt bé la categoria. Per tant, crec que serà xula. Els que pugen també, el Besalú ha fet un molt bon equip, amb els jugadors del Banyoles de fa un o dos anys de primera catalana, el Sant Jaume, filial d'Olot, doncs al final un filial que competirà molt i molt bé, i també el Sant Joanenc, que s'ha reforçat molt bé, han fitxat, allà tenen capacitat per poder fitxar i tenen capacitat per poder fitxar jugadors interessants, i bueno, al final al final serà tots aquests que et nombro és perquè tenen molt bon equip, l'Arbúcies amb el seu equip de sempre, que el coneixem bé, crec que el Begú l'any passat va quedar a les portes de guanyar, el Bescanó, que porta molts anys, que sempre que està a segona catalana, sempre està dels quatre primers, dels tres primers, per tant, ho seguirem intentant, i més amb Ballo com a entrenador, que havia estat a Lloret molt de temps i que és molt bon entrenador, per tant, bé, veurem a veure què passa, perquè serà difícil, ojalà se'ns doni i puguem fer-ho bé.
1: I la Lliga, míster, comença la setmana vinent, dissabte a les 5 de la tarda. No sé si vols aprofitar per fer un missatge a l'afició.
2: Sí, que si els hem necessitat durant aquests dos anys i mig, ara aquest any els necessitem encara més. I nosaltres, la nostra feina és intentar que surtin satisfets del camp. Guanyar o no el partit, a vegades pot dependre d'altres factors, no? Però crec que l'equip ha d'estar a l'altura de la gent, el que demana la gent, i tant de tothom, de vosaltres, del club, de la gent que ens estima, la gent que està amb nosaltres cada dia, i crec que és un motiu més per demostrar-los que nosaltres volem que vinguin i volem que estiguin amb nosaltres durant tot l'any, que si ho han fet i si ho faran sempre, no en tinc cap dubte.
1: Gràcies, míster. Ens veiem la setmana que ve.
2: A vosaltres.
0: I vinga, i després d'escoltar les paraules de Guillem Ferrer amb l'Ot Manresa, de l'últim partit de Copa Catalunya en aquesta tercera ronda, on recordem que el Club Futbol Tordera va caure contra el quart per 0-4, però també va fer una mica de història en ser la primera vegada que el conjunt torderenc disputava una ronda d'aquesta competició com a local, va jugar al Camp Municipal d'Esports. També ho farà aquest cap de setmana per començar aquesta lliga, però abans hem escoltat les paraules que vam tenir amb l'Ot aquest dilluns, on feia un petit balanç i comentava el que esperava del Club Futbol Tordera per iniciar aquesta temporada, com comentàvem abans, just demà a les 5 de la tarda.
1: Bé, jo crec que s'espera interessant però complicat. En unes declaracions de Guillem Ferrer després del partit de l'altre dia explicava que la Lliga és complicada, no només perquè baixen fins a 4 equips, 3 de forma directa, un en play-off, i això si no hi ha compensacions, perquè recordeu que el Tordera va baixar 5è per la cua amb gairebé 40 punts, que és una barbaritat, i de fet una cosa similar va passar la temporada passada. El Blanes, el primer en salvar-se d'aquest grup, es va salvar amb 42 punts. 42, és una barbaritat. Per tant, bé, jo el que espero és que sigui una lliga molt complicada. Sí. Tenint en compte... Vaig a fer la frase llarga, perquè quan em recupereu aquest tall, soni sencera, eh?
0: No et podré ficar el clip, eh?
1: No podràs fer el clip de...
0: Mira que ens agrada aquí, eh? Sí. A la ràdio fer clip.
1: A data de setembre, i tenint en compte les moltes lesions que acumulem per aquest inici de temporada, jo crec que el Tordera pot optar a estar a les portes del play-off d'ascens. Guillem Ferrer té equip per entrar a play-off. Jo crec que guanyar la Lliga com a líder és molt complicat, perquè hi ha equips amb molta pasta al darrere, però jo crec que per accedir a play-off, que al final hi accedeix, si no m'equivoco, fins al 5è classificat, no és descabellat. No és descabellat per l'equip que tenim. Ara bé, sempre parlant amb el 100% de la plantilla, perquè ara mateix amb 8 baixes començar és complicat.

0: Vinga, va, i tothom ja sabeu què significa aquesta sintonia i, com us comentava al principi, és hora d'anar acabant el programa perquè hi va tocant ja, però trobàvem a faltar la veu d'en Guillem Ferrer en directe, per tant el saludem a l'altra banda de la línia telefònica. Guillem Ferrer, bon vespre, com estàs?
1: Bé, bona tarda, bona tarda a tothom. Bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres una altra vegada, i això vol dir que ja comença la competició i anem a iniciar.
2: Jo estic molt content, Guillem, ja t'ho he dit ara fora de micros, però ens tornem a trobar després de que, bé, t'hagi coincidit també una mica el teu descans, després ajuntat amb el meu quan tu començaves aquesta pretemporada. Sé que moltes vegades ho has anat parlant amb l'Ot, però anem-ho a parlar aquí una mica en directe. M'agradaria que em fessis una mica valoració de totes les arribades que has tingut, molts vells coneguts ja per tu que hi havies dirigit, i com han anat funcionant tots aquests engranatges amb aquests partits de pretemporada.
1: Bueno, doncs bé, al final el més important per mi de l'any passat era intentar renovar tot el bloc que jo creia que volia competir aquest any. Dels 24 que érem, jo volia renovar 22 jugadors. Un va decidir deixar jugar a futbol, que era en Boris, i l'altre era en Cobos, que va decidir, doncs, fer un pas al costat per anar a jugar a Primera Catalana, no? I després, bueno, jo sí, vam prendre la decisió de que en Raül i en Diego no continuessin, independentment de lo que passés, independentment dels jugadors que volien sortir o no volien sortir, perquè, bé, pensàvem que podien millorar les seves posicions amb altres jugadors, i doncs així va ser, des de just quan vam acabar les reunions de tots els jugadors individuals. El primer que va ser

0: juvenil exitosa al màxim, l'Adam i el juvenil nacional del Badalona, i ell va ser qui va contactar amb nosaltres i nosaltres doncs, no vam dubtar per incorporar-lo.
1: Uh-huh. I com han anat aquesta pretemporada, a banda dels partits ja no només sense comptar els de Copa Catalunya? M'agradaria que em valoressis sobretot aquests tres últims partits que heu fet, que crec que eren potser els més importants, a banda de, com comentava, aquests previs de Copa Catalunya, però arribant a la tercera ronda, jugant contra el quart, un rival de primera catalana ja, no sé com valores aquests tres partits, que era potser els que et donaven més pistes, no?, de com aniria la temporada.
0: Sí, bueno, la veritat és que en el primer de Copa Catalunya i el segon, la veritat que bueno, vam ser molt superiors al rival, vam fer un molt bon partit tots els dies. Sí que és cert que és obvi dir-ho i demostrar-ho, que el rival pues, era inferior a nosaltres a nivell de categoria i també a nivell de jugadors i de futbol, però a vegades no, això no vol dir que tu guanyis, això no vol dir que tu ho facis molt bé i els altres no, i l'equip va tindre la mentalitat que tocava i va estar molt i molt bé. I després, doncs, altres dies en els altres dos partits que hem jugat de pretemporada, doncs, bueno, al final eren dos rivals exigents, el de Ronin aquí a casa, doncs, no cal explicar que era el de Ronin, però, òbviament, doncs, van a un altre nivell. I després el dia de Mataró, que va ser la segona setmana de pretemporada, que vam anar a jugar contra ell després del partit del Bon Matí. Al final la Copa Catalunya ha estat molt bé, però sí que és cert que des de la segona setmana hi ha jugadors jugant 90 minuts i no estàvem preparats. De fet, la setmana passada encara no estàvem preparats per jugar 90 minuts. En una pretemporada normal no s'hagués donat això. Però al final doncs, la competició aquesta et genera això perquè no podies fer tots els canvis com un partit amistós. I bé, doncs al final ens hem de quedar les coses positives i crec que l'equip, nosaltres, bé sigut, ens hem quedat potser amb aquesta espineta de no anar més enllà, perquè ostres, passar una ronda més bé sigut crec que ha sigut història jugar-la, bueno, segur, perquè no sabia jugar mai, perquè no es feia abans, per tant ja és història jugar-la, és història ja passar dos rondes i passar-ne una més, bé sigut increïble, la veritat.
1: Comentaves una mica de que els jugadors, clar, ostres, jugar 90 minuts ja des d'un bon principi no hauria de ser així. Diries que per aquest cap de setmana els jugadors arriben a un bon... amb un aspecte físic arriben en bones condicions per enfrontar ja el primer partit de Lliga?
0: Sí, al final el bo és que no han patit cap lesió, tots aquests jugadors que han jugat molts minuts, i que pues, estan més preparats per arribar-hi, això està clar. No estaven preparats en el seu moment i vam haver de fer un esforç més, però ara sí que crec que estan més preparats perquè ja havien jugat. Això al final és com quan un dia vas a córrer 10 quilòmetres i el primer dia estàs mort i després el segon dia ja pots fer-ho i el tercer ja en pots fer 12. Doncs una mica és això, saps? Crec que la preparació una mica va per aquí.
1: La preparació ha tingut a veure una mica el nou staff tècnic que tens darrere, no? Perquè hi ha hagut noves incorporacions. També m'agradaria que si les pots comentar, també presentar per tothom que ens estigui escoltant que no ho conegui, i així sabem una mica com queda el nou staff tècnic.
0: Sí, bueno, aquí també doncs, el primer que jo volia era intentar renovar l'estat tècnic de la temporada anterior, tant amb en Pitu com amb en Massa, i bueno, no va ser així, perquè van decidir que ells no fos així, i doncs al final el que vaig intentar buscar doncs, és un estat nou, òbviament, i també un estat que potser no fos d'aquí, no? Que els jugadors no coneixessin, en el sentit de que, bueno, doncs que fos un estat molt més meu, en el sentit d'intentar trobar les solucions respecte al futbol i no tant potser a nivell personal, no? Perquè no tant a nivell personal, perquè bueno, per intentar trobar millors solucions a nivell de futbolístiques i doncs, per això bueno, doncs en Cano ha vingut a això, amb l'Àlex Cano jo ja havia treballat a Llagostera amb ell durant una temporada. I la veritat és que bueno, crec que s'ha adaptat molt bé, està molt content amb els jugadors, ha vist des del primer moment el que és Tordera, i jo ja li havia dit, però al final fins que no ho veus no t'ho creus, no, una mica, i quan veus els jugadors i veus el dia a dia, després ho reconeixes i dius, pues sí, ja em tenia raó, i l'equip és tal i com tu m'has dit, a nivell de feina, a nivell

0: nivell de compromís, a nivell després de dia a dia amb ells, de relació amb ells i amb l'estat, i crec que està molt content. I després la nova incorporació, doncs, amb Jordi Tomàs, que ja havia estat aquí amb mi també, i ell va marxar a Mèxic durant 15 mesos a treballar amb Barça Academy i a fer de coordinador a Barça Academy a Mèxic, i ara doncs ha decidit tornar, i ell tenia un parell d'opcions sobre la taula. Una sempre havia sigut Tordera, una de les dues, i doncs al final doncs ha decidit quedar-se aquí, i quan va decidir quedar-se aquí, doncs no vam dubtar ni jo ni el club quan li vaig comunicar de que estigués amb nosaltres.
1: I has vist un gran canvi ara amb aquest nou staff, que els jugadors no coneixessin potser les persones. No sé si et va més aquest estil per implantar ja un altre model, o que coneguessin la temporada passada, per exemple, Massi i en Pitu, doncs, que hi eren companys de la plantilla. Creus que anava potser una mica millor?
0: No, tot anirà bé si es guanya, i tot no anirà bé si no és el d'això, no? Al final, crec que, no sé si ho vaig dir jo, però el més important és que jo segueixo, que les idees són d'això, hi
1: Sí,
0: ha
1: sí.
0: idees renovades, però hi ha idees renovades tant pel cos tècnic com per mi, perquè crec que si en portem 2 anys, siguem, o 2 anys i mig, siguem molt exigents, aquest any encara l'exigència és un punt més alt, no? I en tot, en el dia a dia, en la preparació dels partits, en la preparació dels entrenos, en tot. I, bueno, doncs ells al final m'ajuden a això. També que sentin coses noves, d'exercicis nous, de tasques noves, de correccions noves, doncs crec que també és el punt que jo estava buscant, perquè al final ja són 2 anys i mig treballant amb ells i explicant-los més o menys el mateix des del primer dia, no? Per tant, que tinguin una informació o una veu nova, crec que també és interessant
1: Sí.
0: per allargar tot una mica, perquè al final és l'objectiu.
1: Per aquest dissabte, Guillem, em van xiular una mica les orelles perquè em van comentar que hi havia diferents jugadors que havien patit algunes lesions i que, ostres, afrontar sobretot un partit, me'n recordo el de la Jonquera, no?, que vau ser poquets convocats i també vau convocar a juvenils. Com estan les lesions avui divendres? Perquè el partit és demà, no sé si heu pogut recuperar ja jugadors lesionats que estaven tocats.
0: Sí, estem en el procés, estem en el procés. Sí que és cert que hi ha dos jugadors que estan recuperats. Ahir va ser el dia clau, perquè ahir van acabar tot l'entreno sense molèsties. I ahir era un entreno que és el que més s'assimila al partit. Per tant, podem dir, i toco fusta, que d'aquí una estona no passi res, que en Pau i en Carlos estan recuperats. En Carlos Rodríguez i en Pau Llastarri estan recuperats. Òbviament, doncs, em falta ara de ritme, perquè al final porten 3 setmanes parats, però bueno, que estem en el camí. I després tenim la baixa segura de Gio, tenim la baixa segura de Juanma, tenim la baixa segura de Dani, que són tres ombros, i després tenim també la baixa segura encara de Carlos Esquinas, que, bueno, que va patir un accident de cotxe i ja està ara mateix, doncs, fora de tot. Fa pinta que d'aquí poc tornarà, igual que en Dani, que ahir va començar a entrenar una mica, igual que en Juanma, que també està començant a entrenar i crec que està pròxim a arribar. En Gio sí que és cert que crec que hem d'esperar una mica més, però bueno, crec que en aquest sentit estem una mica això. I ara, bueno, típiques molèsties, típiques, doncs, normal, però bueno, esperem que per demà, doncs, els 19 que estem disponibles, doncs puguem estar. Ahir sí que és cert que algun jugador va sentir una mica de molèstia a algun lloc, potser una mica més important, que veurem si avui pot entrenar o no. En Rafa Fissi haurà de determinar què hem de fer, però bueno, a veure què passa.
1: No sé si d'entre aquests últims és Àlex Sánchez, que també em consta que arrossegava una mica les molèsties en el genoll que ja potser arrossegava al final de la temporada passada.
0: No, l'Àlex està cada dia millor, la veritat.
1: Vale.
0: Està cada dia
1: Millor,
0: millor.
1: millor.
0: Sí. Òbviament, doncs crec que hem d'anar a poc a poc amb ell. Vull dir, porta jugant, crec que són, des de la Jonquera va jugar el primer dia, després van fer un partit amistós entre setmana contra una gent d'Estats Units, i ell va jugar allà 30 minuts, després contra el Quart va jugar 35 minuts. Bueno, crec que estem en el procés d'anar a poc a poc amb ell, perquè la lliga és molt llarga i són 30 jornades i l'hem de tindre disponible en totes aquestes. I bueno, si aquesta setmana ha d'estar, bueno, no ha d'iniciar i ha d'estar després i ens ha d'ajudar després, doncs amb el seu compromís ho farà al 2000%. Per tant, al final és intentar trobar la millor versió de cada jugador, i però anar a poc a poc, tampoc voler córrer més del compte, perquè si corre més del compte al final no arribes.
1: Anem a parlar ja d'aquest partit contra l'Sporting Vidrarenca, un rival que potser ja el recordes, perquè ja en l'última etapa de segona catalana farà 2 anys que ja estaves a la banqueta del Club Futbol Tordera, també competia a la mateixa lliga. De fet, va ser el rival que va certificar el descens del conjunt torderenc. Com es planteja aquest partit tàcticament, Guillem?
0: Bueno, mira, és un rival molt similar a nosaltres. De fet, diria que pràcticament fa el mateix que nosaltres, a nivell de joc, a nivell de posicionament, a nivell de sortida de pilota, a nivell de pressió al porter, al rival, quan la pilota està parada. Les disposicions són exactament les mateixes, segons jo he vist. No sé què passarà demà, jo no sóc l'entrenador del Vidrera, jo sé el que farà el Tordera, no sé el que farà el Vidrera, però puc intuir per diferents vídeos o diferents informacions, doncs que el que farà, per això aquest any ens preparem també tots els clubs, la veritat, tots els clubs ens preparem a nivell de vídeo, ens passem el vídeo del nostre partit de casa, que a mi això al final crec que és una cosa positiva, perquè a mi em veia tothom però jo no veia ningú, i aquest any doncs a mi veurà tothom però jo també veurà tothom, per tant jugarem en igualtat de condicions en aquest sentit, i res, la veritat és que jo crec que serà un partit superxulo, un partit obert, un partit que els dos equips voldran ser protagonistes, un partit que els dos equips voldran tenir la bola i fer mal al rival, per mi els dos equips voldran pressionar a camp rival de veritat per intentar recuperar-la, intentar fer el abans possible. Per tant, crec que ens trobarem aquests partits molts dies aquest any, jo crec, i haurem d'estar al nostre nivell, al nostre màxim nivell, la veritat.
1: Ho vas comentar una mica amb l'Ote, i ara també ho deies, que molts partits d'aquesta temporada seran d'una alta exigència. Per tant, estem parlant d'una lliga molt competitiva, dels quals baixen 4, si no m'equivoco, perquè un fa play-off. Ostres, una lliga molt competitiva que s'haurà de suar, no?
0: Sí, totalment. Mira, l'any passat es van salvar amb 42 punts. El Blanes es va salvar amb 42 punts. Si tu mires els històrics dels altres anys, amb 32, 33 punts estava salvat. O sigui, 10 punts més de lo normal. Jo tinc la sensació que aquest any anirà per lo mateix. Òbviament, ara mateix no veus a ningú que diguis aquests estaran a baix, perquè no, crec que no, que ara mateix no. Després, quan passi la Lliga, doncs anirà veient. Però al final crec que hi ha molta igualtat. Els equips s'han reforçat molt bé, tothom s'ha reforçat molt bé. El Vidrera, per exemple, ha perdut 2-3 jugadors importants, però també ha fitxat a 2-3 jugadors importants, ha renovat a 2-3 jugadors importants. Nosaltres, doncs, igual. Crec que el Blanes ha fet un molt bon equip. No em voldria ser ningú. Òbviament, el Banyoles crec que serà el millor equip de la Lliga. El Besalú, que ha pujat també des de l'altre grup, ha fitxat amb molt bons jugadors. El Sant Jaume de Llerca, que ha baixat de Primera Catalana, que és el filial del Lot, doncs té molt bons jugadors. El Farners també, potser ha perdut bastants jugadors, però crec que també s'ha reforçat bé. Per tant, bueno, és que estarà xula, estarà divertida, la veritat, estarà molt competida. I cada detall crec que marcarà totalment el desenvolupament dels partits, perquè en molt poc crec que serà tan igualat que en molt poc pot canviar tot, saps?
1: I quin diries que és l'objectiu que teniu per aquesta temporada?
0: Doncs ara mateix, 42 punts. Aquests són els que l'any passat van servir per salvar-se, i ojalà fer-los, i ojalà d'això. I òbviament, doncs, el nostre objectiu principal, per mi n'hi ha dos. Un és aprendre i millorar i ser millor cada dia, i dos és passar-nos-ho bé. Passar-nos-ho bé implica guanyar partits, implica fer el nostre joc, implica doncs estar compromesos, implica fer les coses normals en el dia a dia, i d'això parlo, no passar-nos-ho bé, de vindre a fer xefles que també avui per tenim el primer, però al final crec que és un tema de passar-nos-ho bé jugant a futbol, i siguent professionals jugant a futbol, que al final és el que estem buscant des del primer dia.
1: I ja per acabar, Guillem, el primer partit, a més, és a casa, que això també crec que és un plus per a vosaltres. Un missatge per l'afició, perquè aquesta temporada el Municipal es converteixi de nou en un fortí, i que tothom que vingui a jugar aquí a Tordera digui, ostres, aquest camp és molt complicat.
0: Bueno, doncs això, sempre nosaltres sempre ens acompanyen les famílies, els dies que va bé sempre hi són, els dies que no també, l'afició òbviament sempre també respon, el futbol base està implicat i només espero això, si els dos últims anys hem guanyat el 70-80% dels partits i sempre han estat amb nosaltres, aquest any doncs pot passar que algun dia no i que també estiguin amb nosaltres, crec que és el més important, vull dir, al final... ara per exemple el dissabte passat vam jugar contra un equip que era millor que nosaltres i vam perdre i ja està, doncs no passa res, però al final aquest any ens trobarem equips millor que nosaltres. L'any passat no ens vam trobar cap i a vegades vam perdre, a vegades vam guanyar. Fa dos anys crec que només ens vam trobar un millor que nosaltres, i aquest any doncs algun dia el rival pot ser millor que nosaltres, per tant que estiguin amb nosaltres, que s'ajudin, que torni a ser un altre any seguit com els dos i mig que porto aquí, i espero que segueixi així, amb un molt bon aspecte, a la 5 de la tarda, el dissabte, que el seu cap, el dissabte a la 5 de la tarda, ja sàpiga què és, i és anar a animar el primer equip i anar a veure el primer equip.
1: Doncs, Guillem, nosaltres de ben segur que sí que estarem al vostre costat, a peu de camp, a casa, a fora, plogui, nevi o faci el que faci, doncs per poder explicar a tota Tordera doncs, els vostres partits, que de ben segur ens fareu gaudir amb el vostre joc, que guanyeu o perdeu, i sempre que estarem allà al costat per tot el que passi durant tota la temporada. Guillem, moltíssimes gràcies per tornar aquí al Show dels Esports. Ens veiem demà.
0: A vosaltres, i ens veiem demà el primer dia, i segur que un gran dia de molts.
1: La primera gran tarda de la temporada, Guillem.
0: 100%, 100%.
1: Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé.

Vinga, va, fins aquí el programa d'avui d'aquest show diari del Show dels Esports. Avui divendres 18 de setembre, el primer divendres després de la tornada de l'estiu, el primer divendres de prèvia, només amb en Guillem Ferrer, però sí que és veritat que ha sigut un programa ple de futbol, més concretament del Club Futbol Tordera, i això també estarà a partir d'ara. Cada divendres tindrem en Guillem Ferrer aquí als micròfons de Ràdio Tordera, doncs, per comentar una mica, fer aquesta prèvia de caps de setmana. Demà ens veiem a les 4:45, a 4:45, que començarà la retransmissió amb la prèvia, amb la prèvia del partit, perquè hi hauran moltíssimes coses a explicar-vos, i l'equip d'esports de Ràdio Tordera estarà present al Camp Municipal d'Esports per explicar-vos minut a minut i tot el que passa. Ho podreu seguir al YouTube de Ràdio Tordera i a la 107.1 de l'FM. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me, que ja ens veiem demà. Molt bon cap de setmana i bona nit.

0: Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
5: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Sense 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Centenars de persones s'han manifestat aquesta tarda contra un acte de Vox al barri de la Marina de Barcelona. Els antifeixistes s'han trobat a la plaça Cerdà a partir de les 6 de la tarda, una hora abans de la convocatòria de Vox a la plaça la Marina de Sants. Els activistes han començat a caminar en direcció al míting de Vox, tot cridant consignes en contra com ni un pas enrere o fora Vox dels nostres barris. Un cordó policial de grans dimensions ha evitat que la manifestació pogués arribar al lloc on finalment s'ha celebrat l'acte d'extrema dreta. I canviem de tema perquè el Terres Travel Festival ha posat el punt final a la desena edició amb una gala celebrada als Jardins del Príncep de Tortosa. Dues coproduccions d'aquesta casa han estat guardonades en guanyar el certamen. Són Perspectives, una manera de viure, que ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el Pont de Dalt, ha rebut el premi de la UNESCO per fomentar el respecte entre cultures. Canal T, Blanca Carol.
3: Dos documentals coproduïts per la xarxa han estat reconeguts en la desena edició del Terres Travel Festival. Perspectives, una manera de viure, ha guanyat el premi a la Best Catalan Production, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el guardó de la UNESCO al millor audiovisual per fomentar el respecte entre cultures. Jordi Sacristán és el director de Canalla, el Pom de Dalt, i el productor executiu de Perspectives, una manera de viure.
4: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts, amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no?
3: Els dos premis s'han lliurat este divendres durant la gala de clausura del festival als Jardins del Príncep de Tortosa.
2: Enhorabona als premiats. I al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva. Es tracta de productes que ajuden a millorar la sintomatologia de la menopausa, com l'estradiol, que es prediu per pal·liar els efectes de sufocacions, osteoporosi o sequedat. Aquesta problemàtica porta mesos ja, i l'Agència Espanyola del Medicament manté l'avís per la manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci i a reprendre's al novembre. Això sí, ja ho diuen, es normalitzarà cap al 2027.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Ja hi som aquí, ja hi som aquí. Hola, què tal? Com anem? Com anem? Com anem? M'agafo la resposta amb allò que podeu dir molt bé. Estem tots molt bé. I jo que me n'alegro moltíssim. Aquí a la ràdio també estem tots molt bé. Les 9 del vespre i 5 minuts en aquests moments s'inicien el Bones Vibres d'aquest divendres, un divendres molt especial. Divendres, dia 18, el numerologia és el número també que li pertany a la Lluna, el número 18. La numerologia compartint una mica de la part més esotèrica. Estem a quart creixent. I avui, senyors, senyores, és el darrer divendres de l'estiu. Doncs sí, l'últim divendres de l'estiu ja és aquí, a gaudir-lo al màxim. Acomiadem l'estiu com es mereix, amb un somriure i amb bona música. I especialment amb molt bona companyia, la teva i la nostra. Em feu molt feliç, em feu molt feliça. Cada divendres, quan us saludeu a través de les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Compartint com sempre des d'allà fa 5 anyets el Bones Vibres aquí a través del 107.1 de la FM, a través de Ràdio Tordera, la xarxa Comunicacions, Ràdio Local. La importància de les ràdios locals a Catalunya, una importància bàrbara, eh? No sé si la paraula seria correcta. Doncs bé, el Bones Vibres, com sempre, aquí cada divendres donant peu al nou cap de setmana. I en aquesta ocasió, un divendres encara més especial, donant peu a l'acomiadament de l'estiu 2026. I quasi ja donant la mà i donant la benvinguda a la propera tardor 2026. Diem adéu a l'estiu amb el cor ple de bons moments. Anem directes a gaudir al màxim a sobre d'aquest cel que tenim tan bonic. Preciosíssim. Té un color així, un blau fosc, eh? Amb una lluna, com et deia, creixent. Molt maco. Ai, aquest Bones Vibres, que no sé com anirà. Sempre dic el mateix, sé a l'hora que començo, però no sé el que faré durant aquestes dues hores de ràdio. El Bones Vibres, el que té en especial és que tu estàs aquí i que la música és la protagonista, amb petites informacions actuals que sempre ens ajuden a manejar aquesta estona. De tant en quant cantem, de tant en quant fem alguna entrevista si sorpresa, i actuem sobretot amb molta espontaneïtat, eh? M'agrada molt les coses espontànies. Aquí ens ho podem permetre, en aquest espai de Ràdio Fórmula. Estiu, no t'acabis. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Mari Trini Hernández.

Entre tu i mil mares, una bonica cançó d'aquesta gran artista Laura Pausini, que està en aquests moments de gira en el seu tour Canto World Tour 2026-2027. Aquí a Espanya, també a Barcelona, va venir durant els mesos d'abril i properament actuarà ja novament a Europa el dia 1 d'octubre. Se l'espera amb els braços ben oberts a la seva estimadíssima Itàlia. Canviem d'estil, canviem de ritme i ara ens serem directament amb, al costat d'un gran català, Joan Dausà. El títol de la cançó ho diu tot, perquè diu exactament això. Ho tenim?

0: ho podem provar ara mateix.
1: Ho tenim tot.
0: Només cal que estiguem quiets i en aquests moments dir estic bé, ho tinc tot.

hem de provar aquests rajos de fe, d'esperança, de provar-ho bé, de la bona vibra que podem captar arreu del món. Divendres, dia 18 de setembre. Avui, segons el calendari gregorià i segons m'informa la meva estimadíssima amiga la Viquipèdia, avui és el 261è dia de l'any. Tenim 104 dies per finalitzar aquest 2026. És a dir, tenim 104. Ui, 104. 104 dies meravellosos per fer moltes cosetes i per dir, ho tenim tot per poder tirar endavant. De fet, si segueixo una miqueta la filosofia, si et tens a tu mateix i ja tens allò que diuen, ho tens tot, tens allò que és essencial. Ai, anem a comptar, 19, 1, divendres, avui, no compta, diumenge, 2, dilluns, 3, a veure, què més, dimarts, 4, ai, comptem el dimecres, 5 o 4 i mig, perquè clar, dimecres, podem dir allò de que no s'acabi l'estiu.

21. En aquests moments són les 21:21 de la nit. El número 21 és un número amb molta força, amb molta màgia, perquè si sumes el 2 i l'1 en fa 3. El 3 és un conjunt de bones coses. El número 21, en la numerologia, una miqueta més esotèrica, representa el món. El món són cicles, són èxits i també són camins de vida. Especialment el número 21, si la traiem de la part més esotèrica, més mística, i l'agafem de les cartes, per exemple, del tarot, ens diu que són cicles de vida, que és un altre cicle. De fet, nosaltres estem tots a punt de finalitzar un cicle d'una estació per iniciar un altre. Nosaltres estem a punt de finalitzar l'estiu i una altra part del món està a punt de finalitzar l'hivern. Són cicles que s'acaben per iniciar-ne d'altres. Que no s'acabi l'estiu, però és que s'ha de finalitzar.

Acomiadem l'estiu com es mereix, amb bon rotllo, amb bona vibra, donant les gràcies, doncs, per aquestes calors tan xafogoses. I perquè, mica en mica, ara, doncs, mira, acomiadem l'estiu amb una mica més de plaer, no?, de gaudir del sol, de la calor, sense tanta xafogor. Al final, l'estiu ens ha donat un respir per poder gaudir-lo d'una altra manera. Esperem que la tardor sigui maca, sigui molt maca, i la puguem gaudir molt, molt bé. Doncs bé, com et deia, un, dos, tres, quatre, quatre i mig, quatre i escaig. Dies per finalitzar aquest estiu 2026 i iniciar la tardor, l'equinoci de tardor, que serà? Serà el dimecres. I qui ja està aquí, és ella, i així ho diu. I, de fet, porta més o menys una horeta a dalt l'escenari. Yeah.

Estoy aquí. De ben segur ho ha dit moltes vegades en els darrers dies. De fet, Shakira ha revolucionat a la capital d'Espanya. I també ha revolucionat Barcelona, perquè en els darrers dies ha estat tant a Barcelona com a Madrid. Una gran estrella que ha donat les gràcies per l'amor, no? Pel caliu que ha rebut de tots nosaltres. I de fet, ara mateix està gaudint amb el seu públic. Avui comença macroconcerts a Madrid. 12 macroconcerts, una fita única. Shakira des d'avui realitza una residència inèdita de 12 concerts a Espanya durant aquest mes de setembre i octubre del 2026 per, en principi, tancar aquesta gira, una gira mundial anomenada Les Mujeres Ya No Lloran. Però una servidora, doncs, que m'agrada molt anar a les fonts, ve directament a la pàgina de Shakira i no finalitzen els concerts a l'octubre com tenia ella previst aquí a Madrid. No, perquè he vist a la seva pàgina web que quan marxi de Madrid té un macroconcert a Egipte. Sí, se'n va cap a Egipte. Li costarà tancar aquesta gira perquè és una gira inèdita que ha triomfat a Amèrica i ara està triomfant aquí a Europa. L'artista Shakira, la gira Les Mujeres Ya No Lloran, World Tour. Des d'avui, dia 18 de setembre fins al proper 11 d'octubre. A l'estadi Shakira, un recinte temporal construït a l'espai d'Iberdrola Music, al districte de Villaverde, a Madrid. Concert en viu i en directe a partir de 9:15 del vespre, Shakira. Un recinte meravellós, que obre les seves portes a partir de 4:15 de cada tarda amb activitats, diverses activitats, fins l'hora del concert. Encara hi ha entrades disponibles per veure a Shakira, entrades a la seva pàgina web, a Live Nation i a Ticketmaster. Shakira actua avui per primer dia d'aquesta macrogira mundial i dels 12 concerts que farà de forma consecutiva a Madrid. A l'estadi Shakira. Quin honor que pugui cantar aquí a Espanya. Ella sempre diu que ho porta en el cor, de fet els seus fills són catalans. I que a més pugui venir a triomfar. I amb un estadi amb el seu nom. En viu i en directe, a partir de 9:15 dels vespre, Shakira, avui 18 de setembre, també demà 19 de setembre i el diumenge, dia 20 de setembre. Després d'un dies de descans, continuarà el 25, el divendres vinent, divendres, dissabte i diumenge. El 2 d'octubre també estarà actuant, el 3 d'octubre, el 4 d'octubre, el 10 d'octubre, l'11 d'octubre. I ella pensava que finalitzaria aquí la seva macrogira, el seu supertour. Doncs no, com et deia, el dia 28 de novembre, Shakira en directe a Piràmides de Giza. No sé si ho pronuncio bé, Giza, no sé si es pronuncia així, eh? Bé, el nom del país me'l sé perfectament, Egipte. Concretament a la localitat d'Al-Haram. Ella ens ha demostrat que està sempre en el lloc que ha d'estar i que podem superar qualsevol cosa que ens pugui passar a la nostra vida, resiliència i ser cada cop més fortes. I com diu Shakira, les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen, les mujeres ja no lloren, és el títol del seu darrer àlbum i la seva gira. I una de les cançons que canta dins aquest àlbum, Punteria, al costat de Cardi B. Shakira, protagonista.

meravellosa cançó d'Amistades Peligrosas. Aquesta peça musical ja té uns anyets. El tema s'anomena La voz de un ángel. I és un tema que s'inclou dins l'àlbum La última tentación, una cançó i un treball musical publicat l'any 1993. Ha plogut, eh? Ha plogut molt. Una cançó de l'any 1993 que en aquest 2026 la podem tornar a escoltar dins la gira que estan fent aquest duet els que van iniciar Amistades Peligrosas, Cristina del Valle i Alberto Comesaña. En aquests moments, un altre gran concert. Estem plens de concerts a tot arreu, eh? Avui divendres, Alberto Comesaña i Cristina del Valle, coneguts artísticament com Amistades Peligrosas, actuen a Talavera de la Reina. Demà dissabte tindrem aquest duet i a tota la seva companyia a Oviedo, dins les festes de Sant Mateo. El proper 26 de setembre a Sevilla. I a Barcelona, estaran a Barcelona, a Barcelona, a Barcelona, el mes d'octubre. I quan he vist la data dic, oh, no sé si fer-me un regal, eh? No sé si fer-me un regal. El 17 d'octubre. El 17 d'octubre, una servidora serà una miqueta més gran. Ja haurà donat la volta al sol. El 17 d'octubre, viu i en directe a Barcelona, Amistades Peligrosas. Concerts i més concerts aquest 2026. De fet, el 2025 va ser un any ple de concerts, aquest 2026 també, i el 2027 sembla que també ho serà. Anys de molta música, de molta música. Després, de fet, després d'obrir-se la famosa Covid, que ja la vam patir tots, doncs els cantants van voler sortir, van voler retrobar-se novament, tenint cantants nous, cantants d'abans, cantants que havien reposat i ara tornen de nou. I la música ens uneix, la música és alegria, la música és energia positiva per tot el planeta. La que també està de concerts i està triomfant moltíssim, ha triomfat al Palau Sant Jordi, ha triomfat a Madrid, que de fet fa res, 4 dies, es va acomiadar també de molts dels concerts que va fer a Madrid, després d'altres concerts consecutius que va fer a Barcelona. És una gran artista catalana i que demà dissabte actuarà a Baracaldo abans d'anar cap a terres americanes. Una cançó que s'ha cantat moltíssim, Aitana, en els concerts. Quina cançó? Una cançó que feia connexió.

0: Bona sort, Aitana, que la tens i encara la tindràs. Tens una estrella fantàstica, una llum meravellosa i, el més important, l'estimació del teu públic. Aquesta cançó, Conexión Psíquica, s'ha convertit en un dels moments més efervescents i icònics dels directes d'Aitana. Des del llançament del seu àlbum Cuarto Azul, aquesta cançó s'ha consolidat com un autèntic fenomen de masses, que es viu amb una bogeria col·lectiva a través de l'escenari. Sense cap mena de dubte, la cançó provoca una reacció immediata en el públic durant el seu Cuarto Azul World Tour. Crit a ple pulmó de totes les persones que estan allà en el concert. Una energia que s'ha pogut viure a Barcelona i a Madrid en els darrers dies, les darreres setmanes. Tant al Palau Sant Jordi de Barcelona com al Movistar Arena de Madrid. Jocs de complicitat, sempre a dalt l'escenari, entre l'escenari i el públic. Aitana, que sol aprofitar aquest moment del show per interactuar molt a prop dels seus seguidors. Doncs bé, en aquests moments aquesta cançó, doncs segur que s'està escoltant, o com a mínim estarà a punt d'escoltar-se, perquè és una cançó que sempre canta aquí. Cantem nosaltres, cantem totes les persones que en un moment estan allà a l'escenari. Els oients es converteixen en cantants. Un tour que continua avui divendres 18 de setembre a Bilbao, perquè en aquests moments Aitana està actuant al Vizcaya Arena. I també ho farà demà dissabte 19 de setembre al Vizcaya Arena, a Bilbao, les entrades esgotades. Molt bona sort, Aitana, tant en els concerts que et queden aquí a Espanya com a la gira que faràs d'aquí no res a Amèrica, començant per Bogotà el proper dia 16 d'octubre.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir la situació viscuda ahir en el judici pel cas de Roger Español. Dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions. Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'han produït per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Esquerra i Comuns i CUP demanen la compareixença del conseller de Justícia Raimon Espadaler. Escoltem el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns.
2: Es vulneren els drets dels catalans cada dia, i dels catalanoparlants en particular, i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i es vulneren en termes lingüístics quan un estat és incapaç de tenir un intèrpret que faci bé la seva feina.
3: Crec que el català ha de poder ser utilitzat amb normalitat a la justícia, sempre ho hem demanat, i per tant aprofito també per insistir que això és una qüestió fonamental, i també, si m'ho permet, demanar que s'investigui tot el que té a veure amb el cas de Roger Español, que crec que la justícia ha de fer el seu paper.
1: Davant l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, el govern espanyol vol crear un impost pel sector energètic per gravar els beneficis extraordinaris d'aquestes empreses. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha estat el principal impulsor d'una proposta avui davant de la Comissió Europea. Té el suport d'Itàlia, Alemanya, Àustria i Portugal. Demana a Brussel·les analitzar si aquestes empreses estan obtenint guanys desmesurats davant la crisi. L'objectiu és aplicar aquest impost de solidaritat i que serveixi per finançar les ajudes a consumidors i empreses, evitant que el cost recaigui sobre els pressupostos públics o el teixit social.
4: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
1: I els Mossos han detingut aquesta tarda a Vidreres un jove de 17 anys en relació a la violació d'una noia de 22 que hi va haver a la zona boscosa del mateix municipi el dia 12 de setembre. El noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors i la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia. La víctima va sortir al carrer quan un home la va abordar prop de l'organització Ecoviva Park i la va amenaçar amb un objecte. I el Congrés dels Diputats farà un acte dilluns en record i homenatge al músic Pau Casals a motiu del seu 50è aniversari del naixement. Un dels moments emotius serà quan soni a l'hemicicle l'històric violoncel de Casals acompanyat amb el pianista Zoko Suzuki.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.

Doncs ja hi som aquí, a la segona hora del Bones Vibres d'aquest divendres, el 18 de setembre. Darrer divendres de l'estiu, després de 3 mesos, estiu, bai, bai, bai, bai, bai. Com passa el temps, eh? El mes de setembre, mes de nous inicis. Es pot comparar al mes de gener. De fet, setembre té moltes coses importants. La sortida de l'estiu i la benvinguda a la tardor. Aquesta, la sintonia que ens ha acompanyat durant tot l'estiu. A la tardor renovem aquesta tardor que començarà, si no m'equivoco, ja el divendres vinent, la programació tardor-hivern de Ràdio Tordera. I nosaltres estem buscant una sintonia diferent, eh? Intento sempre buscar sintonies diferents. La penúltima ja feia uns anyets que la teníem aquí, dic, vinga, va, anem a canviar de tant en quant una miqueta més.

M'estic pensant, m'estic pensant encara la nova sintonia de l'època que ens arriba d'aquí no res, de la temporada tardor-hivern. Aquesta, la versió instrumental a càrrec del DJ Combo del tema de AMCA, Village People. Un tema que té molt bona vibra, que té molt de carisma i que ens ha ajudat moltíssim a donar la benvinguda al Bones Vibres cada divendres, tant a la primera hora com a la segona.

Posem bon rotllo, posem moltes ganes, moltes ganes d'iniciar un nou cap de setmana. Parlant de sintonies, que encara no sé quina serà la següent, però te'n recordes quina va ser la primera sintonia del Bones Vibres ara ja fa 5 anys i escaig? Una sintonia que va molt bé, doncs, per aquest tema del Bones Vibres i també per la connexió que tenim gràcies a la xarxa. Una xarxa de comunicació global, actualment ja és global. A través de les zones de la ràdio, les zones de la freqüència modulada i també a través de la xarxa. La xarxa que fem entre tots, tant sigui per internet com sigui de forma, doncs, presencial. La primera sintonia del Bones Vibres que recordem aquest darrer divendres de la temporada estiu 2026 va ser aquesta. Una cançó de Tan Tan Go que anticipava moltes coses que passarien a través de les xarxes socials. La cançó s'anomena Atrapados en la Red. Un tema molt xulo, molt emblemàtic i sobretot molt visionari, eh? La cançó que va acompanyar la primera temporada i moltes més després del Bones Vibres i que ens ha dut moltíssima sort. Bona nit, bon divendres, bon cap de setmana. Estem aquí fins a les 11 de la nit, juntets com sempre.

Una veu femenina amb una potència increïble. El seu nom, Belinda. I la cançó que et presentem en aquests moments, Bella Traición. De fet, ha sonat en els darrers minuts. El que et presentem és el títol de la cançó. I amb aquest tema, amb potència, amb una energia molt, molt bona, hem sobrepassat un minut d'un quart d'onze de la nit del darrer divendres de l'estiu. Ai, estiu, que ja no podrem dir allò d'estiu tot a coca viu. Ens haurem d'esperar uns mesos, per dir allò de l'estiu tot a coca viu. Ja buscarem més dites. Buscarem més dites ja, però per la temporada de tardor. No queda gaire. El proper dimecres 23 de setembre, tardor. Temporada tardor, hivern a Ràdio Tordera també. A veure. Ai. Et parlo de set persones molt importants que venen de Roda de Ter. Set, un número molt màgic. Set persones que estan amb nosaltres musicalment parlant des de l'any 2010. Són, a veure si saps de què et parlo, El veu i la guitarra, Josep Montero. Bateria, Arnau Altimir. Els teclats, Joan Borràs. Cantant i el baix, Guillem Real. El trombó, Miquel Viernés. A la trompeta, Miquel Rojo. Al saxo, Josep Valldeneu. Ai, que s'acomiaden, que ens diuen adeu. Ens diuen adeu. Adeu. El proper mes d'octubre, al Palau Olímpic o a l'Estadi Olímpic Danès. És que, de fet, els concerts en un principi eren al Palau Sant Jordi de Barcelona i veient que es van esgotar les entrades en qüestió de menys de 20 minuts, van canviar-ho tot. De fet, van canviar l'ubicació per als propers dies, van ampliar dates. En el que en un principi seria l'acomiadament, un 5 d'octubre, doncs han fet història. Oques Grasses s'acomiadarà del seu públic amb 4 grans concerts a l'Estadi Olímpic. Els solsonencs han batut tots els rècords, exhaurint en pocs minuts totes les entrades. Deduïm que a veure si en els darrers dies es posen alguna entrada a la venda. El dia 5, el dia 7 i el 10 d'octubre, els Oques Grasses ens diuen adeu. Jo no dic per sempre, perquè després tornen aquestes formacions. Ens diuen adeu perquè volen descansar una miqueta. I ho faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquí, recordant les seves cançons i que segur que les cantarem amb molta eufòria a l'Olímpic.

Elefants, una de les cançons, una de les cançons més emblemàtiques d'Oques Grasses, dins el seu àlbum A tope amb la vida. Oques Grasses tancarà més de 15 anys de trajectòria amb 4 grans concerts, 4 concerts històrics de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre d'aquest 2026. En aquests 4 concerts la banda aplegarà més de 220.000 espectadors. Impressionant, eh? Impressionant. Per aquest comiat tan esperat, la banda ha deixat anar una reflexió molt emotiva, molt emotiva a diferents xarxes socials. És una reflexió que resumeix aquest final i també el seu inici. La reflexió d'Oques Grasses diu: per amor vam començar i per amor s'acaba.

0: Cordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

FM. Radio Tordera. Radio Tordera. La emisora que t'escolta. Radio Tordera.cat i xarxes socials.

Sure. Eat this.

amb nosaltres en aquests moments, el rei sempre ho serà, el rei Michael Jackson, el rei del pop, evidentment. Recordes aquesta cançó? Una peça única per excel·lència. Un tema amb un gran missatge. Blanc o negre? Black or white? Aquesta cançó donava la benvinguda al nou àlbum anomenat Dangerous, un nou àlbum que en aquell moment va ser el vuitè àlbum del cantant Michael Jackson i que es va publicar un 26 de novembre de l'any 1991, amb més de 32 milions de còpies venudes. Es diu aviat, eh? Aquí a Ràdio Tordera i al Bones Vibres ens agrada molt, molt, molt escoltar cançons de Michael Jackson. No escoltem cançons d'aquest gran geni, de la música i del ball cada divendres, però sí molt, molt, molt sovint. I aquesta cançó, Blanc i Negre, ens va molt, molt, molt, molt bé pels moments que estem visquent, perquè, clar, estem visquent uns moments que tenim les dues cares de la moneda, astrològicament parlant. Ens acomiadem de l'estiu, arriba la benvinguda a la tardor. A vegades uns volen l'estiu, a vegades altres volen èpoques més fredes. Tu què ets, d'estiu o de tardor? Doncs aquesta cançó es va presentar, com t'he dit, una tardor de l'any 1991, un 26 de novembre. La tardor té moltes coses importants i aquesta tardor que ens arriba té coses superxules. Mira, la tardor que ens arriba aquest dimecres, dia 23 de setembre, aproximadament cap a les 2:05, hora peninsular, inicien aquest equinoci de tardor. Doncs, cosetes claus per aquesta tardor, per exemple. La tardor durarà aproximadament 89 dies i 20 hores i finalitzarà el dia 21 de desembre amb l'arribada de l'hivern. Donarem la benvinguda amb un somriure i l'acomiadarem aquest estiu també amb un somriure. Amb somriures, amb coses xules, amb somriures i recordant més cançons. Cançons que formen part de la nostra història musical. Els Duncan Du i parlant del teu somriure.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Una cançó que et parla de l'estiu, que et parla de la vida, una cançó interpretada per sis artistes. El seu nom, el nom d'aquesta formació, So. Recordant a So, l'any 2024, res, fa dos anyets, s'acomiadaven de fer concerts. Van dir que s'acomiadaven de fer concerts en directe. So, So, un grup musical molt potent i que van marcar una diferència en aquell moment. Van sortir a l'estiu del 2014 del País Valencià. El seu estil únic es caracteritza per la música rap, música electrònica i també tons mediterranis, sobretot amb molt de contingut social i polític. L'estiu que se'n va. L'estiu que se'n va i nosaltres l'anem acomiadant amb carinyo perquè és el protagonista.
1: Aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus.

Un estiu que no s'acaba. Una cançó molt, molt xula que hem recuperat d'aquest gran artista que ens arriba des de Terrassa. Miqui Núñez, que parla perfectament del que significa estiu i temperatures altíssimes i que els cossos no estan per fer gaires coses. De fet, sembla que l'estiu encara no s'acaba, eh? La xafogó encara continuarà una miqueta amb nosaltres. Però bé, hi ha molt de sol, hi ha molt de sol, hi ha hores que el sol peta i peta de veritat. Bueno, encara que entrem a la tardor d'aquí pocs dies, és bo gaudir també de caloreta d'una manera diferent, amb una miqueta de frescor, eh? Allò d'estar a la fresca, d'estar a la fresca. Vivim l'estiu. L'estiu que va entrar a les nostres vides, aquest 2026, un què? Un 21 de juny, a les 9:25 aproximadament. L'estiu que finalitzarà la matinada del 22 al 23 de setembre, aproximadament a les 2 de la matinada. És a dir, fa uns mesos, solstici d'estiu. I d'aquí a uns dies, equinoci de tardor. Ja saps diferenciar allò del solstici i l'equinoci? Doncs bé, aquest solstici d'estiu, aquest estiu dura, està durant, i encara en tenim uns dies, 93 dies, serà el total 93 dies, i unes 15 hores aproximadament. Aquest estiu ha deixat episodis de calor extrema, extremíssima, i xafogó, molta xafogó. No sé on vius tu, jo visc al costat de la costa, i viure al costat de la costa sí, és molt maco, però la xafogó, uf. A vegades hi havia dies que deies, no sé si aixecar-me o quedar-me aquí. Temperatures extremes, temperatures molt altes a tot Catalunya, amb dies addicionals de calor màxima respecte a mitjans d'altres anys. Temperatures històriques. Setembre tanca amb inestabilitat puntual a la costa i un ambient càlid residual abans de l'arribada de la tardor. I s'agraeix moltíssim. S'agraeix, doncs, tenir aquest estiu amb una miqueta de frescor, eh? També amb un ambient càlid, però sense fer mal, sense que molesti, que sigui agradable. El Bones Vibres, que s'acomiada amb molt d'amor, amb molta simpatia de l'estiu, i donem la benvinguda mica en mica a la tardor. Allò que anem acomiadant i alhora una mà va acomiadant i l'altra va donant la benvinguda. Acomiadem amb el cor i donem la benvinguda també amb el cor. Amb amor les coses es fan millor. Doncs aquesta tardor tenim una pila de coses, una pila de coses, i sobretot a l'univers, al cel, si t'agrada molt mirar al cel, si t'agrada molt estar allà als núvols, hi han coses xulíssimes, mira. Durant la tardor tindrem diversos meteors. Sí, he dit meteors. I tu diràs, no seran meteorits? Dic, no, perquè també ho he cercat, eh? Ho he cercat, dic, a veure, quina diferència hi ha entre el meteor i el meteorit? I m'he anat a l'enciclopèdia, aquestes coses, l'enciclopèdia d'internet, a la font. Doncs mira, la diferència entre el meteorit i el meteor, que segur que ho saps, clar que sí, hombre. El meteorit és un fragment que ens arriba de dalt, d'una pila de quilòmetres, de milers de quilòmetres a la llum, a terra, pum, esclat a terra. Més val que no ens dongui, més val que els meteorits siguin mínims, petitets, molt petitets. I què és el meteor? Oi, a mi m'agraden els meteors. Doncs mira, el meteor és un fenomen lluminós. El meteor és un fenomen lluminós, sí. I que tots podem veure allà dalt al cel. Popularment, el meteor és conegut com estel de cua o estel fugaç. Apa, una altra cosa que sabem. No te n'aniràs a dormir sense saber una cosa més. Doncs aquesta tardor promet coses molt, molt, molt, molt xules.
Ah, que hem de canviar l'hora. Això sí que ja, això és un trasbals, de canviar l'hora. Senyores, senyors, nens i nenes, adolescents, tots plegats. Si volem viure més o menys a l'hora que viu tothom, o si no, el rellotge ja es canviarà sol. No sé si tu ets aquest que el rellotge ja es canviarà, no? Ja es canviarà automàticament. O el canviem al cap d'un mes. Doncs atenció, el proper diumenge, a veure si no m'equivoco, proper diumenge quin dia és? No, diumenge no. Com que diumenge? Doncs aquí estan equivocats. M'he anat a la pàgina oficial de BTV i estan equivocats. Diu el proper diumenge, possiblement sí. Ah, clar, del mes vinent. Encara tenim un mes per gaudir sense canviar l'hora del rellotge. El mes d'octubre es canviarà l'hora, serà el 25 d'octubre del 2026. Enredirem l'hora una horeta, 60 minuts.

Es pot aconseguir. La tristesa se'n va, se'n va. Algun dia s'anirà. La vida canvia, la vida es transforma, la vida pot donar girs en qüestió de segons i que siguin positius. Com diu la cançó Color Esperança, et desitjo molta color esperança cada dia de la teva vida, amb molta empatia, amb molt d'amor, amb molt de carinyo. Dia a dia, i ara ho podem aprofitar amb l'arribada d'un nou cicle vital de vida. Per nosaltres, per als que vivim en aquesta zona, doncs diem adeu a l'estiu i donem la benvinguda a la tardor. Desitjo de tot cor que se'n vagin les pors, perquè es tornin en virtuts, amb valentia, amb empenta. Molta pau, molta salut. Moltes coses boniques ens esperen aquesta tardor. Una tardor molt bonica, on hi haurà molts fenòmens atmosfèrics, molts meteors, com te deia, meteors de Dracòniques, Oriònides, Leonides i Geminides. Ja et parlaré un altre dia de les seves diferències. T'estimo molt, t'estimo molt. Sempre t'ho diré, t'estimo molt. A tu que et conec, i a tu que no et conec, però que et sento. Sento la teva vibració, sento la teva energia. Sento la teva bona vibra. M'encanta la gent amb bona vibra, la gent bona, sobretot la gent bona, amb respecte. Que el món s'ompli de respecte. Si hi ha respecte, hi ha bon rotllo, hi ha amor, hi ha coses boniques, hi ha pau. Les coses es poden transformar. Que aquesta nova etapa sigui de color verd, de color esperança, del cor. Salutacions ben cordials d'una servidora. Em dic Maritrini Hernández. Et desitjo una bona tancada de l'estiu, una bona entrada de la tardor. Molt bon cap de setmana, que siguis feliç, que siguis feliça. Un petonet, muac, que siguin dos, muac, muac, i una abraçada molt forta. Bye, fins la propera, fins divendres vinent.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 18 de setembre. Les tres paraules del dia són beques, escena, aventura. Beques atorgades, 525 beques menjador a Tordera pel curs 26-27 i mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa a partir d'aquest diumenge. Escena, l'obra Dansa d'agost de Brian Friel puja a escena avui i demà al Teatre Clavé a càrrec del grup d'interpretació del teatre. Hi ha èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La roba d'abans de l'Arxiu Històric de Tordera. Conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa i una part pràctica. Aventura. El Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana rebent l'Sporting Vidrerenca dissabte a les 5 i més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte. L'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Atorgades 525 beques menjador de Tordera per aquest curs 26-27, la convocatòria es manté oberta per afrontar situacions sobrevingudes durant el curs, ho explica la regidora de Serveis Socials, Toni García.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de Serveis Socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Avui és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. Esperem un dia amb ambient assolellat, amb temperatures suaus que rondaran els 25 graus. Demà, continuïtat de l'estabilitat meteorològica també de cara a diumenge. Queden 37 dies per al canvi d'horari d'hivern que es produirà la matinada del diumenge 25 d'octubre. Queden 24 dies per al proper festiu, que serà el 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. Farmàcia de Guàrdia, La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa un any explicàvem que detenien un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l'atropellament mortal a Tordera, en concret a la Nacional 2. Fa 5 anys parlàvem de 8 dies de vaga Renfe per demanar la incorporació de nou personal. I fa 10 anys, dues persones resultaven ferides en un accident a la carretera Girona 600. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'entrevista amb els polítics aquesta setmana amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, Tordera. Avui comencem el magazín Mare aquí, és divendres, i això ja es nota una mica, oi? Arribem al final de setmana i avui volem fer una mica de tot, parlar, escoltar, descobrir coses, riure una estona i sobretot fer-nos companyia, perquè aquest programa no el fem sols nosaltres, el feu també vosaltres. Així que avui us volem preguntar una cosa molt senzilla. Què teniu pensat fer aquest cap de setmana? Teniu algun pla especial, una excursió, un dinar en família, una trobada amb amics o sols els que penseu? Aquest cap de setmana s'ho fa manta i tranquil·litat. Sigui quin sigui el vostre pla, ens el podeu explicar. Perquè avui, a l'àrea aquí, volem saber què passa a Tordera, què us preocupa, què us fa somriure i què teniu ganes de compartir. Doncs bé, preparar-vos perquè comencem.

Doncs bé, doncs nosaltres ara i aquí estem preparats per poder viure aquesta estona i començarem primer de tot fent aquest repàs de temperatures als diferents punts de la nostra vila de Tordera. Ens anem ja directament al que és el centre del poble amb la Paquita Albertí, si ja la tenim a punt, i sapiguem què passa al carrer Sant Jordi.

0: Doncs bé, ens assabentem d'aquesta temperatura que ens aporta sempre la nostra col·laboradora, la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura que van tindre ahir, la que tenim doncs avui directament.
1: Mira, la d'ahir va ser de 27 graus i 3 dècimes. I aquest dematí, 16 graus en 6 dècimes.
0: Oh, que bé.
1: Estem bé ara, eh?
0: Oh, i tant.
1: No ens podem pas queixar.
0: Oh, i tant, oh, i tant.
1: I ara actualment estem a 21 graus.
0: Molt bé.
1: Un 54% d'humitat. I marca núvols i sol.
0: Doncs a veure què ens depararà aquesta tarda i què ens depararà el que és aquest cap de setmana, perquè aquesta temperatura que tenim ara mateix és prou agradable. I bé, aquestes pròximes hores, si hi ha sol i també hi ha núvols, també podem estar prou bé. Molt bé, boníssima sessió.
1: I d'aigua va ploure abans d'ahir, 16 litres.
0: Molt bé, benvinguts, eh?
1: Sí,
0: molt bé,
1: però
0: bueno,
1: és molt poca cosa, eh?
0: No tant. Va, ni regar va fer això, eh? Molt bé, després de mirar el cel, gràcies, Paquita, ens anem a mirar també, doncs, què passa al món. Però abans, nosaltres, el que farem és ja donar pas a aquestes dues persones que durant l'estiu ens han aportat, doncs, història d'aquests 50 anys de la nostra dansa. En Joaquim Costa, bon dia, Joaquim.
2: Hola, bon dia.
0: I també tenim l'Assumpció Jiménez. Bon dia, Assumpció.
3: Hola, bon dia.
0: Que avui tancarem edició i tancarem aquesta col·laboració que vau fer durant l'estiu. Anem explicant primer de tot, Joaquim, si te sembla una miqueta més d'història de la nostra dansa, no?
2: Ah, vols que expliqui història i no de la compositora?
0: També. Sí, però tot curtet, eh? Digue, bueno, endavant.
2: A veure, llegim una mica la biografia d'en Viladesau, eh? Comença tu, Sonsa.
3: Val, doncs sí. Doncs mira, en Ricard Viladesau i Carné. Va néixer a Calonge el 18 de gener de 1918. Va morir a Barcelona el 26 de gener del 2005. Va ser músic i compositor, especialment de sardanes i havaneres, i un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Va ser solista de diverses cobles fins que va entrar a la Principal de la Bisbal. Pau Casals el va batejar com el príncep de la tenora, admirat pel seu virtuosisme amb aquest instrument.
2: Després, amb 7 anys, va entrar en el cor de l'església de Sant Martí de Calonge. Començà a aprendre música amb els de la Bisbal, en Josep Gomà i en Josep Mercader, taper i músic de cornetí. En Rafael Colom, fuster i músic, amb 12 anys va començar a tocar el flabiol, i als 14 a la tenora, a la Copla Principal de Calonge, d'on va passar a la Copla Orquestra Guíxols de Sant Feliu. Mentre rebia lliçons de tenora, en Josep Coll tocà a continuació amb l'antiga Principal de la Bisbal, fins a la Guerra Civil, on es va incorporar a una banda de música de la CNT fins que al fi de la contesa militar es trobà a la Ciutat Real.
3: Quan va tornar de la guerra, s'incorporà a la Principal de Palafrugell, però per poc temps. El servei militar el va portar primer a Galícia, per després acabar tocant a la banda de la 42 Divisió a Girona. Després d'una curta estada, a la Copla As d'Anglès, seria un dels fundadors de la Copla Orquestra Caravana, que impulsà entre els anys 1942 i 1949, però la baixa d'en Ferran Rigau propiciar que s'incorporés a la Principal de la Bisbal, dirigida per Conrad Saló. Era l'any 1950 i en formaria part fins al Carnaval del 1970. Aquesta copla, en Viladesau va ser el solista indiscutible de la tenora, en un moment en què també va coincidir amb el Moreno, Josep Puig, el Fiscorn, i l'Àngel Pont, el Tiple. Quan la Bisbal tenia formació orquestra, en Viladesau tocava el saxofon, la viola i el violí. En aquest moment era considerat el millor tenor de Catalunya i era l'únic capaç d'interpretar determinades obligades de tenora, com ara la seva pròpia composició serroncadora. El 1970 plegà sobtadament de la Bisbal.
2: I marxà a viure a Barcelona, on entrà a l'Orquestra Simfònica Ciutat de Barcelona, de la mà d'Antoni Ros Marbà, com a viola titular i tenora ocasional, fins a jubilar-se, si al cap de 15 anys continuar impartint la seva nova ciutat a les classes de tenora i tible, que havia començat a fer a la Bisbal i a Girona. Tingué més de 200 alumnes i els complementà ara amb una publicació del mètode per la tenora. Passà els últims anys de la seva vida a Llafranc i morí d'una infecció cardíaca a la clínica Sant Jordi de Barcelona, on havia estat ingressat 10 dies abans.
3: Pau Casals, quan era a l'exili, va tenir l'oportunitat de sentir la principal de la Bisbal en diverses ocasions, segons explica Viladesau, i aquí el va anomenar, va ser quan el va escoltar i el va anomenar príncep de la tenora.
2: Bueno, això és una mica la biografia de Viladesau, i de fet nosaltres hem portat la sardana, que si m'ho casen d'allò la posi, a veure si la gent ho endevina.
0: Val, molt bé.
2: Molt coneguda, a veure si la gent ho endevina o no.
0: Mentre va sonant de fons, sí que, doncs, com esteu delusionats, la gent de l'associació, amb aquesta rotllana que realment s'està fent, doncs, ampli la crida, en va pels veïns, també, perquè ho comentaven, no? Pot venir tothom, no?
2: Home, ara en tenim més o menys més de 100 inscrits.
4: Jo em vaig inscriure.
2: Sí, però, clar, nosaltres, per fer la volta als dos ponts, vam calcular que necessitaríem 1.200 persones.
0: Hòstia, també.
4: Així se'n falten moltes encara.
2: Per això t'he dit que depèn de les que hi hagi inscripcions, farem la volta més grossa o més petita.
0: Clar.
2: Jo penso també que la gent a última hora també vindrà.
0: Sí, sempre passa això, eh?
2: A última hora, ja veuràs que...
4: A la millor sense inscriure's ni res.
0: S'aconsella, doncs, per fer una col·laboració, comprar aquesta camiseta que teniu tan preciosa,
2: bueno,
0: realment.
2: És una aportació, eh? Vull dir que nosaltres, com aquell qui diu, la venem a preu de cost.
4: Són 10 euros.
2: Són 10 euros, només, eh? Però, clar, ho fem més que tot, perquè a veure si poguéssim fer-ho la rotllana amb totes les camisetes que portés el logo nostre.
0: Seria molt maco, eh?
2: Però, bueno, si no el porten o no el volen comprar, que no passa res,
0: problema.
2: Vull dir que vinguin...
0: Què tenen que fer per comprar-la, Joaquim?
2: Bueno, s'han d'inscriure en el link aquell que nosaltres hem
4: enviat. Allà ja ho posa, i demana la talla i tot.
2: Exacte, talla i el color, i ja està.
0: Molt bé.
4: Hi ha diversos colors, i llavors tu tries el color i la talla.
0: Molt bé. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta sardana.
5: De tota manera, potser cal aclarir, perquè jo m'he trobat amb gent que em diu, però és que jo no sé ballar sardanes.
2: És igual.
5: Jo vaig pensar que era igual, que en principi jo tampoc sóc ballarina.
4: És igual, mous els peus i ja està.
2: No, no, aquí entre
5: la qüestió, per això ho he dit, perquè potser val aclarir-ho.
2: Sí, aquí
5: que
2: el que necessitem...
5: Que és una rotllana, és una rotllana... tant que ens sapiguem donar les mans i fer
2: alguna cosa. Ja està.
0: I moure't una mica.
2: El que necessitem és gent que ocupi un lloc.
5: Exacte.
2: Vull dir que calculem nosaltres 80 centímetres persona. A veure, que sigui canalla petita o gran, que vingui, que s'hi posi, sàpiga o no sàpiga ballar sardana.
4: A veure si no haureu de fer una al mig de la riera. Perquè us sobra gent.
0: Vinga, anem cap a...
5: Pues es fa.
0: Anem cap a escoltar la sardana que ens proposa en Joaquim, persona, doncs, integrant de la nostra dansa, i a veure si la coneixeu. Si la coneixeu, truqueu 93 764 28 93, o si no, escriviu en el Facebook o al WhatsApp de Ràdio Tordera.

0: Bé, aquesta sardana és una catàsi quasi, a veure... La gent discutiblement qui no la sàpiga. D'acord? Vinga, tant s'aposteu per trucar-nos, per apuntar-ho, que nosaltres estarem allò més agraïts sapient que esteu, doncs, atents en el magazín de l'àrea aquí. I en Joaquim i l'Assumpció avui, doncs, acabarem aquesta edició que hem fet durant tot l'estiu explicant alguna de les anècdotes de història d'aquest llibre que vau publicar ja fa quants anys, Joaquim?
1: 50 anys. Ai, no, 25.
0: 25 anys. Vinga, explica un parell d'anècdotes i tancarem ja l'espai.
1: Una anècdota era que al principi, com que anàvem joves i anàvem com una motos, vam anar a repartir propaganda dels aplecs que fèiem primer, vam anar a repartir per tots els pobles, no? I per mala sort vam anar a Girona i vam clavar la propaganda en els arbres de la Devesa.
0: Ai.
1: Però esclar, els vam clavar amb grapes.
0: Ai!
1: M'entens? Però després, al cap d'uns dies, ens arriba una multa. Oh, i què hem fet ara nosaltres, no?
2: Clar.
1: I resulta que era això, que ens havien clavat la propaganda amb les grapes en els arbres de la Devesa.
0: Esclar,
1: però bueno,
0: però bueno, és una cosa que la fas ràpid.
3: Una cosa feta amb bona intenció.
1: Sí, però... vam fer-ho, clar, ho clavàvem a tot arreu i allà vam... què més, no? I allò. I després l'altre va ser que també fent propaganda de la plec, fèiem un burro que ens havia deixat el germà d'en Salvador Martínez, un burro amb carro, i ens passejàvem pel poble, i ja està. Però clar, tot el dia vam estar passejant amb el burro. I després al vespre vam tindre que tornar a la casa seva. I resulta que quan va ser aquí, en el pont,
0: sí,
1: per travessar la riera, no volia travessar.
0: Ai,
1: clar, amb els llums i amb els llums del cotxe, se'ns va parar allà, i no hi havia manera de que travessessin. Ens va trepitjar, es tirava. Fins que un cotxe va venir i va dir, escolteu, tapeu-li els ulls.
0: Ah.
1: Li vam tapar els ulls, i trico.
3: Ah, clar, devia tenir por.
1: Tenia por dels cotxes... Bueno, d'alçada, no. Suposo dels cotxes que venien de frente i dels llums. Tenia tripor. Però, bueno, vam estar poder una hora i mitja allà estirant i el burro no seguia. Fins que va dir, tapeu-li els ulls, i li vam tapar amb un mocador de fer farcells, i li vam tapar els ulls, i després sí, pum, pum, pum, pum, i cap a casa.
0: Molt bé. Aquí ho deixem, Joaquim.
1: Deixem-ho així, doncs.
0: Joaquim, què t'ha representat tu, una persona que fa tants anys que estàs dintre aquesta entitat?
1: Bueno, fa 50 anys, jo, i sí. I jo, la meva dona, fa 50 anys que som.
0: I què? Quina és, bueno, la sensació d'arribar ara aquí,
1: mira,
0: en aquest 50 aniversari?
1: Per un costat estem cansats, però per l'altre estem molt il·lusionats. I a vegades penso, si ho deixem, què farem?
3: I tant.
1: No? Però bueno, ja ens agradaria que ens suspirissin una mica el jovent.
0: Clar.
1: Vull dir, nosaltres ja els ajudaríem a darrere amb el que poguessin,
0: sí.
1: Però que sigués el jovent que comencés a tirar el carro.
0: Molt bé, Joaquim, felicitats.
1: Vinga,
0: a
1: doncs,
0: tu,
1: moltes gràcies.
0: A tota l'associació, i ja saps que aquí teniu aquest espai.
1: I amb això que me deia la Conxita, que el que vulgui ballar o vulgui ballar en la sardana aquesta gegant, sàpiga ballar o no sàpiga, necessitem gent per fer la rotllana. Sàpiga o no sàpiga, petits, grans, vells, el que sigui, però que vinguin.
0: I si hi ha gent que ens escolta, que està en alguna residència, segurament que també pot venir.
1: I tant.
0: No m'agradant, no?
1: I tant. Sigui crida de rodes o sigui amb el que sigui, però
0: molt
1: que
0: bé,
1: vingui.
0: Molt bé.
1: Que hem de fer el rècord Guinness d'aquí Tordera.
0: Molt bé, gràcies. Joaquim, felicitats
1: doncs, vinga,
0: a tu
1: doncs,
0: i a tota
1: la professió.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
4: Ara i aquí.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, aquí volia arribar i nosaltres que amb aquesta sintonia, no és l'habitual, però és la sintonia que tenim a mà, doncs sí que ens desitgem amb aquesta tertúlia, una tertúlia que en el dia d'avui doncs, ens aportarà també opinions dels nostres companys. Tenim en Salvador Pont aquí, que el teníem desaparegut, el teníem de reportatge. Reportatge per tot arreu. Bon dia.
1: L'estiu, doncs... fem vacances i...
0: Bon dia i bona hora.
1: Bon
0: Què
1: dia,
0: tal?
1: Bon dia.
0: Com anem, Salvador?
1: Comencem la tardor.
0: T'ha provat bé l'estiu?
1: Sí, m'ha sí. provat bé.
0: Has quedat... Has viatjat molt per...
1: No. No, no, no, no. He estat molt a casa.
0: Sí?
1: Amb en Jaume. En Jaume treballava, per tant, l'has de portar la feina, l'has de portar la feina màxim adútil de matí, a l'hora d'anar-lo a buscar... I la meva dona va anar a Sòria, se'n va anar a Sòria.
0: Apa, que guai!
1: Sí, amb la Begoña i amb l'Andreu, amb els seus fills, i per poder passar allà el mes de juliol i part de l'agost, etc.
0: No,
1: i després van tenir, com que participen molt en Jaume i la Núria i també la Begoña, participen molt amb la colla gegantera de Blanes va estar convidada a Copenhague amb un festival folclòric que fan, però que cada any el dediquen a una entitat a una situació a Catalunya o a un altre país. I Catalunya hi va enviar-hi és un festival durant 4 o 5 dies i va enviar-hi doncs, representants de la nostra cultura. La colla gegantera, els músics, després els castellers, bueno, moltíssima cosa, llibres, etc. I d'alguna manera, durant els 5 dies, hi ha una sèrie de representacions, etc. I van anar cap allà, els meus fills, no? Que són 5 dies que eren del 17 d'agost fins al 20... No, del 12 al 17 d'agost.
0: Molt bé,
1: o sigui
0: vinga.
1: Que aquí...
0: Molt bé,
1: aquí...
0: Montse, tu també aquí tranquil·leta.
1: Blanes.
2: Molt bon dia a tothom. I farem tertúlia.
0: Molt bé. I gràcies també per estar aquí a la ràdio. La Conxita, que ha sigut la que... Molt bé, Conxita.
3: Bon dia. Jo bon dia. Vaig dir que si estava per aquí, venia.
0: Sí, molt bé, Conxita.
3: I a la Vinga. Mesura que pogués no hi havia cap problema. Però, bueno, benvinguts a tots i tornem-hi.
0: Tornem-hi. Tenim en Carles Andreu, l'altre costat del fil telefònic. Carles, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què tal? Com anem? Com anar l'estiu?
4: Bueno, l'estiu, molta calor, molta calor. No he sortit de Madrid. Aquests últims dies sí, puc donar algun passeig i, bueno, i estic una mica millor.
0: Molt bé.
4: Però, bueno, no ho he passat bé, eh?
0: Bueno...
4: Una calor com mai.
0: Aquest any ha apretat de veritat. Doncs bé, nosaltres encetarem aquesta temporada, aquesta pregunta, la llancem una miqueta més tard del conte, però la llançarem més aviat i que serà la que doncs aportarem perquè tota la nostra audiència pugui opinar. Una notícia d'aquestes que formaran part dels informatius a Ràdio Tordera, i parlarem de Tordera i parlarem, doncs, de notícia del que ha passat, del que no ha passat, etcètera, etcètera. I nosaltres donarem la nostra senzilla i humana resposta. Avui, doncs, ens han proposat des d'informatius aquesta pregunta. S'han estat atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 226-2027. Tordera és dels pobles de la comarca amb un nombre més gran de beques concedides. Què opineu?
3: Jo crec que només amb aquesta dada és difícil opinar, perquè jo crec que s'hauria de posar la dada en context amb les famílies que han demanat, amb les que s'han concedit, els que no s'han concedit. És difícil poder dir, s'han concedit, no podem dir si són moltes o són poques, perquè en definitiva desconeixem tot això que hi planteja.
1: Jo m'he buscat algunes quantes dades, una mica també per complementar el que estàs dient. Tordera, en la seva pàgina web, posa que té 2.453 alumnes matriculats. Llavors m'he mirat les escoles, les Iglesias, la Roureda, etc., inclús la d'Orsavinyà, i l'única que no té menjador escolar és el Lluís Companys. No sé res de la Tordària, o sigui que els de secundària generalment no tenen menjador escolar. Per tant, les beques les concedeix el Consell Comarcal. I he tret el percentatge d'alumnes que tenim en primària i en dallonses amb respecte a les 252, i ens surt exactament 21% d'alumnes. Quan tu mires les notícies i veus que un terç dels nostres nanos a Catalunya, dades de, des de Càritas i ha sortit a la premsa, un terç de, estan en risc de pobresa, veus que el percentatge seria 33, el 33%, no? Després hi ha una cosa, una frase que has dit, que és de, les, de la comarca que més beques
0: més
1: té...
0: Més home de beques concedides.
1: Jo això ho poso en qüestió, m'agradaria veure la relació, perquè conec, no sé, Cerdanyola de Mataró, moltes llocs que, són molt, que sé que hi ha moltes de llonces. La beca de menjador també caldria saber una cosa que és fonamental, si és el 50% o si és... perquè és esglaonada segons el dallons. El Consell Comarcal recull les gulles, que us puc dir per les beques que hem fet des de Càritas, que hem, bueno, que hem fet, que hem ajudat a escriure i a demanar...
0: Això és una entitat, de fet.
1: Sí, un, no. Bueno, exactament, sí, com ara sí. Tu, que tu, una persona vingués a dir ajuda'm a escriure
0: sí,
1: la
0: dallons. Sí, sí, sí.
1: Per les que hem fet... i per les respostes que tenim han sigut molt curosos. Això ho dic sobretot pels que diuen que coses tonteries, m'entens? Uh-huh. Han sigut molt curosos perquè hem tingut, per exemple, si no està correcta una data, hem rebut una carta dient això és correcte perquè aquesta persona... O sigui que d'alguna manera vull dir que els nostres serveis administratius han estat al tanto de que totes les coses que es diguin, almenys que hagin escrit i que siguin certificades d'alguna manera per altres qüestions. I aquests nanos reben un... Per tant, jo... M'he sentit una mica... A veure, penseu la situació de Tordera, penseu els serveis socials, penseu en tota una sèrie de coses, de necessitats que hi ha al voltant de Tordera i que generalment les famílies, avui dia, el concepte pobresa, no solament el concepte que nosaltres tenim, que no poden menjar o aquestes qüestions, sinó que generalment pues, ja ens solem trobar salaris petits, que d'alguna manera aquests salaris petits no arriben a cobrir totes les necessitats d'aquella família, amb la llum, l'aigua, el gas i aquestes qüestions, i llavors demanen beca de menjador. Per mi, la beca de menjador és essencial. És essencial, i més la societat d'avui dia, una societat de consum, com a mitjà d'educació. Que ho faci o no ho faci a l'escola, això no ho sé. I m'agradaria... Però per les queixes que he vist en totes les vagues de menjador, en totes les vagues que han tingut els mestres, hi han hagut reivindicacions sobre la necessitat de que siguin ben pagats les persones que porten els menjadors, etcètera, perquè el menjador, aquelles dues hores i mitja que el nano està pel menjador i que és cuidat per cuidadors, d'alguna manera hem de mirar de que sigui també un espai educatiu, no solament pel menjar, sinó per la convivència.
0: Permetem, Salvador. La regidora de Serveis Socials de Tordera, la Toni García, recorda sí. que a banda de les beques otorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs 2026-27. Però que fa el servei menjador escolar, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicatària Sears Ford Area, societat limitada, no. i amb una previsió de servir Cert. Aproximadament 215.000 menús al llarg del curs 2026-27, uns 1.215 menús diaris. El servei es gestiona en diversos centres educatius del Maresme, entre ells l'Escola Ignasi Iglésies i la Serra Miralles de Tordera. Ja. Que va declarir el tema per que dèiem de dades...
1: D'aquesta notícia, només la que més m'agrada és que l'Ajuntament també participi amb unes quantitats a les persones més límites o que més necessitats tinguin, que suposo que ha de ser a través dels serveis socials. Per tant, complementa...
3: Pensa una cosa, Salvador, jo crec que és cert que ho les concedeix el Consell Comarcal, però sempre amb els informes pertinents a cada municipi a través dels serveis socials. I de vegades hi ha un altre aspecte amb el tema de les beques menjador que no es té en compte i que crec que és molt important, i és que hi ha nens que, malgrat inclús que els pares puguin tenir mitjans, són nens abandonats. I el àpat, el menjador escolar, és l'únic àpat en condicions que fan al dia. I això sembla que
1: pot
3: semblar...
1: No,
0: Deixem entrar l'opinió de la Montserrat sí. i d'en Carles.
2: Ells dos estan...
0: Vale, doncs en Carles Andreu...
2: En aquest aspecte ja han dit tot. Jo l'únic que entenc que el que acabàvem de dir, que cuidado amb les beques menjador, perquè hi ha molts nens que és l'únic àpat que fan el dia, diguéssim, un àpat tal com Déu mana, calent i d'això. I llavors a mi el que també m'agradaria saber, en el sentit de que aquesta notícia falta més dades...
0: Està tota complementada en els informatius de Ràdio Tordera explicant tot.
2: M'agradaria saber la quantitat de gent que la sol·licita i la quantitat de gent que la rep, i per què queden fora, o per què...
0: En aquest cas també...
2: O quins són els paràmetres que es tenen en compte a l'hora de donar una beca. Vull dir, això m'agradaria saber.
0: En aquest cas, la regidora diu que la convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir famílies. En aquest cas, doncs... Toni García diu que recorda que a banda de les beques otorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. Endavant, Carles.
4: Sí, bueno, jo ho veig des de lluny. Podria dir com funciona això aquí a Madrid, no? A les beques menjadors, que és el que tinc més a prop. Puc dir que, per exemple, es poden demanar, però la renta per càpita familiar no pot superar 8.400 euros anuals. I hi ha casos especials també, si també tenen accés directe o condicions específiques, per exemple, una ajuda íntegra, els que tenen la renda mínima d'inserció o de l'ingrés mínim vital. I també víctimes de violència de gènere, terrorisme o alumnat en acolliment, no? O beneficiaris de protecció internacional. Sí, això és el que puc dir de com funciona això aquí, i això és competència de la comunitat autònoma, però que subcontrata molt, molt. I poca cosa més puc dir.
0: Molt bé, Montse, potser t'he tallat una mica del que comentaves, no, perquè volia donar entrada amb en Carles.
2: Això vull dir, ja està tot dit, vull dir, només vull dir, posar en valor aquesta beca menjador, posar-la en valor perquè, vull dir, de la manera que van les coses, que no en un moment donat que no vingués algú i digués, els emigrants tots fora, no entren en la beca menjador, que tot pot arribar en aquest món, vull dir, sabem que, i després també els comentaris de que, esclar, totes les beques menjador van pels emigrants i els de casa no en tenen, això també és populisme que s'ha dit i es dirà, no? Perquè en aquests moments ara interessa dir això, però jo crec que no és veritat, i poso en valor aquesta beca menjador perquè, el que dèiem, no? Hi ha moltes criatures que si no fos per aquesta beca menjador no menjarien un plat calent.
0: Bé,
3: pensa que és molt complicat establir els barems.
2: Clar, això és el que m'agradaria saber.
3: Perquè a vegades, o sigui, tu dius, vale, has establert una renta mínima, però clar, vull dir, hi ha determinats col·lectius que són autònoms i que la renta mínima no saps mai d'on està situada.
2: Sí.
3: I això a vegades la gent diu, però és que aquest d'aquí al costat cobra més que jo i li han donat, i jo cobro menys i no li han donat. Això a vegades també és una qüestió que són converses de carrer, perquè la gent ho veu en un moment donat, però clar, mai et pots quedar amb la part externa. Segurament hi ha moltes altres coses darrere, que els serveis socials...
2: Poden fer-hi famílies desestructurades que cobrin el...

0: sisplau, no? Clar que després és allò que s'hauria quasi de fer una anàlisi, no?, del manera del comportament, doncs, d'aquest tipus d'ajudes. Mm. Ens anem directament ja cap a la Montse, que ens porta avui el tema també de polèmica, de tant en tant surt, però no sé com acabarà això. Vinga, explica'ns-ho, Montse.
1: Va sortir la notícia de que el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya donen llum verda a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això s'ha de matisar molt, s'ha de matisar molt, s'ha d'explicar, perquè és clar, hi va haver-hi tota la controvèrsia inicialment quan AENA va postar un projecte de fer una ampliació de l'aeroport del Prat en la qual es carregava bona part del Delta de Llobregat i la Ricarda i tot això. Aquesta ampliació concretament que s'ha donat llum verda no dona pas a fer una ampliació de la pista, ni toca, en principi no toca el que és la part mediambiental, una part poder sí, però no és el que tenim en ment quan parlem de l'ampliació de l'aeroport del Prat. En aquest cas, la Ricarda no es toca, la Ricarda ja sabem que no es podrà tocar mai perquè està protegida per la xarxa Natura 2000 i això no es podrà tocar, però en aquest cas el Ministeri ha tingut en compte 190 milions per... es preveu que es tocarà part del Delta de Llobregat i això ja és una part mediambiental. Llavors, la que es va fer, l'ampliació que es va fer el 2021, es va tocar també part del medi ambient, que hi va haver-hi una denúncia en la qual s'ha de fer unes compensacions, perquè quan es toca alguna cosa de medi ambient s'han de fer compensacions. Aquestes compensacions no es van fer i això ara està en litigi. Europa ho té pendent en litigi perquè es paguin aquestes compensacions. El 2021 no es van pagar. Ara aquestes, suposo que en aquesta ja hi contemplen un pressupost de 190 milions perquè consideren que sí que es tocarà. A mi el problema que em dona aquesta notícia és que estem entrant en l'ampliació del Prat d'una manera que arribarà el dia de que es farà la pista famosa i es farà tot el que es va fer en el projecte que AENA va fer inicialment. Jo, ara és la meva opinió personal, cadascú que digui la seva opinió, jo estic en contra de totes aquestes ampliacions perquè considero que Barcelona no necessita més turisme de borratxera. Perquè en aquests moments Barcelona està amb un turisme que, bueno, el teníem a Calella i ara el tenim a Barcelona, amb segons quines zones de Barcelona. Les emissions de CO2 que es fan en els vols, en els avions, no? És el principal emissor de contaminació, les d'això. Després els sorolls, molts sorolls, tot i que l'Ajuntament de Gavà ha dit que, bueno, si s'intenta apaivagar una mica tot el tema dels sorolls, doncs ells ja hi estarien d'acord, cosa que no hi està d'acord l'Ajuntament del Prat. Jo estic d'acord amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que diu aquests 1.700 milions que els hi costarà aquesta ampliació, per què no la dediquen a un altre medi de transport com Rodalies? Rodalies està molt malament. Doncs si Barcelona podem deixar de fer aquest tipus d'ampliacions, els podem invertir aquests diners en Rodalies... Per què no? Podem, perquè Rodalies, vull dir, el que és el transport de mercaderies, amb el tren es fa un 3%. O sigui, l'ideal seria fer més transport de mercaderies per tren. La Generalitat ha dit que farà 4 noves estacions per poder fer això. Però els experts han dit que amb 4 estacions no en fem res.
0: Tindrem opinions, Montserrat?
1: Sí, que si volem un bon servei de mercaderies haurien d'haver-hi 19 estacions. O sigui que tot plegat penso que és un despropòsit estar altre cop incidint i gastant-nos diners. Jo no sóc ecologista i no puc matisar moltes coses, però sí que sóc una persona que pago els impostos i m'empipa molt que aquests 1.700 milions que són part dels meus impostos vagin en una cosa que jo considero que no és necessària.
0: Salvador, vinga, va.
2: Jo crec

0: que hem d'aprendre a ser petits, com en Patufet, i espavilats. Amb això, únicament vull dir que aquestes pistes i aquesta dallonses és el que ens portarà més capacitat, evidentment. No sé quants milions de persones podran venir més i quantes persones ens poden portar, etc. I que és una mica entrar dintre de que la sostenibilitat es aconseguirà tinguent més. I aquest jo penso que és un error molt gran. La sostenibilitat no es aconseguirà tinguent més. La sostenibilitat és administrant bé el que tenim ja. I en aquí entraria la meva discussió. No tinc prous criteris, com per dir-vos, no voteu les dallonses, no voteu l'ampliació, o voteu aquestes coses, o voteu això. No em sento en capacitat per poder-vos-ho dir. Però sí de que hem de començar a ser més humils, tenir el que tenim, administrar millor el que tenim i anar tirant endavant, perquè jo penso que tenim mitjans suficients com per sobreviure i que ningú ens ofegarà. I per tant, amb aquesta política jo penso que podríem anar una miqueta millor, que no pas amb aquesta política que ens està ofegant i ens està, d'alguna manera, cada vegada fent-se més card el mode de viure de cada dia. I amb això, perdona que possiblement no és la temàtica de l'aeroport, no? Però sí que amb això, de la temàtica de l'ampliació de l'aeroport, hi veig aquest sentit de que ens allunyem molt de la pròpia sostenibilitat que necessitem.
1: Noble, Conxita, endavant.
2: A veure, jo penso que va ser un error no aprovar el pla que es va plantejar en el seu moment per a l'ampliació de l'aeroport. Per què? I ho explico. Les administracions sabem com funciona. Hi ha un pla, tu el pots aprovar inicialment, i això permet que hi hagin estudis de tot tipus, mediambientals. O sigui, aprovar una cosa no vol dir que s'hagi de fer allò, sinó que es comença a treballar tècnicament amb un tema. El fet de que a vegades ens neguem a treballar en una situació concreta fa moltes vegades que de retruc surtin perjudicats més que beneficiats, perquè després pot ser que es tiri pel dret per altres bandes i que, per tant, aquelles possibilitats que teníem administrativament parlant d'oposar-nos a fer informes, dir això s'ha de salvaguardar, per salvaguardar això s'ha de fer això altre, ho perdem amb el trajecte. Per tant, ara ens estem trobant en una situació en què ens diuen es faran, que no és l'ampliació de l'aeroport, ja estem tots d'acord que no és així, però sí que ens estan dient es farà una inversió de 1.700 milions amb el tema aeroport de Barcelona. Jo crec que l'aeroport de Barcelona és un dels aeroports més importants del país i necessitaria, evidentment, certes reformes, millores, digueu-li com vulgueu. Però el que anava és el fet aquest de dir, escolta, estem ja prenent decisions amb una línia que veiem que es posa una partida per compensacions i perquè no toquis, però tot això, si haguéssim tingut un planejament i s'hagués pogut treballar amb aquest planejament, seria molt més clar les situacions d'aquest tipus. I d'altra banda, jo crec que no compararia aeroport amb rodalies, perquè són, jo penso que dos mitjans de transports que afecten a situacions diferents, i rodalies necessita molta inversió, sense cap gènere de dudes. No s'havia fet, ara s'ha començat a fer inversió important i jo crec que en uns anys, no l'any que ve ni a l'altre, es anirà millorant i per tant tindrem aquest transport que crec que seria el que ens convindria a tots. Però jo no lligaria sempre una cosa. És com quan diem amb un pressupost municipal, pues si hi ha carrers que no s'han asfaltat, per què dediquem diners a cultura o a esports? Pues per què hem de dedicar diners a tot allò? Perquè hi ha gent que els afecta una cosa i hi ha gent que els afecta altra. Si parles amb la Càmera de Comerç, amb determinats sectors, segurament et diran que prioritari l'aeroport. Clar. És prioritari l'aeroport. Pues aquí, és que a mi em fa molta gràcia quan diuen és que els polítics per què serveixen? Pues serveixen en aquests casos perquè els sectors econòmics tenen uns interessos. La societat pot tenir un interès diferent i llavors els polítics són els que han d'intentar lligar els interessos perquè no perjudiquin i intentar beneficiar al màxim a la societat, és a dir, els ciutadans, els que estem de peus a terra, perquè és veritat, o sigui, tots nosaltres intentem fer dins del nostre àmbit petit el que podem per salvaguardar el medi ambient, no utilitzar això, no fer triatge, fer... I en canvi a vegades es prenen macrodecisions que el poc que nosaltres puguem estar fent ens ho esborren ràpidament.
1: Hi ha un tema. Vull dir, les decisions que es prenen de vegades són molt incongruents i en segons quin sentit són molt ràpides i en segons quin sentit són molt lentes. Perquè, per exemple, l'ampliació de l'aeroport, patapom, de seguida s'ha aprovat, de seguida el Consell de Ministres ho ha aprovat i tot... I el tema de Rodalies, tu dius que no l'enllaçaries, jo sí que l'enllaçaria. El tema de Rodalies, quants anys fa que dura? Que no hi posem fil a l'agulla i que cada moment estem ara amb els robatoris de coure. Cada moment estan robant coure. A veure, no hi pot haver-hi una vigilància especial... és que te dona la sensació de que hi ha molts interessos amb el tema d'AENA. Amb el tema d'AENA hi ha molts interessos perquè aquesta ampliació que es vol fer ja es va fer en el 21 una altra ampliació molt semblant i la pista que no s'hauria d'allargar s'allargarà 500 metres.
3: Montse, perdona un moment, ara estem ja quasi ens n'anem del Prat, ens hem anat a Rodalies, sí. Escoltem el que opina en Carles Andreu, sí, sobre el tema del Prat, i després, si cas tenim prou temps, haurem de parlar de Rodalies. Endavant, Carles.
4: Sí, bueno, ràpidament. Bueno, del Prat, el que estic llegint és que sí, que hi ha una plataforma que es diu Zero Port,
1: sí, que és contrària a l'ampliació. Fan una manifestació, em sembla que és el diumenge. El diumenge o el dissabte.
4: La seva aposta...
1: Hi ha moltes plataformes i moltes entitats apuntades. Sí.
4: Bueno, i la seva aposta és substituir els vols curts per trajectes en tren, no?
1: Sí.
4: Que tinguin una duració de menys de 7 hores i que estiguin a distàncies inferiors a 1.000 quilòmetres. Però jo trobo a faltar Rodalies. Rodalies, perquè últimament he fet viatges a Catalunya i de Madrid a Barcelona cap problema per tren, no? Mm. Però després ja comencen els problemes. Si vull anar a Tordera, per exemple, o a Hostalric, no? Trobo a faltar... abans era una meravella viatjar, per exemple, amb el Catalunya Express, no? Que sembla que anava directe de Figueres a Tordera i parava a Girona i a Sant Celoni. Uh-huh. I ja directe fins a Barcelona, no? L'última vegada que vaig anar a Tordera, que va ser precisament al gener d'aquest any, doncs, ho vaig passar molt malament i vaig tenir molts problemes per arribar a Tordera. No, per arribar a Hostalric, en aquest cas, no? Però el problema és de veritat, eh? Retards, a les taquilles no venien bitllets, menys mal que una persona doncs em va ajudar i em va dir, mira, passa per aquí, encara que no es pugui fer. I el de Rodalies és... I la mateixa estació de Sants, el que arriba de fora, és una situació molt trista.
3: Carles, centrem-nos principalment en el tema aquest de l'aeroport, perquè ara anem parlant bastant de rato més de Rodalies que del Prat.
4: De l'aeroport, doncs el que puc dir és que em falten dades. Hi ha avantatges i inconvenients. Hi ha sectors econòmics que sí que volen l'ampliació, perquè volen que vingui més gent. No necessàriament turistes, sinó gent que faci viatges per negocis, no? I potser també poder tenir més contactes amb el continent americà.
1: Bueno, no però són les companyies, o sigui, a l'aeroport del Prat no necessita una pista més llarga, la meva manera de veure. El que necessita són companyies que vulguin venir, que per falta de competitivitat se'n van a Madrid. O sigui, llavors aquí a Barcelona venen, moltes companyies no venen perquè se'n van a Madrid, perquè les condicions i la competició, la competitivitat és millor, i llavors se'n van
3: fent,
1: a Madrid.
3: S'està fent fast fish amb el cap, així,
0: no,
3: a veure què.
0: No, volia, te vull contradir, Montse.
1: No.
0: Efectivament, els vols a Sud-amèrica s'ha d'anar a Madrid, i precisament per la falta de capacitat de poder rebre aquests vols des de Barcelona, i que realment...
1: Però no volen, aquestes companyies no volen venir.
0: Perquè no tenen els mitjans i no tenen les pistes adequades.
1: No,
0: i les pistes estan ocupades... Sí, home, bueno, és igual.
4: Poso en condició
0: que realment, vull dir, si ens poséssim aquí a posar-se els tècnics d'aviació, ens dirien que necessiten una pista més llarga. Una cosa és que la societat la vulgui, que els interessos ens interessin, o que realment Catalunya li interessi o no tindre aquesta pista més llarga. Però que serà útil per algunes coses que ara no ho és, sembla ser que sí.
1: Però
4: sí, una cosa... Un moment. A veure, és que a Madrid, per exemple, l'aeroport, el de Barajas, el poden ampliar sempre que vulguin, sense cap problema. Perquè tenen terreny de sobres, no tenen el límit del mar.
0: Dels veïns que viuen allà, al costat del nostre, que jo sàpiga
4: no hi ha plataformes que suposin...
0: Perquè no hi ha aquest plantejament. Espera, tu fes el plantejament i ja ho veuràs com surten les plataformes.
3: Clar.
4: Bueno, també.
3: Sí, clar.
1: Bueno, però hem de tenir molt en compte també, ens estan matxacant contínuament amb el tema de la contaminació i del canvi climàtic i de totes aquestes coses. I l'aeroport, els avions són els que contaminen més de tot. Vull dir, llavors ens estem contradint amb... Aquí està, la pregunta és, el tema econòmic sí o el tema mediambiental? A veure, en què quedem? O sigui, sempre els diners manen, no?
0: Aquesta és la pregunta.
2: Crec que és una qüestió d'equilibris.
0: Clar, sí.
1: Però... No, els diners manen i sempre intentaran que... el que és el tema econòmic, pues, triomfia davant de lo que és altres coses que no donen diners. Vull dir, suposo que no tot s'acaba amb els diners. També podem mirar altres coses, no? Vull dir, aquesta és la meva posició.
3: Bueno, però qui mana, mana,
1: Sí, és clar. Està demostrat, però per començar és el que deia en Carles, que hi ha una manifestació convocada el diumenge, no sé si és dissabte o diumenge, amb una quantitat d'entitats i de plataformes que estan en contra d'aquesta ampliació, sí. Perquè tothom tem que aquestes petites ampliacions s'acabin amb la inicial, o que algun dia la Ricarda desapareixi.
2: Però, Montse,
1: aquesta és la por.
2: Montse, la plataformes por. En trobaràs sempre. En quant als temes eòlics.
1: Sí, bueno, però...
2: Són supernecessaris. És una economia neta. Sí, però a casa meva que no m'ho posin.
0: Exactament.
2: Les presons. Necessitem presons. Sí, cert, però a casa
0: però
2: no meva
0: posin
2: que no
0: me a la casa.
2: Posin. I llavors, quan se diu un lloc, surten plataformes al voltant que diuen aquí no.
3: Sí.
2: Però bé,
1: és que és un tema molt sensible, perquè
2: això són temes d'equilibri.
1: Perquè hi ha el que hi ha la zona que hi ha el Delta del Llobregat, la Ricarda, tot això, no ho tenen altres zones. Vull dir, aquí és normal que aquestes manifestants es queixin. Per què? Perquè es malmetran una sèrie de coses que no es poden malmetre, estan totes protegides.
2: Jo penso que el problema és... no haver aprovat una planificació que permetés moure't dins d'uns paràmetres que fessin que es pogués protegir tot això, perquè quan la gent deia no, és que no es pot aprovar, jo deia però escolta, que és una aprovació inicial, que és una manera de posar un tema, de dir, escolteu, anem a debatre aquest problema.
1: Però és que no es pot debatre perquè sense, no es pot fer sense tocar aquests espais.
2: Es pot debatre.
3: Acabem, Salvador.
0: Bueno, si hem d'acabar, voldria acabar amb el tema de les beques.
3: Espera't un moment. Per acabar, i després en Salvador acabarà de rematar.
4: Bueno, doncs per acabar, veure què passa, expectació i mesurar els pros i els contres. No tot és contra, no tot són inconvenients, no? Augmentar el número de passatgers
1: Carles,
4: vol dir que sigui dolent.
1: Perdona, Carles, aquest planejament que ha portat ara Aena, aquest es farà perquè no toca res de lo que és. Sí que toca, però ja hi ha uns 190 milions per la compensació. Però aquí lo important és lo que anirà passant després. Uh-huh. M'entens?
3: Vinga, Carles, gràcies. Salvador, vinga, va, remata
0: jo
3: tot.
0: Jo només voldria dir una cosa sobre les beques.
3: Vinga.
0: Això se soluciona molt fàcilment. Que l'escola pública tingui les escoles gratuïta al menjador en els nostres nens d'unes edats determinades.
3: A tots.
0: Les nostres escoles públiques oferir dinar gratuït en els nostres nens d'unes franges d'edat determinades. I amb els seus serveis de llonces. Llavors solucionaríem això i crec que ajudaria molt al nostre país a avançar i a lluitar contra aquesta pobresa i aquesta pobresa que demana, i no haver d'estar triant a veure qui és que em vol, qui és que no em vol.
3: Bé, gràcies, Carles, per estar aquí a la tertúlia. Fins la propera.
4: I bon cap de setmana.
3: Conxita, gràcies per estar aquí.
2: Gràcies,
3: novament.
2: Bon cap de setmana.
3: Montse, novament benvingut. I Salvador, superbenvingut, mare meva, trobem a faltar. Vinga, gràcies a tots.
0: Gràcies.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola,
7: a Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: I ens anem directament cap al minut optimista, el poder de la una paraula. Avui, doncs, us proposo una cosa molt fàcil, perquè estem a punt de donar entrada amb el nostre col·laborador, en Toni López, i també en Tomàs, i la Tomàs, que ell és el seu portaveu. Però, primer de tot, vull parlar-vos d'aquest poder d'una paraula. Avui us proposo una cosa tan fàcil. Penseu en una persona que us hagi fet sentir bé alguna vegada. Potser us va ajudar en un moment difícil, us va fer riure, us va escoltar, o simplement va ser allà. I ara penseu, li ho heu dit mai? Perquè tenim una curiosa tendència. Donem les gràcies per dins, però moltes vegades ens oblidarem de dir-les. Una paraula pot semblar poca cosa, però pot arribar en el moment exacte en què algú la necessita. Un gràcies, un t'estimo, un comptes amb mi, un com està. Són paraules petites, però podem fer un dia molt més gran. Avui, si podeu, regaleu-ne una. Potser descobriu que el regal també us heu fet vosaltres. Bon divendres. Us estimem. Ui, ja ha entrat. Toni, bon dia.
9: Bon dia i bona hora.
3: Escolta'm, que t'han arribat molts de whatsapps de...
9: M'han arribat whatsapps a Dojo perquè en Tomàs i la Tomassa també s'han fet les seves vacances.
3: Què dius ara, també, eh? Aquests no superen res, eh?
9: Sí, s'han anat a Madrid.
3: A Madrid?
9: Sí.
3: Ah, molt bé, que es vinguin.
9: Diuen que ara venen àtics a un preu molt bo.
3: Ah, sabés, clar, a veure, potser aquests seran els únics que ho compraran, no?
9: Home, si es presenten a les eleccions pel PP, segur que els hi regalen un àtic.
3: Tot bé.
9: Diu, alguns de vosaltres ja els coneixeu. Això ho hem de dir per la gent que s'incorpora. D'altres potser els descobrireu ara. Però us aviso una cosa. Si pensàveu que aquesta temporada estaríem tranquils, us equivocàveu, perquè tornen a la ràdio en Tomàs i la Tomasa. Sí, sí, han tornat i sembla que tenen ganes de fer servir el WhatsApp, opinar i preguntar i, sobretot, de posar una mica de potes en l'aire aquest mateix programa.
3: Apa, apa, apa, què dius ara? Veu tanto, eh?
9: En Tomàs sempre té alguna cosa a dir. I la Tomasa sempre té alguna cosa més a dir sobre el que diu en Tomàs.
3: Ah, bé, tots dos no es braien, eh?
9: Així és que ja us podeu preparar. No, si tenen molt bona relació.
3: Ah, sí,
9: és una relació idílica.
3: Jo, bueno, per el que dius, esclar, a veure, em fa pensar una mica malament que se deuen estar braien, però no, es comuniquen, no?
9: Es comuniquen perfectament, vale. I a més, tots dos s'han jubilat aquest any.
3: Oh, cap aquí.
9: Per això han tirat la casa per la finestra.
3: Cap a Madrid.
9: Cap a Madrid.
3: A veure amb en Carles Andreu.
9: No sé si en Carles Andreu podria anar a veure el quartel militar on jo vaig fer el servei militar.
3: A Patònia, de veritat. A veure.
9: A Madrid, eh?
3: Sí, sí, sí.
9: I no me van dir ni una sola vegada polonès. Perdó, polaco.
3: Ah, va, això és el que es deia, no?
9: Ni una sola vegada. S'havia passat ja. I bé, en Tomàs diu benvinguts al nou Ara i Aquí. I
3: gràcies.
9: A més, també diu... Ja era hora. La Tomasa, més val que no t'hagis fet esperar gaire, que jo vinc amb feina. Ai, mare meva, ja hi tornem a ser.
3: Ui, en Tomasa, Tomasa es deu haver ja agafat a la sostra, ja.
9: I jo faria que no s'expliquessi exactament què faran cada dia, que l'audiència ho vagi descobrint.
3: Fantàstic, molt bé. Digue'ls-hi que gràcies, estem molt agraïts, eh?
9: I
3: molt
9: tant.
3: Bé, molt
9: seran
3: bé, molt bé.
9: Seran desagradades aquestes gràcies. Així la seva tornada es converteix en un petit esdeveniment del programa i cada aparició pot tenir una sorpresa diferent. Per demà, què podia començar a explicar en Tomàs? Per demà, res.
3: Per dilluns,
9: o dimarts. Ells vindran dilluns, dimarts i dijous. En principi.
3: Bé. Ja heu quedat entesos així,
9: sí.
3: Eh? Molt bé.
9: De primer dia de temporada o de segon dia de temporada com aquest, jo faria que en Tomàs expliqués una cosa molt quotidiana i molt nostra. Què ha fet aquest estiu? És una manera molt natural de fer-ho tornar. Tomàs, has tornat. Però abans de començar la temporada, una pregunta obligada. Què has fet aquest estiu?
3: Ai.
9: Això és el que jo li he preguntat.
3: Sí, i què?
9: I en Tomàs diu, no t'ho creguis tot, eh? Que aquest home té molta imaginació. Això diu la Tomasa.
3: Clar, a veure.
9: Ja comença a dir, en Tomàs m'ha explicat que ha anat a Madrid, que s'ho ha passat la mar de bé passejant pels museus de Madrid.
3: Ah, molt bé, sobretot, un home instruït, eh?
9: Sobretot el Prado, que el pensava mirar en un dia i no va tenir temps, va haver
3: clar,
9: de tornar.
3: Clar.
9: I sobretot està, diu que ja a la seva època estava enamorat de la baronessa Thyssen.
3: Ah, què dius ara? Ai, la Tomasa, ai, la Tomasa. A veure, escolta'm, això t'ho va escrivint. Suposo que la Tomasa no ho repassa, eh?
9: No, la Tomasa no ho repassa, però la Tomasa ja sap de la mort del seu home...
3: Ah, idíl·lic, no?
9: Idíl·lic,
3: sí,
9: idíl·lic.
3: Sí.
9: Tu saps aquelles parelles que fan una llista de cinc, que són els cinc famosos o cinc persones amb les que es poden anar al llit perquè els agraden tant que... Això ho fan.
3: Ah, sí, jo no sabia
9: sí,
3: pas,
9: sí,
3: això.
9: Sí.
3: En Tomàs els de té?
9: Ah, en Tomàs té...
3: I tu?
9: La Demi... Jo també.
3: Ah, vale, molt bé.
9: Però la meva llista no la diré.
3: Val, molt bé, més faltaria. Vinga, va, anem de sempre més coses.
9: I ara que comença la temporada, què li demanes a aquesta nova etapa? Això et permet que en Tomàs faci humor, però també que connecti amb el tema del primer programa. Tornar a començar.
3: Oi.
9: Tornem a començar... Després d'haver-ho passat tan bé a Madrid. I jo li dic, i per què no vas anar a Barcelona? Diu, perquè Barcelona la tinc vista d'un costat a l'altre i del nord a sud i de l'est a l'oest.
3: Molt bé, és un home un bon català, que
9: és un bon
3: el que
9: català.
3: Tenim que fer, eh?
9: Sí, sí.
3: Tots plegats, eh?
9: Però una mica ha anat a Madrid a espiar la Isabel Díaz Ayuso.
3: Ah, vale. Però no, allà... del pis, és que ara me parlo del pis, a veure,
9: clar,
3: també.
9: És que a l'àtic de la Isabel Díaz Ayuso pot anar a parar aquesta família.
3: Molt bé, molt bé, ni a nosaltres.
9: No, ja t'ho dic, han liat tant de merder que ara no saben si hauran de fer una rifa per rifar l'àtic.
3: Bueno, no hi participarem pas nosaltres, la gent de l'àrea d'aquí, no, perquè no, segurament que el número es farà pagar, eh?
9: Es farà pagar, sí, però fa molts de números.
3: Molt bé.
9: Home, pensa que a Madrid són 7 milions de persones, a un euro vale 7 milions d'euros, i l'àtic ha costat 6,3.
3: Doncs encara li sobraran 100 milions.
9: Aquesta, la Ayuso, és com la Lola Flores, que tot el món ponga un euro per mi.
3: Molt bé, Toni, doncs acomiada i agraeix amb Tomàs i la Tomassa.
9: Aquests espais estan macos.
3: Molt bé.
9: A reveure.
3: Moltes gràcies, Toni.
9: Visca el sentit de l'humor.
3: Vinga, adeu.
8: Ara i aquí.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I bé, sí que ara és un moment que entrem en una secció realment interessant. Doncs bé, aquest 18 encetem aquest espai innovador que ens aporta sempre, doncs, amb molta cura la nostra col·laboradora, la Meli Bany. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, Rosa Maria, què tal?
0: Mira, molt bé.
1: Esperant que arribi la Meli.
0: Exactament. I agafem la segona hora del magazín i sí que, bé, expliquem una miqueta de què anirà aquest espai. Has canviat de temàtica, doncs, i crec que serà molt i molt maco.
1: Doncs jo diria que també. Pues, la temàtica és simplement, pues, mira, és una brúixola que ens porta, pues, a diferents puestos d'Espanya. És que una brúixola té les seves agulles i se pren a un, pues, tira cap al nord, cap al sud, cap a l'est,
0: cap a l'oest. I què farà fent tot això? I què farà?
1: Ah, pues, mira, vol anar a buscar les tradicions de totes aquestes regions.
0: Això.
1: Que vagi descobrint i que vagi, pues, que la gent es posi al dia sapiguent les històries de totes aquestes regions, que són tan especials, perquè cadascuna d'elles té el seu encant i la seva manera de viure i d'haver viscut els seus antepassats. És a dir, que en principi avui, si tu vols, fem una mica la presentació o fem ja...
0: No, anem a fer la presentació i donem una miqueta de pista perquè la nostra audiència estigui preparada ja per saber el que hi haurà.
1: De moment, faríem, si de cas, el que seria la presentació tal qual, amb la música, que hem canviat també.
0: També,
1: hem fet una altra música.
0: Estem a nova...
1: Nova temporada, nova música, El amor brujo de Falla, que aquest, de Manuel de Falla, millor dit, perquè Falla no
0: queda bé. És el que està sonant de fons, ara.
1: Exacte, sí, sí, que és una música molt impactant, que a mi, sincerament, en tenia diverses, per poder escollir, però, bueno, m'he de cantar per aquesta.
0: No, el pito pito colorito.
1: Tenien la Carmen de Bizet, que també, també m'encanta. Després tenien també... bueno, ara no recordo perquè han sigut tantes les que he anat eliminant que llavors al final dius, bueno,
0: és complicat,
1: aquesta.
0: Com tens que estriar una sintonia o tens que posar una música
1: i després la d'avui no sé si s'està sentint bé l'aquesta. Sí, ara, al fons aquest tros és meravellós.
0: Vinga, expliquem, Meli.
1: Doncs mira, doncs començaríem en que la terra de Galícia, doncs, que té unes tradicions superimportants.
0: Comencem per Galícia.
1: Galícia, sí, sí.
0: Ah, perquè no hem començat.
1: Sí,
0: no,
1: anem a Galícia.
0: Anem a Galícia amb
1: la Galícia, terra de tradicions, de xixueixos, de les meigues, de,
0: les bruixes. Caimades.
1: Les meigues són bruixes.
0: Ara.
1: El que passa és que les bruixes són amb la nostra llengua i les meigues són amb l'idioma galego. Doncs això, les tradicions aquestes són molt, vull dir, es poden obrir amb un vano enorme, perquè hi ha les herbes que curen, hi ha les dones que anaven a buscar les herbes, que malauradament li deien meigues, cosa que no era certa. Les meigues eren senyores que anaven a curar gent malalta perquè vivien en unes distàncies enormes, perquè tenien unes cases al monte tal i el metge estava al poble. Vull dir, evidentment, es tenien de buscar la vida fos com fos, que no és igual, estem parlant d'una època molt antiga i llavors no és el mateix.
0: Alguna d'aquestes tradicions que la conservem, algun tipus d'herba que encara...
1: Sí, hi ha unes herbes especials, que són les de la nit de Sant Joan, que tenen una especial tradició, i es posen aquestes herbes, es posen amb aigua aquella nit, i llavors l'endemà doncs te pots rentar la cara, la pots veure, vull dir, més que res és el significat, no és el fet, sinó que tu creus i llavors te fa efecte per això, perquè tu simplement t'ho estàs creient. Llavors hi ha el tema, doncs, de la caimada, de la nit de Sant Joan, doncs, que també que és com una nit de Sant Joan nostra, que fan foc, que fan disbauxa, que celebren, pues, amb molta alegria. I tot el que és el passat d'aquesta gent, doncs intenten amb aquella nit del foc, pues, cremar-lo. I d'aquesta forma, doncs, comencem la nova etapa, diguem-ne, renovant la temporada d'ells a partir de Sant Joan i la nostra a partir d'avui. I tant. I la nostra, doncs, amb aquest nom tan especial que l'hem buscat, que és la brúixola de les tradicions, que a mi em sembla especial per això, perquè és el tema brúixola, no? I llavors, doncs, hi ha altres, les meigues que dèiem, les bruixes, i també hi ha altres temes, que són la Santa Campanya, que és els morts que caminen.
0: Què dius ara? Això no havia passat mai, jo,
1: sí. És una tradició bastant allò que fa una mica inquietant, més aviat, no? Perquè es veu que és com una espècie de tradició que anaven caminant pel camp i veien com una sèrie de llums, i això representa que eren les ànimes. Val. Les ànimes dels morts.
0: Molt bé.
1: I llavors, és clar, la gent, què més val que no se la trobessin, perquè si tu la veies, veies aquelles llums, pensaves que algú a casa teu podia morir.
0: Podia morir. Caramba,
1: i això és una cosa, sí, pues, que també són... Però són tradicions que estan maques de saber, no? I després també, això de que les verbenes, verbenes, que no són verbenes, que són, més aviat serien les romeries, que és el que també fan. Les romeries són, pues, super emocionants, perquè és que és anar al puesto, pues, que és com nosaltres anem a Sant Pons, pues, sí, amb una capella determinada, i llavors allà, pues, fan més o menys el que nos... És que les tradicions, diguis o no, quasi en totes les regions d'Espanya tenen el seu significat i és molt semblant tots.
0: I el bo que és que serà, Meli, amb aquest teu programa, és saber-los, i que algunes que siguin de més a prop les intentem tornar a fer, eh?
1: Exacte.
0: No es poden perdre, eh?
1: No, és que es tracta d'això, de que no es perdin, perquè és que la majoria de persones que les han anat transmetent, que serien els avis, els nets, els avis, els fills, doncs tot això representa que, és clar, és important per això, perquè tot això és la tradició, que és el que consta, no és que hi hagi llibres, els llibres s'han anat escrivint després. N'hi ha un altre que és molt, molt simpàtic, que es diu El poder del soroll. Cling-cling-cling. Doncs el soroll es diu els folions. Els folions, si tu dius això, doncs són esquelles, tambors, gaites i crits. I la gent surt al carrer,
0: els que sap tocar,
1: a cridar, a fer soroll,
0: que és un bon dia determinat
1: per espantar els morts.
0: Ai, pobrets, els morts també.
1: Però ancestralment perquè a Galícia han cregut molt en totes aquestes històries
0: dels ànimes i dels morts.
1: Sí, han cregut molt, però més que res també és perquè ells se senten una mica fent això, espantant-los, però a la vegada li tenen molt respecte, perquè com sempre abans la gent havia mort a casa i no anaven a l'hospital, la gent moria a casa, i llavors és que la tradició era, pues, fer la vella allà a casa, l'endemà, pues, anaven a... Vull dir, feien tot el que es tenia de fer com es feia abans, aquí també. I les tradicions aquestes són les que compten. Doncs no sé si ara podíem posar una música que ens donés pas a entendre el que és la terra galega.
0: Doncs vinga,
1: que la
0: veure.
1: Música aquesta, el que l'escolti li farà pensar automàticament que està a Galícia, perquè són... És, a més, no és ben bé la munyeira clàssica, sinó que és una munyeira d'unes noies que l'han feta, doncs, més, diguem-ne, diferent. I es diu Tanxugueires.
0: Tanxugueires.
1: Tanxugueires de terra.
0: Aquesta classe de parlar, a mi m'agrada, eh?
1: Sí, hi ha dues coses que les diuen, que són molt, molt atrevides, perquè diu, ara ja sé que són la nit de les meigues.
0: Sí.
1: Que aquí. Eu no crec a les meigues mai haver-les aines.
0: Ai.
1: Que és, jo no crec a les meigues, però a Berni n'hi ha.
0: Mira, molt bé. Esclarem aquesta cançó.

0: Shakespeare, però és molt més Melins has fet tresorar a Galícia, no? No. Pensa amb els maires, sí. I bé, doncs, a veure, com és aquesta tradició que tenen.
1: El que sí que és cert és que no he volgut posar la Munyera, que ja el posarem la setmana que ve, si Déu vol, i ara ens despedirem fins a la setmana que ve amb una frase que també és molt galega.
0: A veure...
1: A Sant Andrés de Teixidor, vai de morto, que no en foi de vivo.
0: Ai.
1: A Sant Andreu de Teixidor, hi va de mort, qui no hi va anar de viu.
0: Ah, molt bé.
1: Que seria molt diferent que nosaltres a Montserrat és... No, no, està, no vas a Montserrat si no estàs ben casat,
0: ah, sí,
1: no?
0: Ah, sí,
1: doncs
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí. Sí. Bé, et veig que tenen molta afició, molta devoció, més ben dit, a Sant Andreu, no? Que
1: Sant Andreu, Sant Joan, Sant Joan també, sí, sí.
0: Que, a, veure, que tenen...
1: a veure, tu ja saps que els galegos són molt...
0: Molt religiosos, eh?
1: Exacte. Sí, sí, sí, no sí. Podem dir que no, bueno, que tot... És que abans, totes les regions ho eren molt més... que no són ara de religioses. Per tant, aquesta cultura que tenen molt endins d'haver mamat això, doncs és normal que les tradicions que tenien fossin així.
0: Sí,
1: ara nosaltres les tradicions les mantenim, però solament de què? De viva, babà, veure que si convé la queimada sí que l'aguantem, perquè la queimada es pot continuar fent, però res més.
0: Molt bé, Meli. Molt interessant, és agradar-me aquesta evolució que es traslladis doncs, cada setmana, allò on te consideris, i que bé, en aquest cas sí que farem això, no. El que has fet avui, on és, quina és la tradició, com has explicat, d'on ve i què té de curiós, que a veure, doni-do el que té de curiós, eh? I, bueno, podria fer una pregunta final, però resulta que com que fem moltes preguntes al decurs de tot el magazín, ja deixarem
1: més que facin... Més val que els deixem una mica en pau. Diu, i tanquem la brúixola per només uns dies, perquè Espanya és plena de camins, i cadascú d'ells guarda una història, una tradició, una llegenda, un secret, i nosaltres anirem descobrint amb la brúixola de les tradicions.
0: Molt bé, fantàsticament bé. Aquest
1: serà.
0: És un bon títol, és una bona comiada, fins la propera setmana, i bé, gràcies.
1: Si Déu vol, gràcies a tu.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Tordera.
2: Ara i aquí. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: I molta atenció, perquè ara l'estudi es converteix en un teatre. En un rincón de tu jardín. Tornant a l'àrea aquí, els polifacètics, aquest grup que a partir d'avui ens proposa una cosa molt especial, única i divertida, cada setmana una obra diferent i amb una condició, que ens ho passem bé. Teresa, bon dia. Què tal? Tens el micròfon molt lluny. I
4: doncs ja me l'apropo, ja me l'apropo.
3: Ara, bon dia, Teresa.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Pere.
5: Bon dia a tothom.
3: Lluís, bon dia.
6: Bon dia, ben trobada.
3: Assumpción, bon dia.
7: Bon dia de nou.
3: Pilar, bon dia.
8: Bon dia, guapa.
3: I en Joaquim, ja ens hem retrobat, molt bon dia.
9: Bon dia, trempats.
3: Personatges. Situacions impossibles, embolics, malentesos i sobretot molt d'humor. No sabeu pas vosaltres el bé que ens ho passem nosaltres aquí, esperem que vosaltres des d'on ens escolteu també, perquè avui doncs no venim doncs a explicar-vos una obra, avui venim a representar-la com cada dia, així que poseu-vos ben còmodes, a posar una mica el volum i deixeu que comenci la sessió. Senyors i senyores, en tots vostès, els polifacètics.

0: amor por ti.
1: Ja estem ballant, eh? Nosaltres estem ballant. I amb aquesta sintonia que vau estriant de tots, realment sí. Preciosa, eh?
2: Sí, sí, va ser una tria molt complicada.
1: Cerezo rosa, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, Lluís, sempre fem aquesta...
2: Bon dia a tothom.
1: Aquesta primera introducció. I saludem a la Maria... La Maria,
2: que la setmana que ve ja
1: s'incorpora. Ja vindrà, molt bé.
2: Ha agafat una setmaneta de descans.
1: De més descans.
2: Perquè ha tingut molta activitat.
3: I la Rosa.
1: I la Rosa,
2: i la Rosa també.
1: Ui, quines dues culades, mare meva.
3: Van juntetes.
2: Sí, sí.
1: Vinga, va, Lluís, entrem ja.
2: Doncs bon dia a tothom. Programació del 18 de setembre. Estimats i fidels oients de Ràdio Tordera, enguany, després d'unes llargues vacances... o així ens ho hem fet saber, aquest grup de polifacètics torna a la ràdio, tot dins d'aquest espai d'ara i aquí. Aquest estiu hem patit, com tots vosaltres, una calor insuportable i també el neguit per la manca d'aigua potable. Ens hem vist envoltats pel foc i, per acabar d'adobar-ho, més calor, quan ja semblava que tot s'havia acabat. En definitiva, un agost de 100 dies, però amb molta més intensitat. Un cop reunits tots els components d'aquest meravellós grup de polifacètics, hem decidit fer un repàs de les nostres vivències. S'ha de dir que la Maria Dolors està millor i que tots plegats tenim ganes de fer coses.
1: Maria Dolors, guapa, petonitos, des de la ràdio...
2: La Maria segueix tan bé com sempre i tot torna al seu lloc. La Rosa també està bé i no ha pogut venir encara. M'agradaria que tots els components... diguessin la seva. Maria, Rosa, Pilar, Sunsi, Maria Dolors, Teresa, Quim, Pere i Lluís, un servidor. La seva, referint-se a les vacances que han passat, quines vivències han viscut. Tots plegats volem saber com heu passat aquests dies. Avui també us oferirem una breu, però no menys interessant, adaptació lliure de Teresa Durant, del conte d'Andersen, La princesa del pèsol. L'elenc serà el següent. La Pilar, com a Colombina. En Quim, com a Arlequí. En Pere serà el rei. La Teresa farà de reina i de narradora. En Lluís, de príncep. I la Sunsi, com no, farà de princesa.
1: Ai...
2: Esperem que, en resum, gaudiu d'aquesta rentré improvisada. Gràcies per escoltar-nos i que tingueu un bon dia.
0: No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di, que aprisionó nuestro amor aquella tarde. Fue como
2: bella ilusión. I ara anem amb el conte.
3: Som a la sala del tro d'un palau amb tots els ets i uts. La Colombina està traient la pols quan entra l'Arlequí.
4: Arlequí! Oh, que bé! Ja tornes a ser aquí.
5: Ai, Colombina, Colombineta meva, no saps pas la sort que tenim de ser el que som. Ui, jo si fos príncep, la feina seria meva per poder-te festejjar.
4: Festejar? Si és molt fàcil. Només cal ser tocat del bolet per fer-ho amb un brivall com tu. Oh.
5: No comencem, eh? No comencem, que rebràs.
4: Ui, encara ha de néixer i em faci mal a mi, eh? Tinc la pell molt dura, jo, i l'esquena molt ampla.
5: Justament això és el que et volia dir. Oi que ja saps per què vinc de fer la volta al món acompanyant el nostre senyor príncep?
4: Oi, tant que sí, perquè el príncep tenia casera i es volia casar. Però sa mare, que és una senyora molt tocada i posada, li va dir que si no era una princesa de debò, no hi havia res a fer.
5: I com que per aquí... no n'hi havia cap de princesa de debò, son pare és tot un senyor rei i el va enviar a Corramont per veure si en trobava alguna.
4: I tu amb ell per fer-li de criat, eh? I què? Ja l'heu trobada, la princesa?
5: No n'hem trobat. Ni mitja princesa, ni una ni cap. El príncep està a Katrina, perquè ja no pot més. Té una dèria per casar-se.
4: Ai, ai, ai, que s'haurà de quedar conco.
5: Calla, ximpleta, que venen cap aquí. Posta al seu lloc.
3: Entren molt tibats el rei, la reina. El príncep els segueix. Els reis seuen al tro. Arlequí i Colombina a banda i banda. I el príncep bo i dret al davant.
2: He fet ben bé la volta al món per trobar una princesa com cal. però sempre tenen un sis o un as.
3: Doncs no hi ha res a fer. O et cases amb una princesa de bo de debò, o no hi ha casori.
2: Però jo em vull casar. M'avorreixo tot sol.
6: Noi, paciència. Ta mare, com sempre, ha dit l'última paraula. Nosaltres som reis de bo i de debò. Tu ets un príncep de bo i de debò. I no et pots casar si no és amb una princesa de bo i de debò.
2: De princeses, rai. N'hi ha més que un foc no en cremaria. Però cap no és prou fina. La que no duia les ungles brutes...
5: Li penjaven els mocs del nas. I la que no era papissota.
4: Feia xarrups tot menjant sopes. Ah, i la que no era coixa...
2: Tenia el nas guerxo. Ja no en queden de princeses de bo de debò.
6: Tot s'acaba en aquest món. Però no voldràs pas dur-nos a casa una bugadera, tanmateix?
2: I si em casés amb una comtesa, una duquesa o una marquesa? Vull casar-me. No podríem fer rebaixa?
3: De cap manera. Som de sang real, nosaltres. Vena de quedar alguna descadossera. No devia ser jo l'última, suposo. Au, cap a dormir, ara. I se sent soroll de pluja acompanyada de llamps i trons.
6: Ep, no tots són trons. Hi ha algú que truca a la porta. Arlequí, vés a obrir.
7: No, que estic dormint, no puc.
6: Doncs vés-hi tu, Colomina.
4: Ui, no, em fan por a mi els trons.
6: Ha. Ai, caram, encara hi hauré d'anar jo.
3: Encén l'espelma, obre la porta i l'espelma il·lumina la princesa.
8: Bona nit. M'he perdut. Que em podríeu donar allotjament?
6: I qui ets tu?
8: Sóc una princesa.
6: Apa, però si vas tota xopa.
8: És que plou... Però sóc una princesa de debò.
6: De bo i de bo?
8: De bo, de bo, de bo, de bo.
6: Espera't, doncs.
3: Li tanca la porta als nassos, gira cua i desperta la reina que està dormint al dormitori.
6: Ep, desperta, dona. A baix hi ha una cosa tota mullada que diu que és una princesa de bo i de debò.
3: Què? Aviat ho veurem, si és veritat. Arlequí, Colombina, cuiteu, que hi ha feina.
5: Què passa? Què passa aquí? Hi ha aquí?
4: Que mala, què hem de fer, oh?
3: Cuita, Colombina, a baix hi ha una princesa mullada. Fes-la passar, aixuga-la i dóna-li sopar. I tu, Arlequí, queda't aquí, que hem de fer el llit.
5: Això, rai, només cal canviar els llençols.
3: Romansos! A veure, Arlequí, tu, que tot t'ho fiques a la butxaca... No hi tens pas alguna cosa ben xica, ben xica?
5: A veure, veiem... Oh, mira, hi he trobat un pèsol.
3: Molt bé, molt bé. Anirà de primera. I ara vés a buscar matalassos, molts matalassos, doncs com 20 matalassos. I potser encara no n'hi haurà prou. Cuita-la aquí. Porta'm també uns quants matalassos de ploma. A veure, porta'm-en 20 pel cap baix. Molt bé, Arlequí. I aquí ha de dormir aquesta nit la princesa. S'apaguen les espelmes i la princesa s'enfila a la pila de matalassos. Quan es fa de dia, entra la reina amb una safata on hi ha l'esmorzar preparat, tot dient: «Bon dia, bon dia! Què? Com s'ha dormit aquesta nit?»
8: «Oh, terriblement. Amb prou feines he tancat els ulls amb tota la nit. Déu sap qui havia al llit. Hauria dit que jeia damunt... No sé, d'una cosa dura, i tinc el cos blau i negre aquest matí. És terrible.
3: No pas, és meravellós.
5: I vet aquí, només una princesa de bo de debò podia haver sentit el pèsol a través dels 20 matalassos de llana i els 20 matalassos de ploma.
4: Ningú, sinó una princesa de bo de debò, no podia tenir una pell tan delicada.
5: I nosaltres vam córrer a cridar l'arcabisbe.
4: Perquè celebrés unes noces de sucar i pa.
5: I el príncep i la princesa ja varen ser casats. I la meva banda espero que siguin ben feliços.
4: Arlequí, i el pèsol?
5: El pèsol el van posar al museu, on encara es pot veure, si ningú no l'ha robat.
4: I aquesta història és de bo de debò.
5: I vet aquí un gat, i vet aquí un gos... que aquest conte ja s'ha fos.
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: I ara farem una mica de repàs de les vivències de cadascú durant aquestes vacances.
1: Vinga, que la música ens acompanyi. Un moment.

0: vivències de l'estiu.
1: Teresa, sí. Començarem per tu. Tens coses que explicar?
0: Escolta, m'ho han d'explicar-ho tot.
2: No.
0: No, perquè hi ha coses que no es poden explicar.
3: No.
0: Ah, és clar, per antena.
2: Serem discrets.
0: Ah, parlem. Sí. Ah. Tots fem una cara d'entremaliats que tenim, eh? Vull dir que a veure, què passarà aquí.
1: Ha passat la censura, eh?
0: Ah, va, sí, que sí, va. Sí, sí. Vinga, Teresa.
2: Doncs per mi ha sigut ben distret a l'estiu, amb sortides per retrobar-me els bons amics i molta calor, això sí. Ballades de sardanes, balls tradicionals cada cap de setmana, després la festa major del poble, amb molta calor també. Però he de destacar que vaig rebre un esperat regal que feia temps que estava pendent i vaig anar a un concert a l'Espai Modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
0: Oh, que maco, no?
2: Extraordinari.

0: Van, eh?
1: Mare sí, meva, sí, sí, de veritat. Tothom ens vam quedar, i segurament que tots ho anàvem dient, en particular a la casa, ui, al final no ho veurem, i al final sí, va passar,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, senyor.
3: I tant,
2: senyor.
3: I tant que sí.
2: Sí, tens tota raó.
3: Ara donem pas a en Pere, que ens expliqui la seva.
1: Ui, en Pere.
4: Bueno, jo, com que no hi comptava, no porto res escrit, i ho explicaré per la meva memòria, si no me falla. Bueno, vam fer una sortida de 5 dies i vam anar a la província, sí, d'Albacete, però Albacete i Ciutat Real. Vam estar en un hotel molt maco, era tot per nosaltres, que érem un grup organitzat per l'Esplai de Tordera.
1: Ah, molt bé.
4: I vam ser molt ben tractats, a part teníem una discoteca per nosaltres i, doncs, allà fèiem ball, el que ens agradés i tot això. Les sortides principals que vam fer van ser el Campo de Criptana i el Campo de Montiel. El Campo de Criptana són els famosos molins de vent que el Quixot, doncs, s'hi bralla. Ens van fer unes explicacions molt maques i entre els molins que hi ha, n'hi ha un que és el que es visita, que té tota la maquinària que tenia en el seu temps. És tot de fusta, tot. Hi ha unes rodes, unes engranatges i tota una sèrie de coses que és el que li agrada, la maquinària, és impressionant. Llavors hi havia un altre molí que el va comprar la famosíssima Sarita Montiel.
1: Ah, mira.
4: I en allà hi va muntar un museu que està ple de pòsters, fotografies amb gros format dels galants de Hollywood, d'espanyols i d'altres llocs, amb escenes de pel·lícules i, vaja, i uns vestits que també havia portat.
1: D'ella, de la Sara Montiel.
4: De la Sara Montiel, sí, sí, sí, sí. Inclús hi ha un piano blanc de cua.
1: I que veia allà dintre, perquè,
3: eh? Sí, petit.
1: Petit, més petit. Ah, val, val,
4: no,
1: perquè...
4: No, però no compteu va... petitet, no, eh?
3: No, no, no. No, no.
4: Més reduït que un de normal. Les fotos, com es podeu imaginar, eren a raig, sobretot les senyores. El posar-se al costat dels vestits, dels galants de Hollywood.
1: Ai.
4: I això, doncs, escolta'm, era impossible poder mirar altres coses, però va anar molt bé. I llavors, en el Campo de Montiel, hi ha les famoses lagunes de Ruidera. Maquíssimes. Són, no sé si són 7 o 8 llacunes, que tenen la particularitat que estan com si fossin amb escales. N'hi ha una de superior i va, quan està plena, va baixant l'aigua, salta l'aigua, amb una altra. Esclar, això forma petites cascades que són meravelloses. Amb un envoltat tot de boscos, zona de pícnic, zona de campament, i hi ha el camí per visitar-los és un camí de 5-6 quilòmetres que les pots veure totes. Vull dir que vam passar uns dies, 5 dies, molt guapos, i a més ens van dir que havíem estat molt de sort aquest any, que amb el que havia plogut, les llacunes totes estaven plenes d'aigua i tot rejava.
1: Mal, eh?
4: Cosa que l'any passat, la major part, només tenien una mica d'aigua al fons, però que, esclar, no anaven d'una a l'altra. Vam pensar 5 dies molt guapos i vaja, en un lloc que no coneixíem, i fantàstic.
1: És que hi ha petits racons, d'Espanya que no tenen desperdici, eh?
4: Sí, perfecte.
1: Molt bé, molt bé.
4: Això va ser la sortida que vam fer, com diries, com si fossin... No eren unes vacances, però era una sortida programada.
1: El mateix hotel, l'estat tots els
4: sempre
1: dies.
4: Sempre el mateix
1: hotel. Això és fantàstic, eh?
4: Esmorzar, dormir, dinar, i sempre anàvem en el mateix hotel, eh?
1: Molt bé. Vinga, va, anem seguint.
3: Ara l'assumpte.
4: Perdó, una cosa, estava... Ho dic perquè si algú li interessa, és un hotel que està molt bé, i a la població és Ossa de Montiel.
1: Mira, són noms que diem, no les hem escoltat gaire,
3: ja
1: no?
3: Ja t'ho preguntaré per anar-hi. Et toca a tu, Sunsa.
2: Sí, em toca a mi. Doncs, bueno, doncs jo cada setmana he col·laborat en un programa de Ràdio Tordera. He tingut aquesta sort. Amb en Joan Madrid, la Isabel Cuadrado i jo mateixa. També amb una

0: altre programa, un cop al mes, veníem amb els de la nostra dansa i he col·laborat amb en Quim Costes. Entremig, vaig decidir visitar Itàlia, al nord, i és que amb en Jordi ja teníem previst fer-ho algun dia. I l'anècdota que, bueno, me va quedar molt aquí dintre, va ser que a Bèrgamo, població italiana, em van parlar de les fàbriques Reggiani de Bèrgamo i a Tordera. I de Tordera. Mm. Me va, bueno, oh, potser els de la meva edat, els que hem treballat sobre colors, clar, Bèrgamo, senyor Reggiani, i Bèrgamo, Tordera. Clar. Anava
1: relaciona
0: així tot.
1: Tot. Mm-hmm.
0: Sí. El que vull dir és que també ens vam passar molt bé aquest estiu en aquí a la ràdio perquè tenim un grup d'estudiants joves i la Rosa Maria anava de professora, no, ara aquí, ara l'altre, ara... Però ha sigut molt divertit.
2: I tant, se va passar molt bé. Molt bé.
0: Bueno, i això és tot.
2: Molt bé, molt bé.
0: Passat bé.
2: Pilar.
3: En Quim.
4: Mira, sí. En Quim vol explicar el que ha fet aquest estiu. I començo. Mira, jo sóc en Quim, un jubilat de Tordera, que de dilluns a dissabte no fa res. I dissabte i diumenge fa festa. Sí. Voldria explicar...
3: Sembla l'Ajuntament, això.
4: Però no som de l'Ajuntament, eh? Voldria explicar el que he fet aquest estiu, a part de passar calor. Soc membre fundador de l'Associació Sardanista de la Nostra Dansa i amb ella hem organitzat conjuntament ballades de sardanes i baix folk a la plaça de l'Iglésia. També els concerts de sardanes per la mainada, la gent gran i de baix folk, amb les seves respectives cloendes. L'Ajuntament ens va proposar fer el pregó de la Festa Major per commemorar el 50è aniversari de l'entitat. Hem col·laborat amb la Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre, servint el vermut per tota la gent. I ara, per acabar, volem intentar fer una sardana gegant que unirà el nucli urbà i els dos ponts de sobre la Tordera. Per això demano a totes les persones grans i petites que ens puguin ajudar que s'apuntin o bé que el dia 17 d'octubre a les 6 de la tarda ens acompanyin en el marc de la Fira del Conte i vinguin a la plaça per poder fer aquest rècord Guinness a Tordera. Per endavant, volem donar les gràcies a tots els torderencs i torderenques i a tot el públic en general. Moltes gràcies. Sou molt bona gent.
2: Molt bé. Escolta, en Quim, això de fer aquesta sardana, de qui va sortir... la llum no s'hi deia. Bueno, perquè això sempre ha d'haver-hi algú que deixarà un petit suggeriment.
4: Donem de llos a tota la Junta, no? Ah. Però poder el que va donar l'idea, no sé si fa fer de dir-ho, va ser la Mercè Serra.
2: Ah, molt bé.
5: La
4: teva germana. En aquell moment van dir, escolta, tirem tiros, no? Escrivim els Reis.
2: Ja, quina gràcia, no?
4: Vam començar a dir coses i dir bogeries i van dir, oh, doncs bueno.
2: Perquè no ho fem, no? Provem, no?
4: Al principi vam dir, ostres, no sé com anirà, no? Sí. Però bueno, vam començar-ho a lligar i ara ens fa il·lusió
2: a veure si
4: podem fer-ho.
2: Oi tant.
4: Hem de mirar a veure si podem ser aquestes 1.000 i pico de persones i si no, bueno, amb les que serem, farem.
2: Oi tant que sí. I recordem que tenim aquestes samarretes, aquestes camisetes tan maques que, bueno, jo no podré ser, ja ho sap en Quim, però ho més personals, però sí que realment són maques i llueixen un bon 50 aquí davant i bé. Fem honor nosaltres també a la nostra dansa de Tordera.
4: Però que aquestes sardanes sàpiguen ballar sardanes, vagin coixos, vagin en cadira de rodes, siguin nens, siguin petits, el que sigui, que s'apuntin i que vinguin.
2: Exacte.
4: El que necessitem és espai...
3: Que no
4: tingui excusa. Que hi hagi espai per poder fer aquesta gran rotllana. Vinga, doncs, endavant.
2: Esperem. Vinga.
3: Jo us faré un petit retrat d'un lloc que per mi és molt especial i que ja fa 35 anys que vaig visitant amb freqüència. No? Ho he titulat Vacances Totals. Aquest any, un cop més, he triat la que per mi és la millor opció, Saurí. Per fi rectificat, ja que per un error de transcripció, des de l'any 1955, constava com Saurí. Com cada any, la Festa Major coincideix amb la de Malgrat de Mar, la meva residència habitual, i com cada any també m'he decantat per la muntanya. Saurí, situat a poc més de 1.200 metres i amb 12 habitants, aquest poble és un veritable paradís. Vistes magnífiques, millors temperatures, tranquil·litat i contaminació nul·la. Un temps més raonable i, sobretot, menys humitat. Això fa que en ple estiu calgui tapar-se i tancar finestres a la nit. Per la festa major, i gràcies a la fórmula d'associació de veïns, no ens n'estem de res. Cinema, bingo, jocs infantils, actuació, ball i un sopar multitudinari d'unes 150 persones. Clar està que tot això és possible gràcies a la participació dels forasters, com ara jo. Saurí té grans al·licients, a part que cap de les cases no és de nova construcció, sinó restaurada. I amb 300 o més anys. L'església, datada a l'any 900, mereix una visita a part. Aquesta ha estat restaurada recentment, tot seguint la tècnica dels frescos, i en el seu interior, gràcies a l'aportació de l'artista Santi Moix, aquesta està totalment decorada amb motius de la natura, flors, animals, insectes, a part d'escrits de gran notorietat dels nostres principals autors. Em sento un privilegiat per tot plegat i agraeixo l'oportunitat de gaudir-ho.
2: No, bé, no? Un poble, doncs, que jo no he fet nota, vull dir que...
3: No, et donaré tota la informació que vulguis.
2: Molt bé, molt bé. Ens queda la Pilar, a veure,
1: sí,
2: Pilar.
1: No, jo no he fet res de particular, eh? Però no he parat mai. He fet petites sortides, Montserrat, Núria, platja, piscina...
2: Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: No, i molt bones vetllades amb gent molt maca, això sí. I he pensat que d'aquestes vetllades, si he pogut fer feliç alguna persona, jo ja estic contenta.
2: Molt bé.
1: Però després a mi m'agrada molt llegir. I he trobat un escrit que m'agradaria dir-vos-vos, i ara us el llegiré. Però abans resulta que no he anat de vacances, però ara m'han dit si volia anar al Marroc aviat.
2: O sigui... Oh, que bé! Oh, i el tanto, el tanto, un Marroc.
1: No, vaig amb una persona que hi ha anat diverses vegades.
2: Val, ja sap, la cosa sí, ja coneix.
1: Té
2: amics
1: allà, té amics allà.
2: Molt bé, molt bé.
4: Que hi vas nedant o...
1: Mana?
4: Que hi vas nedant o com?
1: Amb patera. Però no sé si vindrà algú a buscar-me quan arribi allà i
3: va
1: em donarà...
3: per una agència que es diu La Patera Rosa.
2: Molt bé.
1: Bueno, color rosa m'agrada. Va, vinga.
2: El meu
1: escrit, aviam si us agrada això, eh? Diu: les il·lusions, el motor per realitzar. Les il·lusions són el motor de la vida i el motor de la mort. I l'amor és com un imant, atreu amor. I l'amor de dues persones és més fort cada dia, però, malauradament, no és així sempre. Hi ha dues coses que guanyen en envellir, un bon vi i un gran amor. Però compte a no perdre l'equilibri. Retrobem-lo si el perdem. Lluita per viure una vida equilibrada, tal com Déu ha fet l'equilibri de l'univers enter. Que ni el vi, ni les riqueses, ni el sexe, ni el treball, ni els plers, ni l'autoritat, no et facin perdre l'equilibri. Pensa que una senzilla fulla no esdevé groga sense el silenciós consentiment de tot l'arbre. Som nosaltres i les circumstàncies els qui construïm la nostra resposta a la vida. Cerca el que és natural i senzill, ja que l'alè de la vida és a la llum del sol, a l'aire pur i l'aigua neta. Sigues fidel a l'amistat i estima dins un clima d'educació, d'esperit de llibertat i de pau. Ja ho sé, que això és més fàcil de dir que de posar en pràctica, i que alguns consideren que és molt més interessant deixar de banda l'equilibri i l'austeritat i viure a ple, sense repressió de cap mena. Però jo penso que viure en plenitud és viure equilibradament, usant de tot sense abusar de res.
2: Ja molt, bé, maco, molt bé, molt bé. Doncs bé, ja ha sonat el senyal dels horaris de la una, el moment que és punt i final, i punt i final sempre com acabem a la setmana amb aquest grup, doncs, tan ferm dels polifacètics. Agrair-vos moltíssim que estigueu aquí, que expliqueu, que aporteu, que ensegeu molt totes les obres i que realment és un espai també que el feu amb molta il·lusió, com heu dit, i que, bé, aquesta paraula d'il·lusió hi ha vegades que m'he trobat molt malament al decurs d'una etapa, molta gent no sabeu, però sempre he saltat el programa i intento acabar-lo amb aquesta paraula. No sé per què, tota la vida l'he fet servir, la il·lusió. La il·lusió és el que fa caminar, que fa vèncer moltes circumstàncies,
3: sí,
2: i és el que va al món, sí, i el que mou de fer una amistat tan justa, tan maca, doncs, com tota la gent amb els col·laboradors de la ràdio.
3: Venim amb moltíssimes ganes i farem moltes coses.
2: Amb il·lusió.
3: Perquè estem aprenent a baixar obres des d'internet, perquè l'Esteve ens ha donat un cop de mà.
2: Sí, tant.
3: Aquesta que hem fet avui ja és producte de coneixements nous. I tot plegat jo crec que tindrem més eines per treballar.
2: Bé, les eines les heu fetes, molta il·lusió, com sempre dic, i bé, gràcies a tots. Us esperem per divendres. I ja no pararem, ja no pararem. Vinga, gràcies.
1: Ara no, fins a l'estiu.
2: Bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Igualment.
5: Adéu-siau.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Atorgades 525 beques menjador a Tordera per aquest curs 2026-2027. La convocatòria es manté oberta per afrontar les situacions sobrevingudes que puguin tenir les famílies al llarg del curs escolar. Toni García, regidora de Serveis Socials.
2: Aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
1: Som divendres 18 de setembre de 2026. Mossèn Edwin assumeix també la rectoria de Fogars de la Selva i la parròquia de Tordera canvia els horaris de missa. Els nous horaris ja s'aplicaran aquest diumenge. Escoltem el rector de Tordera.
3: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Santa Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
1: L'obra Dansa d'agost de Brian Friel puja a escenari avui i demà al Teatre Clavé amb el grup d'interpretació del teatre, que estrena una proposta escènica que transforma espais poc habituals i acosta al públic a la història. Escoltem una de les alumnes d'aquest grup d'interpretació, la Carme Fernández.
4: L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
1: Èxit d'inscripcions i places exaurides per al taller La Roba d'Abans de l'Arxiu Històric de Tordera, conduït per Carme Tàpies, combinarà una part explicativa amb una part pràctica. Mercè Torrelles és responsable de l'arxiu.
5: Dir-vos doncs això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant ho farem, el tornarem a repetir en breu.
1: En esports, el Club Futbol Tordera comença l'aventura a segona catalana aquest cap de setmana. L'equip tordereng enceta una nova i il·lusionant temporada amb l'objectiu de sumar els primers 3 punts a casa contra l'Sporting Vidrarenca dissabte a les 5. I més de 60 inscrits a la pedalada familiar de dissabte, una activitat emmarcada en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. En parlava la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
6: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Sant Tou.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Hem arrencat aquesta jornada de divendres amb nuvolades enfront de la costa. Fins i tot s'ha escapat alguna gotellada cap a l'àrea de Montgat, a l'extrem sud del Maresme. A Calella han caigut 2 dècimes de litre. Poca cosa, tot plegat. Esperem que aquests núvols es vagin retirant i que donguin pas cada cop a un ambient més assolellat a mesura que avancin les hores. Aquesta tarda encara podran quedar alguns núvols, sempre poc destacables, sense pluges, i avui amb unes temperatures que aconseguim conseqüència d'aquestes nuvolades de la matinada, doncs han pujat una mica les mínimes, però les màximes es mantindran semblants a les d'ahir, temperatures agradables. De cara a demà s'espera que es mantingui la bonança, el temps estable, de fet durant tot el cap de setmana esperem que no hi hagi precipitacions i, a més, les temperatures que cada dia pujaran una miqueta més. Demà, 1 o 2 graus respecte avui. Demà passat ja podíem tenir alguna màxima cap a l'interior de la comarca fregant els 30 graus. I dilluns, altre cop recuperarem temperatures per sobre dels 30 en algunes àrees de l'interior del Maresme.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem avui amb l'alcaldessa Respon, amb la presència de l'alcaldessa Elisabet Mejías. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El curs escolar a Tordera ha començat amb 525 beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Maresme. La regidora de Serveis Socials a Tordera, Toni García, recorda que a banda de les beques atorgades pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de Tordera també destina unes ajudes per als casos que l'ens comarcal no hagi contemplat. García recorda que la convocatòria es manté oberta tot el curs per abordar les situacions sobrevingudes.
1: Aquest any a Tordera, en el curs 2026-2027, s'han donat 525 beques menjador. Important que sàpiga la gent és que aquesta convocatòria està oberta durant tot el curs per a aquelles situacions sobrevingudes que les famílies s'hi puguin trobar. Per tant, totes aquelles persones que ho puguin necessitar s'han d'apropar a l'àrea de serveis socials, demanar per aquesta beca menjador, se li donarà la instància i la informació per poder-la omplir.
0: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador escolar aquest curs. Pel que fa al servei de menjador escolar, el Consell Comarcal inicia el curs amb l'empresa adjudicatària Certs Food i amb una previsió de servir aproximadament 215.000 menús al llarg del curs, uns 1.200 menús diaris. El servei es gestiona en diversos centres educatius del Maresme, entre ells l'Escola Ignasi Iglesias i Serra de Miralles de Tordera. D'altra banda, la parròquia de Tordera ha anunciat una sèrie de canvis en els horaris de les misses dominicals, coincidint amb el nomenament de mossèn Edwin Antonio Vázquez com a nou rector de Fogars de la Selva. A partir d'aquest diumenge 20 de setembre, els horaris de les misses dominicals quedaran establerts de la següent manera. A Sant Pere, la missa passa de 9:45 del matí a les 9 del matí. A Fogars de la Selva, la missa es celebrarà a 10:45 i a la parròquia de Sant Esteve de Tordera, la missa es manté a 11:45. Ho explicava aquesta emissora mossèn Equin.
2: Canvis d'horari. Sant Pere abans era 9:45, ara serà a les 9. Fogars a 10:45. I nosaltres aquí a Tordera, a Sant Esteve de Tordera, tenim la missa a 11:45.
0: Pel que fa a les misses del dissabte, es mantenen sense canvis a les 6 i a 8:45 de la tarda. El nomenament de mossèn Edwin com a rector de Fogars de la Selva coincideix amb la festa major d'aquesta localitat, dedicada a Sant Cibrià, Ciprià i Sant Corneli. Des de la parròquia s'ha demanat que tothom estigui al cas dels nous horaris que entraran en vigor aquest mateix diumenge, 20 de setembre.

0: Cinc germanes, una casa, un petit poble d'Irlanda i un agost de 1936 que ho canviarà tot. Aquest és el punt de partida de Dansa d'agost de Brian Friel, que el grup d'interpretació del Teatre Claver porta a escena avui i demà. Es tracta d'una història tendra i nostàlgica sobre la família, els desitjos, els canvis i aquells instants que amb el pas del temps es converteixen en memòria. Ens parla de l'obra la Carme Fernández, que és alumna d'aquest grup d'interpretació.
1: I avui us convido com a alumna del grup d'interpretació del Teatre Claver a venir el divendres a les 8 del vespre o el dissabte a les 6 de la tarda a veure l'obra que hem estat preparant i que porta per títol Dansa d'agost. L'obra és un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solteres que viuen juntes en un poblet que es diu Ballybeck a la Irlanda de 1936. Us esperem per compartir amb vosaltres aquesta obra.
0: La proposta escènica és diferent de l'habitual, transforma espais poc convencionals i situa el públic molt a prop de la història gairebé com un personatge més. Les funcions seran avui, 18 de setembre, a les 8 de la tarda i demà, 19 de setembre, a les 6. El preu serà de 10 euros i pels socis de l'Associació d'Espectadors, 8 euros. Tota la taquilla va destinada a la campanya Compromís i Cultura, que enguany té com a beneficiària l'entitat Hatta Kendeia. I l'Arxiu Històric Municipal Espai Prudenci Bertran ha organitzat un taller sobre la confecció, l'aprofitament i la cura de la roba del segle XX que ha exhaurit totes les places disponibles. El taller titulat La roba d'abans està conduït per la Carme Tàpies. La sessió combina una explicació inicial sobre com es tractava la roba antigament, com es guardava, com es cuidava i l'ús de plantes aromàtiques per perfumar els armaris, una part pràctica en què els participants a la elaboren una bosseta amb plantes aromàtiques com les que es posaven abans dins els armaris i la possibilitat també de personalitzar la bosseta amb una fotografia antiga de Tordera. Ho explica tot plegat la responsable de l'Arxiu Històric, Mercè Torrelles.
2: Ella explicarà doncs, el tractament que rebia la roba, com es podia guardar, com es cuidava, si es posaven doncs, plantes aromàtiques per donar bona olor a l'interior de l'armari. Llavors, el que es farà serà doncs, fer una bosseta i s'hi posaran plantes aromàtiques, no? Tal com es feia abans, les bossetes que es posaven a l'interior dels armaris. La bosseta també, qui vulgui, la podrà personalitzar amb una fotografia antiga de Tordera.
0: Totes les inscripcions s'han completat, s'ha exhaurit a places, atès que l'aforament de l'Espai Bertran és limitat, 14 persones com a màxim. L'organització, però, ha anunciat que repetirà el taller properament i que donarà nova publicitat ben aviat.
2: Dir-vos, doncs, això, que és el primer taller d'aquesta senyora, de la senyora Carme, i ha tingut molt d'èxit, per tant, ha quedat tot ple d'inscripcions, per tant, ho farem, el tornarem a repetir en breu. Ja tornarem a anunciar-ho, i jo penso que serà doncs, molt interessant. Com us dic, és clar, l'aforament de l'Espai Bertran és limitat i queben unes 14 persones com a molt. Per tant, doncs, aquest primer taller ja ens donarà una idea doncs, del que ens dirigeix aquesta senyora. I ja el proper doncs, ja tindrem més informacions, però vaja, bàsicament doncs, serà això.
0: A més del taller, l'arxiu ha avançat que la setmana vinent presentarà un fons documental relacionat amb el Club Bàsquet Tordera en un acte que tindrà lloc a l'antic Hospital de Pobres.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Després d'una pretemporada exigent, l'experiència Copa Catalunya, càrregues físiques i múltiples lesions, la competició oficial torna a escena. Aquest cap de setmana el Club Futbol Tordera dona el tret de sortida a una nova campanya lliguera, rebent a un vell rival, l'Sporting Vidrarenca. L'enfrontament marca l'inici d'una lliga, d'una nova etapa segona catalana, on cada punt val el seu pes en or i començar amb bon peu pot marcar la dinàmica de les pròximes setmanes. Pels locals, l'estrena davant la seva afició és alhora un repte i una responsabilitat amb les múltiples baixes que acumula la plantilla. El nou cos tècnic del Club Futbol Tordera, liderat per Guillem Ferrer, ha treballat de valent amb les noves incorporacions per ser un equip intens, proactiu i amb ganes de ser el dominador del joc mitjançant la possessió de la pilota i les transicions ràpides per les bandes. Tot i l'ambició local, al davant hi haurà un Sporting Vidrarenca que no posarà les coses gens fàcils. De fet, els visitants van certificar el descens dels tordarencs a la seva última etapa segona catalana. Podeu seguir el partit en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. I en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible s'ha organitzat demà dissabte una pedalada familiar en aquesta setmana. De moment, l'activitat compta amb més de 60 inscrits. El punt de sortida serà a 4:45 al Parc de la Sardana, des del rètol de la Tordera en ruta fins a Santou. Amb l'arribada a Santou hi haurà un berenar. Ens parla de l'activitat Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental.
2: Aquesta sortida fomenta la mobilitat activa i neta, dona a conèixer les diferents vies de circulació en bicicleta del nostre municipi i, a més de ser un hàbit saludable, ens permet conèixer el nostre patrimoni natural i històric, com és l'ermita de Santou.
1: L'organització apunta que s'ha de portar casc i aigua, els menors han d'anar acompanyats per un adult.

0: Creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica Esther Minguell.
1: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
2: No només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
1: L'informe apunta que, més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
0: Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, l'entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Victoria Ferrer, Victoria Ferrer, directora general d'aquest Gremi.
3: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la sala que haurien d'anar.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem per aquest divendres, també ja de cara al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Tenim per davant una jornada que vindrà marcada per un temps que ha d'anar millorant. De tota manera, aquesta matinada, primeres hores del matí, les nuvolades que hi havia mar endins han arribat a deixar algun petit ruixat a la franja costanera de la comarca, un parell de dècimes cap a l'àrea de Calella, i zones pròximes també cap a Montgat, a l'extrem sud del Maresme, ha arribat a fer alguna gotellada, com dèiem, a primeres hores del matí. Unes nuvolades que s'han d'anar retirant i han de donar pas a un ambient cada cop més assolellat. De fet, a migdia ja esperem que domini el sol a bona part de la comarca, tot i que encara quedaran alguns núvols que també es mantindrien de cara a la tarda en alguns sectors de la serrada litoral i del centre-nord del Maresme. En general, poc importants i sense pluges. Les temperatures avui, les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols durant la matinada, mentre que les màximes si fa no fa seran com les d'ahir. De cara a demà passarà el contrari, les mínimes baixaran una mica perquè el cel estarà més serè de matinada, mentre que les màximes, per contra, pugen lleugerament, encara amb uns valors normalitzats per l'època de l'any, en una jornada, la de demà dissabte, que estarà dominada pel sol a tota la comarca. Com a molt a primera hora puguem tenir algunes nuvolades mar endins, però que no han d'afectar el Maresme. De cara a diumenge, ambient més assolellat, temperatura que puja una miqueta més, alguna màxima ja fregant els 30 graus a l'interior de la comarca, i dilluns començarem la nova setmana altre cop recuperant les temperatures puntualment per sobre dels 30 graus cap a l'interior del Maresme, en una nova jornada que estarà dominada per l'estabilitat. De fet, segons els mapes d'avui, com a mínim durant tota la setmana vinent no esperem precipitacions.

0: L'alcaldessa respon, un programa de participació ciutadana dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Cada 15 dies, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, visita els nostres estudis per respondre en directe les preguntes de l'audiència. Pots participar enviant la teva pregunta a través de les xarxes socials de Ràdio Tordera, trucant el mateix dia del programa al telèfon 93 764 28 93 o deixant una nota de veu al telèfon 611 481 381. L'alcaldessa respon, els divendres a Ràdio Tordera i també al YouTube.
1: Benvinguts a una nova edició del programa L'alcaldessa respon. Aquesta setmana, per motius d'agenda de l'alcaldessa, el programa és enregistrat. Recordeu que ja per xarxes socials vam obrir convocatòria per rebre preguntes. N'hem rebut 13, alcaldessa. Alguna, un parell que es repeteixen, són preguntes que ja, de fet, a nosaltres, a les persones que ens envien aquesta pregunta, els hi fem constància d'aquesta pregunta, ja l'alcaldessa l'ha respost, i que, en tot cas, si volen afegir alguna cosa més, li podem traslladar, però sí que és cert que tampoc podem estar repetint cada setmana la mateixa pregunta i repetir la mateixa resposta. Com sempre, li agraïm a l'alcaldessa que avui sigui aquí. Si li sembla, doncs, comencem amb les preguntes que hem anat rebent. La primera ens parla de les voreres de la zona de Can Dieta. Diu que estan molt brutes, amb molts matolls, sobretot a la vorera cap al pàrquing del CAP, concretament al carrer Doctor Arana, diu que obliguen a baixar de la vorera. Demana si es podrien arreglar.
2: Sí, ja s'ha de fer desbrossada de voreres a centre i a barris, especialment, que hi ha alguns barris que estan amb les voreres molt, amb les herbes molt altes, però sí que és veritat que aquí al carrer Doctor Arana hi ha un tram de vorera que veureu que no està fet, que forma part d'una unitat d'actuació, d'un pla parcial, i és allò que se n'han de fer càrrec els propietaris, promotors, en moment de desenvolupar-se. Per tant, per això no vol dir que no es pugui desbrossar i arreglar una mica perquè sigui transitable.
1: Entenc que habitualment l'Ajuntament, quan hi ha aquesta situació, que clar, Tordera és el que diem sempre, que és molt extens, sempre s'actua en zones, diguéssim, que més o menys estan clares, estan assumides, diguéssim, per l'Ajuntament.
2: Recepcionades per l'Ajuntament, exacte.
1: I quan hi ha zones que hi ha aquest punt entremig, suposo que és més complicat, no?, accedir. No sé si pot a vegades portar algun conflicte per l'Ajuntament, això.
2: De fet, estàs actuant en una zona que no és teva. Per tant, estàs actuant dintre d'una propietat privada i l'Ajuntament no pot fer-ho. Vindria a ser com una prevaricació, no? Com no pots actuar en un lloc que no és teu perquè estàs destinant recursos públics a un privat. Però aleshores sí que si hi ha un tema de seguretat, de salut o de risc, llavors hi has d'actuar-hi de manera subsidiària, que vol dir que l'Ajuntament actua i llavors passa factura a propietat.
1: Molt bé, avancem. La Maria vol saber com està el tema d'enderrocar els pisos blaus de davant de la guarderia. Diu que ja porta molt de temps i que és indignant, diu.
2: Sí, de fet porta molts anys i allò està vinculat, ho hem explicat també alguna altra ocasió, de fet fa temps que no ens feien aquesta pregunta, va vinculat a que Endesa tregui el transformador que hi ha a sota, just a sota d'un dels pisos blaus, el que falta per enderrocar. I s'ha de fer el trasllat d'aquest centre transformador, col·locar-lo en una altra banda per poder enderrocar.
1: Entenc que això és complex.
2: Sí, i més quan hi ha empreses subministradores d'aquestes tan grans al darrere. Ens passa amb Endesa, ens passa amb Movistar, sempre hi ha... s'allarguen eternament els terminis, i més quan és un centre transformador que dona llum a tot aquell barri, a tot aquell sector.
1: En Juanjo parla de brutícia acumulada a les escales entre el carrer Murillo i el carrer Cervantes. Diu que justament es va treure una paperera que hi havia i que ara segurament, diu, provoca aquesta situació.
2: Podem reposar la paperera, però sí que és veritat que a vegades allò és un punt on si seuen alguns nanos que han portat algun problema també de sorolls, ara especialment a l'estiu, que doncs estaven fins més tard al carrer, però així no per treure més papereres, o sigui, el que hauríem de fer és endur-nos la brossa a casa o llançar-la a la primera paperera que tornem. Podem reposar la paperera, però ho vigilarem. En tot cas, primer s'ha de netejar, que es neteja, i l'altre és embrutir menys, que també hauria de passar, però si podem reposar la paperera, si aquest creuen que és el... si creiem que podem millorar, ho comentaré a la regidora.
1: Per situar-nos, estem parlant més o menys de la zona carrer Doctor Fleming, a prop del Serra de Miralles.
2: Una miqueta més avall, és el carrer que connecta... que anem entre el carrer Puigverd, Cervantes i Murillo i Cervantes, tot aquell que... O sigui, pots baixar des de Serra de Miralles ben bé fins a carrer Puigverd. És el trosset aquell d'escales que hi ha.
1: Molt bé. En Pau pregunta quan es podran igualar tots els pàrquings de terra del poble.
2: Igualar entenc que serà passar-hi una maquinada perquè no hi hagin sots. Bueno, són pàrquings de terra, justament el que explicàvem abans, això són propietats privades, que hem arribat a acords amb els propietaris perquè ens hi deixin aparcar, i aleshores el que hem fet és passar-hi maquinades perquè estiguin una mica més accessibles en algunes ocasions, per evitar molta la pols que aixequen durant, especialment durant l'estiu, que hi ha molts veïns en el sector del carrer Roger de Llúria, i hem fet intervencions amb potassa perquè no s'aixequés tanta pols, que al final és inevitable, perquè amb les calorades que ha fet. I les altres són els sotracs, són pàrquings de sorra, i has de fer inversió per tenir manteniment i a més de desbrossades.
1: Anava per afegir-me la pregunta, però de fet hi ha moltes places de pàrquing a Tordera. Estaríem parlant de superfície, jo ara pensava, vostè explicava, no? De pàrquings de terra, n'hi ha diferents espais, i a més que són grossos, vull dir que de vegades potser són coses aquestes que no valorem, que quan vas als pobles del voltant és difícil trobar una superfície tan gran dedicada a aparcament.
2: I tot i així encara estem acostumats a aparcar davant de la porta, eh? O sigui, Tordera és un lloc que hi ha molt d'aparcament, hi ha molta extensió, i en 5-10 minuts arribes gairebé a tot arreu, perquè els pàrquings estan exactament molt descentralitzats. Pots començar des del pàrquing de la Mollera, passant per el pàrquing de Roger de Llúria, el centre Vila, el pàrquing del carrer L'Amistat, el pàrquing del sector 4 del mercat. Estan, sí que és veritat, gairebé els accessos del poble, però en tenim un de molt gran, de gairebé 100 places al centre Vila. Tordera no té problemes d'aparcament. El problema ve quan volem aparcar la porta d'allà on anem, que aquí sí que no es pot. Hem de fer possible també l'accés peatonal a tot arreu.
1: Clar, i anava a fer els que s'han fet arran de les obres del carrer Gaudí, que en principi entenc que s'han quedat,
2: sí,
1: no tenen data, entenc que són terrenys privats i que hi ha un acord, i que en principi no tenen data de que es deixin de ser aparcament.
2: De moment no tenen intencions d'edificar, i per tant els utilitzarem d'aparcament, sí.
1: Seguim, avancem, a banda de parlar d'aparcament, Josep ens demana si s'ha fet algun control de soroll dels tobarros de cotxes i motos. Pregunta si hi ha policia que es dediqui en aquests assumptes.
2: Hi ha policia que s'hi dedica, i també s'ha sancionat alguna moto especialment que fa molta fressa, ho havíem comentat aquest estiu.
1: Controls, però, no se'n fan o no se'n veuen, o sí que se'n fan de...
2: Es fan controls preventius als accessos dels pobles i d'urbanitzacions, ja no només per motos, sinó també per tot tipus de vehicles.
1: La Míriam pregunta si algun dia es plantejaran canviar les plaques bilingües dels carrers de Sant Pere.
2: Doncs és una opció que tenim damunt la taula, sí que és una proposta que podria passar per la Comissió de Política Lingüística i també per el Consell de Cultura, perquè forma part també, no, de la història recent del nostre poble, igual que Sant Pere, al centre Vila encara en queda algun que fa referència al carrer Espades, que són unes plaques de rajola que haurien de passar, hauria d'haver-hi consens amb tothom per treure aquestes plaques, però es pot fer la consulta. De moment encara no ens hem plantejat.
1: Pel que em diu, coneix l'assumpte, està concentrat a Sant Pere aquesta situació? Em deia que també hi ha diversos...
2: No, per exemple, al carrer Espases, si us fixeu, a l'entrada l'inici del carrer Espases amb creuament de Sant Ramon, si us hi fixeu, hi ha una rajola molt antiga que parla de la calle Espades. És una d'aquelles que queden de la història, que caldria valorar si realment ho volem treure o no, i també parlar amb el propietari, en aquest cas, d'aquest edifici, de si la vol treure o no la vol treure, perquè és la seva façana.
1: La Madura ens fa diverses preguntes. La primera diu si és possible posar passos de vianants elevats a la cruïlla entre el carrer Girona i Gran de Sant Andreu i carrer Girona amb Mas Martí.
2: Mira, Girona amb Gran de Sant Andreu hi ha un parell de passos elevats, i és veritat que la gent segueix corrent i molt en aquests espais. Més que passos elevats, es planteja la instal·lació d'esquenes d'asa, que és un sistema que sembla que ara està com més acceptat, i que fa que no evitis aquest pas. Però si us afixeu al carrer Girona, això ben bé quan creues amb el carrer de Mas Martí, hi ha un pas elevat en aquell sector i una mica més endavant abans d'arribar a la Masia, per entendre'ns. Però sí que és cert que omplir el poble de passos elevats també és un inconvenient per motos, pels propis cotxes, que ho fan bé, per als vehicles pesats d'agricultura i ramaderia, per als vehicles d'emergència. Omplir el poble de passos elevats és un inconvenient al final per als usuaris que ho fan bé. Per tant, per tots aquells que ho fan malament, hi ha altres mesures més restrictives i més sancionadores, que és el que s'ha d'aplicar, i poder, en comptes de passos elevats, allà el que podríem posar-hi és un radar de velocitat.
1: També ens diu l'Amador que entre el carrer Mas Martí i el carrer Tarragona s'hi veuen sovint rates.
2: No em constava, però ho passarem a Medi Ambient per avisar l'empresa que de la ratització. Doncs se'ns ha donat en algun punt, algun altre punt del poble al llarg d'aquest estiu. No sabem si és perquè no ha plogut fins ara fa res, però és avisar l'empresa de desratització perquè hi faci una campanya. En donarem trasllat a Medi Ambient.
1: La Nora ens pregunta per què diu hi ha tants pocs busos. Els que vivim a les Ferreres o Can Camps diu que se senten desemparats.
2: Mira, ara justament el servei del transport urbà també és un dels contractes que tenim pendents de licitació, que s'ha de publicar una europea, perquè per import del contracte s'ha de contractar, s'ha de tornar a licitar. És un dels punts que tenim damunt la taula per fer l'any vinent. El plec de clàusules tècniques i administratives està gairebé a punt, però també és un tema de costos. O sigui, Tordera és un terme enormement gran. No som una ciutat com Barcelona, per tant no ens podem permetre, amb tota la honestetat i amb tota la humilitat del món, tenir una flota de vehicles com tenen a l'Ajuntament de Barcelona o de Mataró fins i tot. Per tant, hem de ser conscients que és un territori molt gran, que per cobrir-ho tot hauríem de pagar no el que estem pagant ara, sinó quatre vegades més per tenir un servei de transport que, a més, als usuaris tampoc els costaria el mateix que els està costant ara. Hem de ser conscients de les capacitats que tenim com a poble i treballar en funció de les possibilitats, no estirar més el braç que la màniga. Poder sí que estaria bé ampliar fins a una línia més o una franja horària més aquests horaris, però les finances municipals no estan ara mateix o no podrien assumir el cost d'un autocar per hora. Impossible, inviable absolutament.
1: En parlar de costos, entenc també, però que vostès tenen constància, no?, de si se'n fa un ús, si sí, l'ús és important, si realment val la pena doncs fer tot això. A més, parlava de Roca Rossa i Can Camps, però també en altres urbanitzacions.
2: Amb totes les urbanitzacions.
1: Plex.
2: Però, clar, el bus no baixa mai ple. Però per què no baixa ple? Perquè no hi ha prou usuaris, perquè la demanda no és suficient i, per tant, l'horari que l'ofereixes no dona com perquè baixi ple. Ho fem en uns horaris que la gent gran especialment el pugui utilitzar per anar a fer les gestions que es fan habitualment durant el dia, que són compres, metges, entitats bancàries, i a l'hora de retorn que et pugui coincidir per fer-ho fàcil per la gent. Aleshores, el que es busca és una franja horària que pugui ser utilitzat. Però clar, determinar si exactament el bus no va mai ple, però determinar que no va mai ple perquè la franja horària que ofereixes no és la bona, això sí que no ho hem fet o no ho hem detectat.
1: Tenim una altra pregunta de bus. La Maria Pilar diu si posaran marquesines a les parades d'autobús de Masmora, que hi ha a peu de carretera.
2: Mira, justament aquesta és una demanda que ens varen fer aquesta setmana també des de l'associació de veïns d'una veïna de Masmora, i l'hem traslladat aquesta mateixa setmana al servei de carreteres, perquè és a baix, és la carretera GI600, la que ens demanava la millora de la parada, i per tant és competència de carreteres que ha de posar la marquesina si vol o no vol.
1: Per aquesta parada de bus que ens demana la Maria Pilar, que vostè fa referència, que entenc que és la que està a peu de carretera, és parada de bus, parlàvem, local o
2: no,
1: ja d'altres línies, o està compartida?
2: El Segalés és de Generalitat, el nostre bus puja fins a les urbanitzacions, el bus urbà nostre puja. Vull pensar, sí, perquè a l'accés de Masmora hi ha marquesina, però sí que no hi ha marquesina, només hi ha el pal de parada a la carretera GI600, que aquesta és la que ha de posar la Generalitat.
1: En Cristian diu, sovint es diu que es vol facilitar a la gent jove i les famílies que es pugui viure i construir el seu futur a Tordera. Malgrat tot, hi ha veïns que patim endarreriments de més d'un any en llicències i informes urbanístics. Existeixen, diu, terminis reals o compromisos ferms per acabar amb aquests endarreriments, o l'Ajuntament dona, diu, per normalitzar aquesta inactivitat?
2: No es tracta d'una inactivitat, simplement que hi ha moltíssima feina, hi ha moltes llicències d'obres per informar, i ho he explicat moltes vegades en molts divendres. El problema no és només que informar, a vegades el problema ens trobem en requerir la documentació que es necessita a l'hora d'informar, és a dir, ens presenten un projecte i falta el no sé quin document, requereixes, dones el termini i te'l tornen a enviar, segueixes informant, et falta també aquest paper. Sí, quan un projecte es presenta amb tota la documentació és fàcil de fer els xecs i de poder donar o no donar la llicència. Que tenim un problema de personal, o fins ara l'hem tingut, sí, ara hi tenim una nova arquitecta en aquest cas que ens ajuda també a informar llicències, i per tant hauríem de ser bastant més àgils. Més enllà d'això, es presenten o es plantegen altres alternatives que puguin millorar aquesta situació? Sí, s'estan treballant, és molt d'hora, però existeix la possibilitat que a través de l'app Tràmit hi hagi alguna millora a llarg termini. en el sentit que puguis presentar o puguis comprovar si efectivament tens tota la documentació que puguis presentar per poder demanar la llicència, i d'aquesta manera evitar, no, tots aquests requeriments. Aleshores, quan tinguis tota la documentació, la presentes, i és molt més fàcil, que molt més àgil de donar. Però això arribarà a llarg termini. Ara el que hem fet és posar una nova arquitecta tècnica que ens permeti, que permeti donar un cop de mà també tot el personal d'urbanisme, però hi ha molt per informar.
1: Clar, Cristina ens parlava d'un any, entenc que també dependrà, com diu vostè, de cada cas, no? I també dels requeriments que siguin necessaris, de la documentació. Exacte. I de les, de l'avançada, de com d'avançat tingui cada usuari. Correcte. La documentació que li demanen, no?
2: Exacte, però és veritat que la pila és important. A més, tingueu en compte que el Pla General de Tordera és molt antic. Anem a un pla, és el que tenim, és del 2003. Per tant, hi ha normatives que al nostre Pla General estan antigues, que s'han d'adaptar, que s'han d'armar. És complex, no és fàcil.
1: Anem acabant, són preguntes, de fet, aquestes que ja han arribat alguna altra vegada en aquest programa. En Manuel diu si és normal que abans de les 7 del matí hi hagi bufadors de l'Ajuntament netejant el parc de la Sardana. Pregunta si hi ha normativa de soroll.
2: Mira, també ho hem comentat alguna vegada, que especialment en temporades de calor el personal de l'Ajuntament ha de treballar quan no fa calor. Hem passat unes onades amb unes temperatures molt altes, i el que no podem fer és posar el personal a les 12 del migdia a bufar els parcs o a netejar els carrers. Per tant, hem de fer compatible el treballar amb les hores de sol. I l'altra és que la feina s'ha de fer, i per tant que es bufi, que passi la màquina, que faci soroll, que el camió de les escombraries passi a les 6:30 del matí, garanteix que la feina s'està fent. Vull dir que a vegades ens queixem de que no netegen, doncs sí, si netegen, i a més llavors ens queixem perquè netegen d'hora. La feina s'ha de fer, i hem de vetllar també per la seguretat dels nostres treballadors. Per tant, s'ha de fer aquesta hora, perquè si no, també si ho fas al vespre,

0: mesura més que indiqui que allà hi ha un pas de vianants.
1: Molt bé, doncs, alcaldessa, hem acabat les preguntes que havíem rebut. Dels serveis informatius em preguntaven si hi ha alguna novetat arran de la notícia que ens donava ja fa uns dies del requeriment que fan vostès a l'ACA sobre la investigació arran de les pifes. Si com a mínim ha contestat l'ACA a la seva demanda de dir, escolteu, doncs intenteu restringir els abocaments que es fa d'aigua en el riu.
0: No, l'única novetat al respecte és que no ens han contestat el requeriment que vàrem demanar fa 15 dies ja o 3 setmanes, però sí que tenim una visita concertada per al proper 7 d'octubre amb el secretari de Governs Locals i el gerent de l'ACA, pel qual també demanarem resposta com a mínim verbal a aquest requeriment.
1: Doncs ho deixem aquí. Li agraïm, com sempre, que hagi vingut. Avui sabíem, com dèiem al començament del programa, que no hem pogut fer el programa en directe els divendres. L'hem enregistrat avui dijous amb les preguntes que hem rebut. L'emplacem per d'aquí 15 dies al locutori.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Nosaltres acabem aquí aquesta edició. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau. 107.1 FM.
2: Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: 107.1 FM.